0: i la Catalunya Central.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els sindicats majoritaris de l'educació, la USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre estarà oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres en espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà per correu electrònic als docents dilluns al migdia i que es mantindrà oberta fins dijous. Hauran de decidir si aproven el preacord que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Esther Niubó, consellera d'Educació, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i per tant ens situarà en una xifra que portarà que siguin els docents dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu Yolanda Segura ha explicat per què defensen l'acord i que no només es fixen en els increments de sou.
3: Valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable.
0: D'altra banda, organitzacions com la CGT, que té representació a la mesa sectoral, ja han anunciat que faran campanya pel no al preacord. També al País Valencià els docents han decidit continuar la vaga indefinida i aquest dilluns començaran la quarta setmana d'aturada. Tenir un local en bones condicions i poder-hi accedir lliurement quan els calgui és la demanda que amb el lema "Sense claus no hi ha lleure" han reiterat aquest dissabte els caus i esplais de Barcelona, que s'han concentrat i han llegit un manifest al davant dels districtes de la ciutat. I és que, segons dades del Consell de la Joventut de Barcelona, que ha organitzat l'acció, el 2025 el 87% de les entitats de lleure de Barcelona no tenien un espai propi. Xavier Gallardo és el secretari del Consell.
4: Hi ha entitats que directament no tenen local o no hi cap tots els infants i joves de l'entitat dins del local que ara mateix tenen. Llavors, en el moment que plou, doncs, no hi ha manera de fer el cau i l'esplai.
0: També hi ha altres entitats que poden fer la seva feina educativa en escoles, equipaments municipals, parròquies o espais compartits, però sense poder-hi anar sempre que els cal. És el cas de l'agrupament Escolta Weisisa i la Clàudia Urbán n'és una de les caps.
5: No tenim un local amb claus on puguem accedir sempre que vulguem, no tenim un local propi on puguem crear història que els infants visquin des que són petits fins que arriben a ser caps, no tenim un local on puguem entrar per deixar els materials, per fer reunions.
0: Els caus i esplais també demanen més facilitats per poder fer ús de l'espai públic i un reconeixement de l'administració a la feina educativa que fa l'associacionisme educatiu.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els ministres de Sumar apugen el to contra el PSOE i exigeixen a Pedro Sánchez explicacions urgents i contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. La ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun, estan convençuts que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern de coalició, però alhora també reclamen a Pedro Sánchez que mogui fitxa perquè estan sortint acusacions molt greus.
6: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador. Pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda.
7: Las informaciones que aparecen son graves. Hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferrat no siga siendo un lastre para la mayoría progresista.
0: Els comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar n'han parlat en un acte conjunt a Barcelona en què s'han reivindicat com una alternativa d'esquerres neta de corrupció. Per la seva banda, el PNB, que fins ara era un dels socis parlamentaris del PSOE, diu que té poca fe en les explicacions que pugui donar Pedro Sánchez. El seu president, Aitor Esteban, insisteix que cal convocar eleccions.
8: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada porque la legislatura está paralizada completamente. se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, cómo acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irresponsable. Todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
0: Ara bé, Esteban també s'ha desmarcat de la moció de censura que promou el PP. I pel portaveu dels populars, Miguel Tellado, això és donar ales a la corrupció.
9: O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
0: Mentrestant, des de Catalunya, Jordi Turull, de Junts, demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país.
10: El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
0: Precisament, Pedro Sánchez clausura aquest diumenge el Congrés de les Joventuts Socialistes a Madrid. És el primer míting en què participa després que hagin esclatat els últims casos judicials que esquitxen el PSOE i servirà de termòmetre per mesurar la seva capacitat de resiliència. S'espera que el president espanyol marqui posició davant les pressions de l'oposició i dels socis d'investidura perquè convoqui eleccions. Madrid, Alba Gil.
11: En plena tempesta judicial, Sánchez es dirigirà a la seva organització juvenil, però el missatge que llanci tindrà lectures molt més enllà. Serà el primer acte públic de partit després que s'hagin sabut els detalls del cas Zapatero i que la Guàrdia Civil hagi escorcollat Ferraz per descobrir si el PSOE va obstaculitzar causes judicials que l'afecten. Fins ara, el president espanyol n'ha parlat un cop. Va ser a Roma, on va tancar files amb Zapatero i va insistir a esgotar la legislatura. Des d'aleshores, la Moncloa no ha deixat de denunciar un complot per fer caure el govern espanyol. Creuen que l'allau de causes judicials no és casualitat. I insistia també la portaveu adjunta del PSOE, Emma López.
12: No nos resignemos a las filtraciones. No nos resignemos al trato diferenciado. No nos resignemos a las injusticias. No nos resignemos a que nos traten de otra manera simplemente por tener unas ideas distintas.
11: Els socialistes reivindiquen la seva col·laboració amb la justícia enfront als qui destrueixen proves, en al·lusió al PP, i el retreu que celebrin les investigacions a l'entorn del PSOE, que són, a parer seu, una mala notícia per a Espanya.
0: Nova manifestació a València aquest dissabte de les associacions de víctimes de la Dana per exigir la supressió de l'aforament de Carlos Mazón. Una gran pancarta amb la frase Mazón a presó ha encapçalat la mobilització al costat d'altres com Menys mentides i més justícia o Ni oblit ni perdó. Els manifestants han insistit a exigir l'acte de diputat a l'expresident del govern i que comparegui davant la jutgessa de la Dana. Mariló Gradolí és la presidenta de l'associació Víctimes de la Dana 29 d'octubre 2024.
13: La verdadera comisión de investigación es el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, donde con hechos probados se está viendo que sí que había información suficiente para alertar a la población, que sí que había medios para poder avisar a la población y que no se hizo. Por tanto, el dictamen de les Corts Valencianes no deja de ser un paripé.
0: Els manifestants també han denunciat que en alguns llocs que es van inundar es tornen a fer obres per edificar-hi zones residencials, polígons industrials i centres comercials. En les inundacions de la Dana van morir 230 persones. En clau internacional, el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha assegurat a la República Democràtica del Congo que no està sola en la lluita contra l'Ebola. El màxim responsable de l'OMS ha viatjat aquest dissabte a la província d'Ituri, on es va originar el brot que preocupa actualment les autoritats sanitàries i que ha fet 246 morts en aquest país i 9 més a Uganda. En una compareixença al costat del ministre de Salut, Tedros ha manifestat el suport de l'organisme que dirigeix.
14: L'OMS estarà al costat de la República Democràtica del Congo durant tot el temps que calgui. El nostre compromís no s'acaba quan hi ha un brot. No esteu sols en això. Som aquí amb vosaltres i ho aconseguirem junts.
0: Malgrat que no hi ha vacuna i la mortalitat de la malaltia se situa entre el 30 i el 50%, Tedros Adhanom ha animat la població a buscar atenció mèdica ràpida per reduir l'impacte del virus.
15: This is not without hope.
14: No tot està perdut. La bola causada pel virus Bundibugyo es pot superar amb una bona atenció mèdica i algunes persones aquí a Ituri ja s'han recuperat. Buscar atenció mèdica ràpid és decisiu.
0: També ha demanat a la població que enterri els morts de forma segura i eviti fer servir mètodes tradicionals en què els familiars manipulen els cossos sense estar protegits. D'altra banda, l'OMS ha anunciat que un grup d'experts està estudiant la viabilitat de possibles tractaments. Consideren que la vacuna més prometedora podria estar preparada d'aquí 7 mesos per poder fer assajos clínics i que n'hi ha una altra que podria estar llesta d'aquí 2 mesos, però sobre la qual encara no hi ha prou informació. Els Estats Units han atacat un vaixell que navegava prop de l'estret d'Hormuz i que suposadament intentava trencar el bloqueig imposat als ports de l'Iran, mentre continuen sense avenços les converses entre els dos països. La Marina nord-americana ha disparat contra la sala de màquines d'un mercant amb bandera de Gàmbia que, segons l'exèrcit, no havia fet cas dels més de 20 advertiments que se li havien fet. Washington està intentant, mitjançant negociacions, que Teheran reobri l'estret d'Hormuz, però els iranians s'hi neguen, precisament a causa d'aquest bloqueig. L'Iran també demana que Israel deixi d'atacar el Líban, i és que l'exèrcit hebreu continua bombardejant aquest país, tot i que hi ha una treva oficialment en vigor. Aquest dissabte, el primer ministre libanès, Nawaf Salam, ha reclamat a Israel que cessi les hostilitats.
16: Israel ha d'entendre que una política de terra cremada, el càstig col·lectiu i la destrucció de pobles i ciutats no garantiran ni la seguretat ni l'estabilitat. Al contrari, només aprofundiran la divisió amb el poble libanès.
0: Des de començament de març, els bombardejos israelians han fet més de 3.300 morts i 1 milió de desplaçats. Divendres, responsables militars d'Israel i el Líban es van reunir a Washington sense que hi hagués cap avenç en les negociacions.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
17: Avui el dia vindrà marcat per aquesta doble cara. Matí de sol, alguna boira al Prepirineu, després de les pluges d'ahir, que van deixar entre 5 i 20 litres per metre quadrat, fins i tot a punts de la Catalunya central. Olost, al Lluçanès, 22 litres, 16 a Sant Boi de Lluçanès, amb Calamarsa, 22 a Lles de Cerdanya, i un patac fort a la zona del Montsec, on es van superar els 50 litres en mitja hora. Aiguat fort, 10 a Camarasa, 5 a Balaguer. També va ploure en aquest sector després d'un dia molt càlid. On hi va ploure, va refrescar, es va notar a la tarda. I això passarà avui. Si a la migdia pot començar algun ruixat al voltant de la Collada, Ripollès, Cerdanya, doncs a la tarda s'escamparan per tot el Pirineu, Prepirineu i Catalunya central. Poden arribar novament a la Segarra, nord de l'Urgell, la Noguera, poden arribar també al nord del Bages, al Moianès, a Osona, difícilment al prelitoral, potser freguen al Montseny, però sobretot Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya central. Poden ser forts i amb calamarsa, sobretot al Pirineu oriental, al voltant del Ripollès, Garrotxa i Osona, localment en pedra o calamarsa. Dilluns a la tarda algun ruixat, menys. Dimarts, més tempestes, podran ser fortes o localment violentes al Pirineu, Girona i Barcelona, arribant al prelitoral i a punts de la costa. I dimecres, dimarts a la tarda i dimecres, baixarà notablement la temperatura.
1: 3CAT Info.
0: Nous avenços contra el càncer de pròstata amb metàstasi. Des del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia han descobert que la combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat la progressió o mort dels pacients amb càncer de pròstata metastàsic que tenen unes mutacions concretes. La troballa la presenten aquest cap de setmana al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Mèdica, ASCO, que es fa a Chicago, als Estats Units. Es calcula que un de cada 8 homes tindrà càncer de pròstata, el tipus de tumor més freqüent en el sexe masculí, i que en un 80% dels casos és curable. Però 2 de cada 10 d'aquests pacients tindran metàstasi i això redueix la supervivència. En aquests casos, la combinació d'aquests dos fàrmacs, que ja són al mercat, millora molt el temps que aquests pacients estan sense malaltia. El doctor Joaquim Mateo és oncòleg de la Vall d'Hebron i especialista en càncer de pròstata.
18: No només responguin al tractament, sinó que aquesta resposta duri molt més temps. És a dir, aconseguim que un cop hem reduït molt la malaltia, aquesta no torni en molts més anys. I això és molt important, perquè vol dir que detectar aquestes mutacions fent test genètics des de l'inici ens permet identificar aquells pacients que necessiten una via de tractament diferent a la resta.
0: Aquestes mutacions afecten el 20% dels pacients que tenen càncer de pròstata amb metàstasi. La majoria dels càncers de pròstata afecten els homes de més de 65 anys. Els tractaments hormonals són molt efectius, però justament aquestes mutacions de certs tumors fan que es tornin resistents. Baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents. Tot i això, un 16% dels nois i noies d'entre 15 i 16 anys han fumat alguna vegada. Fa 10 anys eren molts més, superaven el 40% dels enquestats. De la mateixa manera, també s'ha reduït dràsticament el nombre de joves que fumen de forma habitual. Fa 10 anys era un 22% i ara només representa un 5% del total. Això, segons un estudi de la Diputació de Barcelona, que els últims cursos ha enquestat més de 7.000 alumnes de quart d'ESO. En canvi, ha augmentat el nombre de joves que vapegen de forma habitual. Segons aquest informe, ara ho fan el 15% dels adolescents. I segons la cap del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Elisenda Noguera Guillamet, cada vegada comencen més joves.
19: Fa dos anys, un 10% dels que havien provat el vapeig ho havien fet tenint entre 10 i 12 anys. En canvi, ara, actualment, ja estem al 18% que ho han provat.
0: Per cert, que aquest estiu no es podrà fumar pràcticament cap platja de la demarcació de Barcelona. Fa 3 anys només ho prohibien 3 municipis i ara en són 24. De fet, aquest any només se n'han desmarcat Badalona i Castelldefels, governades pel Partit Popular. El president delegat de Salut Pública de la Diputació, Josep Ramon Mut, confia que aviat hi hagi una llei catalana que ho reguli.
20: Això, i ara ja s'està elevant al Parlament de Catalunya, s'acabarà aprovant per llei catalana i, per tant, al final s'haurà de complir sí o sí. Per tant, creiem que tard o d'hora acabaran aprovant l'ordenança per avançar-se una mica a la llei catalana que ho obligarà.
0: Aquest diumenge és el Dia Mundial Sense Tabac, que és el principal responsable del 85% dels casos de càncer de pulmó. La baixada de les temperatures aquest dissabte ha reduït el perill d'incendi i des d'aquesta mitjanit ja no està actiu el nivell 3 del Pla Alfa a les 4 comarques de Ponent on estava activat. El pla obligava a incrementar les precaucions en activitats a l'aire lliure a 24 poblacions de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell, on també estaven prohibides algunes activitats, com encendre focs en espais oberts, cremar rostolls o encendre foc en les àrees de descans properes a les carreteres. Tot i les temperatures de rècord dels darrers dies, els bombers no preveuen una campanya antiincendis més complicada que la dels darrers anys. Expliquen que les pluges d'aquesta tardor i hivern hi poden ajudar, però alerten també que l'aigua tan abundant que ha caigut té una doble cara. Ho ha explicat en declaracions a 3CAT Info el sotsinspector dels bombers de la Generalitat, Jordi Pagès.
21: La notícia positiva és això, és que el nivell estructural de sequera ha baixat, el comportament ja no és tan intens, però això, per l'altra banda, també es traduís en que el creixement de les herbàcies és més alt, hi ha més continuïtat de vegetació fina, que també ens genera l'episodi que estem tenint aquesta setmana i tindrem fins la setmana que ve.
0: Aquest dissabte hi ha hagut dos petits incendis a Barberà de la Conca, a la Conca de Barberà i a Tremp, al Pallars Jussà. S'han cremat restes vegetals i, en total, els focs han afectat poc més de mitja hectàrea i s'han pogut controlar ràpidament. La calor de rècord del mes de maig ha avançat l'inici de la campanya de prevenció d'incendis de les comarques de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, la zona on menys ha plogut durant la primavera, però també on s'acumula un gran volum de combustible després d'un hivern extraordinàriament plujós. Tot plegat ha comportat l'activació dels grups especials de prevenció d'incendis forestals. Anem a Gandesa, Ariadna Escoda.
22: La seva tasca és la de controlar el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació, des d'on poden detectar qualsevol columna de fum i activar immediatament els equips d'extinció. Una feina que s'ha avançat un mes davant de l'increment del risc d'incendi forestal. Joaquim Miralles, cap de GEPIF Terra Alta, explica com es preveu aquesta campanya.
23: Bueno, enguany se preveu que sigui una campanya pues, complicada, però també com ho porten sent ja els estius anteriors. Sí que és veritat que enguany comencem molt pronte. El que ens fa patir més és que el combustible fi ara mateix està en un punt de que s'ha assecat, i com que n'hi ha molt per les pluges que vam patir, bueno, que vam tenir durant els últims mesos, això el que fa és que els incendis puguen córrer molt. Nosaltres esperem que sigui una campanya com la de l'any passat, tot i que ara estem a una setmana on les temperatures són molt elevades, esperem que la setmana vinent baixin una mica, però la campanya se preveu que pugui ser com la de l'any passat.
22: La presència d'aquests grups també té un efecte dissuasiu a l'hora d'evitar negligències com cremes agrícoles fora dels mesos permesos o barbacoes en espais prohibits. Amb tot, el Departament d'Agricultura reforça els efectius del GEPIF a tot Catalunya, que passaran de 60 a 95 efectius arreu del territori.
1: Esports.
0: Amb Roger Arbussà.
2: El PSG es proclama per segona vegada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la final a la tanda de penals. El resultat ha estat d'empat a un al temps reglamentari, no hi ha hagut gols a la pròrroga i als penals l'equip francès ha guanyat per 4-3. És la tercera Champions de Luis Enrique com a entrenador. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb el PSG, i igual a Pep Guardiola i Zinedine Zidane. Són declaracions de l'asturià a Movistar.
3: Ha costado mucho el partido, ¿no? Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
2: Luis Enrique ya avisa que els seus jugadors continuaran amb gana la próxima temporada.
3: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando. ¿Sí? Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
2: L'Arsenal les queda sense guanyar la seva primera Champions.
1: 3CAT Info.
2: Encara en futbol, aquest diumenge l'Europa juga l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. El tècnic de l'equip graciec, Adai Benítez, vol fer història.
4: No pateixo ni abans ni després, eh? O sigui, al revés, demà tenim un partit important, tenim una cita amb la història de l'Europa també, i el que tinc ganes és que arribi ja el moment. O sigui, estic molt il·lusionat, tinc moltes ganes. Per això una altra vegada em vaig tornar a ficar... o vaig decidir ser entrenador per estar una, pues, lo més a prop de la gespa sense poder jugar, eh? Sempre dic que m'agradava molt més jugar que entrenar.
2: Aquest partit, Europa-Celta B, a 4:15 de la tarda a Can Dragó. L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga Masculina de Waterpolo després d'imposar-se al Sabadell en el segon partit de la final per 11-16. L'MVP d'aquesta final ha estat Roger Taüll.
5: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent poc a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa de ser un rival molt fort, on cal com ens posen les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
2: Aquest títol de Lliga és el 21è consecutiu de l'equip mariner. També aquest dissabte el Mataró s'ha endut el segon partit de la final de la Lliga femenina i força el tercer partit. En aquest segon, Mataró 14, Sant Andreu 11. La jugadora Clara Espar celebra trencar la imbatibilitat de les andreuenques.
24: Pues molt contenta, la veritat. Sabíem que si volíem forçar aquest tercer partit havíem de fer les coses molt bé, sobretot no fer errors. I bueno, crec que hem fet un bon partit i ara tenim l'opció de guanyar dimarts a casa seva.
2: El tercer partit es jugarà dimarts que ve a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu a les 9. Victòria del Barça d'hoquei patins en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol, 4-1 contra l'Igualada. Els blaugranes, dominadors històrics de la competició amb 35 títols, arrenquen amb autoritat una eliminatòria al millor de 5 partits en què busquen la seva quarta final seguida. Són declaracions del tècnic Ricard Ares.
25: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo, i va de guanyar el partit en Essies 4-1, 1-0... Hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
2: El segon partit serà dilluns que ve al Palau.
1: 3CAT Info.
2: El Vila-sana s'ha classificat per a la final de l'Hockey Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau de Plegamans per 2-1. La jugadora del Vila-sana, Elsa Salvanyà, destaca aquest pas a la final.
6: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens on hi han hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
2: L'eliminació del Palau suposa l'últim partit com a professional de Berta Busquets, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. També s'ha retirat Anna Casarramona.
7: M'he emocionat molt, he plorat molt i em sentia sobretot molt, molt afortunada i orgullosa de tot el viscut i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'estimo, la meva parella, la meva família, les meves amigues, gent de la feina. Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
2: I el bàsquet Girona ha anunciat la renovació del pivot lituà Martínez Gueven per una temporada. Amb 11 punts i 6 rebots de mitjana, Gueven ha estat el jugador més valorat de l'equip. Són declaracions del director esportiu del club gironí, Fernando Sanemeterio.
8: Ponemos muy en valor también su compromiso con el club, su compromiso con el equipo. Es un jugador que no se ha perdido ningún entrenamiento en todo el año, no se ha perdido ningún partido en todo el año y aparte es uno de nuestros capitanes y uno de nuestros referentes también fuera del campo. Así que si queremos dar continuidad a este proyecto, él era una de las prioridades.
1: Són 2:15.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquen les vagues previstes de dilluns a dijous de la setmana que ve. Mantenen, però, la de divendres a l'espera del resultat de la votació sobre el preacord amb educació. Els docents tindran 4 dies per votar si estan a favor o en contra del preacord. I de la plana política destaca que els socis d'investidura endureixen el to amb el PSOE pel cas Zapatero. Els partits de Sumar exigeixen a Sánchez que mogui fitxa i el PNB reclama que avanci la compareixença al Congrés, tot i que descarta la moció de censura. A partir d'ara us explicarem que milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut gaudir dels seus programes favorits, conèixer les cares conegudes de la televisió i la ràdio públiques i participar en desenes d'activitats. Un dels moments més importants ha estat l'edició d'un foraster en directe que ha omplert de gom a gom el Palau Sant Jordi. També és notícia que el nombre de naixements a la ciutat de Barcelona ha baixat molt i se situa a nivells de finals de la Guerra Civil. Segons dades del Padró Municipal, l'any 2025 hi va haver a la capital catalana 11.000 naixements. El nombre de defuncions va ser superior de 14.400 persones, però es manté estable el total de població per l'arribada d'estrangers. I en esports, què destaquem, Roger Arbosà?
1: Que el PSG es proclama per segona temporada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la tanda de penals. És la tercera Champions del tècnic asturià. Ha guanyat una amb el Barça i 2 amb l'equip francès.
0: Pel que fa al temps, el darrer dia de maig ens portarà algunes pluges al llarg de la tarda amb inici de ruixats cap al migdia al voltant del Ripollès. Dia de sol i una mica més de calor. Màximes de 30 a 36 graus, xàfecs i tempestes fins al vespre al Pirineu, Prepirineu i també a la Catalunya Central. Els sindicats majoritaris de l'educació, la USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre estarà oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres en espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà per correu electrònic als docents dilluns al migdia i que es mantindrà oberta fins dijous. Hauran de decidir si aproven el preacord que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys, incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Esther Niubó, consellera d'Educació, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i per tant ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, ha explicat per què defensen l'acord i que no només es fixen en els increments de sou.
3: Valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable.
0: D'altra banda, organitzacions com la CGT, que té representació a la mesa sectorial, ja han anunciat que faran campanya pel no al preacord. També al País Valencià els docents han decidit continuar la vaga indefinida i aquest dilluns començaran la 4ª setmana d'aturada.
4: 3CAT Info.
0: En clau política, els ministres de Sumar pugen el to contra el PSOE i exigeixen a Pedro Sánchez explicacions urgents i contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. La ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun, estan convençuts que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern de coalició. Però alhora reclamen a Pedro Sánchez que mogui fitxa perquè estan sortint acusacions molt greus.
5: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador, pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda.
6: Las informaciones que aparecen son graves. hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferrat no siga siendo un lastre para la mayoría progresista.
0: Els comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar n'han parlat en un acte conjunt a Barcelona, en què s'han reivindicat com una alternativa d'esquerres neta de corrupció. Per la seva banda, el PNB, que fins ara era un dels socis parlamentaris del PSOE, diu que té poca fe en les explicacions que pugui donar Pedro Sánchez. El seu president, Aitor Esteban, insisteix que cal convocar eleccions.
7: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada, porque la legislatura está paralizada completamente. Se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, cómo acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irresponsable. Todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
0: Ara bé, Esteban també s'ha desmarcat de la moció de censura que promou el PP. I pel portaveu dels populars, Miguel Tellado, això és donar ales a la corrupció.
8: O con Sánchez o con la democracia, o se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
0: Mentrestant, des de Catalunya, Jordi Turull de Junts demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país.
9: El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
0: Xavier Antich continuarà com a president d'Òmnium fins al 2030. Aquest dissabte l'Assemblea General de l'entitat l'ha reelegit per 4 anys més. En el seu discurs, Antic ha advertit que venen temps difícils per a l'independentisme.
10: Si a l'Estat espanyol es consuma una majoria parlamentària de la dreta i l'extrema dreta espanyolista i anticatalana, caldrà liderar la reacció des de l'independentisme i el sobiranisme. No espereu a venir a Òmnium el dia després de les eleccions. Ajudeu-nos ara.
0: Ara bé, ha afegit que Òmnium és immun al desànim i que afronta el futur més immediat amb ambició guanyadora. Gairebé uns 200 migrants han estat interceptats en aigües de les Balears en els últims 2 dies en una dotzena d'embarcacions que han intentat arribar a les costes de forma esglaonada. L'últim rescat s'ha fet a la tarda d'aquest dissabte quan Salvament Marítim i la Guàrdia Civil han avistat 11 magrebins que viatjaven en una barca a una desena de quilòmetres al sud-est de Formentera. La major part dels rescatats s'han fet a prop de Formentera i Cabrera i, en un cas, a Eivissa. Les Balears registren cada vegada més arribades de migrants a través del mar, sobretot des d'Algèria. El 2025 hi va haver un increment del 25% respecte a l'any anterior i en el que portem d'any han arribat prop de 2.000 persones a bord d'un centenar d'embarcacions.
4: 3CAT Info.
0: Donald Trump s'ha ofert a suspendre un concert commemoratiu de la independència dels Estats Units i substituir-lo per un discurs seu davant de la renúncia d'alguns músics a participar-hi. L'acte s'havia de fer dimecres que ve a Washington en el marc de les activitats pels 250 anys de naixement del país, però una mitja dotzena d'artistes han cancel·lat la seva participació sense donar motius oficials. L'última anul·lació va ser la de Brett Michels, cantant del grup de rock Poison, que ha argumentat que aquest esdeveniment ha resultat ser més partidista del que pensava. Fent servir el seu estil, el president nord-americà ha acusat els músics de ser artistes de tercera categoria i en un missatge a la seva xarxa social ha anunciat que està pensant a portar l'atracció número 1 del món i l'home que aconsegueix audiències molt més altes que Elvis sense guitarra, en referència a un discurs pronunciat per ell mateix. També s'ha qualificat com l'home que alguns diuen que és el millor president de la història. El nombre de naixements a la ciutat de Barcelona baixa i se situa a nivells de finals de la Guerra Civil. Segons dades del padró municipal, l'any 2025 hi va haver a la capital catalana 11.012 naixements. El nombre de defuncions va ser superior, de 14.400 persones, però es manté estable el total de població per l'arribada d'estrangers. A 1 de gener vivien a Barcelona poc més d'1.700.000 persones. Segons dades del Padró Municipal, a més, la capital catalana ha marcat un nou rècord de persones centenàries. N'hi ha 1.196, un 8,3% més que l'any anterior. L'últim any, de fet, Barcelona ha experimentat un envelliment progressiu de la població i ara l'edat mitjana se situa als 44,6 anys. La cap del Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Jesús Calvo, explica que la majoria són dones.
11: Lleugera feminització, sobretot en les edats avançades, més centenaris que mai, estem a la vora de 1.200 persones centenàries, el 82% dels quals són dones.
0: El padró mostra una disminució de la població autòctona que representa el 44% del total. Hi viuen persones de fins a 181 nacionalitats, amb l'Argentina, Colòmbia i el Pakistan com a principals països d'origen. Augmenta un 16% el nombre de joves pagesos que s'incorporen al camp a Catalunya. El Departament d'Agricultura ha registrat aquest any un total de 340 noves entrades. És la millor dada des del 2019. Ens ho explica des de Lleida Pere Joan Álvarez.
12: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern i el sector han de continuar treballant plegats per fer-lo atractiu als més joves.
13: El sector agrari té futur, si es fan les coses bé, si hi ha un bon acompanyament, si treballem tots junts i donem també una imatge de comunicació a la societat de que és un sector per guanyar-se la vida atractiu pels joves de casa nostra.
12: Ordeig ha visitat Aitona, el Segrià, una explotació agrària que ha diversificat l'oferta. Es tracta del projecte Torre Roca, del jove pagès Xavi Ibars, que amb els ajuts del contracte global d'explotació ha impulsat una iniciativa que combina la producció de 91 hectàrees de cultius amb la gestió d'una casa rural que va obrir l'any 2020.
14: Una altra línia de negoci dins l'empresa. Ajuda a diversificar l'empresa.
12: El cas de l'explotació Torre Roc és un exemple de com els ajuts del departament han permès contribuir al futur de les explotacions generant noves activitats econòmiques.
0: L'entrada en vigor de la llei contra el malbaratament alimentari ha fet augmentar un 18% les donacions al Banc dels Aliments. Des de fa uns mesos, els supermercats i establiments de restauració estan obligats a donar o reciclar el menjar per evitar llançar-lo. El Banc dels Aliments ha incrementat un 3% els convenis amb els supermercats en dos mesos. Roger Monerris és el cap de donació i sostenibilitat de l'entitat.
15: Aquests aliments que no es podien comercialitzar o que arriba un moment que no es poden comercialitzar però estan aptes pel consum per redirigir-los a les nostres entitats i a les famílies, que són més de 96.000 beneficiaris finals.
0: A més, les cadenes de distribució tenen altres mètodes per no malbaratar. Per exemple, a bon preu ofereixen productes a punt de caducar a preus reduïts i també destinen el pa i derivats dels cereals que no es poden aprofitar per fer pinso per als animals. Josep Castany és el cap de Departament de Sostenibilitat i Energia de Grup Bon Preu.
16: Són aganxines de color taronja molt visibles amb els quals els productes estan rebaixats de forma molt sensible, un 30 o un 50%. De manera que són productes que tenen una capacitat curta però que són perfectament aptes pel consum i que si els vols menjar doncs avui, demà o fins i tot congelar-los, etc., es pot fer i aprofitem el producte.
0: En el cas de l'hostaleria i la restauració, els establiments han de donar envasos reciclables o reutilitzables als clients perquè s'emportin el menjar que no s'acabin. Dos trens al dia de mitjana s'aturen per culpa dels grafitis. Aquest acte vandàlic provoca retards i reducció de la capacitat dels combois i canvis en els horaris, i netejar-los té un alt cost. L'any passat, Renfe va registrar prop d'un miler de denúncies per pintades, amb un impacte directe sobre gairebé 1,5 milió de passatgers i un cost de pràcticament 7,5 milions d'euros per netejar-les. Les tasques de neteja es fan exclusivament en 5 estacions: Ripoll, Sant Andreu, Estació de França, l'Hospitalet de Llobregat i Vilanova i la Geltrú. I Renfe preveu triplicar-ne la xifra els pròxims mesos. Ara treballa amb un nou producte que permet netejar els grafitis dels trens en només 15 minuts. L'operadora també ha reforçat la seguretat i la vigilància amb drons i una unitat canina en punts crítics com Montcada Bifurcació o l'Estació de França, que és on es fan més pintades.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Nou cop policial contra la multireincidència que deixa un centenar de detinguts i 19 investigats a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana. En el marc d'aquest dispositiu Campai, que s'ha acabat la matinada de dissabte, també s'han identificat més de 2.000 persones i s'han interposat 110 denúncies per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides. Fora de la demarcació barcelonina, un dispositiu Campai a Reus, al Baix Camp, ha deixat 4 detinguts i 152 identificats amb 315 antecedents. I una Puigcerdà, a la Cerdanya, ha acabat amb 2 detinguts i 237 identificats, que entre tots acumulen 119 antecedents.
4: El temps.
0: Dani Ramírez.
17: Avui el dia vindrà marcat per aquesta doble cara. Matí de sol, alguna boira al Prepirineu, després de les pluges d'ahir, que van deixar entre 5 i 20 litres per metre quadrat, fins i tot a punts de la Catalunya central. Olost, al Lluçanès, 22 litres, 16 a Sant Boi de Lluçanès, amb calamarsa, 22 a Lles de Cerdanya, i un patac fort a la zona del Montsec, on es van superar els 50 litres en mitja hora. Aiguat fort, 10 a Camarasa, 5 a Balaguer. També va ploure en aquest sector després d'un dia molt càlid. On hi va ploure, va refrescar, es va notar a la tarda. I això passarà avui. Si a la migdia pot començar algun ruixat al voltant de la Collada, Ripollès, Cerdanya, doncs a la tarda s'escamparan per tot el Pirineu, Prepirineu i Catalunya central. Poden arribar novament a la Segarra, nord de l'Urgell, la Noguera, poden arribar també al nord del Bages, al Moianès, a Osona, difícilment al prelitoral, potser freguen al Montseny, però sobretot Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya central. Poden ser forts i amb calamarsa, sobretot al Pirineu oriental, al voltant del Ripollès, Garrotxa i Osona, localment amb pedra o calamarsa. Dilluns a la tarda algun ruixat, menys. Dimarts, més tempestes, podran ser fortes o localment violentes al Pirineu, Girona i Barcelona, arribant al prelitoral i a punts de la costa. I dimecres, dimarts a la tarda, dimecres, baixarà notablement la temperatura.
4: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut participar en desenes d'activitats, conèixer algunes de les cares conegudes de 3CAT i visitar alguns dels escenaris dels principals programes, com els de la Renaixença, Cuines o la sèrie Com si fos ahir. Un dels moments més emocionants ha estat l'edició d'un foraster en directe que ha omplert de gom a gom al Palau Sant Jordi. Quim Masferrer ha valorat així l'experiència.
18: Ha estat increïble, perquè crec que una miqueta hi havia l'essència del foraster, no? Hi havia molta veritat, hi havia emoció, emotivitat, hem rigut, i ens hem reunit gent que està enganxada a aquest programa.
0: Fora del recinte i al llarg de l'Anella Olímpica s'han habilitat 5 escenaris diferents plens d'activitats vinculades als programes de l'univers de 3CAT.
19: Hi ha un fotomatón, ho veus, ho sents i ho vius. I res, farem una foto amb la família, que hem vingut amb els amics, amb la família, tots junts.
20: El primer cotxe del foraster. Bueno, primer he anat amb bici, després he fet un circuit, he fet una carrera d'esquís i ara aniré en caia.
21: I hem fet jocs.
22: I jo una foto amb el Tito.
0: La festa continuarà aquest diumenge amb moltes sorpreses i amb un plat fort, el concert dels participants d'Eufòria d'aquesta última edició. Cadaqués, a l'Alt Empordà.

0: 1927. La iniciativa busca anar més enllà dels espais més coneguts com Port Lligat i posar en valor racons menys habituals del municipi. Ho explica Pia Serinyana, l'alcaldessa de Cadaqués.
1: Per nosaltres, en Dalí és una figura molt important, ja ho sabem tots d'aquí de Cadaqués, però no s'explica prou. I no s'explica, moltes vegades has d'anar al museu, has d'anar a la casa de Dalí, però hi ha molt de racons del poble on cap es parla d'en Dalí i en Dalí és present.
0: El periodista Josep Playà, membre dels Amics dels Museus Dalí, ha estat el responsable de dissenyar l'itinerari.
2: Una trentena, podíem haver triat alguns quals, però hem buscat també aquells que siguin més representatius i que tenen més relació amb en Dalí, o que, sobre això és important també, que de vegades després van aparèixer en algun dels seus quadres, perquè en Dalí té moltes obres en què el paisatge de fons és Cadaqués.
0: La de Cadaqués és la segona ruta daliniana que dissenyen els Amics dels Museus Dalí. El 2021 ja van estrenar un itinerari a Figueres amb les mateixes plaques de formigues.
3: Ha mort als 104 anys un dels grans pensadors de la segona meitat del segle XX i principis del XXI, el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin. Va ser el pare de la teoria del pensament complex, un enfocament filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement. Se l'anomenava el pensador planetari perquè plantejava comprendre la realitat com un tot inseparable, trencant les fronteres entre les disciplines. Va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona el 2010. En el seu discurs va afirmar que era necessari fer una revolució en l'ensenyament i proposava com fer-ho.
4: Una revolució, però con conservació de los saberes acumulados en las disciplinas. A eso necesito hoy día una simbiosis del mejor de las varias culturas para enfrentar problemas fundamentales.
3: Morin també va rebre el Premi Internacional Catalunya el 1994, entre molts altres guardons a escala internacional. D'entre la vuitantena de les seves obres, que anaven a contracorrent de la sociologia tradicional, destaquen el mètode, el rumor d'Orleans i el paradigma perdut, la naturalesa humana. Morin es va afiliar al Partit Comunista i va prendre part en la resistència durant l'ocupació nazi a França. Anys més tard, i desencantat amb el comunisme estalinista, va deixar la militància, tot i que es va continuar considerant d'esquerres. Va lluitar contra l'integrisme i la xenofòbia i se'l va acusar d'antisemita. El president francès Emmanuel Macron ha retut un homenatge a l'esperit universal de Morin, a qui ha qualificat com l'humanisme fet persona. Aquest dissabte ha mort als 89 anys Josefina Molina, pionera de les dones cineastes a Espanya. Va ser la primera dona que es va graduar en direcció de cinema. Va ser una lluitadora incansable per la igualtat i va fundar l'Associació de Dones Cineastes el 2006. Actualment n'era la presidenta d'honor. Pionera de les dones cineastes a Espanya, també va ser el 2012 la primera directora reconeguda amb el Goya d'Honor de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya. En una entrevista realitzada per Àlex Gorina, a motiu de l'homenatge que li va fer la Filmoteca, Molina reivindicava així els seus orígens.
5: Siendo una hija de familia de clase media acomodada, en Córdoba, una ciudad de provincias en aquella época, en donde en Andalucía no se podía hacer cine, que logró hacer lo que quería.
3: Als inicis va combinar els estudis amb la tasca d'ajudant de realització a Televisió Espanyola, una etapa de la qual destaca la seva adaptació del Camino, basada en l'obra de Miguel Delibes, i Teresa de Jesús, amb Concha Velasco i un guió escrit amb Carmen Martín Gaite. A més del cinema, Molina va fundar una companyia de teatre amb què va dirigir quatre obres i el 1962 va col·laborar en el programa de ràdio Vida de Espectáculo amb la secció feminista La Mujer i el Cine.
6: Esports.
3: Amb Roger Arbussà.
7: El PSG es proclama per segona vegada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la final, a la tanda de penals. El resultat ha estat d'empat a un al temps reglamentari, no hi ha hagut gols a la pròrroga i als penals l'equip francès ha guanyat per 4-3. És la tercera Champions de Luis Enrique com a entrenador. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb el PSG, igual a Pep Guardiola i Zinedine Zidane. Són declaracions de l'asturià a Movistar.
8: ha costado mucho, mucho el partido.

0: partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
1: Luis Enrique ja avisa, a més, que els seus jugadors continuaran amb gana la pròxima temporada.
0: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando. ¿Sí? Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
1: L'Arsenal es queda sense guanyar la seva primera Champions.
2: 3CAT Info.
1: Encara en futbol, aquest diumenge l'Europa juga a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. El tècnic de l'equip gracienc, Adai Benítez, vol fer història.
3: No pateixo ni abans ni després, eh? O sigui, al revés, demà tenim un partit important, tenim una cita amb la història de l'Europa també, i el que tinc ganes és que arribi ja el moment. O sigui, estic il·lusionat, tinc moltes ganes. Per això una altra vegada em vaig tornar a ficar... o vaig decidir ser entrenador per estar una, pues, lo més a prop de la gespa sense poder jugar, eh? Sempre dic que m'agradava molt més jugar que entrenar.
1: Aquest partit Europa-Celta B a 4:15 de la tarda a Can Dragó. L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga Masculina de Waterpolo després d'imposar-se al Sabadell en el segon partit de la final per 11-16. L'MVP d'aquesta final ha estat Roger Taüll.
4: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent poc a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa de ser un rival molt fort, on cada cop ens posa les coses més difícils, però crec que hem sapigut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
1: Aquest títol és el 21è consecutiu de l'equip mariner. També aquest dissabte el Mataró s'ha endut el segon partit de la final de la Lliga Femenina i força el tercer partit. En aquest segon, Mataró 14, Sant Andreu 11. La jugadora Clara Espars celebra trencar la imbatibilitat de les andreuenques.
5: Pues molt contenta, la veritat. Sabíem que si volíem forçar aquest tercer partit havíem de fer les coses molt bé, sobretot no fer errors. I bueno, crec que hem fet un bon partit i ara tenim l'opció de guanyar dimarts a casa seva.
1: El tercer partit es jugarà dimarts que ve, efectivament, a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu a les 9.
2: 3CAT Info.
1: Victòria del Barça d'hoquei patins en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol, 4-1 contra l'Igualada. Els blaugranes, dominadors històrics de la competició amb 35 títols, arrenquen amb autoritat una eliminatòria al millor de 5 partits en què busquen la seva quarta final seguida. Són declaracions del tècnic Ricard Ares.
6: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo, i va de guanyar el partit, tant és, si és 4-1, 1-0. Hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
1: El segon partit serà dilluns que ve al Palau. El Vila-sana s'ha classificat per a la final de l'Hockey Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau de Plegamans per 2-1. La jugadora del Vila-sana, Elsa Salvanyà, destaca aquest pas a la final.
7: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens on hi han hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sapigut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
1: L'eliminació del Palau suposa l'últim partit com a professional de Berta Busquets, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. També s'ha retirat Anna Casaramona.
8: M'he emocionat molt, he plorat molt i em sentia sobretot molt, molt afortunada i orgullosa de tot el viscut i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'estimo, la meva parella, la meva família, les meves amigues, gent de la feina. Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
1: I el Bàsquet Girona ha anunciat la renovació del pivot lituà Martínez Gueven per una temporada amb 11 punts i 6 rebots de mitjana. Gueven ha estat el jugador més valorat de l'equip. Són declaracions del director esportiu del club gironí, Fernando San Emeterio.
9: Ponemos muy en valor también su compromiso con el club, su compromiso con el equipo. Es un jugador que no se ha perdido ningún entrenamiento en todo el año, no se ha perdido ningún partido en todo el año y aparte es uno de nuestros capitanes y uno de nuestros referentes también fuera del campo. Así que si queremos dar continuidad a este proyecto, él era una de les prioritats.
1: El Girona, juntament amb la Penya, el Lleida i el Manresa, ja ha acabat la fase regular de l'ACB, mentre que al Barça encara li queda un partit. Aquest diumenge rebrà el València a les 7, un partit clau de cara al posicionament del play-off. Si el Barça guanya, acabarà tercer i s'enfrontarà a la Penya als quarts. Si en canvi perd, l'equip blaurana serà cinquè i jugarà contra el Múrcia amb el factor pista en contra.
2: 3CAT Info. Tresca Info.

0: Els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquen les vagues previstes de dilluns a dijous de la setmana que ve. Mantenen, però, la de divendres a l'espera del resultat de la votació sobre el preacord amb educació. Els docents tindran 4 dies per votar si estan a favor o en contra del preacord. Els esplais i caus de Barcelona s'han mobilitzat aquest dissabte davant les seus dels districtes per reclamar espais on poder desenvolupar les seves activitats i tenir-hi accés lliure. Gairebé 9 de cada 10 esplais i caus depenen que altres entitats els cedeixin a algun local i no hi poden accedir sempre que ho necessiten. Els socis d'investidura endureixen el to amb el PSOE pel cas Zapatero. Els partidaris de Sumar exigeixen a Sánchez que mogui fitxa i el PNB reclama que avanci la compareixença al Congrés, tot i que descarta la moció de censura. El cap de l'Organització Mundial de la Salut es compromet a donar el suport que calgui a la República Popular del Congo en la lluita contra l'epidèmia d'Ebola. Tedros Adhanom visita aquest cap de setmana la província on va començar el brot. L'OMS calcula que d'aquí 7 mesos hi podria haver una vacuna preparada per als assajos clínics. La població de Barcelona s'estabilitza després de 3 anys de creixement. La ciutat registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil i ho compensa amb la immigració. Les persones centenàries marquen un nou rècord. Milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut gaudir dels seus programes favorits, conèixer les cares conegudes de la televisió i de la ràdio públiques i participar en desenes d'activitats. Un dels moments més importants ha estat l'edició d'un foraster en directe que ha omplert de gom a gom al Palau Sant Jordi. Ha mort el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin, considerat com un dels grans intel·lectuals de la segona meitat del segle XX i principis del segle XXI. Era el pare de la teoria del pensament complex, un corrent filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement.
1: Esports. El PSG es proclama per segona temporada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la tanda de penals. És la tercera Champions del tècnic asturià. N'ha guanyat una amb el Barça i 2 amb l'equip francès. L'Atlètic Barceloneta s'endú la Lliga Masculina de Waterpolo, la 21a consecutiva. A la Lliga Femenina, el Mataró força el tercer partit de la final. I Marc Márquez ha estat 5è a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP en el seu retorn a les pistes. La cursa llarga aquest diumenge, Márquez des de la 4ª posició i Marco Bezzecchi des de la pole.
0: Pel que fa al temps, el darrer dia de maig ens portarà algunes pluges al llarg de la tarda, amb inici de ruixats cap al migdia al voltant del Ripollès. Dia de sol i una mica més de calor, màximes de 30 a 36 graus. Xàfecs i tempestes fins al vespre al Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els sindicats majoritaris de l'educació, la USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre estarà oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres en espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà per correu electrònic als docents dilluns al migdia i que es mantindrà oberta fins dijous. Hauran de decidir si aproven el preacord que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Esther Niubó, consellera d'Educació, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i per tant ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu Yolanda Segura ha explicat per què defensen l'acord i que no només es fixen en els increments de sou.
4: Valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable.
0: D'altra banda, organitzacions com la CGT, que té representació a la mesa sectoral, ja han anunciat que faran campanya pel no al preacord. També al País Valencià els docents han decidit continuar la vaga indefinida i aquest dilluns començaran la quarta setmana d'aturada. Tenir un local en bones condicions i poder-hi accedir lliurement quan els calgui és la demanda que amb el lema "Sense claus no hi ha lleure" han reiterat aquest dissabte els caus i esplais de Barcelona, que s'han concentrat i han llegit un manifest al davant dels districtes de la ciutat. I és que, segons dades del Consell de la Joventut de Barcelona, que ha organitzat l'acció, el 2025 el 87% de les entitats de lleure de Barcelona no tenien un espai propi. Xavier Gallardo és el secretari del Consell.
2: Hi ha entitats que directament no tenen local o no hi cap tots els infants i joves de l'entitat dins del local que ara mateix tenen. Llavors, en el moment que plou, doncs no hi ha manera de fer el cau o l'esplai.
0: També hi ha altres entitats que poden fer la seva feina educativa en escoles, equipaments municipals, parròquies o espais compartits, però sense poder-hi anar sempre que els cal. És el cas de l'agrupament Escolta Weisisa i la Clàudia Urbán n'és una de les caps.
5: No tenim un local amb claus on puguem accedir sempre que vulguem, no tenim un local propi on puguem crear història que els infants visquin des que són petits fins que arriben a ser caps, no tenim un local on puguem entrar per deixar els materials, per fer reunions.
0: Els caus i esplais també demanen més facilitats per poder fer ús de l'espai públic i un reconeixement de l'administració a la feina educativa que fa l'associacionisme educatiu.
6: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els ministres de Sumar apugen el to contra el PSOE i exigeixen a Pedro Sánchez explicacions urgents i contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. La ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun, estan convençuts que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern de coalició, però alhora també reclamen a Pedro Sánchez que mogui fitxa perquè estan sortint acusacions molt greus.
7: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador, pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda.
8: Las informaciones que aparecen son graves. Hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferrat no siga siendo un lastre para la mayoría progresista.
0: Els comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar n'han parlat en un acte conjunt a Barcelona en què s'han reivindicat com una alternativa d'esquerres neta de corrupció. Per la seva banda, el PNB, que fins ara era un dels socis parlamentaris del PSOE, diu que té poca fe en les explicacions que pugui donar Pedro Sánchez. El seu president, Aitor Esteban, insisteix que cal convocar eleccions.
9: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada porque la legislatura está paralizada completamente. Se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, como acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irrespirable. Todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
0: Ara bé, Esteban també s'ha desmarcat de la moció de censura que promou el PP. I pel portaveu dels populars, Miguel Tellado, això és donar ales a la corrupció.
10: O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
0: Mentrestant, des de Catalunya, Jordi Turull de Junts demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país.
11: El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
0: Precisament, Pedro Sánchez clausura aquest diumenge el Congrés de les Joventuts Socialistes a Madrid. És el primer míting en què participa després que hagin esclatat els últims casos judicials que esquitxen el PSOE i servirà de termòmetre per mesurar la seva capacitat de resiliència. S'espera que el president espanyol marqui posició davant les pressions de l'oposició i dels socis d'investidura perquè convoqui eleccions. Madrid, Alba Gil.
12: En plena tempesta judicial, Sánchez es dirigirà a la seva organització juvenil, però el missatge que llanci tindrà lectures molt més enllà. Serà el primer acte públic de partit després que s'hagin sabut els detalls del cas Zapatero i que la Guàrdia Civil hagi escorcollat Ferraz per descobrir si el PSOE va obstaculitzar causes judicials que l'afecten. Fins ara, el president espanyol n'ha parlat un cop. Va ser a Roma, on va tancar files amb Zapatero i va insistir a esgotar la legislatura. Des d'aleshores, la Moncloa no ha deixat de denunciar un complot per fer caure el govern espanyol. Creuen que l'allau de causes judicials no és casualitat. I insistia també la portaveu adjunta del PSOE, Emma López.
13: No nos resignemos a las filtraciones. No nos resignemos al trato diferenciado. No nos resignemos a las injusticias. No nos resignemos a que nos traten de otra manera simplemente por tener unas ideas distintas.
12: Els socialistes reivindiquen la seva col·laboració amb la justícia enfront als qui destrueixen proves, en al·lusió al PP, i el retreu que celebrin les investigacions a l'entorn del PSOE, que són, a parer seu, una mala notícia per a Espanya.
0: Nova manifestació a València aquest dissabte de les associacions de víctimes de la Dana per exigir la supressió de l'aforament de Carlos Mazón. Una gran pancarta amb la frase Mazón a presó ha encapçalat la mobilització al costat d'altres com Menys mentides i més justícia o Ni oblit ni perdó. Els manifestants han insistit a exigir l'acta de diputat a l'expresident del govern i que comparegui davant la jutgessa de la Dana. Mariló Gradolí és la presidenta de l'associació Víctimes de la Dana 29 d'octubre 2024.
14: La verdadera comisión de investigación es el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, donde con hechos probados se está viendo que sí que había información suficiente para alertar a la población, que sí que había medios para poder avisar a la población y que no se hizo. Por tanto, el dictamen de les Corts Valencianes no deja de ser un paripé.
0: Els manifestants també han denunciat que en alguns llocs que es van inundar es tornen a fer obres per edificar-hi zones residencials, polígons industrials i centres comercials. En les inundacions de la Dana van morir 230 persones. En clau internacional, el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha assegurat a la República Democràtica del Congo que no està sola en la lluita contra l'Ebola. El màxim responsable de l'OMS ha viatjat aquest dissabte a la província d'Ituri, on es va originar el brot que preocupa actualment les autoritats sanitàries i que ha fet 246 morts en aquest país i 9 més a Uganda. En una compareixença al costat del ministre de Salut, Tedros ha manifestat el suport de l'organisme que dirigeix.
15: L'OMS estarà al costat de la República Democràtica del Congo durant tot el temps que calgui. El nostre compromís no s'acaba quan hi ha un brot. No esteu sols en això. Som aquí amb vosaltres i ho aconseguirem junts.
0: Malgrat que no hi ha vacuna i la mortalitat de la malaltia se situa entre el 30 i el 50%, Tedros Adhanom ha animat la població a buscar atenció mèdica ràpida per reduir l'impacte del virus.
15: No tot està perdut. L'Ebola causada pel virus Bundibugyo es pot superar amb una bona atenció mèdica i algunes persones aquí a Ituri ja s'han recuperat. Buscar atenció mèdica ràpid és decisiu.
0: També ha demanat a la població que enterri els morts de forma segura i eviti fer servir mètodes tradicionals en què els familiars manipulen els cossos sense estar protegits. D'altra banda, l'OMS ha anunciat que un grup d'experts està estudiant la viabilitat de possibles tractaments, considerant que la vacuna més prometedora podria estar preparada d'aquí 7 mesos per poder fer assajos clínics i que n'hi ha una altra que podria estar llesta d'aquí 2 mesos, però sobre la qual encara no hi ha prou informació. Els Estats Units han atacat un vaixell que navegava prop de l'estret d'Hormuz i que suposadament intentava trencar el bloqueig imposat als ports de l'Iran, mentre continuen sense avenços les converses entre els dos països. La Marina nord-americana ha disparat contra la sala de màquines d'un mercant amb bandera de Gàmbia que, segons l'exèrcit, no havia fet cas dels més de 20 advertiments que se li havien fet. Washington està intentant, mitjançant negociacions, que Teheran reobri l'estret d'Hormuz, però els iranians s'hi neguen, precisament a causa d'aquest bloqueig. L'Iran també demana que Israel deixi d'atacar el Líban, i és que l'exèrcit hebreu continua bombardejant aquest país, tot i que hi ha una treva oficialment en vigor. Aquest dissabte, el primer ministre libanès, Nawaf Salam, ha reclamat a Israel que cessi les hostilitats.
16: A Israel, Israel ha d'entendre que una política de terra cremada, el càstig col·lectiu i la destrucció de pobles i ciutats no garantiran ni la seguretat ni l'estabilitat. Al contrari, només aprofundiran la divisió amb el poble libanès.
0: Des de començament de març, els bombardejos israelians han fet més de 3.300 morts i 1 milió de desplaçats. Divendres, responsables militars d'Israel i el Líban es van reunir a Washington sense que hi hagués cap avenç en les negociacions.
6: El temps.
0: Dani Ramírez.
17: Avui el dia vindrà marcat per aquesta doble cara. Matí de sol, alguna boira al Prepirineu, després de les pluges d'ahir, que van deixar entre 5 i 20 litres per metre quadrat, fins i tot a punts de la Catalunya central. Olost, al Lluçanès, 22 litres, 16 a Sant Boi de Lluçanès, amb calamarsa, 22 a Lles de Cerdanya, i un patac fort a la zona del Montsec, on es van superar els 50 litres en mitja hora. Aiguat fort, 10 a Camarasa, 5 a Balaguer. També va ploure en aquest sector després d'un dia molt càlid. On hi va ploure, va refrescar, es va notar a la tarda. I això passarà avui. Si al migdia pot començar algun ruixat al voltant de la Collada, Ripollès, Cerdanya, doncs a la tarda s'escamparan per tot el Pirineu, Prepirineu i Catalunya central. Poden arribar novament a la Segarra, nord de l'Urgell, la Noguera, poden arribar també al nord del Bages, al Moianès, a Osona, difícilment al prelitoral, potser freguen al Montseny, però sobretot Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya central. Poden ser forts i amb calamarsa, sobretot al Pirineu oriental, al voltant del Ripollès, Garrotxa i Osona, localment amb pedra o calamarsa. Dilluns a la tarda algun ruixat, menys. Dimarts, més tempestes, podran ser fortes o localment violentes al Pirineu, Girona i Barcelona, arribant al prelitoral i a punts de la costa. I dimecres, dimarts a la tarda i dimecres, baixarà notablement la temperatura.
6: 3CAT Info.
0: Nous avenços contra el càncer de pròstata amb metàstasi. Des del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia han descobert que la combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat la progressió o mort dels pacients amb càncer de pròstata metastàsic que tenen unes mutacions concretes. La troballa la presenten aquest cap de setmana al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Mèdica ASCO, que es fa a Chicago, als Estats Units. Es calcula que un de cada 8 homes tindrà càncer de pròstata, el tipus de tumor més freqüent en el sexe masculí, i que en un 80% dels casos és curable. Però 2 de cada 10 d'aquests pacients tindran metàstasi i això redueix la supervivència. En aquests casos, la combinació d'aquests dos fàrmacs, que ja són al mercat, millora molt el temps que aquests pacients estan sense malaltia. El doctor Joaquim Mateo és oncòleg de la Vall d'Hebron i especialista en càncer de pròstata.
18: No només responguin al tractament, sinó que aquesta resposta duri molt més temps. És a dir, aconseguim que un cop hem reduït molt la malaltia, aquesta no torni en molts més anys. I això és molt important perquè vol dir que detectar aquestes mutacions fent test genètics des de l'inici ens permet identificar aquells pacients que necessiten una via de tractament diferent a la resta.
0: Aquestes mutacions afecten el 20% dels pacients que tenen càncer de pròstata amb metàstasi. La majoria dels càncers de pròstata afecten els homes de més de 65 anys. Els tractaments hormonals són molt efectius, però justament aquestes mutacions de certs tumors fan que es tornin resistents. Baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents. Tot i això, un 16% dels nois i noies d'entre 15 i 16 anys han fumat alguna vegada. Fa 10 anys eren molts més, superaven el 40% dels enquestats. De la mateixa manera, també s'ha reduït dràsticament el nombre de joves que fumen de forma habitual. Fa 10 anys era un 22% i ara només representa un 5% del total. Això, segons un estudi de la Diputació de Barcelona, que els últims cursos ha enquestat més de 7.000 alumnes de quart d'ESO. En canvi, ha augmentat el nombre de joves que vapegen de forma habitual. Segons aquest informe, ara ho fan el 15% dels adolescents. I segons la cap del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Elisenda Noguera Guillemet, cada vegada comencen més joves.
19: Fa dos anys, un 10% dels que havien provat el vapeig ho havien fet tenint entre 10 i 12 anys. En canvi, ara, actualment, ja estem al 18% que ho han provat.
0: Per cert, que aquest estiu no es podrà fumar pràcticament cap platja de la demarcació de Barcelona. Fa 3 anys només ho prohibien 3 municipis i ara en són 24. De fet, aquest any només se n'han desmarcat Badalona i Castelldefels, governades pel Partit Popular. El president delegat de Salut Pública de la Diputació, Josep Ramon Mut, confia que aviat hi hagi una llei catalana que ho reguli.
20: Això, i ara ja s'està elevant al Parlament de Catalunya, s'acabarà aprovant per llei catalana i, per tant, al final s'haurà de complir sí o sí. Per tant, creiem que tard o d'hora acabaran aprovant l'ordenança per avançar-se una mica a la llei catalana que ho obligarà.
0: Aquest diumenge és el Dia Mundial Sense Tabac, que és el principal responsable del 85% dels casos de càncer de pulmó. La baixada de les temperatures aquest dissabte ha reduït el perill d'incendi i des d'aquesta mitjanit ja no està actiu el nivell 3 del Pla Alfa a les 4 comarques de Ponent on estava activat. El pla obligava a incrementar les precaucions en activitats a l'aire lliure a 24 poblacions de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell, on també estaven prohibides algunes activitats, com encendre focs en espais oberts, cremar rostolls o encendre foc en les àrees de descans properes a les carreteres. Tot i les temperatures de rècord dels darrers dies, els bombers no preveuen una campanya antiincendis més complicada que la dels darrers anys. Expliquen que les pluges d'aquesta tardor i hivern hi poden ajudar, però alerten també que l'aigua tan abundant que ha caigut té una doble cara. Ho ha explicat en declaracions a 3CAT Info el sotsinspector dels bombers de la Generalitat, Jordi Pagès.
21: La notícia positiva és això, és que el nivell estructural de sequera ha baixat, el comportament ja no és tan intens, però això, per l'altra banda, també es traduís en que el creixement de les herbàcies és més alt, hi ha més continuïtat de vegetació fina, que també ens genera l'episodi que estem tenint aquesta setmana i tindrem fins la setmana que ve.
0: Aquest dissabte hi ha hagut 2 petits incendis a Barberà de la Conca, a la Conca de Barberà i a Tremp, al Pallars Jussà. S'han cremat restes vegetals i, en total, els focs han afectat poc més de mitja hectàrea i s'han pogut controlar ràpidament. La calor de rècord del mes de maig ha avançat l'inici de la campanya de prevenció d'incendis de les comarques de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, la zona on menys ha plogut durant la primavera, però també on s'acumula un gran volum de combustible després d'un hivern extraordinàriament plujós. Tot plegat ha comportat l'activació dels grups especials de prevenció d'incendis forestals. Anem a Gandesa, Ariadna Escoda.
22: La seva tasca és la de controlar el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació, des d'on poden detectar qualsevol columna de fum i activar immediatament els equips d'extinció. Una feina que s'ha avançat un mes davant de l'increment del risc d'incendi forestal. Joaquim Miralles, cap de GEPIF Terra Alta, explica com es preveu aquesta campanya.
23: Bueno, enguany se preveu que sigui una campanya pues, complicada, però també com ho porten sent ja els estius anteriors. Sí que és veritat que enguany comencem molt prompte. El que ens fa patir més és que el combustible fi ara mateix està en un punt de que s'ha assecat i com que n'hi ha molt per les pluges que vam patir, bueno, que vam tenir durant els últims mesos, Això el que fa és que els incendis puguen córrer molt. Nosaltres esperem que sigui una campanya com la de l'any passat, tot i que ara estem a una setmana on les temperatures són molt elevades, esperem que la setmana vinent baixin una mica, però la campanya se preveu que pugui ser com la de l'any passat.
22: La presència d'aquests grups també té un efecte dissuasiu a l'hora d'evitar negligències com cremes agrícoles fora dels mesos permesos o barbacoes en espais prohibits. Amb tot, el Departament d'Agricultura reforça els efectius del GEPIF a tot Catalunya, que passaran de 60 a 95 efectius arreu del territori.
0: Esports. Amb Roger Arbussà.
1: El PSG es proclama per segona vegada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la final a la tanda de penals. El resultat ha estat d'empat a 1 al temps reglamentari, no hi ha hagut gols a la pròrroga i als penals l'equip francès ha guanyat per 4-3. És la tercera Champions de Luis Enrique com a entrenador. N'ha guanyat una amb el Barça i 2 amb el PSG, i igual a Pep Guardiola i Zinedine Zidane. Són declaracions de l'asturià a Movistar.
24: Ha costado mucho el partido, ¿no? Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
1: Luis Enrique ja avisa que els seus jugadors continuaran amb gana la pròxima temporada.
24: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar. Y siguen entrenando. Y siguen. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio. Les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
1: L'Arsenal es queda sense guanyar la seva primera Champions.
6: 3CAT Info.
1: Encara en futbol, aquest diumenge l'Europa juga l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. El tècnic de l'equip graciec, Adai Benítez, vol fer història.
2: No pateixo ni abans ni després, eh? O sigui, al revés, demà tenim un partit important, tenim una cita amb la història de l'Europa també, i el que tinc ganes és que arribi ja el moment. O sigui, estic molt il·lusionat, tinc moltes ganes. Per això una altra vegada em vaig tornar a ficar, o vaig decidir ser entrenador per estar una, doncs, el més a prop de la gespa sense poder jugar, eh? Sempre dic que m'agradava molt més jugar que entrenar.
1: Aquest partit, Europa-Celta B, a 4:15 de la tarda a Can Dragó. L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga Masculina de Waterpolo després d'imposar-se al Sabadell en el segon partit de la final per 11-16. L'MVP d'aquesta final ha estat Roger Taüll.
3: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent a poc a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa de ser un rival molt fort, on cal que ens posa les coses més difícils, però crec que hem sapigut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
1: Aquest títol de Lliga és el 21è consecutiu de l'equip mariner. També aquest dissabte el Mataró s'ha endut el segon partit de la final de la Lliga femenina i força el tercer partit. En aquest segon, Mataró 14, Sant Andreu 11. La jugadora Clara Espar celebra trencar la imbatibilitat de les andreuenques.
4: Pues molt contenta, la veritat. Sabíem que si volíem forçar aquest tercer partit havíem de fer les coses molt bé, sobretot no fer errors. I bueno, crec que hem fet un bon partit i ara tenim l'opció de guanyar dimarts a casa seva.
1: El tercer partit es jugarà dimarts que ve a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu a les 9. Victòria del Barça d'hoquei patins en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol, 4-1 contra l'Igualada. Els blaugranes, dominadors històrics de la competició amb 35 títols, arrenquen amb autoritat una eliminatòria al millor de 5 partits en què busquen la seva quarta final seguida. Són declaracions del tècnic Ricard Ares.
5: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo i va de guanyar el partit en Essies 4-1, 1-0. Hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
1: El segon partit serà dilluns que ve al Palau.
6: 3CAT Info.
1: El Vila-sana s'ha classificat per a la final de l'Hockey Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau de Plegamans per 2-1. La jugadora del Vila-sana, Elsa Salvanyà, destaca aquest pas de la final.
7: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens on hi han hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
1: L'eliminació del Palau suposa l'últim partit com a professional de Berta Busquets, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. També s'ha retirat Anna Casaramona.
25: M'he emocionat molt, he plorat molt i em sentia sobretot molt, molt afortunada i orgullosa de tot l'ho viscut i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'estimo, la meva parella, la meva família, les meves amigues, gent de la feina. Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
1: I el bàsquet Girona ha anunciat la renovació del pivot lituà Martínez Gueben per una temporada. Amb 11 punts i 6 rebots de mitjana, Gueben ha estat el jugador més valorat de l'equip. Són declaracions del director esportiu del club gironí, Fernando Sanemeterio.
26: Ponemos muy en valor también su compromiso con el club, su compromiso con el equipo. Es un jugador que no se ha perdido ningún entrenamiento en todo el año, no se ha perdido ningún partido en todo el año y aparte es uno de nuestros capitanes y uno de nuestros referentes también fuera del campo. Así que si queremos dar continuidad a este proyecto, él era una de las prioridades.
6: Són 2:15 de 4.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquen les vagues previstes de dilluns a dijous de la setmana que ve. Mantenen, però, la de divendres a l'espera del resultat de la votació sobre el preacord amb educació. Els docents tindran 4 dies per votar si estan a favor o en contra del preacord. I de la plana política destaca que els socis d'investidura endureixen el to amb el PSOE pel cas Zapatero. Els partits de Sumar exigeixen a Sánchez que mogui fitxa i el PNB reclama que avanci la compareixença al Congrés, tot i que descarta la moció de censura. A partir d'ara us explicarem que milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut gaudir dels seus programes favorits, conèixer les cares conegudes de la televisió i la ràdio públiques i participar en desenes d'activitats. Un dels moments més importants ha estat l'edició d'un foraster en directe que ha omplert de gom a gom el Palau Sant Jordi. També és notícia que el nombre de naixements a la ciutat de Barcelona ha baixat molt i se situa a nivells de finals de la Guerra Civil. Segons dades del Padró Municipal, l'any 2025 hi va haver a la capital catalana 11.000 naixements. El nombre de defuncions va ser superior de 14.400 persones, però es manté estable el total de població per l'arribada d'estrangers. I en esports, què destaquem, Roger Arbosà?
1: Que el PSG es proclama per segona temporada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la tanda de penals. És la tercera Champions del tècnic asturià. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb l'equip francès.
0: Pel que fa al temps, el darrer dia de maig ens portarà algunes pluges al llarg de la tarda amb inici de ruixats cap al migdia al voltant del Ripollès. Dia de sol i una mica més de calor. Màximes de 30 a 36 graus, xàfecs i tempestes fins al vespre al Pirineu, Prepirineu i també a la Catalunya Central. Els sindicats majoritaris de l'educació, l'USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre estarà oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres en espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà per correu electrònic als docents dilluns al migdia i que es mantindrà oberta fins dijous. Hauran de decidir si aproven el preacord que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys, incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Esther Niubó, consellera d'Educació, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i, per tant, ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, ha explicat per què defensen l'acord i que no només es fixen en els increments de sou.
3: Valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable.
0: D'altra banda, organitzacions com la CGT, que té representació a la mesa sectorial, ja han anunciat que faran campanya pel no al preacord. També al País Valencià els docents han decidit continuar la vaga indefinida i aquest dilluns començaran la quarta setmana d'aturada.
4: 3CAT Info.
0: En clau política, els ministres de Sumar pugen el to contra el PSOE i exigeixen a Pedro Sánchez explicacions urgents i contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. La ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun, estan convençuts que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern de coalició. Però alhora reclamen a Pedro Sánchez que mogui fitxa perquè estan sortint acusacions molt greus.
5: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador, pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda.
6: Las informaciones que aparecen son graves hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferrat no siga siendo un lastre para la mayoría progresista.
0: Els comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar n'han parlat en un acte conjunt a Barcelona, en què s'han reivindicat com una alternativa d'esquerres neta de corrupció. Per la seva banda, el PND, que fins ara era un dels socis parlamentaris del PSOE, diu que té poca fe en les explicacions que pugui donar Pedro Sánchez. El seu president, Aitor Esteban, insisteix que cal convocar eleccions.
7: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada, porque la legislatura está paralizada completamente. Se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, cómo acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irresponsable. Todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
0: Ara bé, Esteban també s'ha desmarcat de la moció de censura que promou el PP. I pel portaveu dels populars, Miguel Tellado, això és donar ales a la corrupció.
8: O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
0: Mentrestant, des de Catalunya, Jordi Turull de Junts demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país.
9: El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
0: Xavier Antich continuarà com a president d'Òmnium fins al 2030. Aquest dissabte, l'Assemblea General de l'entitat l'ha reelegit per 4 anys més. En el seu discurs, Antich ha advertit que venen temps difícils per a l'independentisme.
10: Si a l'Estat espanyol es consuma una majoria parlamentària de la dreta i l'extrema dreta espanyolista i anticatalana, caldrà liderar la reacció des de l'independentisme i el sobiranisme. No espereu a venir a Òmnium el dia després de les eleccions. Ajudeu-nos ara.
0: Ara bé, ha afegit que Òmnium és immun al desànim i que afronta el futur més immediat amb ambició guanyadora. Gairebé uns 200 migrants han estat interceptats en aigües de les Balears en els últims 2 dies en una 12ena d'embarcacions que han intentat arribar a les costes de forma esglaonada. L'últim rescat s'ha fet a la tarda d'aquest dissabte quan Salvament Marítim i la Guàrdia Civil han avistat 11 magrebins que viatjaven en una barca a una 10ena de quilòmetres al sud-est de Formentera. La major part dels rescatats s'han fet a prop de Formentera i Cabrera i, en un cas, a Eivissa. Les Balears registren cada vegada més arribades de migrants a través del mar, sobretot des d'Algèria. El 2025 hi va haver un increment del 25% respecte a l'any anterior i en el que portem d'any han arribat prop de 2.000 persones a bord d'un centenar d'embarcacions.
4: 3CAT Info.
0: Donald Trump s'ha ofert a suspendre un concert commemoratiu de la independència dels Estats Units i substituir-lo per un discurs seu davant de la renúncia d'alguns músics a participar-hi. L'acte s'havia de fer dimecres que ve a Washington en el marc de les activitats pels 250 anys de naixement del país, però una mitja dotzena d'artistes han cancel·lat la seva participació sense donar motius oficials. L'última anul·lació va ser la de Brett Michels, cantant del grup de rock Poison, que ha argumentat que aquest esdeveniment ha resultat ser més partidista del que pensava. Fent servir el seu estil, el president nord-americà ha acusat els músics de ser artistes de tercera categoria i en un missatge a la seva xarxa social ha anunciat que està pensant a portar l'atracció número 1 del món i l'home que aconsegueix audiències molt més altes que Elvis sense guitarra, en referència a un discurs pronunciat per ell mateix. També s'ha qualificat com l'home que alguns diuen que és el millor president de la història. El nombre de naixements a la ciutat de Barcelona baixa i se situa a nivells de finals de la Guerra Civil. Segons dades del Padró Municipal, l'any 2025 hi va haver a la capital catalana 11.012 naixements. El nombre de defuncions va ser superior, de 14.400 persones, però es manté estable el total de població per l'arribada d'estrangers. A 1 de gener vivien a Barcelona poc més d'1.700.000 persones. Segons dades del Padró Municipal, a més, la capital catalana ha marcat un nou rècord de persones centenàries. N'hi ha 1.196, un 8,3% més que l'any anterior. L'últim any, de fet, Barcelona ha experimentat un envelliment progressiu de la població i ara l'edat mitjana se situa als 44,6 anys. La cap del Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Jesús Calvo, explica que la majoria són dones.
11: Lleugera feminització, sobretot en les edats avançades, més centenaris que mai, estem a la vora de 1.200 persones centenàries, el 82% dels quals són dones.
0: El padró mostra una disminució de la població autòctona que representa el 44% del total. Hi viuen persones de fins a 181 nacionalitats, amb l'Argentina, Colòmbia i el Pakistan com a principals països d'origen. Augmenta un 16% el nombre de joves pagesos que s'incorporen al camp a Catalunya. El Departament d'Agricultura ha registrat aquest any un total de 340 noves entrades. És la millor dada des del 2019. Ens ho explica des de Lleida Pere Joan Álvarez.
12: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern i el sector han de continuar treballant plegats per fer-lo atractiu als més joves.
13: El sector agrari té futur, si es fan les coses bé, si hi ha un bon acompanyament, si treballem tots junts i donem també una imatge de comunicació a la societat de que és un sector per guanyar-se la vida atractiu pels joves de casa nostra.
12: Ordeig ha visitat Aitona, el Segrià, una explotació agrària que ha diversificat l'oferta. Es tracta del projecte Torre Roca, del jove pagès Xavi Ibars, que amb els ajuts del contracte global d'explotació ha impulsat una iniciativa que combina la producció de 91 hectàrees de cultius amb la gestió d'una casa rural que va obrir l'any 2020.
14: Una altra línia de negoci dins l'empresa. Ajuda a diversificar l'empresa.
12: El cas de l'explotació Torre Roc és un exemple de com els ajuts del departament han permès contribuir al futur de les explotacions generant noves activitats econòmiques.
0: L'entrada en vigor de la llei contra el malbaratament alimentari ha fet augmentar un 18% les donacions al Banc dels Aliments. Des de fa uns mesos, els supermercats i establiments de restauració estan obligats a donar o reciclar el menjar per evitar llançar-lo. El Banc dels Aliments ha incrementat un 3% els convenis amb els supermercats en dos mesos. Roger Monerris és el cap de donació i sostenibilitat de l'entitat.
15: Aquests aliments que no es podien comercialitzar o que arriba un moment que no es poden comercialitzar però estan aptes pel consum per redirigir-los a les nostres entitats i a les famílies, que són més de 96.000 beneficiaris finals.
0: A més, les cadenes de distribució tenen altres mètodes per no malbaratar. Per exemple, a Bon Preu ofereixen productes a punt de caducar a preus reduïts i també destinen el pa i derivats dels cereals que no es poden aprofitar per fer pinso per als animals. Josep Castany és el cap de Departament de Sostenibilitat i Energia de Grup Bon Preu.
16: Són enganxines de color taronja molt visibles amb els quals els productes estan rebaixats de forma molt sensible, un 30% o un 50%. De manera que són productes que tenen una capacitat curta però que són perfectament aptes pel consum i que si els vols menjar doncs avui, demà o fins i tot congelar-los, etc., es pot fer i aprofitem el producte.
0: En el cas de l'hostaleria i la restauració, els establiments han de donar envasos reciclables o reutilitzables als clients perquè s'emportin el menjar que no s'acabin. Dos trens al dia de mitjana s'aturen per culpa dels grafitis. Aquest acte vandàlic provoca retards i reducció de la capacitat dels combois i canvis en els horaris, i netejar-los té un alt cost. L'any passat, Renfe va registrar prop d'un miler de denúncies per pintades, amb un impacte directe sobre gairebé 1,5 milió de passatgers i un cost de pràcticament 7,5 milions d'euros per netejar-les. Les tasques de neteja es fan exclusivament en 5 estacions: Ripoll, Sant Andreu, Estació de França, l'Hospitalet de Llobregat i Vilanova i la Geltrú. I Renfe preveu triplicar-ne la xifra els pròxims mesos. Ara treballa amb un nou producte que permet netejar els grafitis dels trens en només 15 minuts. L'operadora també ha reforçat la seguretat i la vigilància amb drons i una unitat canina en punts crítics com Montcada Bifurcació o l'Estació de França, que és on es fan més pintades.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Nou cop policial contra la multireincidència que deixa un centenar de detinguts i 19 investigats a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana. En el marc d'aquest dispositiu Campai, que s'ha acabat la matinada de dissabte, també s'han identificat més de 2.000 persones i s'han interposat 110 denúncies per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides. Fora de la demarcació barcelonina, un dispositiu Campai a Reus, al Baix Camp, ha deixat 4 detinguts i 152 identificats amb 315 antecedents. Lluna Puigcerdà, a la Cerdanya, ha acabat amb 2 detinguts i 237 identificats, que entre tots acumulen 119 antecedents.
4: El temps.
0: Dani Ramírez.
17: Avui el dia vindrà marcat per aquesta doble cara. Matí de sol, alguna boira al Prepirineu, després de les pluges d'ahir, que van deixar entre 5 i 20 litres per metre quadrat, fins i tot a punts de la Catalunya central. Olost, al Lluçanès, 22 litres, 16 a Sant Boi de Lluçanès, amb calamarsa, 22 a Lles de Cerdanya, i un patac fort a la zona del Montsec, on es van superar els 50 litres en mitja hora. Aiguat fort, 10 a Camarasa, 5 a Balaguer. També va ploure en aquest sector després d'un dia molt càlid. On hi va ploure, va refrescar, es va notar a la tarda. I això passarà avui. Si al migdia pot començar algun ruixat al voltant de la Collada, Ripollès, Cerdanya, doncs a la tarda s'escamparan per tot el Pirineu, Prepirineu i Catalunya central. Poden arribar novament a la Segarra, nord de l'Urgell, la Noguera, poden arribar també al nord del Bages, al Moianès, a Osona, difícilment al prelitoral, potser freguen al Montseny, però sobretot Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya central. Poden ser forts i amb calamarsa, sobretot al Pirineu oriental, al voltant del Ripollès, Garrotxa i Osona, localment amb pedra o calamarsa. Dilluns a la tarda algun ruixat, menys. Dimarts, més tempestes, podran ser fortes o localment violentes al Pirineu, Girona i Barcelona, arribant al prelitoral i a punts de la costa. I dimecres, dimarts a la tarda i dimecres, baixarà notablement la temperatura.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut participar en desenes d'activitats, conèixer algunes de les cares conegudes de 3CAT i visitar alguns dels escenaris dels principals programes, com els de la Renaixença, Cuines o la sèrie Com si fos ahir. Un dels moments més emocionants ha estat l'edició d'un foraster en directe que ha omplert de gom a gom al Palau Sant Jordi. Quim Masferrer ha valorat així l'experiència.
18: Ha estat increïble, perquè crec que una miqueta hi havia l'essència del foraster, no? Hi havia molta veritat, hi havia emoció, emotivitat, hem rigut, i ens hem reunit gent que està enganxada a aquest programa.
0: Fora del recinte i al llarg de l'Anella Olímpica s'han habilitat 5 escenaris diferents plens d'activitats vinculades als programes de l'univers de 3CAT.
19: Hi ha un fotomatón, ho veus, ho sents i ho vius. I res, farem una foto amb la família, que hem vingut amb els amics, amb la família, tots junts.
20: El primer cotxe del foraster. Bueno, primer he anat en bici, després he fet un circuit, he fet una carrera d'esquís i ara aniré en kayak.
21: I hem fet jocs.
22: I hi ha una foto amb el Tito.
0: La festa continuarà aquest diumenge amb moltes sorpreses i amb un plat fort, el concert dels participants d'Eufòria d'aquesta última edició. Cadaqués, a l'Alt Empordà, ha inaugurat la nova ruta Dalí, un itinerari que permet recórrer lliurement una trentena d'espais vinculats a la vida i l'obra de Salvador Dalí. El recorregut està senyalitzat amb plaques amb un dibuix d'una formiga. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
23: Una ruta que connecta una trentena d'ubicacions com l'antic Hotel Miramar, on Dalí va conèixer a Gala la seva esposa el 1929, o la casa familiar del Llaner, on Federico García Lorca es va allotjar durant les seves visites el 1925 i el 1905 i el 1927. La iniciativa busca anar més enllà dels espais més coneguts

0: i que tenen més relació amb en David, o que, sobre això és important també, que de vegades després van aparèixer en algun dels seus quadres, perquè David té moltes obres en què el paisatge de fons és Cadaqués.
1: La de Cadaqués és la segona ruta daliniana que dissenyen els amics dels museus Dalí. El 2021 ja van estrenar un itinerari a Figueres amb les mateixes plaques de formigues.
2: Ha mort als 104 anys un dels grans pensadors de la segona meitat del segle XX i principis del XXI, el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin. Va ser el pare de la teoria del pensament complex, un enfocament filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement. Se l'anomenava el pensador planetari perquè plantejava comprendre la realitat com un tot inseparable, trencant les fronteres entre les disciplines. Va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona el 2010. En el seu discurs va afirmar que era necessari fer una revolució en l'ensenyament i proposava com fer-ho.
3: Una revolució, però con conservació de los saberes acumulados en las disciplinas. A eso necesito hoy día una simbiosis del mejor de las varias culturas para enfrentar problemas fundamentales.
2: Morin també va rebre el Premi Internacional Catalunya el 1994, entre molts altres guardons a escala internacional. D'entre la vuitantena de les seves obres, que anaven a contracorrent de la sociologia tradicional, destaquen el mètode, el rumor d'Orleans i el paradigma perdut, la naturalesa humana. Morin es va afiliar al Partit Comunista i va prendre part en la resistència durant l'ocupació nazi a França. Anys més tard, i desencantat amb el comunisme estalinista, va deixar la militància, tot i que es va continuar considerant d'esquerres. Va lluitar contra l'integrisme i la xenofòbia i se'l va acusar d'antisemita. El president francès Emmanuel Macron ha retut un homenatge a l'esperit universal de Morin, a qui ha qualificat com l'humanisme fet persona. Aquest dissabte ha mort als 89 anys Josefina Molina, pionera de les dones cineastes a Espanya. Va ser la primera dona que es va graduar en direcció de cinema. Va ser una lluitadora incansable per la igualtat i va fundar l'Associació de Dones Cineastes el 2006. Actualment n'era la presidenta d'honor. Pionera de les dones cineastes a Espanya, també va ser el 2012 la primera directora reconeguda amb el Goya d'Honor de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya. En una entrevista realitzada per Àlex Gorina, a motiu de l'homenatge que li va fer la Filmoteca, Molina reivindicava així els seus orígens.
4: Siendo una hija de familia de clase media acomodada, en Córdoba, una ciudad de provincias en aquella época, en donde en Andalucía no se podía hacer cine, que logró hacer lo que quería.
2: Als inicis va combinar els estudis amb la tasca d'ajudant de realització a Televisió Espanyola, una etapa de la qual destaca la seva adaptació del Camino, basada en l'obra de Miguel Delibes, i Teresa de Jesús, amb Concha Velasco i un guió escrit amb Carmen Martín Gaite. A més del cinema, Molina va fundar una companyia de teatre amb què va dirigir quatre obres i el 1962 va col·laborar en el programa de ràdio Vida de Espectáculo amb la secció feminista La Mujer i el Cine.
5: Esports.
2: Amb Roger Arbussà.
6: El PSG es proclama per segona vegada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la final a la tanda de penals. El resultat ha estat d'empat a un al temps reglamentari, no hi ha hagut gols a la pròrroga i als penals l'equip francès ha guanyat per 4-3. És la tercera Champions de Luis Enrique com a entrenador. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb el PSG, igual a Pep Guardiola i Zinedine Zidane. Són declaracions de l'asturià a Movistar.
7: Ha costat mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
6: Luis Enrique ya avisa, a més, que els seus jugadors continuarán amb gana la próxima temporada.
7: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando. Y siguen. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún

0: mérito para mí, es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar a entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro, ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
1: L'Arsenal es queda sense guanyar la seva primera Champions.
2: 3Cat Info.
1: Encara en futbol, aquest diumenge l'Europa juga a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. El tècnic de l'equip graciec, Adai Benítez, vol fer història.
3: No pateixo ni abans ni després, eh? O sigui, al revés, demà tenim un partit important, tenim una cita amb la història de l'Europa també, i el que tinc ganes és que arribi ja el moment. O sigui, estic molt il·lusionat, tinc moltes ganes. Per això una altra vegada em vaig tornar a ficar... o vaig decidir ser entrenador per estar una, pues, lo més a prop de la gespa sense poder jugar, eh? Sempre dic que m'agradava molt més jugar que entrenar.
1: Aquest partit Europa-Celta B a 4:15 de la tarda a Can Dragó. L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga Masculina de Waterpolo després d'imposar-se al Sabadell en el segon partit de la final per 11-16. L'MVP d'aquesta final ha estat Roger Taüll.
4: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa ser un rival molt fort, on cal que ens posa les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
1: Aquest títol és el 21è consecutiu de l'equip mariner. També aquest dissabte el Mataró s'ha endut el segon partit de la final de la Lliga Femenina i força el tercer partit. En aquest segon, Mataró 14, Sant Andreu 11. La jugadora Clara Espars celebra trencar la imbatibilitat de les andreuenques.
5: Pues molt contenta, la veritat. Sabíem que si volíem forçar aquest tercer partit havíem de fer les coses molt bé, sobretot no fer errors. I bueno, crec que hem fet un bon partit i ara tenim l'opció de guanyar dimarts a casa seva.
1: El tercer partit es jugarà dimarts que ve efectivament a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu a les 9.
2: 3Cat Info.
1: Victòria del Barça d'hoquei patins en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol, 4-1 contra l'Igualada. Els blaugranes, dominadors històrics de la competició amb 35 títols, arrenquen amb autoritat una eliminatòria al millor de 5 partits en què busquen la seva quarta final seguida. Són declaracions del tècnic Ricard Ares.
6: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo, i va de guanyar el partit en Essies 4-1, 1-0. Hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
1: El segon partit serà dilluns que ve al Palau. El Vila-sana s'ha classificat per a la final de l'Hockey Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau de Plegamans per 2-1. La jugadora del Vila-sana, Elsa Salvanyà, destaca aquest pas a la final.
7: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens on hi han hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
1: L'eliminació del Palau suposa l'últim partit com a professional de Berta Busquets, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. També s'ha retirat Anna Casaramona.
8: M'he emocionat molt, he plorat molt i em sentia sobretot molt, molt afortunada i orgullosa de tot el viscut i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'estimo, la meva parella, la meva família, les meves amigues, gent de la feina. Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
1: I el Bàsquet Girona ha anunciat la renovació del pivot lituà Martínez Gueven per una temporada amb 11 punts i 6 rebots de mitjana. Gueven ha estat el jugador més valorat de l'equip. Són declaracions del director esportiu del club gironí, Fernando San Emeterio.
9: Ponemos muy en valor también su compromiso con el club, su compromiso con el equipo. Es un jugador que no se ha perdido ningún entrenamiento en todo el año, no se ha perdido ningún partido en todo el año y aparte es uno de nuestros capitanes y uno de nuestros referentes también fuera del campo. Así que si queremos dar continuidad a este proyecto, él era una de las prioridades.
1: El Girona, juntament amb la Penya, el Lleida i el Manresa, ja ha acabat la fase regular de l'ACB, mentre que al Barça encara li queda un partit. Aquest diumenge rebrà el València a les 7, un partit clau de cara al posicionament del play-off. Si el Barça guanya, acabarà tercer i s'enfrontarà a la Penya als quarts. Si en canvi perd, l'equip blaugrana serà cinquè i jugarà contra el Múrcia amb el factor pista en contra.
2: 3Cat Info. Fresca Info.

0: Els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquen les vagues previstes de dilluns a dijous de la setmana que ve. Mantenen, però, la de divendres a l'espera del resultat de la votació sobre el preacord amb educació. Els docents tindran 4 dies per votar si estan a favor o en contra del preacord. Els esplais i caus de Barcelona s'han mobilitzat aquest dissabte davant les seus dels districtes per reclamar espais on poder desenvolupar les seves activitats i tenir-hi accés lliure. Gairebé 9 de cada 10 esplais i caus depenen que altres entitats els cedeixin a algun local i no hi poden accedir sempre que ho necessiten. Els socis d'investidura endureixen el to amb el PSOE pel cas Zapatero. Els partidaris de Sumar exigeixen a Sánchez que mogui fitxa i el PNB reclama que avanci la compareixença al Congrés, tot i que descarta la moció de censura. El cap de l'Organització Mundial de la Salut es compromet a donar el suport que calgui a la República Popular del Congo en la lluita contra l'epidèmia d'Ebola. Tedros Adhanom visita aquest cap de setmana la província on va començar el brot. L'OMS calcula que d'aquí 7 mesos hi podria haver una vacuna preparada per als assajos clínics. La població de Barcelona s'estabilitza després de 3 anys de creixement. La ciutat registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil i ho compensa amb la immigració. Les persones centenàries marquen un nou rècord. Milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut gaudir dels seus programes favorits, conèixer les cares conegudes de la televisió i de la ràdio públiques i participar en desenes d'activitats. Un dels moments més importants ha estat l'edició d'Un foraster en directe, que ha omplert de gom a gom el Palau Sant Jordi. Ha mort el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin, considerat com un dels grans intel·lectuals de la segona meitat del segle XX i principis del segle XXI. Era el pare de la teoria del pensament complex, un corrent filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement.
1: Esports. El PSG es proclama per segona temporada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la tanda de penals. És la tercera Champions del tècnic asturià. N'ha guanyat una amb el Barça i 2 amb l'equip francès. L'Atlètic Barceloneta s'endú la Lliga Masculina de Waterpolo, la 21a consecutiva. A la Lliga Femenina, el Mataró força el tercer partit de la final. I Marc Márquez ha estat 5è a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP en el seu retorn a les pistes. La cursa llarga aquest diumenge, Márquez des de la 4ª posició i Marco Bezzecchi des de la pole.
0: Pel que fa al temps, el darrer dia de maig ens portarà algunes pluges al llarg de la tarda, amb inici de ruixats cap al migdia al voltant del Ripollès. Dia de sol i una mica més de calor, màximes de 30 a 36 graus. Xàfecs i tempestes fins al vespre al Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els sindicats majoritaris de l'educació, la USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre estarà oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres en espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà per correu electrònic als docents dilluns al migdia i que es mantindrà oberta fins dijous. Hauran de decidir si aproven el preacord que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Esther Niubó, consellera d'Educació, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i per tant ens situarà en una xifra que portarà que siguin els docents dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu Yolanda Segura ha explicat per què defensen l'acord i que no només es fixen en els increments de sou.
4: Valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable.
0: D'altra banda, organitzacions com la CGT, que té representació a la mesa sectoral, ja han anunciat que faran campanya pel no al preacord. També al País Valencià els docents han decidit continuar la vaga indefinida i aquest dilluns començaran la quarta setmana d'aturada. Tenir un local en bones condicions i poder-hi accedir lliurement quan els calgui és la demanda que amb el lema Sense claus no hi ha lleure han reiterat aquest dissabte els caus i esplais de Barcelona, que s'han concentrat i han llegit un manifest al davant dels districtes de la ciutat. I és que, segons dades del Consell de la Joventut de Barcelona, que ha organitzat l'acció, el 2025 el 87% de les entitats de lleure de Barcelona no tenien un espai propi. Xavier Gallardo és el secretari del Consell.
2: Hi ha entitats que directament no tenen local o no hi cap tots els infants i joves de l'entitat dins del local que ara mateix tenen. Llavors, en el moment que plou, doncs, no hi ha manera de fer el cau o l'esplai.
0: També hi ha altres entitats que poden fer la seva feina educativa en escoles, equipaments municipals, parròquies o espais compartits, però sense poder-hi anar sempre que els cal. És el cas de l'agrupament Escolta Weisisa i la Clàudia Urbán n'és una de les caps.
5: No tenim un local amb claus on puguem accedir sempre que vulguem, no tenim un local propi on puguem crear història que els infants visquin des que són petits fins que arriben a ser caps, no tenim un local on puguem entrar per deixar els materials, per fer reunions.
0: Els caus i esplais també demanen més facilitats per poder fer ús de l'espai públic i un reconeixement de l'administració a la feina educativa que fa l'associacionisme educatiu.
6: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els ministres de Sumar apugen el to contra el PSOE i exigeixen a Pedro Sánchez explicacions urgents i contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. La ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun, estan convençuts que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern de coalició, però alhora també reclamen a Pedro Sánchez que mogui fitxa perquè estan sortint acusacions molt greus.
7: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador. Pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda.
8: Las informaciones que aparecen son graves. Hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferraz no siga siendo un lastre para la mayoría progresista.
0: Els comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar n'han parlat en un acte conjunt a Barcelona en què s'han reivindicat com una alternativa d'esquerres neta de corrupció. Per la seva banda, el PNB, que fins ara era un dels socis parlamentaris del PSOE, diu que té poca fe en les explicacions que pugui donar Pedro Sánchez. El seu president, Aitor Esteban, insisteix que cal convocar eleccions.
9: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada porque la legislatura está paralizada completamente. Se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, cómo acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irresponsable. Todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
0: Ara bé, Esteban també s'ha desmarcat de la moció de censura que promou el PP. I pel portaveu dels populars, Miguel Tellado, això és donar ales a la corrupció.
10: O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
0: Mentrestant, des de Catalunya, Jordi Turull, de Junts, demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país.
11: El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
0: Precisament, Pedro Sánchez clausura aquest diumenge el Congrés de les Joventuts Socialistes a Madrid. És el primer míting en què participa després que hagin esclatat els últims casos judicials que esquitxen el PSOE i servirà de termòmetre per mesurar la seva capacitat de resiliència. S'espera que el president espanyol marqui posició davant les pressions de l'oposició i dels socis d'investidura perquè convoqui eleccions. Madrid, Alba Gil.
12: En plena tempesta judicial, Sánchez es dirigirà a la seva organització juvenil, però el missatge que llanci tindrà lectures molt més enllà. Serà el primer acte públic de partit després que s'hagin sabut els detalls del cas Zapatero i que la Guàrdia Civil hagi escorcollat Ferraz per descobrir si el PSOE va obstaculitzar causes judicials que l'afecten. Fins ara, el president espanyol n'ha parlat un cop. Va ser a Roma, on va tancar files amb Zapatero i va insistir a esgotar la legislatura. Des d'aleshores, la Moncloa no ha deixat de denunciar un complot per fer caure el govern espanyol. Creuen que l'allau de causes judicials no és casualitat. I insistia també la portaveu adjunta del PSOE, Emma López.
13: No nos resignemos a las filtraciones. No nos resignemos al trato diferenciado. No nos resignemos a las injusticias. No nos resignemos a que nos traten de otra manera simplemente por tener unas ideas distintas.
12: Els socialistes reivindiquen la seva col·laboració amb la justícia enfront als qui destrueixen proves, en al·lusió al PP, i el retreu que celebrin les investigacions a l'entorn del PSOE, que són, a parer seu, una mala notícia per a Espanya.
0: Nova manifestació a València aquest dissabte de les associacions de víctimes de la Dana per exigir la supressió de l'aforament de Carlos Mazón. Una gran pancarta amb la frase Mazón a presó ha encapçalat la mobilització al costat d'altres com Menys mentides i més justícia o Ni oblit ni perdó. Els manifestants han insistit a exigir l'acta de diputat a l'expresident del govern i que comparegui davant la jutgessa de la Dana. Mariló Gradolí és la presidenta de l'Associació Víctimes de la Dana 29 d'octubre 2024.
14: La verdadera comisión de investigación es el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, donde con hechos probados se está viendo que sí que había información suficiente para alertar a la población, que sí que había medios para poder avisar a la población y que no se hizo. Por tanto, el dictamen de les Corts Valencianes no deja de ser un paripé.
0: Els manifestants també han denunciat que en alguns llocs que es van inundar es tornen a fer obres per edificar-hi zones residencials, polígons industrials i centres comercials. En les inundacions de la Dana van morir 230 persones. En clau internacional, el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha assegurat a la República Democràtica del Congo que no està sola en la lluita contra l'Ebola. El màxim responsable de l'OMS ha viatjat aquest dissabte a la província d'Ituri, on es va originar el brot que preocupa actualment les autoritats sanitàries i que ha fet 246 morts en aquest país i 9 més a Uganda. En una compareixença al costat del ministre de Salut, Tedros, ha manifestat el suport de l'organisme que dirigeix.
15: L'OMS estarà al costat de la República Democràtica del Congo durant tot el temps que calgui. El nostre compromís no s'acaba quan hi ha un brot. No esteu sols en això. Som aquí amb vosaltres i ho aconseguirem junts.
0: Malgrat que no hi ha vacuna i la mortalitat de la malaltia se situa entre el 30 i el 50%, Tedros Adhanom ha animat la població a buscar atenció mèdica ràpida per reduir l'impacte del virus. This is
15: not without hope. No tot està perdut. L'Ebola causada pel virus Bundibugyo es pot superar amb una bona atenció mèdica i algunes persones aquí a Ituri ja s'han recuperat. Buscar atenció mèdica ràpid és decisiu.
0: També ha demanat a la població que enterri els morts de forma segura i eviti fer servir mètodes tradicionals en què els familiars manipulen els cossos sense estar protegits. D'altra banda, l'OMS ha anunciat que un grup d'experts està estudiant la viabilitat de possibles tractaments, considerant que la vacuna més prometedora podria estar preparada d'aquí 7 mesos per poder fer assajos clínics i que n'hi ha una altra que podria estar llesta d'aquí 2 mesos, però sobre la qual encara no hi ha prou informació. Els Estats Units han atacat un vaixell que navegava prop de l'estret d'Hormuz i que suposadament intentava trencar el bloqueig imposat als ports de l'Iran, mentre continuen sense avenços les converses entre els dos països. La Marina nord-americana ha disparat contra la sala de màquines d'un mercant amb bandera de Gàmbia que, segons l'exèrcit, no havia fet cas dels més de 20 advertiments que se li havien fet. Washington està intentant, mitjançant negociacions, que Teheran reobri l'estret d'Hormuz, però els iranians s'hi neguen, precisament a causa d'aquest bloqueig. L'Iran també demana que Israel deixi d'atacar el Líban, i és que l'exèrcit hebreu continua bombardejant aquest país, tot i que hi ha una treva oficialment en vigor. Aquest dissabte, el primer ministre libanès, Nawaf Salam, ha reclamat a Israel que cessi les hostilitats.
16: Israel ha d'entendre que una política de terra cremada, el càstig col·lectiu i la destrucció de pobles i ciutats no garantiran ni la seguretat ni l'estabilitat. Al contrari, només aprofundiran la divisió amb el poble libanès.
0: Des de començament de març, els bombardejos israelians han fet més de 3.300 morts i 1 milió de desplaçats. Divendres, responsables militars d'Israel i el Líban es van reunir a Washington sense que hi hagués cap avenç en les negociacions.
6: El temps.
0: Dani Ramírez.
17: Avui el dia vindrà marcat per aquesta doble cara. Matí de sol, alguna boira al Prepirineu, després de les pluges d'ahir, que van deixar entre 5 i 20 litres per metre quadrat, fins i tot a punts de la Catalunya central. Olost, el Lluçanès, 22 litres, 16 a Sant Boi de Lluçanès, amb calamarsa, 22 a Lles de Cerdanya, i un patac fort a la zona del Montsec, on es van superar els 50 litres en mitja hora. Aiguat fort, 10 a Camarasa, 5 a Balaguer. També va ploure en aquest sector després d'un dia molt càlid. On hi va ploure, va refrescar, es va notar a la tarda. I això passarà avui. Si a la migdia pot començar algun ruixat al voltant de la Collada, Ripollès, Cerdanya, doncs a la tarda s'escamparan per tot el Pirineu, Prepirineu i Catalunya central. Poden arribar novament a la Segarra, nord de l'Urgell, la Noguera, poden arribar també al nord del Bages, al Moianès, a Osona, difícilment al prelitoral, potser freguen al Montseny, però sobretot Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya central. Poden ser forts i amb calamarsa, sobretot al Pirineu oriental, al voltant del Ripollès, Garrotxa i Osona, localment amb pedra o calamarsa. Dilluns a la tarda algun ruixat, menys. Dimarts, més tempestes, podran ser fortes o localment violentes al Pirineu, Girona i Barcelona, arribant al prelitoral i a punts de la costa. I dimecres, dimarts a la tarda i dimecres, baixarà notablement la temperatura.
6: 3CAT Info.
0: Nous avenços contra el càncer de pròstata amb metàstasi. Des del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia han descobert que la combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat la progressió o mort dels pacients amb càncer de pròstata metastàsic que tenen unes mutacions concretes. La troballa la presenten aquest cap de setmana al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Mèdica, ASCO, que es fa a Chicago, als Estats Units. Es calcula que un de cada 8 homes tindrà càncer de pròstata, el tipus de tumor més freqüent en el sexe masculí, i que en un 80% dels casos és curable. Però 2 de cada 10 d'aquests pacients tindran metàstasi i això redueix la supervivència. En aquests casos, la combinació d'aquests dos fàrmacs, que ja són al mercat, millora molt el temps que aquests pacients estan sense malaltia. El doctor Joaquim Mateo és oncòleg de la Vall d'Hebron i especialista en càncer de pròstata.
18: No només responguin al tractament, sinó que aquesta resposta duri molt més temps. És a dir, aconseguim que un cop hem reduït molt la malaltia, aquesta no torni en molts més anys. I això és molt important perquè vol dir que detectar aquestes mutacions fent test genètics des de l'inici ens permet identificar aquells pacients que necessiten una via de tractament diferent a la resta.
0: Aquestes mutacions afecten el 20% dels pacients que tenen càncer de pròstata amb metàstasi. La majoria dels càncers de pròstata afecten els homes de més de 65 anys. Els tractaments hormonals són molt efectius, però justament aquestes mutacions de certs tumors fan que es tornin resistents. Baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents. Tot i això, un 16% dels nois i noies d'entre 15 i 16 anys han fumat alguna vegada. Fa 10 anys eren molts més, superaven el 40% dels enquestats. De la mateixa manera, també s'ha reduït dràsticament el nombre de joves que fumen de forma habitual. Fa 10 anys era un 22% i ara només representa un 5% del total. Això, segons un estudi de la Diputació de Barcelona, que els últims cursos ha enquestat més de 7.000 alumnes de quart d'ESO. En canvi, ha augmentat el nombre de joves que vapegen de forma habitual. Segons aquest informe, ara ho fan el 15% dels adolescents. I segons la cap del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Elisenda Noguera Guillamet, cada vegada comencen més joves.
19: Fa dos anys, un 10% dels que havien provat el vapeig ho havien fet tenint entre 10 i 12 anys. En canvi, ara, actualment, ja estem al 18% que ho han provat.
0: Per cert, que aquest estiu no es podrà fumar pràcticament cap platja de la demarcació de Barcelona. Fa 3 anys només ho prohibien 3 municipis i ara en són 24. De fet, aquest any només se n'han desmarcat Badalona i Castelldefels, governades pel Partit Popular. El president delegat de Salut Pública de la Diputació, Josep Ramon Mut, confia que aviat hi hagi una llei catalana que ho reguli.
20: Això, i ara ja s'està elevant al Parlament de Catalunya, s'acabarà aprovant per llei catalana i, per tant, al final s'haurà de complir sí o sí. Per tant, creiem que tard o d'hora acabaran aprovant l'ordenança per avançar-se una mica a la llei catalana que ho obligarà.
0: Aquest diumenge és el Dia Mundial Sense Tabac, que és el principal responsable del 85% dels casos de càncer de pulmó. La baixada de les temperatures aquest dissabte ha reduït el perill d'incendi i des d'aquesta mitjanit ja no està actiu el nivell 3 del Pla Alfa a les 4 comarques de Ponent on estava activat. El pla obligava a incrementar les precaucions en activitats a l'aire lliure a 24 poblacions de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell, on també estaven prohibides algunes activitats, com encendre focs en espais oberts, cremar rostolls o encendre foc en les àrees de descans properes a les carreteres. Tot i les temperatures de rècord dels darrers dies, els bombers no preveuen una campanya antiincendis més complicada que la dels darrers anys. Expliquen que les pluges d'aquesta tardor i hivern hi poden ajudar, però alerten també que l'aigua tan abundant que ha caigut té una doble cara. Ho ha explicat en declaracions a 3Cat Info el sotsinspector dels bombers de la Generalitat, Jordi Pagès.
21: La notícia positiva és això, és que el nivell estructural de sequera ha baixat, el comportament ja no és tan intens, però això, per l'altra banda, també es traduís en que el creixement de les herbàcies és més alt, hi ha més continuïtat de vegetació fina, que també ens genera l'episodi que estem tenint aquesta setmana i tindrem fins la setmana que ve.
0: Aquest dissabte hi ha hagut 2 petits incendis a Barberà de la Conca, a la Conca de Barberà i a Tremp, al Pallars Jussà. S'han cremat restes vegetals i, en total, els focs han afectat poc més de mitja hectàrea i s'han pogut controlar ràpidament. La calor de rècord del mes de maig ha avançat l'inici de la campanya de prevenció d'incendis de les comarques de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, la zona on menys ha plogut durant la primavera, però també on s'acumula un gran volum de combustible després d'un hivern extraordinàriament plujós. Tot plegat ha comportat l'activació dels grups especials de prevenció d'incendis forestals. Anem a Gandesa, Ariadna Escoda.
22: La seva tasca és la de controlar el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació, des d'on poden detectar qualsevol columna de fum i activar immediatament els equips d'extinció. Una feina que s'ha avançat un mes davant de l'increment del risc d'incendi forestal. Joaquim Miralles, cap de GEPIF Terra Alta, explica com es preveu aquesta campanya.
23: Bueno, enguany se preveu que sigui una campanya pues, complicada, però també com ho porten sent ja els estius anteriors. Sí que és veritat que enguany comencem molt pronte. El que ens fa patir més és que el combustible fi ara mateix està en un punt de que s'ha assecat i com que n'hi ha molt per les pluges que vam patir, bueno, que vam tenir durant els últims mesos, Això el que fa és que els incendis puguen córrer molt. Nosaltres esperem que sigui una campanya com la de l'any passat, tot i que ara estem a una setmana on les temperatures són molt elevades, esperem que la setmana vinent baixin una mica, però la campanya se preveu que pugui ser com la de l'any passat.
22: La presència d'aquests grups també té un efecte dissuasiu a l'hora d'evitar negligències com cremes agrícoles fora dels mesos permesos o barbacoes en espais prohibits. Amb tot, el Departament d'Agricultura reforça els efectius del GEPIF a tot Catalunya, que passaran de 60 a 95 efectius arreu del territori.
0: Esports. Amb Roger Arbussà.
1: El PSG es proclama per segona vegada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la final a la tanda de penals. El resultat ha estat d'empat a 1 al temps reglamentari, no hi ha hagut gols a la pròrroga i als penals l'equip francès ha guanyat per 4-3. És la tercera Champions de Luis Enrique com a entrenador. N'ha guanyat una amb el Barça i 2 amb el PSG, i igual a Pep Guardiola i Zinedine Zidane. Són declaracions de l'asturià a Movistar.
24: Ha costado mucho, mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
1: Luis Enrique ja avisa que els seus jugadors continuaran amb gana la pròxima temporada.
2: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando. Sí. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
1: L'Arsenal es queda sense guanyar la seva primera Champions.
6: 3CAT Info.
1: Encara en futbol, aquest diumenge a l'Europa juga l'anada de les semifinals del play-off de Sens a segona divisió contra el Celta B. El tècnic de l'equip graciec, Adai Benítez, vol fer història.
3: No pateixo ni abans ni després, eh? O sigui, al revés, demà tenim un partit important, tenim una cita amb la història de l'Europa també, i el que tinc ganes és que arribi ja el moment. O sigui, estic il·lusionat, tinc moltes ganes. Per això una altra vegada em vaig tornar a ficar, o vaig decidir ser entrenador per estar una, pues, lo més a prop de la gespa sense poder jugar, eh? Sempre dic que m'agradava molt més jugar que entrenar.
1: Aquest partit, Europa-Celta B, a 4:15 de la tarda a Can Dragó. L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga Masculina de Waterpolo després d'imposar-se al Sabadell en el segon partit de la final per 11-16. L'MVP d'aquesta final ha estat Roger Taüll.
4: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent poc a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa ser un rival molt fort, on cal com ens posa les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
1: Aquest títol de Lliga és el 21è consecutiu de l'equip mariner. També aquest dissabte el Mataró s'ha endut el segon partit de la final de la Lliga femenina i força el tercer partit. En aquest segon, Mataró 14, Sant Andreu 11. La jugadora Clara Espar celebra trencar la imbatibilitat de les andreuenques.
5: Pues molt contenta, la veritat. Sabíem que si volíem forçar aquest tercer partit havíem de fer les coses molt bé, sobretot no fer errors. I bueno, crec que hem fet un bon partit i ara tenim l'opció de guanyar dimarts a casa seva.
1: El tercer partit es jugarà dimarts que ve a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu a les 9. Victòria del Barça d'hoquei patins en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol, 4-1 contra l'Igualada. Els blaugranes, dominadors històrics de la competició amb 35 títols, arrenquen amb autoritat una eliminatòria al millor de 5 partits en què busquen la seva quarta final seguida. Són declaracions del tècnic Ricard Ares.
7: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo i va de guanyar el partit, tant és si és 4-1, 1-0. Hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
1: El segon partit serà dilluns que ve al Palau.
6: 3CAT Info.
1: El Vila-sana s'ha classificat per a la final de l'hoquei Lliga femenina després de guanyar el segon partit al Palau de Plegamans per 2-1. La jugadora del Vila-sana, Elsa Salvanyà, destaca aquest pas de la final.
25: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens on hi ha hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
1: L'eliminació del Palau suposa l'últim partit com a professional de Berta Busquets, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. També s'ha retirat Anna Casarramona.
26: M'he emocionat molt, he plorat molt i em sentia sobretot molt, molt afortunada i orgullosa de tot el viscut i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'estimo, la meva parella, la meva família, les meves amigues, gent de la feina. Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
1: I el bàsquet Girona ha anunciat la renovació del pivot lituà Martínez Gueven per una temporada. Amb 11 punts i 6 rebots de mitjana, Gueven ha estat el jugador més valorat de l'equip. Són declaracions del director esportiu del club gironí, Fernando Sanemeterio.
27: Ponemos muy en valor también su compromiso con el club, su compromiso con el equipo. Es un jugador que no se ha perdido ningún entrenamiento en todo el año, no se ha perdido ningún partido en todo el año y aparte es uno de nuestros capitanes y uno de nuestros referentes también fuera del campo. Así que si queremos dar continuidad a este proyecto, él era una de las prioridades.
6: Són 4:05.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquen les vagues previstes de dilluns a dijous de la setmana que ve. Mantenen, però, la de divendres a l'espera del resultat de la votació sobre el preacord amb educació. Els docents tindran 4 dies per votar si estan a favor o en contra del preacord. I de la plana política destaca que els socis d'investidura endureixen el to amb el PSOE pel cas Zapatero. Els partits de Sumar exigeixen a Sánchez que mogui fitxa i el PNB reclama que avanci la compareixença al Congrés, tot i que descarta la moció de censura. A partir d'ara us explicarem que milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut gaudir dels seus programes favorits, conèixer les cares conegudes de la televisió i la ràdio públiques i participar en desenes d'activitats. Un dels moments més importants ha estat l'edició d'un foraster en directe que ha omplert de gom a gom el Palau Sant Jordi. També és notícia que el nombre de naixements a la ciutat de Barcelona ha baixat molt i se situa a nivells de finals de la Guerra Civil. Segons dades del Padró Municipal, l'any 2025 hi va haver a la capital catalana 11.000 naixements. El nombre de defuncions va ser superior de 14.400 persones, però es manté estable el total de població per l'arribada d'estrangers. I en esports, què destaquem, Roger Arbosà?
1: Que el PSG es proclama per segona temporada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la tanda de penals. És la tercera Champions del tècnic asturià. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb l'equip francès.
0: Pel que fa al temps, el darrer dia de maig ens portarà algunes pluges al llarg de la tarda, amb inici de ruixats cap al migdia al voltant del Ripollès. Dia de sol i una mica més de calor. Màximes de 30 a 36 graus, xàfecs i tempestes fins al vespre al Pirineu, Prepirineu i també a la Catalunya Central. Els sindicats majoritaris de l'educació, la USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre estarà oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres en espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà per correu electrònic als docents dilluns al migdia i que es mantindrà oberta fins dijous. Hauran de decidir si aproven el preacord que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys, incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Esther Niubó, consellera d'Educació, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i per tant ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, ha explicat per què defensen l'acord i que no només es fixen en els increments de sou.
3: Valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable.
0: D'altra banda, organitzacions com la CGT, que té representació a la mesa sectorial, ja no han anunciat que faran campanya pel no al preacord. També al País Valencià els docents han decidit continuar la vaga indefinida i aquest dilluns començaran la quarta setmana d'aturada.
4: 3CAT Info.
0: En clau política, els ministres de Sumar pugen el to contra el PSOE i exigeixen a Pedro Sánchez explicacions urgents i contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. La ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun, estan convençuts que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern de coalició, però alhora reclamen a Pedro Sánchez que mogui fitxa perquè estan sortint acusacions molt greus.
5: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador. Pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda.
6: Las informaciones que aparecen son graves. hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferraz no siga siendo un lastre para la mayoría progresista.
0: Els comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar n'han parlat en un acte conjunt a Barcelona, en què s'han reivindicat com una alternativa d'esquerres neta de corrupció. Per la seva banda, el PNB, que fins ara era un dels socis parlamentaris del PSOE, diu que té poca fe en les explicacions que pugui donar Pedro Sánchez. El seu president, Aitor Esteban, insisteix que cal convocar eleccions.
7: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada, porque la legislatura está paralizada completamente. Se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, cómo acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irresponsable. Todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
0: Ara bé, Esteban també s'ha desmarcat de la moció de censura que promou el PP. I pel portaveu dels populars, Miguel Tellado, això és donar ales a la corrupció.
8: O con Sánchez o con la democracia, o se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
0: Mentrestant, des de Catalunya, Jordi Turull de Junts demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país.
9: El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
0: Xavier Antich continuarà com a president d'Òmnium fins al 2030. Aquest dissabte, l'Assemblea General de l'entitat l'ha reelegit per 4 anys més. En el seu discurs, Antich ha advertit que venen temps difícils per a l'independentisme.
10: Si a l'Estat espanyol es consuma una majoria parlamentària de la dreta i l'extrema dreta espanyolista i anticatalana, caldrà liderar la reacció des de l'independentisme i el sobiranisme. No espereu a venir a Òmnium el dia després de les eleccions. Ajudeu-nos ara.
0: Ara bé, ha afegit que Òmnium és immun al desànim i que afronta el futur més immediat amb ambició guanyadora. Gairebé uns 200 migrants han estat interceptats en aigües de les Balears en els últims 2 dies en una dotzena d'embarcacions que han intentat arribar a les costes de forma esglaonada. L'últim rescat s'ha fet a la tarda d'aquest dissabte quan Salvament Marítim i la Guàrdia Civil han avistat 11 magrebins que viatjaven en una barca a una desena de quilòmetres al sud-est de Formentera. La major part dels rescatats s'han fet a prop de Formentera i Cabrera i, en un cas, a Eivissa. Les Balears registren cada vegada més arribades de migrants a través del mar, sobretot des d'Algèria. El 2025 hi va haver un increment del 25% respecte a l'any anterior i en el que portem d'any han arribat prop de 2.000 persones a bord d'un centenar d'embarcacions.
4: 3CAT Info.
0: Donald Trump s'ha ofert a suspendre un concert commemoratiu de la independència dels Estats Units i substituir-lo per un discurs seu davant de la renúncia d'alguns músics a participar-hi. L'acte s'havia de fer dimecres que ve a Washington en el marc de les activitats pels 250 anys de naixement del país, però una mitja dotzena d'artistes han cancel·lat la seva participació sense donar motius oficials. L'última anul·lació va ser la de Brett Michels, cantant del grup de rock Poison, que ha argumentat que aquest esdeveniment ha resultat ser més partidista del que pensava. Fent servir el seu estil, el president nord-americà ha acusat els músics de ser artistes de tercera categoria i en un missatge a la seva xarxa social ha anunciat que està pensant a portar l'atracció número 1 del món i l'home que aconsegueix audiències molt més altes que Elvis sense guitarra, en referència a un discurs pronunciat per ell mateix. També s'ha qualificat com l'home que alguns diuen que és el millor president de la història. El nombre de naixements a la ciutat de Barcelona baixa i se situa a nivells de finals de la Guerra Civil. Segons dades del Padró Municipal, l'any 2025 hi va haver a la capital catalana 11.012 naixements. El nombre de defuncions va ser superior, de 14.400 persones, però es manté estable el total de població per l'arribada d'estrangers. A 1 de gener vivien a Barcelona poc més d'1.700.000 persones. Segons dades del Padró Municipal, a més, la capital catalana ha marcat un nou rècord de persones centenàries. N'hi ha 1.196, un 8,3% més que l'any anterior. L'últim any, de fet, Barcelona ha experimentat un envelliment progressiu de la població i ara l'edat mitjana se situa als 44,6 anys. La cap del Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Jesús Calvo, explica que la majoria són dones.
11: Lleugera feminització, sobretot en les edats avançades, més centenaris que mai, estem a la vora de 1.200 persones centenàries, el 82% dels quals són dones.
0: El padró mostra una disminució de la població autòctona que representa el 44% del total. Hi viuen persones de fins a 181 nacionalitats, amb l'Argentina, Colòmbia i el Pakistan com a principals països d'origen. Augmenta un 16% el nombre de joves pagesos que s'incorporen al camp a Catalunya. El Departament d'Agricultura ha registrat aquest any un total de 340 noves entrades. És la millor dada des del 2019. Ens ho explica des de Lleida Pere Joan Álvarez.
12: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern i el sector han de continuar treballant plegats per fer-lo atractiu als més joves.
13: El sector agrari té futur, si es fan les coses bé, si hi ha un bon acompanyament, si treballem tots junts i donem també una imatge de comunicació a la societat de que és un sector per guanyar-se la vida atractiu pels joves de casa nostra.
12: Ordeig ha visitat Aitona, el Segrià, una explotació agrària que ha diversificat l'oferta. Es tracta del projecte Torre Roca, del jove pagès Xavi Ibars, que amb els ajuts del contracte global d'explotació ha impulsat una iniciativa que combina la producció de 91 hectàrees de cultius amb la gestió d'una casa rural que va obrir l'any 2020.
14: Una altra línia de negoci dins l'empresa. Ajuda a diversificar l'empresa.
12: El cas de l'explotació Torre Roc és un exemple de com els ajuts del departament han permès contribuir al futur de les explotacions generant noves activitats econòmiques.
0: L'entrada en vigor de la llei contra el malbaratament alimentari ha fet augmentar un 18% les donacions al Banc dels Aliments. Des de fa uns mesos, els supermercats i establiments de restauració estan obligats a donar o reciclar el menjar per evitar llançar-lo. El Banc dels Aliments ha incrementat un 3% els convenis amb els supermercats en dos mesos. Roger Monerris és el cap de donació i sostenibilitat de l'entitat.
15: Aquests aliments que no es podien comercialitzar o que arriba un moment que no es poden comercialitzar però estan aptes pel consum per redirigir-los a les nostres entitats i a les famílies, que són més de 96.000 beneficiaris finals.
0: A més, les cadenes de distribució tenen altres mètodes per no malbaratar. Per exemple, a bon preu ofereixen productes a punt de caducar a preus reduïts i també destinen el pa i derivats dels cereals que no es poden aprofitar per fer pinso per als animals. Josep Castany és el cap de Departament de Sostenibilitat i Energia de Grup Bon Preu.
16: Són enganxines de color taronja molt visibles amb els quals els productes estan rebaixats de forma molt sensible, un 30 o 50%. De manera que són productes que tenen una capacitat curta però que són perfectament aptes pel consum i que si els vols menjar doncs avui, demà o fins i tot congelar-los, etc., es pot fer i aprofitem el producte.
0: En el cas de l'hostaleria i la restauració, els establiments han de donar envasos reciclables o reutilitzables als clients perquè s'emportin el menjar que no s'acabin. Dos trens al dia de mitjana s'aturen per culpa dels grafitis. Aquest acte vandàlic provoca retards i reducció de la capacitat dels combois i canvis en els horaris, i netejar-los té un alt cost. L'any passat, Renfe va registrar prop d'un miler de denúncies per pintades, amb un impacte directe sobre gairebé 1,5 milió de passatgers i un cost de pràcticament 7,5 milions d'euros per netejar-les. Les tasques de neteja es fan exclusivament en 5 estacions: Ripoll, Sant Andreu, Estació de França, l'Hospitalet de Llobregat i Vilanova i la Geltrú. I Renfe preveu triplicar-ne la xifra els pròxims mesos. Ara treballa amb un nou producte que permet netejar els grafitis dels trens en només 15 minuts. L'operadora també ha reforçat la seguretat i la vigilància amb drons i una unitat canina en punts crítics com Montcada Bifurcació o l'Estació de França, que és on es fan més pintades.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Nou cop policial contra la multireincidència que deixa un centenar de detinguts i 19 investigats a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana. En el marc d'aquest dispositiu Campai, que s'ha acabat la matinada de dissabte, també s'han identificat més de 2.000 persones i s'han interposat 110 denúncies per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides. Fora de la demarcació barcelonina, un dispositiu Campai a Reus, al Baix Camp, ha deixat 4 detinguts i 152 identificats amb 315 antecedents. I una Puigcerdà, a la Cerdanya, ha acabat amb 2 detinguts i 237 identificats, que entre tots acumulen 119 antecedents.
4: El temps.
0: Dani Ramírez.
17: Avui el dia vindrà marcat per aquesta doble cara. Matí de sol, alguna boira al Prepirineu, després de les pluges d'ahir, que van deixar entre 5 i 20 litres per metre quadrat, fins i tot a punts de la Catalunya central. Olost, al Lluçanès, 22 litres, 16 a Sant Boi de Lluçanès, amb calamarsa, 22 a Lles de Cerdanya, i un patac fort a la zona del Montsec, on es van superar els 50 litres en mitja hora. Aiguat fort, 10 a Camarasa, 5 a Balaguer. També va ploure en aquest sector després d'un dia molt càlid. On hi va ploure, va refrescar, es va notar a la tarda. I això passarà avui. Si a la migdia pot començar algun ruixat al voltant de la Collada, Ripollès, Cerdanya, doncs a la tarda s'escamparan per tot el Pirineu, Prepirineu i Catalunya central. Poden arribar novament a la Segarra, nord de l'Urgell, la Noguera, poden arribar també al nord del Bages, al Moianès, a Osona, difícilment al prelitoral, potser freguen al Montseny, però sobretot Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya central. Poden ser forts i amb calamarsa, sobretot al Pirineu oriental, al voltant del Ripollès, Garrotxa i Osona, localment amb pedra o calamarsa. Dilluns a la tarda algun ruixat, menys. Dimarts, més tempestes, podran ser fortes o localment violentes al Pirineu, Girona i Barcelona, arribant al prelitoral i a punts de la costa. I dimecres, dimarts a la tarda i dimecres, baixarà notablement la temperatura.
4: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut participar en desenes d'activitats, conèixer algunes de les cares conegudes de 3CAT i visitar alguns dels escenaris dels principals programes, com els de la Renaixença, Cuines o la sèrie Com si fos ahir. Un dels moments més emocionants ha estat l'edició d'un foraster en directe que ha omplert de gom a gom al Palau Sant Jordi. Quim Masferrer ha valorat així l'experiència.
18: Ha estat increïble, perquè crec que una miqueta hi havia l'essència del foraster, no? Hi havia molta veritat, hi havia emoció, emotivitat, hem rigut, i ens hem reunit gent que està enganxada a aquest programa.
0: Fora del recinte i al llarg de l'Anella Olímpica s'han habilitat 5 escenaris diferents plens d'activitats vinculades als programes de l'univers de 3CAT.
19: Hi ha un fotomatón, ho veus, ho sents i ho vius. I res, farem una foto amb la família, que hem vingut amb els amics, amb la família, tots junts.
20: El primer cotxe del foraster. Bueno, primer he anat en bici, després he fet un circuit, he fet una carrera d'esquís i ara aniré en caia.
21: I hem fet jocs.
22: I jo una foto amb el Tito.
0: La festa continuarà aquest diumenge amb moltes sorpreses i amb un plat fort, el concert dels participants d'Eufòria d'aquesta última edició. Cadaqués, a l'Alt Empordà, ha inaugurat la nova ruta Dalí, un itinerari que permet recórrer lliurement una trentena d'espais vinculats a la vida i l'obra de Salvador Dalí. El recorregut està senyalitzat amb plaques amb un dibuix d'una formiga. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
23: Una ruta que connecta una trentena d'ubicacions com l'antic Hotel Miramar, on Dalí va conèixer a Gala la seva esposa el 1929, o la casa familiar del Llaner, on Federico García Lorca es va allotjar durant les seves visites el 1925 i el 1927. La iniciativa busca anar més enllà dels espais més coneguts com Port Lligat i posar en valor racons menys habituals del municipi. Ho explica Pia Serinyana, l'alcaldessa de Cadaqués.
24: Per nosaltres en Dalí és una figura molt important, ja ho sabem tots d'aquí de Cadaqués, però no s'explica prou, i no s'explica moltes vegades. Has d'anar al museu, has d'anar a la casa de Dalí, però hi ha molt de racons del poble on es parla d'en Dalí i en Dalí és present.
23: El periodista Josep Playà, membre dels Amics dels Museus Dalí, ha estat el responsable de dissenyar l'itinerari.
1: Una trentena, podíem haver triat alguns quals, però hem buscat també aquells que siguin més representatius i siguin més representatius i que tenen més relació amb en Dalí, o que, sobre això és important també, que de vegades

0: que proposa una visió interconnectada del coneixement. Se l'anomenava el pensador planetari perquè plantejava comprendre la realitat com un tot inseparable, trencant les fronteres entre les disciplines. Va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona el 2010. En el seu discurs va afirmar que era necessari fer una revolució en l'ensenyament i proposava com fer-ho.
1: Una revolució, però con conservació de los saberes acumulados en las disciplinas. A hoy necesito hoy día una simbiosis del mejor de las varias culturas para enfrentar problemas fundamentales.
0: Moren també va rebre el Premi Internacional Catalunya el 1994, entre molts altres guardons a escala internacional. D'entre la vuitantena de les seves obres, que anaven a contracorrent de la sociologia tradicional, destaquen el mètode, el rumor d'Orleans i el paradigma perdut, la naturalesa humana. Moren es va afiliar al Partit Comunista i va prendre part en la resistència durant l'ocupació nazi a França. Anys més tard, i desencantat amb el comunisme estalinista, va deixar la militància, tot i que es va continuar considerant d'esquerres. Va lluitar contra l'integrisme i la xenofòbia i se'l va acusar d'antisemita. El president francès Emmanuel Macron ha retut un homenatge a l'esperit universal de Moren, a qui ha qualificat com l'humanisme fet persona. Aquest dissabte ha mort als 89 anys Josefina Molina, pionera de les dones cineastes a Espanya. Va ser la primera dona que es va graduar en direcció de cinema. Va ser una lluitadora incansable per la igualtat i va fundar l'Associació de Dones Cineastes el 2006. Actualment n'era la presidenta d'honor. Pionera de les dones cineastes a Espanya, també va ser el 2012 la primera directora reconeguda amb el Goya d'Honor de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya. En una entrevista realitzada per Àlex Gorina, a motiu de l'homenatge que li va fer la Filmoteca, Molina reivindicava així els seus orígens.
2: Siendo una hija de familia de clase media acomodada, en Córdoba, una ciudad de provincias en aquella época, en donde en Andalucía no se podía hacer cine, que logró hacer lo que quería.
0: Als inicis va combinar els estudis amb la tasca d'ajudant de realització a Televisió Espanyola, una etapa de la qual destaca la seva adaptació del Camino, basada en l'obra de Miguel Delibes, i Teresa de Jesús, amb Concha Velasco i un guió escrit amb Carmen Martín Gaite. A més del cinema, Molina va fundar una companyia de teatre amb què va dirigir quatre obres i el 1962 va col·laborar en el programa de ràdio Vida de Espectáculo amb la secció feminista La Mujer i el Cine.
3: Esports.
0: Amb Roger Arbussà.
4: El PSG es proclama per segona vegada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la final, a la tanda de penals. El resultat ha estat d'empat a un al temps reglamentari, no hi ha hagut gols a la pròrroga i als penals l'equip francès ha guanyat per 4-3. És la tercera Champions de Luis Enrique com a entrenador. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb el PSG, igual a Pep Guardiola i Zinedine Zidane. Són declaracions de l'asturià a Movistar.
5: Ha costat mucho, mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
4: Luis Enrique ya avisa, a més, que els seus jugadors continuaran amb gana la próxima temporada.
5: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando. Sí. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
4: L'Arsenal es queda sense guanyar la seva primera Champions.
3: 3CAT Info.
4: Encara en futbol, aquest diumenge l'Europa juga a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. El tècnic de l'equip gracienc, Adai Benítez, vol fer història.
6: No pateixo ni abans ni després, eh? O sigui, al revés, demà tenim un partit important, tenim una cita amb la història de l'Europa també, i el que tinc ganes és que arribi ja el moment.

0: moment, o sigui, estic molt il·lusionat, tinc moltes ganes. Per això una altra vegada em vaig tornar a ficar, o vaig decidir ser entrenador per estar una vegada, pues, lo més a prop de la gespa sense poder jugar, eh? Sempre dic que m'agradava molt més jugar que entrenar.
1: Aquest partit Europa-Celta B a 4:45 PM a Can Dragó. L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga Masculina de Waterpolo després d'imposar-se al Sabadell en el segon partit de la final per 11-16. L'MVP d'aquesta final ha estat Roger Taüll.
2: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent poc a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa ser un rival molt fort, on cal com ens posa les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
1: Aquest títol és el 21è consecutiu de l'equip mariner. També aquest dissabte el Mataró s'ha endut el segon partit de la final de la Lliga Femenina i força el tercer partit. En aquest segon, Mataró 14, Sant Andreu 11. La jugadora Clara Espars celebra trencar la imbatibilitat de les andreuenques.
3: Pues molt contenta, la veritat. Sabíem que si volíem forçar aquest tercer partit havíem de fer les coses molt bé, sobretot no fer errors. I bueno, crec que hem fet un bon partit i ara tenim l'opció de guanyar dimarts a casa seva.
1: El tercer partit es jugarà dimarts que ve, efectivament, a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu a les 9.
4: 3CAT Info.
1: Victòria del Barça d'hoquei patins en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol, 4-1 contra l'Igualada. Els blaugranes, dominadors històrics de la competició amb 35 títols, arrenquen amb autoritat una eliminatòria al millor de 5 partits en què busquen la seva quarta final seguida. Són declaracions del tècnic Ricard Ares.
5: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo i va de guanyar el partit en Essies 4-1, 1-0. Hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
1: El segon partit serà dilluns que ve al Palau. El Vila-sana s'ha classificat per a la final de l'Hockey Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau de Plegamans per 2-1. La jugadora del Vila-sana, Elsa Salvanyà, destaca aquest pas a la final.
6: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens on hi han hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
1: L'eliminació del Palau suposa l'últim partit com a professional de Berta Busquets, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. També s'ha retirat Anna Casaramona.
7: M'he emocionat molt, he plorat molt i em sentia sobretot molt, molt afortunada i orgullosa de tot el viscut i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'estimo, la meva parella, la meva família, les meves amigues, gent de la feina. Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
1: I el Bàsquet Girona ha anunciat la renovació del pivot lituà Martínez Gueven per una temporada amb 11 punts i 6 rebots de mitjana. Gueven ha estat el jugador més valorat de l'equip. Són declaracions del director esportiu del club gironí, Fernando San Emeterio.
8: Ponemos muy en valor también su compromiso con el club, su compromiso con el equipo. Es un jugador que no se ha perdido ningún entrenamiento en todo el año, no se ha perdido ningún partido en todo el año y aparte es uno de nuestros capitanes y uno de nuestros referentes también fuera del campo. Así que si queremos dar continuidad a este proyecto, él era una de las prioridades.
1: El Girona, juntament amb la Penya, el Lleida i el Manresa, ja ha acabat la fase regular de l'ACB, mentre que al Barça encara li queda un partit. Aquest diumenge rebrà el València a les 7, un partit clau de cara al posicionament del play-off. Si el Barça guanya, acabarà tercer i s'enfrontarà a la Penya als quarts. Si en canvi perd, l'equip blaugrana serà cinquè i jugarà contra el Múrcia amb el factor pista en contra.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquen les vagues previstes de dilluns a dijous de la setmana que ve. Mantenen, però, la de divendres a l'espera del resultat de la votació sobre el preacord amb educació. Els docents tindran 4 dies per votar si estan a favor o en contra del preacord. Els esplais i caus de Barcelona s'han mobilitzat aquest dissabte davant les seus dels districtes per reclamar espais on poder desenvolupar les seves activitats i tenir-hi accés lliure. Gairebé 9 de cada 10 esplais i caus depenen que altres entitats els cedeixin algun local i no hi poden accedir sempre que ho necessiten. Els socis d'investidura endureixen el to amb el PSOE pel cas Zapatero. Els partidaris de Sumar exigeixen a Sánchez que mogui fitxa i el PNB reclama que avanci la compareixença al Congrés, tot i que descarta la moció de censura. El cap de l'Organització Mundial de la Salut es compromet a donar el suport que calgui a la República Popular del Congo en la lluita contra l'epidèmia d'Ebola. Tedros Adhanom visita aquest cap de setmana la província on va començar el brot. L'OMS calcula que d'aquí 7 mesos hi podria haver una vacuna preparada per als assajos clínics. La població de Barcelona s'estabilitza després de 3 anys de creixement. La ciutat registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil i ho compensa amb la immigració. Les persones centenàries marquen un nou rècord. Milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut gaudir dels seus programes favorits, conèixer les cares conegudes de la televisió i de la ràdio públiques i participar en desenes d'activitats. Un dels moments més importants ha estat l'edició d'un foraster en directe que ha omplert de gom a gom el Palau Sant Jordi. Ha mort el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin, considerat com un dels grans intel·lectuals de la segona meitat del segle XX i principis del segle XXI. Era el pare de la teoria del pensament complex, un corrent filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement.
1: Esports. El PSG es proclama per segona temporada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la tanda de penals. És la tercera Champions del tècnic asturià. N'ha guanyat una amb el Barça i 2 amb l'equip francès. L'Atlètic Barceloneta s'endú la Lliga Masculina de Waterpolo, la 21a consecutiva. A la Lliga Femenina, el Mataró força el tercer partit de la final. I Marc Márquez ha estat 5è a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP en el seu retorn a les pistes. La cursa llarga aquest diumenge, Márquez des de la quarta posició i Marco Bezzecchi des de la pole.
0: Pel que fa al temps, el darrer dia de maig ens portarà algunes pluges al llarg de la tarda, amb inici de ruixats cap al migdia al voltant del Ripollès. Dia de sol i una mica més de calor, màximes de 30 a 36 graus. Xàfecs i tempestes fins al vespre al Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els sindicats majoritaris de l'educació, la USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre estarà oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres en espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà per correu electrònic als docents dilluns al migdia i que es mantindrà oberta fins dijous. Hauran de decidir si aproven el preacord que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Esther Niubó, consellera d'Educació, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem, a més, els increments estatals i, per tant, ens situarà en una xifra que portarà que siguin els docents dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, ha explicat per què defensen l'acord i que no només es fixen en els increments de sou.
4: Valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable.
0: D'altra banda, organitzacions com la CGT, que té representació a la mesa sectoral, ja han anunciat que faran campanya pel no al preacord. També al País Valencià els docents han decidit continuar la vaga indefinida i aquest dilluns començaran la quarta setmana d'aturada. Tenir un local en bones condicions i poder-hi accedir lliurement quan els calgui és la demanda que amb el lema "Sense claus no hi ha lleure" han reiterat aquest dissabte els caus i esplais de Barcelona, que s'han concentrat i han llegit un manifest al davant dels districtes de la ciutat. I és que, segons dades del Consell de la Joventut de Barcelona, que ha organitzat l'acció, el 2025 el 87% de les entitats de lleure de Barcelona no tenien un espai propi. Xavier Gallardo és el secretari del Consell.
2: Hi ha entitats que directament no tenen local, on no hi cap tots els infants i joves de l'entitat dins del local que ara mateix tenen. Llavors, al moment que plou, doncs, no hi ha manera de fer el cau i l'esplai.
0: També hi ha altres entitats que poden fer la seva feina educativa en escoles, equipaments municipals, parròquies o espais compartits, però sense poder-hi anar sempre que els cal. És el cas de l'agrupament Escolta Weisisa i la Clàudia Urbán n'és una de les caps.
5: No tenim un local amb claus on puguem accedir sempre que vulguem, no tenim un local propi on puguem crear història que els infants visquin des que són petits fins que arriben a ser caps, no tenim un local on puguem entrar per deixar els materials, per fer reunions.
0: Els caus i esplais també demanen més facilitats per poder fer ús de l'espai públic i un reconeixement de l'administració a la feina educativa que fa l'associacionisme educatiu.
6: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els ministres de Sumar pugen el to contra el PSOE i exigeixen a Pedro Sánchez explicacions urgents i contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. La ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun, estan convençuts que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern de coalició, però alhora també reclamen a Pedro Sánchez que mogui fitxa perquè estan sortint acusacions molt greus.
7: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador. Pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda.
8: Las informaciones que aparecen son graves. Hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferrat no siga siendo un lastre para la mayoría progresista.
0: Els comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar n'han parlat en un acte conjunt a Barcelona en què s'han reivindicat com una alternativa d'esquerres neta de corrupció. Per la seva banda, el PNB, que fins ara era un dels socis parlamentaris del PSOE, diu que té poca fe en les explicacions que pugui donar Pedro Sánchez. El seu president, Aitor Esteban, insisteix que cal convocar eleccions.
9: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada porque la legislatura está paralizada completamente. Se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, cómo acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irresponsable. Todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
0: Ara bé, Esteban també s'ha desmarcat de la moció de censura que promou el PP. I pel portaveu dels populars, Miguel Tellado, això és donar ales a la corrupció.
10: O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
0: Mentrestant, des de Catalunya, Jordi Turull, de Junts, demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país.
11: El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
0: Precisament, Pedro Sánchez clausura aquest diumenge el Congrés de la Joventut Socialistes a Madrid. És el primer míting en què participa després que hagin esclatat els últims casos judicials que esquitxen el PSOE i servirà de termòmetre per mesurar la seva capacitat de resiliència. S'espera que el president espanyol marqui posició davant les pressions de l'oposició i dels socis d'investidura perquè convoqui eleccions. Madrid, Alba Gil.
12: En plena tempesta judicial, Sánchez es dirigirà a la seva organització juvenil, però el missatge que llanci tindrà lectures molt més enllà. Serà el primer acte públic de partit després que s'hagin sabut els detalls del cas Zapatero i que la Guàrdia Civil hagi escorcollat Ferraz per descobrir si el PSOE va obstaculitzar causes judicials que l'afecten. Fins ara, el president espanyol n'ha parlat un cop. Va ser a Roma, on va tancar files amb Zapatero i va insistir a esgotar la legislatura. Des d'aleshores, la Moncloa no ha deixat de denunciar un complot per fer caure el govern espanyol. Creuen que l'allau de causes judicials no és casualitat. I insistia també la portaveu adjunta del PSOE, Emma López.
13: No nos resignemos a las filtraciones. No nos resignemos al trato diferenciado. No nos resignemos a las injusticias. No nos resignemos a que nos traten de otra manera simplemente por tener unas ideas distintas.
12: Els socialistes reivindiquen la seva col·laboració amb la justícia enfront als qui destrueixen proves, en al·lusió al PP, i el retreu que celebrin les investigacions a l'entorn del PSOE, que són, a parer seu, una mala notícia per a Espanya.
0: Nova manifestació a València aquest dissabte de les associacions de víctimes de la Dana per exigir la supressió de l'aforament de Carlos Mazón. Una gran pancarta amb la frase Mazón a presó ha encapçalat la mobilització al costat d'altres com Menys mentides i més justícia o Ni oblit ni perdó. Els manifestants han insistit a exigir l'acte de diputat a l'expresident del govern i que comparegui davant la jutgessa de la Dana. Mariló Gradolí és la presidenta de l'associació Víctimes de la Dana 29 d'octubre 2024.
14: La verdadera comisión de investigación es el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, donde con hechos probados se está viendo que sí que había información suficiente para alertar a la población, que sí que había medios para poder avisar a la población y que no se hizo. Por tanto, el dictamen de les Corts Valencianes no deja de ser un paripé.
0: Els manifestants també han denunciat que en alguns llocs que es van inundar es tornen a fer obres per edificar-hi zones residencials, polígons industrials i centres comercials. En les inundacions de la Dana van morir 230 persones. En clau internacional, el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha assegurat a la República Democràtica del Congo que no està sola en la lluita contra l'Ebola. El màxim responsable de l'OMS ha viatjat aquest dissabte a la província d'Ituri, on es va originar el brot que preocupa actualment les autoritats sanitàries i que ha fet 246 morts en aquest país i 9 més a Uganda. En una compareixença al costat del ministre de Salut, Tedros ha manifestat el suport de l'organisme que dirigeix.
15: L'OMS estarà al costat de la República Democràtica del Congo durant tot el temps que calgui. El nostre compromís no s'acaba quan hi ha un brot. No esteu sols en això. Som aquí amb vosaltres i ho aconseguirem junts.
0: Malgrat que no hi ha vacuna i la mortalitat de la malaltia se situa entre el 30 i el 50%, Tedros Adhanom ha animat la població a buscar atenció mèdica ràpida per reduir l'impacte del virus. This is
15: not without hope. No tot està perdut. La bola causada pel virus Bundibugyo es pot superar amb una bona atenció mèdica i algunes persones aquí a Ituri ja s'han recuperat. Buscar atenció mèdica ràpid és decisiu.
0: També ha demanat a la població que enterri els morts de forma segura i eviti fer servir mètodes tradicionals en què els familiars manipulen els cossos sense estar protegits. D'altra banda, l'OMS ha anunciat que un grup d'experts està estudiant la viabilitat de possibles tractaments. Consideren que la vacuna més prometedora podria estar preparada d'aquí 7 mesos per poder fer assajos clínics i que n'hi ha una altra que podria estar llesta d'aquí 2 mesos, però sobre la qual encara no hi ha prou informació. Els Estats Units han atacat un vaixell que navegava prop de l'estret d'Hormuz i que suposadament intentava trencar el bloqueig imposat als ports de l'Iran, mentre continuen sense avenços les converses entre els dos països. La Marina nord-americana ha disparat contra la sala de màquines d'un mercant amb bandera de Gàmbia que, segons l'exèrcit, no havia fet cas dels més de 20 advertiments que se li havien fet. Washington està intentant, mitjançant negociacions, que Teheran reobri l'estret d'Hormuz, però els iranians s'hi neguen, precisament a causa d'aquest bloqueig. L'Iran també demana que Israel deixi d'atacar el Líban, i és que l'exèrcit hebreu continua bombardejant aquest país, tot i que hi ha una treva oficialment en vigor. Aquest dissabte, el primer ministre libanès, Nawaf Salam, ha reclamat a Israel que cessi les hostilitats.
16: Israel ha d'entendre que una política de terra cremada, el càstig col·lectiu i la destrucció de pobles i ciutats no garantiran ni la seguretat ni l'estabilitat. Al contrari, només aprofundiran la divisió amb el poble libanès.
0: Des de començament de març, els bombardejos israelians han fet més de 3.300 morts i 1 milió de desplaçats. Divendres, responsables militars d'Israel i el Líban es van reunir a Washington sense que hi hagués cap avenç en les negociacions.
6: El temps.
0: Dani Ramírez.
17: Avui el dia vindrà marcat per aquesta doble cara. Matí de sol, alguna boira al Prepirineu, després de les pluges d'ahir, que van deixar entre 5 i 20 litres per metre quadrat, fins i tot a punts de la Catalunya central. Olost, al Lluçanès, 22 litres, 16 a Sant Boi de Lluçanès, amb Calamarsa, 22 a Lles de Cerdanya, i un patac fort a la zona del Montsec, on es van superar els 50 litres en mitja hora. Aiguat fort, 10 a Camarasa, 5 a Balaguer. També va ploure en aquest sector després d'un dia molt càlid. On hi va ploure, va refrescar, es va notar a la tarda. I això passarà avui. Si a la migdia pot començar algun ruixat al voltant de la Collada, Ripollès, Cerdanya, doncs a la tarda s'escamparan per tot el Pirineu, Prepirineu i Catalunya central. Poden arribar novament a la Segarra, nord de l'Urgell, la Noguera, poden arribar també al nord del Bages, al Moianès, a Osona, difícilment al prelitoral, potser freguen al Montseny, però sobretot Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya central. Poden ser forts i amb calamarsa, sobretot al Pirineu oriental, al voltant del Ripollès, Garrotxa i Osona, localment amb pedra o calamarsa. Dilluns a la tarda algun ruixat, menys. Dimarts, més tempestes, podran ser fortes o localment violentes al Pirineu, Girona i Barcelona, arribant al prelitoral i a punts de la costa. I dimecres, dimarts a la tarda, dimecres, baixarà notablement la temperatura.
6: 3CAT Info.
0: Nous avenços contra el càncer de pròstata amb metàstasi. Des del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia han descobert que la combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat la progressió o mort dels pacients amb càncer de pròstata metastàsic que tenen unes mutacions concretes. La troballa la presenten aquest cap de setmana al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Mèdica ASCO, que es fa a Chicago, als Estats Units. Es calcula que un de cada 8 homes tindrà càncer de pròstata, el tipus de tumor més freqüent en el sexe masculí, i que en un 80% dels casos és curable. Però 2 de cada 10 d'aquests pacients tindran metàstasi i això redueix la supervivència. En aquests casos, la combinació d'aquests dos fàrmacs, que ja són al mercat, millora molt el temps que aquests pacients estan sense malaltia. El doctor Joaquim Mateo és oncòleg de la Vall d'Hebron i especialista en càncer de pròstata.
18: No només responguin al tractament, sinó que aquesta resposta duri molt més temps. És a dir, aconseguim que un cop hem reduït molt la malaltia, aquesta no torni en molts més anys. I això és molt important perquè vol dir que detectar aquestes mutacions fent test genètics des de l'inici ens permet identificar aquells pacients que necessiten una via de tractament diferent a la resta.
0: Aquestes mutacions afecten el 20% dels pacients que tenen càncer de pròstata amb metàstasi. La majoria dels càncers de pròstata afecten els homes de més de 65 anys. Els tractaments hormonals són molt efectius, però justament aquestes mutacions de certs tumors fan que es tornin resistents. Baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents. Tot i això, un 16% dels nois i noies d'entre 15 i 16 anys han fumat alguna vegada. Fa 10 anys eren molts més, superaven el 40% dels enquestats. De la mateixa manera, també s'ha reduït dràsticament el nombre de joves que fumen de forma habitual. Fa 10 anys era un 22% i ara només representa un 5% del total. Això, segons un estudi de la Diputació de Barcelona, que els últims cursos ha enquestat més de 7.000 alumnes de quart d'ESO. En canvi, ha augmentat el nombre de joves que vapegen de forma habitual. Segons aquest informe, ara ho fan el 15% dels adolescents. I segons la cap del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Elisenda Noguera Guillamet, cada vegada comencen més joves.
19: Fa dos anys, un 10% dels que havien provat el vapeig ho havien fet tenint entre 10 i 12 anys. En canvi, ara, actualment, ja estem al 18% que ho han provat.
0: Per cert, que aquest estiu no es podrà fumar pràcticament cap platja de la demarcació de Barcelona. Fa 3 anys només ho prohibien 3 municipis i ara en són 24. De fet, aquest any només se n'han desmarcat Badalona i Castelldefels, governades pel Partit Popular. El president delegat de Salut Pública de la Diputació, Josep Ramon Mut, confia que aviat hi hagi una llei catalana que ho reguli.
20: Això, i ara ja s'està elevant al Parlament de Catalunya, s'acabarà aprovant per llei catalana i, per tant, al final s'haurà de complir sí o sí. Per tant, creiem que tard o d'hora acabaran aprovant l'ordenança per avançar-se una mica a la llei catalana que ho obligarà.
0: Aquest diumenge és el Dia Mundial Sense Tabac, que és el principal responsable del 85% dels casos de càncer de pulmó. La baixada de les temperatures aquest dissabte ha reduït el perill d'incendi i des d'aquesta mitjanit ja no està actiu el nivell 3 del Pla Alfa a les 4 comarques de Ponent on estava activat. El pla obligava a incrementar les precaucions en activitats a l'aire lliure a 24 poblacions de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell, on també estaven prohibides algunes activitats, com encendre focs en espais oberts, cremar rostolls o encendre foc en les àrees de descans properes a les carreteres. Tot i les temperatures de rècord dels darrers dies, els bombers no preveuen una campanya antiincendis més complicada que la dels darrers anys. Expliquen que les pluges d'aquesta tardor i hivern hi poden ajudar, però alerten també que l'aigua, tan abundant que ha caigut, té una doble cara. Ho ha explicat en declaracions a 3Cat Info el sotsinspector dels bombers de la Generalitat, Jordi Pagès.
21: La notícia positiva és això, és que el nivell estructural de sequera ha baixat, el comportament ja no és tan intens, però això, per l'altra banda, també es traduïs en que el creixement de les herbàcies és més alt, hi ha més continuïtat de vegetació fina, que també ens genera l'episodi que estem tenint aquesta setmana i tindrem fins la setmana que ve.
0: Aquest dissabte hi ha hagut 2 petits incendis a Barberà de la Conca, a la Conca de Barberà i a Tremp, al Pallars Jussà. S'han cremat restes vegetals i, en total, els focs han afectat poc més de mitja hectàrea i s'han pogut controlar ràpidament. La calor de rècord del mes de maig ha avançat l'inici de la campanya de prevenció d'incendis de les comarques de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, la zona on menys ha plogut durant la primavera, però també on s'acumula un gran volum de combustible després d'un hivern extraordinàriament plujós. Tot plegat ha comportat l'activació dels grups especials de prevenció d'incendis forestals. Anem a Gandesa, Ariadna Escoda.
22: La seva tasca és la de controlar el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació, des d'on poden detectar qualsevol columna de fum i activar immediatament els equips d'extinció. Una feina que s'ha avançat un mes davant de l'increment del risc d'incendi forestal. Joaquim Miralles, cap de GEPIF Terra Alta, explica com es preveu aquesta campanya.
23: Enguany se preveu que sigui una campanya complicada, però també com ho porten sent ja estos estius anteriors. Sí que és veritat que enguany comencem molt pront. El que ens fa patir més és que el combustible fi ara mateix està en un punt de que s'ha assecat i com que n'hi ha molt per les pluges que vam patir, que vam tenir durant els últims mesos, Això el que fa és que els incendis puguen córrer molt. Nosaltres esperem que sigui una campanya com la de l'any passat, tot i que ara estem a una setmana on les temperatures són molt elevades, esperem que la setmana vinent baixin una mica, però la campanya se preveu que pugui ser com la de l'any passat.
22: La presència d'aquests grups també té un efecte dissuasiu a l'hora d'evitar negligències com cremes agrícoles fora dels mesos permesos o barbacoes en espais prohibits. Amb tot, el Departament d'Agricultura reforça els efectius del GEPIF a tot Catalunya, que passaran de 60 a 95 efectius arreu del territori.
0: Esports. Amb Roger Arbussà.
1: El PSG es proclama per segona vegada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la final a la tanda de penals. El resultat ha estat d'empat a 1 al temps reglamentari. No hi ha hagut gols a la pròrroga i als penals l'equip francès ha guanyat per 4-3. És la tercera Champions de Luis Enrique com a entrenador. N'ha guanyat una amb el Barça i 2 amb el PSG. I igual a Pep Guardiola i Zinedine Zidane. Són declaracions de l'asturià a Movistar.
24: Ha costado mucho, mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
1: Luis Enrique ja avisa que els seus jugadors continuaran amb gana la pròxima temporada.
2: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando. ¿Sí? Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
1: L'Arsenal es queda sense guanyar la seva primera Champions.
6: 3CAT Info.
1: Encara en futbol, aquest diumenge l'Europa juga l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. El tècnic de l'equip graciec, Adai Benítez, vol fer història.
3: No pateixo ni abans ni després, eh? O sigui, al revés, demà tenim un partit important, tenim una cita amb la història de l'Europa també, i el que tinc ganes és que arribi ja el moment. O sigui, estic molt il·lusionat, tinc moltes ganes. Per això una altra vegada em vaig tornar a ficar, o vaig decidir ser entrenador per estar una, pues, lo més a prop de la gespa sense poder jugar, eh? Sempre dic que m'agradava molt més jugar que entrenar.
1: Aquest partit, Europa-Celta B, a 4:45 de la tarda a Can Dragó. L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga Masculina de Waterpolo després d'imposar-se al Sabadell en el segon partit de la final per 11-16. L'MVP d'aquesta final ha estat Roger Taüll.
4: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent poc a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa de ser un rival molt fort, on cal com ens posen les coses més difícils, però crec que hem sapigut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
1: Aquest títol de Lliga és el 21è consecutiu de l'equip mariner. També aquest dissabte el Mataró s'ha endut el segon partit de la final de la Lliga femenina i força el tercer partit. En aquest segon, Mataró 14, Sant Andreu 11. La jugadora Clara Espar celebra trencar la imbatibilitat de les andreuenques.
5: Pues molt contenta, la veritat. Sabíem que si volíem forçar aquest tercer partit havíem de fer les coses molt bé, sobretot no fer errors. I bueno, crec que hem fet un bon partit i ara tenim l'opció de guanyar dimarts a casa seva.
1: El tercer partit es jugarà dimarts que ve a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu a les 9. Victòria del Barça d'hoquei patins en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol, 4-1 contra l'Igualada. Els blaugranes, dominadors històrics de la competició amb 35 títols, arrenquen amb autoritat una eliminatòria al millor de 5 partits en què busquen la seva quarta final seguida. Són declaracions del tècnic Ricard Ares.
7: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo i va de guanyar el partit en Essies 4-1, 1-0. Hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
1: El segon partit serà dilluns que ve al Palau.
6: 3CAT Info.
1: El Vilassana s'ha classificat per a la final de l'Hockey Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau de Plegamans per 2-1. La jugadora del Vilassana, Elsa Salvanyà, destaca aquest pas a la final.
25: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens on hi ha hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
1: L'eliminació del Palau suposa l'últim partit com a professional de Berta Busquets, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. També s'ha retirat Anna Casarramona.
26: M'he emocionat molt, he plorat molt i em sentia sobretot molt, molt afortunada i orgullosa de tot el viscut i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'estimo, la meva parella, la meva família, les meves amigues, gent de la feina. Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
1: I el bàsquet Girona ha anunciat la renovació del pivot lituà Martínez Gueben per una temporada. Amb 11 punts i 6 rebots de mitjana, Gueben ha estat el jugador més valorat de l'equip. Són declaracions del director esportiu del club gironí, Fernando Sanemeterio.
27: Ponemos muy en valor también su compromiso con el club, su compromiso con el equipo. Es un jugador que no se ha perdido ningún entrenamiento en todo el año, no se ha perdido ningún partido en todo el año y aparte es uno de nuestros capitanes y uno de nuestros referentes también fuera del campo. Así que si queremos dar continuidad a este proyecto, él era una de las prioridades.
6: Són 6:15.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquen les vagues previstes de dilluns a dijous de la setmana que ve. Mantenen, però, la de divendres a l'espera del resultat de la votació sobre el preacord amb educació. Els docents tindran 4 dies per votar si estan a favor o en contra del preacord. I de la plana política destaca que els socis d'investidura endureixen el to amb el PSOE pel cas Zapatero. Els partits de Sumar exigeixen a Sánchez que mogui fitxa i el PNB reclama que avanci la compareixença al Congrés, tot i que descarta la moció de censura. A partir d'ara us explicarem que milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut gaudir dels seus programes favorits, conèixer les cares conegudes de la televisió i la ràdio públiques i participar en desenes d'activitats. Un dels moments més importants ha estat l'edició d'un foraster en directe que ha omplert de gom a gom al Palau Sant Jordi. També és notícia que el nombre de naixements a la ciutat de Barcelona ha baixat molt i se situa a nivells de finals de la Guerra Civil. Segons dades del Padró Municipal, l'any 2025 hi va haver a la capital catalana 11.000 naixements. El nombre de defuncions va ser superior de 14.400 persones, però es manté estable el total de població per l'arribada d'estrangers. I en esports, què destaquem, Roger Arbosà?
1: Que el PSG es proclama per segona temporada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la tanda de penals. És la tercera Champions del tècnic asturià. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb l'equip francès.
0: Pel que fa al temps, el darrer dia de maig ens portarà algunes pluges al llarg de la tarda amb inici de ruixats cap al migdia al voltant del Ripollès. Dia de sol i una mica més de calor. Màximes de 30 a 36 graus, xàfecs i tempestes fins al vespre al Pirineu, Prepirineu i també a la Catalunya Central. Els sindicats majoritaris de l'educació, l'USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre estarà oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres en espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà per correu electrònic als docents dilluns al migdia i que es mantindrà oberta fins dijous. Hauran de decidir si aproven el preacord que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys, incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Esther Niubó, consellera d'Educació, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i, per tant, ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, ha explicat per què defensen l'acord i que no només es fixen en els increments de sou.
3: Valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable.
0: D'altra banda, organitzacions com la CGT, que té representació a la mesa sectorial, ja han anunciat que faran campanya pel no al preacord. També al País Valencià els docents han decidit continuar la vaga indefinida i aquest dilluns començaran la quarta setmana d'aturada.
4: 3CAT Info.
0: En clau política, els ministres de Sumar pugen el to contra el PSOE i exigeixen a Pedro Sánchez explicacions urgents i contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. La ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun, estan convençuts que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern de coalició. Però alhora reclamen a Pedro Sánchez que mogui fitxa perquè estan sortint acusacions molt greus.
5: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador, pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado, con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda.
6: Las informaciones que aparecen son graves. Hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferrat no siga siendo un lastre para la mayoría progresista.
0: Els comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar n'han parlat en un acte conjunt a Barcelona, en què s'han reivindicat com una alternativa d'esquerres neta de corrupció. Per la seva banda, el PNB, que fins ara era un dels socis parlamentaris del PSOE, diu que té poca fe en les explicacions que pugui donar Pedro Sánchez. El seu president, Aitor Esteban, insisteix que cal convocar eleccions.
7: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada, porque la legislatura está paralizada completamente. Se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, cómo acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irresponsable. Todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
0: Ara bé, Esteban també s'ha desmarcat de la moció de censura que promou el PP. I pel portaveu dels populars, Miguel Tellado, això és donar ales a la corrupció.
8: O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
0: Mentrestant, des de Catalunya, Jordi Turull de Junts demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país.
9: El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
0: Xavier Antich continuarà com a president d'Òmnium fins al 2030. Aquest dissabte, l'Assemblea General de l'entitat l'ha reelegit per 4 anys més. En el seu discurs, Antich ha advertit que venen temps difícils per a l'independentisme.
10: Si a l'Estat espanyol es consuma una majoria parlamentària de la dreta i l'extrema dreta espanyolista i anticatalana, caldrà liderar la reacció des de l'independentisme i el sobiranisme. No espereu a venir a Òmnium el dia després de les eleccions. Ajudeu-nos ara.
0: Ara bé, ha afegit que Òmnium és immun al desànim i que afronta el futur més immediat amb ambició guanyadora. Gairebé uns 200 migrants han estat interceptats en aigües de les Balears en els últims 2 dies en una dotzena d'embarcacions que han intentat arribar a les costes de forma esglaonada. L'últim rescat s'ha fet a la tarda d'aquest dissabte quan Salvament Marítim i la Guàrdia Civil han avistat 11 magrebins que viatjaven en una barca a una desena de quilòmetres al sud-est de Formentera. La major part dels rescatats s'han fet a prop de Formentera i Cabrera i, en un cas, a Eivissa. Les Balears registren cada vegada més arribades de migrants a través del mar, sobretot des d'Algèria. El 2025 hi va haver un increment del 25% respecte a l'any anterior i en el que portem d'any han arribat prop de 2.000 persones a bord d'un centenar d'embarcacions.
4: 3CAT Info.
0: Donald Trump s'ha ofert a suspendre un concert commemoratiu de la independència dels Estats Units i substituir-lo per un discurs seu davant de la renúncia d'alguns músics a participar-hi. L'acte s'havia de fer dimecres que ve a Washington en el marc de les activitats pels 250 anys de naixement del país, però una mitja dotzena d'artistes han cancel·lat la seva participació sense donar motius oficials. L'última anul·lació va ser la de Brett Michels, cantant del grup de rock Poison, que ha argumentat que aquest esdeveniment ha resultat ser més partidista del que pensava. Fent servir el seu estil, el president nord-americà ha acusat els músics de ser artistes de tercera categoria i en un missatge a la seva xarxa social ha anunciat que està pensant a portar l'atracció número 1 del món i l'home que aconsegueix audiències molt més altes que Elvis sense guitarra, en referència a un discurs pronunciat per ell mateix. També s'ha qualificat com l'home que alguns diuen que és el millor president de la història. El nombre de naixements a la ciutat de Barcelona baixa i se situa a nivells de finals de la Guerra Civil. Segons dades del Padró Municipal, l'any 2025 hi va haver a la capital catalana 11.012 naixements. El nombre de defuncions va ser superior, de 14.400 persones, però es manté estable el total de població per l'arribada d'estrangers. A 1 de gener vivien a Barcelona poc més d'1.700.000 persones. Segons dades del Padró Municipal, a més, la capital catalana ha marcat un nou rècord de persones centenàries. N'hi ha 1.196, un 8,3% més que l'any anterior. L'últim any, de fet, Barcelona ha experimentat un envelliment progressiu de la població i ara l'edat mitjana se situa als 44,6 anys. La cap del Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Jesús Calvo, explica que la majoria són dones.
11: Lleugera feminització, sobretot en les edats avançades, més centenaris que mai, estem a la vora de 1.200 persones centenàries, el 82% dels quals són dones.
0: El padró mostra una disminució de la població autòctona que representa el 44% del total. Hi viuen persones de fins a 181 nacionalitats, amb l'Argentina, Colòmbia i el Pakistan com a principals països d'origen. Augmenta un 16% el nombre de joves pagesos que s'incorporen al camp a Catalunya. El Departament d'Agricultura ha registrat aquest any un total de 340 noves entrades. És la millor dada des del 2019. Ens ho explica des de Lleida Pere Joan Álvarez.
12: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern i el sector han de continuar treballant plegats per fer-lo atractiu als més joves.
13: El sector agrari té futur, si es fan les coses bé, si hi ha un bon acompanyament, si treballem tots junts i donem també una imatge de comunicació a la societat de que és un sector per guanyar-se la vida atractiu pels joves de casa nostra.
12: Ordeig ha visitat Aitona, al Segrià, una explotació agrària que ha diversificat l'oferta. Es tracta del projecte Torre Roca, del jove pagès Xavier Ibars, que amb els ajuts del contracte global d'explotació ha impulsat una iniciativa que combina la producció de 91 hectàrees de cultius amb la gestió d'una casa rural que va obrir l'any 2020.
14: Una altra línia de negoci dins l'empresa. Ajuda a diversificar l'empresa.
12: El cas de l'explotació Torre Roc és un exemple de com els ajuts del departament han permès contribuir al futur de les explotacions generant noves activitats econòmiques.
0: L'entrada en vigor de la llei contra el malbaratament alimentari ha fet augmentar un 18% les donacions al Banc dels Aliments. Des de fa uns mesos, els supermercats i establiments de restauració estan obligats a donar o reciclar el menjar per evitar llançar-lo. El Banc dels Aliments ha incrementat un 3% els convenis amb els supermercats en dos mesos. Roger Monerris és el cap de donació i sostenibilitat de l'entitat.
15: Aquests aliments que no es podien comercialitzar o que arriba un moment que no es poden comercialitzar però estan aptes pel consum per redirigir-los a les nostres entitats i a les famílies, que són més de 96.000 beneficiaris finals.
0: A més, les cadenes de distribució tenen altres mètodes per no malbaratar. Per exemple, a bon preu ofereixen productes a punt de caducar a preus reduïts i també destinen el pa i derivats dels cereals que no es poden aprofitar per fer pinso per als animals. Josep Castany és el cap de Departament de Sostenibilitat i Energia de Grup Bon Preu.
16: Són aganxines de color taronja molt visibles amb els quals els productes estan rebaixats de forma molt sensible, un 30% o un 50%. De manera que són productes que tenen una capacitat curta però que són perfectament aptes pel consum i que si els vols menjar doncs avui, demà o fins i tot congelar-los, etc., es pot fer i aprofitem el producte.
0: En el cas de l'hostaleria i la restauració, els establiments han de donar envasos reciclables o reutilitzables als clients perquè s'emportin el menjar que no s'acabin. Dos trens al dia de mitjana s'aturen per culpa dels grafitis. Aquest acte vandàlic provoca retards i reducció de la capacitat dels combois i canvis en els horaris, i netejar-los té un alt cost. L'any passat, Renfe va registrar prop d'un miler de denúncies per pintades, amb un impacte directe sobre gairebé 1,5 milió de passatgers i un cost de pràcticament 7,5 milions d'euros per netejar-les. Les tasques de neteja es fan exclusivament en 5 estacions: Ripoll, Sant Andreu, Estació de França, l'Hospitalet de Llobregat i Vilanova i la Geltrú. I Renfe preveu triplicar-ne la xifra els pròxims mesos. Ara treballa amb un nou producte que permet netejar els grafitis dels trens en només 15 minuts. L'operadora també ha reforçat la seguretat i la vigilància amb drons i una unitat canina en punts crítics com Montcada Bifurcació o l'Estació de França, que és on es fan més pintades.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Nou cop policial contra la multireincidència que deixa un centenar de detinguts i 19 investigats a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana. En el marc d'aquest dispositiu Canpai, que s'ha acabat la matinada de dissabte, també s'han identificat més de 2.000 persones i s'han interposat 110 denúncies per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides. Fora de la demarcació barcelonina, un dispositiu Canpai a Reus, al Baix Camp, ha deixat 4 detinguts i 152 identificats amb 315 antecedents. Lluna Puigcerdà, a la Cerdanya, ha acabat amb 2 detinguts i 237 identificats, que entre tots acumulen 119 antecedents.
4: El temps.
0: Dani Ramírez.
17: Avui el dia vindrà marcat per aquesta doble cara. Matí de sol, alguna boira al Prepirineu, després de les pluges d'ahir, que van deixar entre 5 i 20 litres per metre quadrat, fins i tot a punts de la Catalunya central. Olost, al Lluçanès, 22 litres, 16 a Sant Boi de Lluçanès, amb calamarsa, 22 a Lles de Cerdanya, i un patac fort a la zona del Montsec, on es van superar els 50 litres en mitja hora. Aiguat fort, 10 a Camarasa, 5 a Balaguer. També va ploure en aquest sector després d'un dia molt càlid. On hi va ploure, va refrescar, es va notar a la tarda. I això passarà avui. Si a la migdia pot començar algun ruixat al voltant de la Collada, Ripollès, Cerdanya, doncs a la tarda s'escamparan per tot el Pirineu, Prepirineu i Catalunya central. Poden arribar novament a la Segarra, nord de l'Urgell, la Noguera, poden arribar també al nord del Bages, al Moianès, a Osona, difícilment al prelitoral, potser freguen al Montseny, però sobretot Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya central. Poden ser forts i amb calamarsa, sobretot al Pirineu oriental, al voltant del Ripollès, Garrotxa i Osona, localment amb pedra o calamarsa. Dilluns a la tarda algun ruixat, menys. Dimarts, més tempestes, podran ser fortes o localment violentes al Pirineu, Girona i Barcelona, arribant al prelitoral i a punts de la costa. I dimecres, dimarts a la tarda i dimecres, baixarà notablement la temperatura.
4: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut participar en desenes d'activitats, conèixer algunes de les cares conegudes de 3CAT i visitar alguns dels escenaris dels principals programes, com els de la Renaixença, Cuines o la sèrie Com si fos ahir. Un dels moments més emocionants ha estat l'edició d'un foraster en directe que ha omplert de gom a gom al Palau Sant Jordi. Quim Masferrer ha valorat així l'experiència.
18: Ha estat increïble, perquè crec que una miqueta hi havia l'essència del foraster, no? Hi havia molta veritat, hi havia emoció, emotivitat, hem rigut, i ens hem reunit gent que està enganxada a aquest programa.
0: Fora del recinte i al llarg de l'Anella Olímpica s'han habilitat 5 escenaris diferents plens d'activitats vinculades als programes de l'univers de 3CAT.
19: Hi ha un fotomatón, ho veus, ho sents i ho vius. I res, farem una foto amb la família, que hem vingut amb els amics, amb la família, tots junts.
20: El primer cotxe del foraster.
21: Bueno, primer he anat amb bici, després he fet un circuit, he fet una carrera d'esquís i ara aniré en kayak.
22: I hem fet jocs.
23: I jo una foto amb el Tito.
0: La festa continuarà aquest diumenge amb moltes sorpreses i amb un plat fort, el concert dels participants d'Eufòria d'aquesta última edició. Cadaqués, a l'Alt Empordà, ha inaugurat la nova ruta de l'I, un itinerari que permet recórrer lliurement una trentena d'espais vinculats a la vida i l'obra de Salvador Dalí. El recorregut està senyalitzat amb plaques amb un dibuix d'una formiga. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
24: Una ruta que connecta una trentena d'ubicacions com l'antic hotel Miramar, on Dalí va conèixer a Gala la seva esposa el 1929, o la casa familiar del Llaner, on Federico García Lorca es va allotjar durant les seves visites el 1925 i el 1927. La iniciativa busca anar més enllà dels espais més coneguts com Port Lligat i posar en valor racons menys habituals del municipi. Ho explica Pia Serinyana, l'alcaldessa de Cadaqués.
25: Per nosaltres en Dalí és una figura molt important, ja ho sabem tots d'aquí de Cadaqués, però no s'explica prou i no s'explica moltes vegades has d'anar al museu, has d'anar a la casa de Dalí, però hi ha molt de racons del poble en què es parla d'en Dalí i en Dalí és present.
24: El periodista Josep Playà, membre dels Amics dels Museus Dalí, ha estat el responsable de dissenyar l'itinerari.
1: Una trentena, podíem haver triat alguns quals, però hem buscat també aquells que siguin més representatius i que tenen més relació amb en Dalí, o que, sobre això és important també, que de vegades després van aparèixer en algun dels seus quadres, perquè en Dalí té moltes obres en què el paisatge de fons és Cadaqués.
24: La de Cadaqués és la segona ruta daliniana que dissenyen els Amics dels Museus Dalí. El 2021 ja van estrenar un itinerari a Figueres amb les mateixes plaques de formigues.
0: Ha mort als 104 anys un dels grans pensadors de la segona meitat del segle XX i principis del XXI, el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin. Va ser el pare de la teoria del pensament complex, un enfocament filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement. Se l'anomenava

0: A veces necesito hoy día una simbiosis del mejor de las varias culturas para enfrentar problemas fundamentales.
1: Morén també va rebre el Premi Internacional Catalunya el 1994, entre molts altres guardons a escala internacional. D'entre la vuitantena de les seves obres, que anaven a contracorrent de la sociologia tradicional, destaquen el mètode, el rumor d'Orleans i el paradigma perdut, la naturalesa humana. Morén es va afiliar al Partit Comunista i va prendre part en la resistència durant l'ocupació nazi a França. Anys més tard, i desencantat amb el comunisme estalinista, va deixar la militància, tot i que es va continuar considerant d'esquerres. Va lluitar contra l'integrisme i la xenofòbia i se'l va acusar d'antisemita. El president francès Emmanuel Macron ha retut un homenatge a l'esperit universal de Morén, a qui ha qualificat com l'humanisme fet persona. Aquest dissabte ha mort als 89 anys Josefina Molina, pionera de les dones cineastes a Espanya. Va ser la primera dona que es va graduar en direcció de cinema. Va ser una lluitadora incansable per la igualtat i va fundar l'Associació de Dones Cineastes el 2006. Actualment n'era la presidenta d'honor. Pionera de les dones cineastes a Espanya, també va ser el 2012 la primera directora reconeguda amb el Goya d'Honor de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya. En una entrevista realitzada per Àlex Gorina, a motiu de l'homenatge que li va fer la Filmoteca, Molina reivindicava així els seus orígens.
2: Siendo una hija de familia de clase media acomodada, en Córdoba, una ciudad de provincias en aquella época, en donde en Andalucía no se podía hacer cine, que logró hacer lo que quería.
1: Als inicis va combinar els estudis amb la tasca d'ajudant de realització a Televisió Espanyola, una etapa de la qual destaca la seva adaptació del Camino, basada en l'obra de Miguel Delibes, i Teresa de Jesús, amb Concha Velasco i un guió escrit amb Carmen Martín Gaite. A més del cinema, Molina va fundar una companyia de teatre amb què va dirigir quatre obres i el 1962 va col·laborar en el programa de ràdio Vida de Espectáculo amb la secció feminista La Mujer i el Cine.
3: Esports.
1: Amb Roger Arbussà.
4: El PSG es proclama per segona vegada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la final, a la tanda de penals. El resultat ha estat d'empat a un al temps reglamentari, no hi ha hagut gols a la pròrroga i als penals l'equip francès ha guanyat per 4-3. És la tercera Champions de Luis Enrique com a entrenador. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb el PSG, igual a Pep Guardiola i Zinedine Zidane. Són declaracions de l'asturià a Movistar.
5: Ha costat mucho, mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
4: Luis Enrique ya avisa, a més, que els seus jugadors continuaran amb gana la próxima temporada.
5: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando. ¿Sí? Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
4: L'Arsenal es queda sense guanyar la seva primera Champions.
3: 3CAT Info.
4: Encara en futbol, aquest diumenge l'Europa juga a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. El tècnic de l'equip graciencà, Adai Benítez, vol fer història.
6: No pateixo ni abans ni després, eh? O sigui, al revés, demà tenim un partit important, tenim una cita amb la història de l'Europa també i el que tinc ganes és que arribi ja el moment, o sigui, estic il·lusionat, tinc moltes ganes. Per això una altra vegada em vaig tornar a ficar... o vaig decidir ser entrenador per estar una, pues, lo més a prop de la gespa sense poder jugar, eh? Sempre dic que m'agradava molt més jugar que entrenar.
4: Aquest partit Europa-Celta B a 4:45 de la tarda a Can Dragó. L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga Masculina de Waterpolo després d'imposar-se al Sabadell en el segon partit de la final per 11-16. L'MVP d'aquesta final ha estat Roger Taüll.
7: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria

0: victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent a poc a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa de ser un rival molt fort, on cal que ens posa les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
1: Aquest títol és el 21è consecutiu de l'equip mariner. També aquest dissabte el Mataró s'ha endut el segon partit de la final de la Lliga Femenina i força el tercer partit. En aquest segon, Mataró 14, Sant Andreu 11. La jugadora Clara Espars celebra trencar la imbatibilitat de les andreuenques.
2: Pues molt contenta, la veritat. Sabíem que si volíem forçar aquest tercer partit havíem de fer les coses molt bé, sobretot no fer errors. I bueno, crec que hem fet un bon partit i ara tenim l'opció de guanyar dimarts a casa seva.
1: El tercer partit es jugarà dimarts que ve efectivament a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu a les 9.
3: 3CAT Info.
1: Victòria del Barça d'hoquei patins en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol, 4-1 contra l'Igualada. Els blaugranes, dominadors històrics de la competició amb 35 títols, arrenquen amb autoritat una eliminatòria al millor de 5 partits en què busquen la seva quarta final seguida. Són declaracions del tècnic Ricard Ares.
4: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo i va de guanyar el partit tant si és 4-1, 1-0. Hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
1: El segon partit serà dilluns que ve al Palau. El Vila-sana s'ha classificat per a la final de l'Hockey Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau de Plegamans per 2-1. La jugadora del Vila-sana, Elsa Salvanyà, destaca aquest pas a la final.
5: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens on hi han hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
1: L'eliminació del Palau suposa l'últim partit com a professional de Berta Busquets, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. També s'ha retirat Anna Casaramona.
6: M'he emocionat molt, he plorat molt i em sentia sobretot molt, molt afortunada i orgullosa de tot el viscut i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'estimo, la meva parella, la meva família, les meves amigues, gent de la feina. Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
1: I el bàsquet Girona ha anunciat la renovació del pivot lituà Martínez Gueven per una temporada amb 11 punts i 6 rebots de mitjana. Gueven ha estat el jugador més valorat de l'equip. Són declaracions del director esportiu del club gironí, Fernando Sanemeterio.
7: Ponemos muy en valor también su compromiso con el club, su compromiso con el equipo. Es un jugador que no se ha perdido ningún entrenamiento en todo el año, no se ha perdido ningún partido en todo el año y aparte es uno de nuestros capitanes y uno de nuestros referentes también fuera del campo. Así que si queremos dar continuidad a este proyecto, él era una de las prioridades.
1: El Girona, juntament amb la Penya, el Lleida i el Manresa, ja ha acabat la fase regular de l'ACB, mentre que al Barça encara li queda un partit. Aquest diumenge rebrà el València a les 7, un partit clau de cara al posicionament del play-off. Si el Barça guanya, acabarà tercer i s'enfrontarà a la Penya als quarts. Si en canvi perd, l'equip blaugrana serà cinquè i jugarà contra el Múrcia amb el factor pista en contra.
3: 3CAT Info. Tresca Info.

0: Els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquen les vagues previstes de dilluns a dijous de la setmana que ve. Mantenen, però, la de divendres a l'espera del resultat de la votació sobre el preacord amb educació. Els docents tindran 4 dies per votar si estan a favor o en contra del preacord. Els esplais i caus de Barcelona s'han mobilitzat aquest dissabte davant les seus dels districtes per reclamar espais on poder desenvolupar les seves activitats i tenir-hi accés lliure. Gairebé 9 de cada 10 esplais i caus depenen que altres entitats els cedeixin algun local i no hi poden accedir sempre que ho necessiten. Els socis d'investidura endureixen el to amb el PSOE pel cas Zapatero. Els partidaris de Sumar exigeixen a Sánchez que mogui fitxa i el PNB reclama que avanci la compareixença al Congrés, tot i que descarta la moció de censura. El cap de l'Organització Mundial de la Salut es compromet a donar el suport que calgui a la República Popular del Congo en la lluita contra l'epidèmia d'Ebola. Tedros Adhanom visita aquest cap de setmana la província on va començar el brot. L'OMS calcula que d'aquí 7 mesos hi podria haver una vacuna preparada per als assajos clínics. La població de Barcelona s'estabilitza després de 3 anys de creixement. La ciutat registra el nombre més baix de naixements des del final de la Guerra Civil i ho compensa amb la immigració. Les persones centenàries marquen un nou rècord. Milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut gaudir dels seus programes favorits, conèixer les cares conegudes de la televisió i de la ràdio públiques i participar en desenes d'activitats. Un dels moments més importants ha estat l'edició d'Un foraster en directe, que ha omplert de gom a gom el Palau Sant Jordi. Ha mort el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin, considerat com un dels grans intel·lectuals de la segona meitat del segle XX i principis del segle XXI. Era el pare de la teoria del pensament complex, un corrent filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement.
1: Esports. El PSG es proclama per segona temporada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la tanda de penals. És la tercera Champions del tècnic asturià. N'ha guanyat una amb el Barça i 2 amb l'equip francès. L'Atlètic Barceloneta s'endú la Lliga Masculina de Waterpolo, la 21a consecutiva. A la Lliga Femenina, el Mataró força el tercer partit de la final. I Marc Márquez ha estat 5è a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP en el seu retorn a les pistes. La cursa llarga aquest diumenge, Márquez des de la quarta posició i Marco Bezzecchi des de la pole.
0: Pel que fa al temps, el darrer dia de maig ens portarà algunes pluges al llarg de la tarda, amb inici de ruixats cap al migdia al voltant del Ripollès. Dia de sol i una mica més de calor, màximes de 30 a 36 graus. Xàfecs i tempestes fins al vespre al Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els sindicats majoritaris de l'educació, la USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre estarà oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres en espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà per correu electrònic als docents dilluns al migdia i que es mantindrà oberta fins dijous. Hauran de decidir si aproven el preacord que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Esther Niubó, consellera d'Educació, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i per tant ens situarà en una xifra que portarà que siguin els docents dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu Yolanda Segura ha explicat per què defensen l'acord i que no només es fixen en els increments de sou.
3: Valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable.
0: D'altra banda, organitzacions com la CGT, que té representació a la mesa sectoral, ja han anunciat que faran campanya pel no al preacord. També al País Valencià els docents han decidit continuar la vaga indefinida i aquest dilluns començaran la quarta setmana d'aturada. Tenir un local en bones condicions i poder-hi accedir lliurement quan els calgui és la demanda que amb el lema "Sense claus no hi ha lleure" han reiterat aquest dissabte els caus i esplais de Barcelona, que s'han concentrat i han llegit un manifest al davant dels districtes de la ciutat. I és que, segons dades del Consell de la Joventut de Barcelona, que ha organitzat l'acció, el 2025 el 87% de les entitats de lleure de Barcelona no tenien un espai propi. Xavier Gallardo és el secretari del Consell.
4: Hi ha entitats que directament no tenen local o no hi cap tots els infants i joves de l'entitat dins del local que ara mateix tenen. Llavors, al moment que plou, doncs, no hi ha manera de fer el cau i l'esplai.
0: També hi ha altres entitats que poden fer la seva feina educativa en escoles, equipaments municipals, parròquies o espais compartits, però sense poder-hi anar sempre que els cal. És el cas de l'agrupament Escolta Weisisa i la Clàudia Urbán n'és una de les caps.
5: No tenim un local amb claus on puguem accedir sempre que vulguem, no tenim un local propi on puguem crear història que els infants visquin des que són petits fins que arriben a ser caps, no tenim un local on puguem entrar per deixar els materials, per fer reunions.
0: Els caus i esplais també demanen més facilitats per poder fer ús de l'espai públic i un reconeixement de l'administració a la feina educativa que fa l'associacionisme educatiu.
6: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els ministres de Sumar apugen el to contra el PSOE i exigeixen a Pedro Sánchez explicacions urgents i contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. La ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun, estan convençuts que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern de coalició, però alhora també reclamen a Pedro Sánchez que mogui fitxa perquè estan sortint acusacions molt greus.
7: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador, pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda.
8: Las informaciones que aparecen son graves. Hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferraz no siga siendo un lastre para la mayoría progresista.
0: Els comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar n'han parlat en un acte conjunt a Barcelona en què s'han reivindicat com una alternativa d'esquerres neta de corrupció. Per la seva banda, el PNB, que fins ara era un dels socis parlamentaris del PSOE, diu que té poca fe en les explicacions que pugui donar Pedro Sánchez. El seu president, Aitor Esteban, insisteix que cal convocar eleccions.
9: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada porque la legislatura está paralizada completamente. Se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, cómo acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irresponsable. Todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
0: Ara bé, Esteban també s'ha desmarcat de la moció de censura que promou el PP. I pel portaveu dels populars, Miguel Tellado, això és donar ales a la corrupció.
10: O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
0: Mentrestant, des de Catalunya, Jordi Turull, de Junts, demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país.
11: El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
0: Precisament, Pedro Sánchez clausura aquest diumenge el Congrés de la Joventut Socialistes a Madrid. És el primer míting en què participa després que hagin esclatat els últims casos judicials que esquitxen el PSOE i servirà de termòmetre per mesurar la seva capacitat de resiliència. S'espera que el president espanyol marqui posició davant les pressions de l'oposició i dels socis d'investidura perquè convoqui eleccions. Madrid, Alba Gil.
12: En plena tempesta judicial, Sánchez es dirigirà a la seva organització juvenil, però el missatge que llanci tindrà lectures molt més enllà. Serà el primer acte públic de partit després que s'hagin sabut els detalls del cas Zapatero i que la Guàrdia Civil hagi escorcollat Ferraz per descobrir si el PSOE va obstaculitzar causes judicials que l'afecten. Fins ara, el president espanyol n'ha parlat un cop. Va ser a Roma, on va tancar files amb Zapatero i va insistir a esgotar la legislatura. Des d'aleshores, la Moncloa no ha deixat de denunciar un complot per fer caure el govern espanyol. Creuen que l'allau de causes judicials no és casualitat. I insistia també la portaveu adjunta del PSOE, Emma López.
13: No nos resignemos a las filtraciones. No nos resignemos al trato diferenciado. No nos resignemos a las injusticias. No nos resignemos a que nos traten de otra manera simplemente por tener unas ideas distintas.
12: Els socialistes reivindiquen la seva col·laboració amb la justícia enfront als qui destrueixen proves, en al·lusió al PP, i el retreu que celebrin les investigacions a l'entorn del PSOE, que són, a parer seu, una mala notícia per a Espanya.
0: Nova manifestació a València aquest dissabte de les associacions de víctimes de la Dana per exigir la supressió de l'aforament de Carlos Mazón. Una gran pancarta amb la frase Mazón a presó ha encapçalat la mobilització al costat d'altres com Menys mentides i més justícia o Ni oblit ni perdó. Els manifestants han insistit a exigir l'acte de diputat a l'expresident del govern i que comparegui davant la jutgessa de la Dana. Mariló Gradolí és la presidenta de l'associació Víctimes de la Dana 29 d'octubre 2024.
14: La verdadera comisión de investigación es el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, donde con hechos probados se está viendo que sí que había información suficiente para alertar a la población, que sí que había medios para poder avisar a la población y que no se hizo. Por tanto, el dictamen de les Corts Valencianes no deja de ser un paripé.
0: Els manifestants també han denunciat que en alguns llocs que es van inundar es tornen a fer obres per edificar-hi zones residencials, polígons industrials i centres comercials. En les inundacions de la Dana van morir 230 persones. En clau internacional, el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha assegurat a la República Democràtica del Congo que no està sola en la lluita contra l'Ebola. El màxim responsable de l'OMS ha viatjat aquest dissabte a la província d'Ituri, on es va originar el brot que preocupa actualment les autoritats sanitàries i que ha fet 246 morts en aquest país i 9 més a Uganda. En una compareixença al costat del ministre de Salut, Tedros ha manifestat el suport de l'organisme que dirigeix.
15: L'OMS estarà al costat de la República Democràtica del Congo durant tot el temps que calgui. El nostre compromís no s'acaba quan hi ha un brot. No esteu sols en això. Som aquí amb vosaltres i ho aconseguirem junts.
0: Malgrat que no hi ha vacuna i la mortalitat de la malaltia se situa entre el 30 i el 50%, Tedros Adhanom ha animat la població a buscar atenció mèdica ràpida per reduir l'impacte del virus. This is
15: not without hope. No tot està perdut. L'Ebola causada pel virus Bundibugyo es pot superar amb una bona atenció mèdica i algunes persones aquí a Ituri ja s'han recuperat. Buscar atenció mèdica ràpid és decisiu.
0: També ha demanat a la població que enterri els morts de forma segura i eviti fer servir mètodes tradicionals en què els familiars manipulen els cossos sense estar protegits. D'altra banda, l'OMS ha anunciat que un grup d'experts està estudiant la viabilitat de possibles tractaments. Consideren que la vacuna més prometedora podria estar preparada d'aquí 7 mesos per poder fer assajos clínics i que n'hi ha una altra que podria estar llesta d'aquí 2 mesos, però sobre la qual encara no hi ha prou informació. Els Estats Units han atacat un vaixell que navegava prop de l'estret d'Hormuz i que suposadament intentava trencar el bloqueig imposat als ports de l'Iran, mentre continuen sense avenços les converses entre els dos països. La Marina nord-americana ha disparat contra la sala de màquines d'un mercant amb bandera de Gàmbia que, segons l'exèrcit, no havia fet cas dels més de 20 advertiments que se li havien fet. Washington està intentant, mitjançant negociacions, que Teheran reobri l'estret d'Hormuz, però els iranians s'hi neguen, precisament a causa d'aquest bloqueig. L'Iran també demana que Israel deixi d'atacar el Líban, i és que l'exèrcit hebreu continua bombardejant aquest país, tot i que hi ha una treva oficialment en vigor. Aquest dissabte, el primer ministre libanès, Nawaf Salam, ha reclamat a Israel que cessi les hostilitats.
16: Israel ha d'entendre que una política de terra cremada, el càstig col·lectiu i la destrucció de pobles i ciutats no garantiran ni la seguretat ni l'estabilitat. Al contrari, només aprofundiran la divisió amb el poble libanès.
0: Des de començament de març, els bombardejos israelians han fet més de 3.300 morts i 1 milió de desplaçats. Divendres, responsables militars d'Israel i el Líban es van reunir a Washington sense que hi hagués cap avenç en les negociacions.
6: El temps.
0: Dani Ramírez.
17: Avui el dia vindrà marcat per aquesta doble cara. Matí de sol, alguna boira al Prepirineu, després de les pluges d'ahir, que van deixar entre 5 i 20 litres per metre quadrat, fins i tot a punts de la Catalunya central. Olost, al Lluçanès, 22 litres, 16 a Sant Boi de Lluçanès, amb Calamarsa, 22 a Lles de Cerdanya, i un patac fort a la zona del Montsec, on es van superar els 50 litres en mitja hora. Aiguat fort, 10 a Camarasa, 5 a Balaguer. També va ploure en aquest sector després d'un dia molt càlid. On hi va ploure, va refrescar, es va notar a la tarda. I això passarà avui. Si a la migdia pot començar algun ruixat al voltant de la Collada, Ripollès, Cerdanya, doncs a la tarda s'escamparan per tot el Pirineu, Prepirineu i Catalunya central. Poden arribar novament a la Segarra, nord de l'Urgell, la Noguera, poden arribar també al nord del Bages, al Moianès, a Osona, difícilment al prelitoral, potser freguen al Montseny, però sobretot Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya central. Poden ser forts i amb calamarsa, sobretot al Pirineu oriental, al voltant del Ripollès, Garrotxa i Osona, localment en pedra o calamarsa. Dilluns a la tarda algun ruixat, menys. Dimarts, més tempestes, podran ser fortes o localment violentes al Pirineu, Girona i Barcelona, arribant al prelitoral i a punts de la costa. I dimecres, dimarts a la tarda i dimecres, baixarà notablement la temperatura.
6: 3CAT Info.
0: Nous avenços contra el càncer de pròstata amb metàstasi. Des del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia han descobert que la combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat la progressió o mort dels pacients amb càncer de pròstata metastàsic que tenen unes mutacions concretes. La troballa la presenten aquest cap de setmana al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Mèdica ASCO, que es fa a Chicago, als Estats Units. Es calcula que un de cada 8 homes tindrà càncer de pròstata, el tipus de tumor més freqüent en el sexe masculí, i que en un 80% dels casos és curable. Però 2 de cada 10 d'aquests pacients tindran metàstasi i això redueix la supervivència. En aquests casos, la combinació d'aquests dos fàrmacs, que ja són al mercat, millora molt el temps que aquests pacients estan sense malaltia. El doctor Joaquim Mateo és oncòleg de la Vall d'Hebron i especialista en càncer de pròstata.
18: No només responguin al tractament, sinó que aquesta resposta duri molt més temps. És a dir, aconseguim que un cop hem reduït molt la malaltia, aquesta no torni en molts més anys. I això és molt important perquè vol dir que detectar aquestes mutacions fent test genètics des de l'inici ens permet identificar aquells pacients que necessiten una via de tractament diferent a la resta.
0: Aquestes mutacions afecten el 20% dels pacients que tenen càncer de pròstata amb metàstasi. La majoria dels càncers de pròstata afecten els homes de més de 65 anys. Els tractaments hormonals són molt efectius, però justament aquestes mutacions de certs tumors fan que es tornin resistents. Baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents. Tot i això, un 16% dels nois i noies d'entre 15 i 16 anys han fumat alguna vegada. Fa 10 anys eren molts més, superaven el 40% dels enquestats. De la mateixa manera, també s'ha reduït dràsticament el nombre de joves que fumen de forma habitual. Fa 10 anys era un 22% i ara només representa un 5% del total. Això, segons un estudi de la Diputació de Barcelona, que els últims cursos ha enquestat més de 7.000 alumnes de quart d'ESO. En canvi, ha augmentat el nombre de joves que vapegen de forma habitual. Segons aquest informe, ara ho fan el 15% dels adolescents. I segons la cap del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Elisenda Noguera Guillamet, cada vegada comencen més joves.
19: Fa dos anys, un 10% dels que havien provat el vapeig ho havien fet tenint entre 10 i 12 anys. En canvi, ara, actualment, ja estem al 18% que ho han provat.
0: Per cert, que aquest estiu no es podrà fumar pràcticament cap platja de la demarcació de Barcelona. Fa 3 anys només ho prohibien 3 municipis i ara en són 24. De fet, aquest any només se n'han desmarcat Badalona i Castelldefels, governades pel Partit Popular. El president delegat de Salut Pública de la Diputació, Josep Ramon Mut, confia que aviat hi hagi una llei catalana que ho reguli.
20: Això, i ara ja s'està elevant al Parlament de Catalunya, s'acabarà aprovant per llei catalana i, per tant, al final s'haurà de complir sí o sí. Per tant, creiem que tard o d'hora acabaran aprovant l'ordenança per avançar-se una mica a la llei catalana que ho obligarà.
0: Aquest diumenge és el Dia Mundial Sense Tabac, que és el principal responsable del 85% dels casos de càncer de pulmó. La baixada de les temperatures aquest dissabte ha reduït el perill d'incendi i des d'aquesta mitjanit ja no està actiu el nivell 3 del Pla Alfa a les 4 comarques de Ponent on estava activat. El pla obligava a incrementar les precaucions en activitats a l'aire lliure a 24 poblacions de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell, on també estaven prohibides algunes activitats, com encendre focs en espais oberts, cremar rostolls o encendre foc en les àrees de descans properes a les carreteres. Tot i les temperatures de rècord dels darrers dies, els bombers no preveuen una campanya antiincendis més complicada que la dels darrers anys. Expliquen que les pluges d'aquesta tardor i hivern hi poden ajudar, però alerten també que l'aigua tan abundant que ha caigut té una doble cara. Ho ha explicat en declaracions a 3CAT Info el sotsinspector dels bombers de la Generalitat, Jordi Pagès.
21: La notícia positiva és això, és que el nivell estructural de sequera ha baixat, el comportament ja no és tan intens, però això, per l'altra banda, també es traduís en que el creixement de les herbàcies és més alt, hi ha més continuïtat de vegetació fina, que també ens genera l'episodi que estem tenint aquesta setmana i tindrem fins la setmana que ve.
0: Aquest dissabte hi ha hagut 2 petits incendis a Barberà de la Conca, a la Conca de Barberà i a Tremp, al Pallars Jussà. S'han cremat restes vegetals i, en total, els focs han afectat poc més de mitja hectàrea i s'han pogut controlar ràpidament. La calor de rècord del mes de maig ha avançat l'inici de la campanya de prevenció d'incendis de les comarques de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, la zona on menys ha plogut durant la primavera, però també on s'acumula un gran volum de combustible després d'un hivern extraordinàriament plujós. Tot plegat ha comportat l'activació dels grups especials de prevenció d'incendis forestals. Anem a Gandesa, Ariadna Escoda.
22: La seva tasca és la de controlar el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació, des d'on poden detectar qualsevol columna de fum i activar immediatament els equips d'extinció. Una feina que s'ha avançat un mes davant de l'increment del risc d'incendi forestal. Joaquim Miralles, cap de GEPIF Terra Alta, explica com es preveu aquesta campanya.
23: Bueno, enguany se preveu que sigui una campanya pues, complicada, però també com ho porten sent ja els estius anteriors. Sí que és veritat que enguany comencem molt pront. El que ens fa patir més és que el combustible fi ara mateix està en un punt de que s'ha assecat i com que n'hi ha molt per les pluges que vam patir, bueno, que vam tenir durant els últims mesos, Això el que fa és que els incendis puguen córrer molt. Nosaltres esperem que sigui una campanya com la de l'any passat, tot i que ara estem a una setmana on les temperatures són molt elevades, esperem que la setmana vinent baixin una mica, però la campanya se preveu que pugui ser com la de l'any passat.
22: La presència d'aquests grups també té un efecte dissuasiu a l'hora d'evitar negligències com cremes agrícoles fora dels mesos permesos o barbacoes en espais prohibits. Amb tot, el Departament d'Agricultura reforça els efectius del GEPIF a tot Catalunya, que passaran de 60 a 95 efectius arreu del territori.
0: Esports. Amb Roger Arbussà.
1: El PSG es proclama per segona vegada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la final a la tanda de penals. El resultat ha estat d'empat a 1 al temps reglamentari. No hi ha hagut gols a la pròrroga i als penals l'equip francès ha guanyat per 4-3. És la tercera Champions de Luis Enrique com a entrenador. N'ha guanyat una amb el Barça i 2 amb el PSG. I igual a Pep Guardiola i Zinedine Zidane. Són declaracions de l'asturià a Movistar.
24: Ha costado mucho, mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
1: Luis Enrique ja avisa que els seus jugadors continuaran amb gana la pròxima temporada.
2: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando. ¿Sí? Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
1: L'Arsenal es queda sense guanyar la seva primera Champions.
6: 3CAT Info.
1: Encara en futbol, aquest diumenge l'Europa juga l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. El tècnic de l'equip graciec, Adai Benítez, vol fer història.
3: No pateixo ni abans ni després, eh? O sigui, al revés, demà tenim un partit important, tenim una cita amb la història de l'Europa també, i el que tinc ganes és que arribi ja el moment. O sigui, estic molt il·lusionat, tinc moltes ganes. Per això una altra vegada em vaig tornar a ficar, o vaig decidir ser entrenador per estar una, pues, lo més a prop de la gespa sense poder jugar, eh? Sempre dic que m'agradava molt més jugar que entrenar.
1: Aquest partit, Europa-Celta B, a 4:45 de la tarda a Can Dragó. L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga Masculina de Waterpolo després d'imposar-se al Sabadell en el segon partit de la final per 11-16. L'MVP d'aquesta final ha estat Roger Taüll.
4: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent poc a poc, i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa de ser un rival molt fort, on cal com ens posen les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant al nivell.
1: Aquest títol de Lliga és el 21è consecutiu de l'equip mariner. També aquest dissabte el Mataró s'ha endut el segon partit de la final de la Lliga femenina i força el tercer partit. En aquest segon, Mataró 14, Sant Andreu 11. La jugadora Clara Espar celebra trencar la imbatibilitat de les andreuenques.
5: Pues molt contenta, la veritat. Sabíem que si volíem forçar aquest tercer partit havíem de fer les coses molt bé, sobretot no fer errors. I bueno, crec que hem fet un bon partit i ara tenim l'opció de guanyar dimarts a casa seva.
1: El tercer partit es jugarà dimarts que ve a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu a les 9. Victòria del Barça d'hoquei patins en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol, 4-1 contra l'Igualada. Els blaugranes, dominadors històrics de la competició amb 35 títols, arrenquen amb autoritat una eliminatòria al millor de 5 partits en què busquen la seva quarta final seguida. Són declaracions del tècnic Ricard Ares.
7: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo, i va de guanyar el partit tant si és 4-1, 1-0... Hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
1: El segon partit serà dilluns que ve al Palau.
6: 3CAT Info.
1: El Vila-sana s'ha classificat per a la final de l'Hockey Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau de Plegamans per 2-1. La jugadora del Vila-sana, Elsa Salvanyà, destaca aquest pas a la final.
25: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens on hi ha hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
1: L'eliminació del Palau suposa l'últim partit com a professional de Berta Busquets, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. També s'ha retirat Anna Casarramona.
26: M'he emocionat molt, he plorat molt i em sentia sobretot molt, molt afortunada i orgullosa de tot el viscut i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'estimo, la meva parella, la meva família, les meves amigues, gent de la feina. Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
1: I el bàsquet Girona ha anunciat la renovació del pivot lituà Martínez Gueven per una temporada. Amb 11 punts i 6 rebots de mitjana, Gueven ha estat el jugador més valorat de l'equip. Són declaracions del director esportiu del club gironí, Fernando Sanemeterio.
27: Ponemos muy en valor también su compromiso con el club, su compromiso con el equipo. Es un jugador que no se ha perdido ningún entrenamiento en todo el año, no se ha perdido ningún partido en todo el año y aparte es uno de nuestros capitanes y uno de nuestros referentes también fuera del campo. Así que si queremos dar continuidad a este proyecto, él era una de las prioridades.
6: Són 2:15 de 7.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquen les vagues previstes de dilluns a dijous de la setmana que ve. Mantenen, però, la de divendres a l'espera del resultat de la votació sobre el preacord amb educació. Els docents tindran 4 dies per votar si estan a favor o en contra del preacord. I de la plana política destaca que els socis d'investidura endureixen el to amb el PSOE pel cas Zapatero. Els partits de Sumar exigeixen a Sánchez que mogui fitxa i el PNB reclama que avanci la compareixença al Congrés, tot i que descarta la moció de censura. A partir d'ara us explicarem que milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut gaudir dels seus programes favorits, conèixer les cares conegudes de la televisió i la ràdio públiques i participar en desenes d'activitats. Un dels moments més importants ha estat l'edició d'un foraster en directe que ha omplert de gom a gom el Palau Sant Jordi. També és notícia que el nombre de naixements a la ciutat de Barcelona ha baixat molt i se situa a nivells de finals de la Guerra Civil. Segons dades del Padró Municipal, l'any 2025 hi va haver a la capital catalana 11.000 naixements. El nombre de defuncions va ser superior de 14.400 persones, però es manté estable el total de població per l'arribada d'estrangers. I en esports, que destaquem, Roger Arbosà?
1: Que el PSG es proclama per segona temporada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la tanda de penals. És la tercera Champions del tècnic asturià. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb l'equip francès.
0: Pel que fa al temps, el darrer dia de maig ens portarà algunes pluges al llarg de la tarda amb inici de ruixats cap al migdia al voltant del Ripollès. Dia de sol i una mica més de calor. Màximes de 30 a 36 graus, xàfecs i tempestes fins al vespre al Pirineu, Prepirineu i també a la Catalunya central. Els sindicats majoritaris de l'educació, la USTEC i professors de secundària suspenen les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous de la setmana que ve, mentre estarà oberta la consulta als docents sobre el preacord amb el govern. Mantenen, però, la convocatòria de vaga general de divendres en espera del resultat d'aquesta consulta, que s'enviarà per correu electrònic als docents dilluns al migdia i que es mantindrà oberta fins dijous. Hauran de decidir si aproven el preacord, que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys, incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Esther Niubó, consellera d'Educació, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres i UGT va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem a més els increments estatals i per tant ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
0: I des del sindicat USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, ha explicat per què defensen l'acord i que no només es fixen en els increments de sou.
3: Valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable.
0: D'altra banda, organitzacions com la CGT, que té representació a la mesa sectorial, ja han anunciat que faran campanya pel no al preacord. També al País Valencià els docents han decidit continuar la vaga indefinida i aquest dilluns començaran la quarta setmana d'aturada.
4: 3CAT Info.
0: En clau política, els ministres de Sumar pugen el to contra el PSOE i exigeixen a Pedro Sánchez explicacions urgents i contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. La ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun, estan convençuts que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern de coalició. Però alhora reclamen a Pedro Sánchez que mogui fitxa perquè estan sortint acusacions molt greus.
5: Sabemos que la operación, el que pueda hacer que haga, ha pisado el acelerador. Pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado con comportamientos que son absolutamente inadmisibles para la izquierda.
6: Las informaciones que aparecen son graves. Hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferrat no siga siendo un lastre para la mayoría progresista.
0: Els comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Sumar n'han parlat en un acte conjunt a Barcelona, en què s'han reivindicat com una alternativa d'esquerres neta de corrupció. Per la seva banda, el PNB, que fins ara era un dels socis parlamentaris del PSOE, diu que té poca fe en les explicacions que pugui donar Pedro Sánchez. El seu president, Aitor Esteban, insisteix que cal convocar eleccions.
7: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada, porque la legislatura está paralizada completamente. Se quiera o no se quiera. Todos los casos que hay sin cerrar en los tribunales, cómo acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irrespirable. Todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
0: Ara bé, Esteban també s'ha desmarcat de la moció de censura que promou el PP. I pel portaveu dels populars, Miguel Tellado, això és donar ales a la corrupció.
8: O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
0: Mentrestant, des de Catalunya, Jordi Turull de Junts demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país.
9: El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
0: Xavier Antich continuarà com a president d'Òmnium fins al 2030. Aquest dissabte l'Assemblea General de l'entitat l'ha reelegit per 4 anys més. En el seu discurs, Antic ha advertit que venen temps difícils per a l'independentisme.
10: Si a l'Estat espanyol es consuma una majoria parlamentària de la dreta i l'extrema dreta espanyolista i anticatalana, caldrà liderar la reacció des de l'independentisme i el sobiranisme. No espereu a venir a Òmnium el dia després de les eleccions. Ajudeu-nos ara.
0: Ara bé, ha afegit que Òmnium és immun al desànim i que afronta el futur més immediat amb ambició guanyadora. Gairebé uns 200 migrants han estat interceptats en aigües de les Balears en els últims 2 dies en una dotzena d'embarcacions que han intentat arribar a les costes de forma esglaonada. L'últim rescat s'ha fet a la tarda d'aquest dissabte quan Salvament Marítim i la Guàrdia Civil han avistat 11 magrebins que viatjaven en una barca a una desena de quilòmetres al sud-est de Formentera. La major part dels rescatats s'han fet a prop de Formentera i Cabrera i, en un cas, a Eivissa. Les Balears registren cada vegada més arribades de migrants a través del mar, sobretot des d'Algèria. El 2025 hi va haver un increment del 25% respecte a l'any anterior i en el que portem d'any han arribat prop de 2.000 persones a bord d'un centenar d'embarcacions.
4: 3CAT Info.
0: Donald Trump s'ha ofert a suspendre un concert commemoratiu de la independència dels Estats Units i substituir-lo per un discurs seu davant de la renúncia d'alguns músics a participar-hi. L'acte s'havia de fer dimecres que ve a Washington en el marc de les activitats pels 250 anys de naixement del país, però una mitja dotzena d'artistes han cancel·lat la seva participació sense donar motius oficials. L'última anul·lació va ser la de Brett Michels, cantant del grup de rock Poison, que ha argumentat que aquest esdeveniment ha resultat ser més partidista del que pensàvem. Fent servir el seu estil, el president nord-americà ha acusat els músics de ser artistes de tercera categoria i en un missatge a la seva xarxa social ha anunciat que està pensant a portar l'atracció número 1 del món i l'home que aconsegueix audiències molt més altes que Elvis sense guitarra, en referència a un discurs pronunciat per ell mateix. També s'ha qualificat com l'home que alguns diuen que és el millor president de la història. El nombre de naixements a la ciutat de Barcelona baixa i se situa a nivells de finals de la Guerra Civil. Segons dades del padró municipal, l'any 2025 hi va haver a la capital catalana 11.012 naixements. El nombre de defuncions va ser superior, de 14.400 persones, però es manté estable el total de població per l'arribada d'estrangers. A 1 de gener vivien a Barcelona poc més d'1.700.000 persones. Segons dades del padró municipal, a més, la capital catalana ha marcat un nou rècord de persones centenàries. N'hi ha 1.196, un 8,3% més que l'any anterior. L'últim any, de fet, Barcelona ha experimentat un envelliment progressiu de la població i ara l'edat mitjana se situa als 44,6 anys. La cap del Departament d'Estadística i Difusió de Dades de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Jesús Calvo, explica que la majoria són dones.
11: Lleugera feminització, sobretot en les edats avançades, més centenaris que mai, estem a la vora de 1.200 persones centenàries, el 82% dels quals són dones.
0: El padró mostra una disminució de la població autòctona que representa el 44% del total. Hi viuen persones de fins a 181 nacionalitats, amb l'Argentina, Colòmbia i el Pakistan com a principals països d'origen. Augmenta un 16% el nombre de joves pagesos que s'incorporen al camp a Catalunya. El Departament d'Agricultura ha registrat aquest any un total de 340 noves entrades. És la millor dada des del 2019. Ens ho explica des de Lleida Pere Joan Álvarez.
12: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern i el sector han de continuar treballant plegats per fer-lo atractiu als més joves.
13: El sector agrari té futur, si es fan les coses bé, si hi ha un bon acompanyament, si treballem tots junts i donem també una imatge de comunicació a la societat de que és un sector per guanyar-se la vida atractiu pels joves de casa nostra.
12: Ordeig ha visitat Aitona, el Segrià, una explotació agrària que ha diversificat l'oferta. Es tracta del projecte Torre Roca, del jove pagès Xavier Ibars, que amb els ajuts del contracte global d'explotació ha impulsat una iniciativa que combina la producció de 91 hectàrees de cultius amb la gestió d'una casa rural que va obrir l'any 2020.
14: Una altra línia de negoci dins l'empresa. Ajuda a diversificar l'empresa.
12: El cas de l'explotació Torre Roc és un exemple de com els ajuts del departament han permès contribuir al futur de les explotacions generant noves activitats econòmiques.
0: L'entrada en vigor de la llei contra el malbaratament alimentari ha fet augmentar un 18% les donacions al Banc dels Aliments. Des de fa uns mesos, els supermercats i establiments de restauració estan obligats a donar o reciclar el menjar per evitar llançar-lo. El Banc dels Aliments ha incrementat un 3% els convenis amb els supermercats en dos mesos. Roger Monerris és el cap de donació i sostenibilitat de l'entitat.
15: Aquests aliments que no es podien comercialitzar o que arriba un moment que no es poden comercialitzar però estan aptes pel consum per redirigir-los a les nostres entitats i a les famílies, que són més de 96.000 beneficiaris finals.
0: A més, les cadenes de distribució tenen altres mètodes per no malbaratar. Per exemple, a bon preu ofereixen productes a punt de caducar a preus reduïts i també destinen el pa i derivats dels cereals que no es poden aprofitar per fer pinso per als animals. Josep Castany és el cap de Departament de Sostenibilitat i Energia de Grup Bon Preu.
16: Són enganxines de color taronja molt visibles amb els quals els productes estan rebaixats de forma molt sensible, un 30 o un 50%. De manera que són productes que tenen una capacitat curta però que són perfectament aptes pel consum i que si els vols menjar doncs avui, demà o fins i tot congelar-los, etc., es pot fer i aprofitem el producte.
0: En el cas de l'hostaleria i la restauració, els establiments han de donar envasos reciclables o reutilitzables als clients perquè s'emportin el menjar que no s'acabin. Dos trens al dia de mitjana s'aturen per culpa dels grafitis. Aquest acte vandàlic provoca retards i reducció de la capacitat dels combois i canvis en els horaris, i netejar-los té un alt cost. L'any passat, Renfe va registrar prop d'un miler de denúncies per pintades, amb un impacte directe sobre gairebé 1,5 milió de passatgers i un cost de pràcticament 7,5 milions d'euros per netejar-les. Les tasques de neteja es fan exclusivament en 5 estacions: Ripoll, Sant Andreu, Estació de França, l'Hospitalet de Llobregat i Vilanova i la Geltrú. I Renfe preveu triplicar-ne la xifra els pròxims mesos. Ara treballa amb un nou producte que permet netejar els grafitis dels trens en només 15 minuts. L'operadora també ha reforçat la seguretat i la vigilància amb drons i una unitat canina en punts crítics com Montcada i Bifurcació o l'estació de França, que és on es fan més pintades.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Nou cop policial contra la multireincidència que deixa un centenar de detinguts i 19 investigats a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana. En el marc d'aquest dispositiu Campai, que s'ha acabat la matinada de dissabte, també s'han identificat més de 2.000 persones i s'han interposat 110 denúncies per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides. Fora de la demarcació barcelonina, un dispositiu Campai a Reus, al Baix Camp, ha deixat 4 detinguts i 152 identificats amb 315 antecedents. I una Puigcerdà, a la Cerdanya, ha acabat amb 2 detinguts i 237 identificats, que entre tots acumulen 119 antecedents.
4: El temps.
0: Dani Ramírez.
17: Avui el dia vindrà marcat per aquesta doble cara. Matí de sol, alguna boira al Prepirineu, després de les pluges d'ahir, que van deixar entre 5 i 20 litres per metre quadrat, fins i tot a punts de la Catalunya central. Olost, al Lluçanès, 22 litres, 16 a Sant Boi de Lluçanès, amb calamarsa, 22 a Lles de Cerdanya, i un patac fort a la zona del Montsec, on es van superar els 50 litres en mitja hora. Aiguat fort, 10 a Camarasa, 5 a Balaguer. També va ploure en aquest sector després d'un dia molt càlid. On hi va ploure, va refrescar, es va notar a la tarda. I això passarà avui. Si a la migdia pot començar algun ruixat al voltant de la Collada, Ripollès, Cerdanya, doncs a la tarda s'escamparan per tot el Pirineu, Prepirineu i Catalunya central. Poden arribar novament a la Segarra, nord de l'Urgell, la Noguera, poden arribar també al nord del Bages, al Moianès, a Osona, difícilment al prelitoral, potser freguen al Montseny, però sobretot Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya central. Poden ser forts i amb calamarsa, sobretot al Pirineu oriental, al voltant del Ripollès, Garrotxa i Osona, localment en pedra o calamarsa. Dilluns a la tarda algun ruixat, menys. Dimarts, més tempestes, podran ser fortes o localment violentes al Pirineu, Girona i Barcelona, arribant al prelitoral i a punts de la costa. I dimecres, dimarts a la tarda, dimecres, baixarà notablement la temperatura.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Milers de persones participen en la primera jornada de 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. El públic de 3CAT ha pogut participar en desenes d'activitats, conèixer algunes de les cares conegudes de 3CAT i visitar alguns dels escenaris dels principals programes, com els de la Renaixença, Cuines o la sèrie Com si fos ahir. Un dels moments més emocionants ha estat l'edició d'un foraster en directe que ha omplert de gom a gom al Palau Sant Jordi. Quim Masferrer ha valorat així l'experiència.
18: Ha estat increïble, perquè crec que una miqueta hi havia l'essència del foraster, no? Hi havia molta veritat, hi havia emoció, emotivitat, hem rigut i ens hem reunit gent que està enganxada a aquest programa.
0: Fora del recinte i al llarg de l'Anella Olímpica s'han habilitat 5 escenaris diferents plens d'activitats vinculades als programes de l'univers de 3CAT.
19: Hi ha un fotomatón, ho veus, ho sents i ho vius. I res, farem una foto amb la família, que hem vingut amb els amics, amb la família, tots junts.
20: El primer cotxe del foraster. Bueno, primer he anat en bici, després he fet un circuit, he fet una carrera d'esquís, i ara aniré en callar.
21: I hem fet jocs.
22: I hi ha una foto amb el Tito.
0: La festa continuarà aquest diumenge amb moltes sorpreses i amb un plat fort, el concert dels participants d'Eufòria d'aquesta última edició. Cadaqués, a l'Alt Empordà, ha inaugurat la nova ruta de l'I, un itinerari que permet recórrer lliurement una trentena d'espais vinculats a la vida i l'obra de Salvador Dalí. El recorregut està senyalitzat amb plaques amb un dibuix d'una formiga. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
1: una ruta que connecta una trentena d'ubicacions com l'antic hotel Miramar, on Dalí va conèixer a Gala la seva esposa el 1929, o la casa familiar del Llaner, on Federico García Lorca es va allotjar durant les seves visites el 1925 i el 1927. La iniciativa busca anar més enllà dels espais més coneguts com Port Lligat i posar en valor racons menys habituals del municipi. Ho explica Pia Serinyana, l'alcaldessa de Cadaqués.
2: Per nosaltres en Dalí és una figura molt important, ja ho sabem tots d'aquí de Cadaqués, però no s'explica prou i no s'explica moltes vegades has d'anar al museu, has d'anar a la casa de Dalí, però hi ha molt de racons del poble on cap es parla d'en Dalí i en Dalí és present.
1: El periodista Josep Playà, membre dels Amics dels Museus Dalí, ha estat el responsable de dissenyar l'itinerari.
21: Una trentena, podíem haver triat alguns quals, però hem buscat també aquells que siguin més representatius i que tenen més relació amb en Dalí, o que, sobre això és important també, que de vegades després van aparèixer amb algun dels seus quadres, perquè en Dalí té moltes obres en què el paisatge de fons és Cadaqués.
1: La de Cadaqués és la segona ruta daliniana que dissenyen els Amics dels Museus Dalí. El 2021 ja van estrenar un itinerari a Figueres amb les mateixes plaques de formigues.
0: Ha mort als 104 anys un dels grans pensadors de la segona meitat del segle XX i principis del XXI, el filòsof i sociòleg francès Edgar Morin. Va ser el pare de la teoria del pensament complex, un enfocament filosòfic que proposa una visió interconnectada del coneixement. Se l'anomenava el pensador planetari perquè plantejava comprendre la realitat com un tot inseparable, trencant les fronteres entre les disciplines. Va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona el 2010. En el seu discurs va afirmar que era necessari fer una revolució en l'ensenyament i proposava com fer-ho.
23: Una revolució, però con conservació de los saberes acumulados en las disciplinas. Hay hoy se necesita hoy día una simbiosis del mismo.

0: prendre part en la resistència durant l'ocupació nazi a França. Anys més tard, i desencantat amb el comunisme estalinista, va deixar la militància, tot i que es va continuar considerant d'esquerres. Va lluitar contra l'integrisme i la xenofòbia i se'l va acusar d'antisemita. El president francès Emmanuel Macron ha retut un homenatge a l'esperit universal de Morin, a qui ha qualificat com l'humanisme fet persona. Aquest dissabte ha mort als 89 anys Josefina Molina, pionera de les dones cineastes a Espanya. Va ser la primera dona que es va graduar en direcció de cinema. Va ser una lluitadora incansable per la igualtat i va fundar l'Associació de Dones Cineastes el 2006. Actualment n'era la presidenta d'honor. Pionera de les dones cineastes a Espanya, també va ser el 2012 la primera directora reconeguda amb el Goya d'Honor de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya. En una entrevista realitzada per Àlex Gorina, a motiu de l'homenatge que li va fer la Filmoteca, Molina reivindicava així els seus orígens.
1: Siendo una hija de familia de clase media acomodada, en Córdoba, una ciudad de provincias en aquella época, en donde en Andalucía no se podía hacer cine, que logró hacer lo que quería.
0: Als inicis va combinar els estudis amb la tasca d'ajudant de realització a Televisió Espanyola, una etapa de la qual destaca la seva adaptació del Camino, basada en l'obra de Miguel Delibes, i Teresa de Jesús, amb Concha Velasco i un guió escrit amb Carmen Martín Gaite. A més del cinema, Molina va fundar una companyia de teatre amb què va dirigir quatre obres i el 1962 va col·laborar en el programa de ràdio Vida de Espectáculo amb la secció feminista La Mujer i el Cine.
2: Esports.
0: Amb Roger Arbussà.
3: El PSG es proclama per segona vegada consecutiva campió de la Champions. L'equip de Luis Enrique ha superat l'Arsenal a la final, a la tanda de penals. El resultat ha estat d'empat a un al temps reglamentari, no hi ha hagut gols a la pròrroga i als penals l'equip francès ha guanyat per 4-3. És la tercera Champions de Luis Enrique com a entrenador. N'ha guanyat una amb el Barça i dues amb el PSG, igual a Pep Guardiola i Zinedine Zidane. Són declaracions de l'asturià a Movistar.
4: Ha costat mucho, mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
3: Luis Enrique ya avisa, a més, que els seus jugadors continuaran amb gana la próxima temporada.
4: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando. Sí. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
3: L'Arsenal es queda sense guanyar la seva primera Champions.
2: 3CAT Info.
3: Encara en futbol, aquest diumenge l'Europa juga a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. El tècnic de l'equip gracienc, Adai Benítez, vol fer història.
5: No pateixo ni abans ni després, eh? O sigui, al revés, demà tenim un partit important, tenim una cita amb la història de l'Europa també i el que tinc ganes és que arribi ja el moment, o sigui, estic molt il·lusionat, tinc moltes ganes. Per això una altra vegada em vaig tornar a ficar... o vaig decidir ser entrenador per estar una, pues, lo més a prop de la gespa sense poder jugar, eh? Sempre he dit que m'agradava molt més jugar que entrenar.
3: Aquest partit Europa-Celta B a 4:45 de la tarda a Can Dragó. L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Lliga Masculina de Waterpolo després d'imposar-se al Sabadell en el segon partit de la final per 11-16. L'MVP d'aquesta final ha estat Roger Taüll.
6: Bueno, pues molta alegria, no? Crec que ha sigut una victòria merescuda, un títol merescut, fet una temporada molt regular, on l'equip ha anat creixent poc a poc i sobretot, bueno, la final l'hem treballat molt bé, al final el Sabadell no deixa de ser un rival molt fort, on cal com ens posen les coses més difícils, però crec que hem sabut enfrontar els partits, dominar-los, jugar com sabem i seguir pujant el nivell.
3: Aquest títol és el 21è consecutiu de l'equip mariner. També aquest dissabte el Mataró s'ha endut el segon partit de la final de la Lliga Femenina i força el tercer partit. En aquest segon, Mataró 14, Sant Andreu 11. La jugadora Clara Espars celebra trencar la imbatibilitat de les

0: Sangrauencas.
1: Pues molt contenta, la veritat. Sabíem que si volíem forçar aquest tercer partit havíem de fer les coses molt bé, sobretot no fer errors, i bueno, crec que hem fet un bon partit i ara tenim l'opció de guanyar dimarts a casa seva.
0: El tercer partit es jugarà dimarts que ve, efectivament, a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu a les 9.
2: 3CAT Info.
0: Victòria del Barça d'hoquei patins en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol, 4-1 contra l'Igualada. Els blaugranes, dominadors històrics de la competició amb 35 títols, arrenquen amb autoritat una eliminatòria al millor de 5 partits en què busquen la seva quarta final seguida. Són declaracions del tècnic Ricard Ares.
3: El factor casa és vital, per això vam treballar bé a la fase regular per tenir-lo, i va de guanyar el partit, tant si és 4-1, 1-0. Hem d'estar molt conscienciats per fer valer el factor casa i el dilluns posar el 2-0 a l'eliminatòria.
0: El segon partit serà dilluns que ve al Palau. El Vila-sana s'ha classificat per a la final de l'Hockey Lliga Femenina després de guanyar el segon partit al Palau de Plegamans per 2-1. La jugadora del Vila-sana, Elsa Salvanyà, destaca aquest pas a la final.
4: Sí, bueno, crec que ha sigut un partit molt intens on hi han hagut moments seus i moments nostres. Crec que hem sabut aguantar el marcador en els moments més importants i crec que això també ens ha donat la victòria.
0: L'eliminació del Palau suposa l'últim partit com a professional de Berta Busquets, que s'ha endut un homenatge del club on ha jugat des dels 3 anys. També s'ha retirat Anna Casaramona.
5: M'he emocionat molt, he plorat molt i em sentia sobretot molt, molt afortunada i orgullosa de tot el viscut i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'estimo, la meva parella, la meva família, les meves amigues, gent de la feina. Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
0: I el bàsquet Girona ha anunciat la renovació del pivot lituà Martínez Gueven per una temporada amb 11 punts i 6 rebots de mitjana. Gueven ha estat el jugador més valorat de l'equip. Són declaracions del director esportiu del club gironí, Fernando San Emeterio.
6: Ponemos muy en valor también su compromiso con el club, su compromiso con el equipo. Es un jugador que no se ha perdido ningún entrenamiento en todo el año, no se ha perdido ningún partido en todo el año y aparte es uno de nuestros capitanes y uno de nuestros referentes también fuera del campo. Así que si queremos dar continuidad a este proyecto, él era una de las prioridades.
0: El Girona, juntament amb la Penya, el Lleida i el Manresa, ja ha acabat la fase regular de l'ACB, mentre que al Barça encara li queda un partit. Aquest diumenge rebrà el València a les 7, un partit clau de cara al posicionament del play-off. Si el Barça guanya, acabarà tercer i s'enfrontarà a la Penya als quarts. Si en canvi perd, l'equip blaugrana serà cinquè i jugarà contra el Múrcia amb el factor pista en contra.
2: 3CAT Info.
7: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 31 de maig del 2026, quan va escriure el famós manual de resistència, Pedro Sánchez segur que no sabia que hauria de gestionar una pandèmia, les conseqüències de la guerra a Ucraïna, l'erupció del volcà de la Palma i el bullying de Donald Trump. El líder del PSOE ha sabut resistir a les fatalitats que li han arribat des de fora, però no hi ha cap manual de resistència prou fort com per aguantar sense esgarrinxades les fatalitats que arriben des de dins. Aquesta ha estat una altra setmana per oblidar per Sánchez amb un requeriment d'informació a la seu del PSOE, de la UCO, de la Guàrdia Civil, que es va allargar 12 hores i amb nous detalls del sumari que estreny el cercle sobre José Luis Rodríguez Zapatero, el seu mentor. Passen tantes coses i són totes tan grosses que costen de dimensionar. Si la felicitat consisteix a poder dormir tranquil, quin grau d'infelicitat podrà assumir Pedro Sánchez en els mesos que vindran? Repassem-ho tot. Dos secretaris d'organització que han passat per la presó, un Zapatero a qui l'Audiència Nacional espera amb els ganivets esmolats, una Leire Díez que està a cavall entre la lampista del PSOE i una versió femenina de Torrente, un germà a qui s'està jutjant a Badajoz i una dona a qui el jutge Peinado vol veure condemnada al preu que faci falta. Sánchez té una capacitat innata per aguantar-se el cubata, però fins i tot els manuals de resistència més indestructibles tenen un límit. I és compatible denunciar que hi ha estaments de l'Estat que ballen al ritme del «Quien puede hacer que haga», de José María Aznar, han posat de manifest que hi ha investigacions i sumaris que fan olor de claveguera. Sovint, això sí, hi ha una nebulosa tan espessa entre els fets i el relat que impedeix saber on és exactament la veritat. I si es vol respectar la presumpció d'innocència, per cert, només hi ha un camí. Que les causes s'investiguin i es jutgin amb celeritat, no només per condemnar qui s'ho mereixi, sinó també per exercir una defensa legítima contra les acusacions. I si no, que ho preguntin a Xavier Trias o a la família Pujol. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Gemma Bonet. Bon dia, Gemma.
2: Hola, bon dia.
0: De matinada ens arriben notícies des de França. Més de 400 detinguts a París després de la victòria del PSG ahir a la nit contra l'Arsenal.
2: París es va convertir en un camp de batalla i va haver nombrosos aldarulls amb alguns aficionats llançant coets contra la policia. 7 policies estan ferits, un en estat greu.
0: Els sindicats majoritaris de l'educació desconvoquen les vagues previstes de dilluns a dijous de la setmana que ve.
2: Mantenen, però, la de divendres, a l'espera del resultat de la votació sobre el preacord amb educació. Ara, els docents tindran 4 dies per votar si estan a favor o en contra d'aquest preacord.
0: Els socis d'investidura endureixen el to amb el PSOE del palcast Zapatero.
2: Els partits que integren Sumar exigeixen a Sánchez que mogui fitxa i el PNB reclama que avanci la compareixença al Congrés, tot i que descarta la moció de censura.
0: Milers de persones van participar en la primera jornada del 3CAT en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc de Barcelona.
2: Un dels moments més emotius va ser l'edició especial del Foraster des del Palau Sant Jordi amb més de 10.000 persones. El públic va poder veure en directe les cares conegudes de la televisió i la ràdio pública i participar en desenes d'activitats. Avui al Suplement hi serem a partir de les 10.
0: Luis Enrique revalida la Champions amb el PSG, igual a Guardiola i Zidane amb 3 títols de la màxima competició europea. Albert Benet.
3: El PSG es va imposar la tanda de penals després que el partit s'acabés amb empat a 1 i que no hi hagués gols a la pròrroga. L'Arsenal de Mikel Arteta es queda sense el que hauria estat la primera Champions de la seva història.
0: Avui es disputa la cursa llarga del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP.
3: Amb Marc Márquez des de la segona fila, des de la quarta posició, i amb Marco Bezzecchi des de la pole. Márquez va acabar cinquè ahir a la cursa sprint en el seu retorn a les pistes després de la lesió.
0: Enric Agut, bon dia.
4: Bon dia, Roger.
0: Quin temps farà avui, Enric?
4: Doncs mira, en general, aquest matí sol i calor aquest migdia, aquesta tarda a tot el país puja una mica la temperatura, pot pujar 1 o 2 graus, Lleida pot arribar als 36, també Tortosa de les més altes 36, Tarragona, Barcelona 28-29, amb un ambient humit, amb xafogó, Girona 32, per posar uns exemples. I després d'un matí tranquil, a la tarda hi haurà nuvolades que poden deixar algun ruixat primer pel Ripollès i després també algun ruixat o tempesta pot caure altres punts al Pirineu, Prepirineu o de la Catalunya Central. Tornades que localment poden anar acompanyades, com ahir, de calamarsa o de pedra.
1: Avui, al Suplement...
0: Avui, al Suplement, tertúlia amb Oriol Marc, Núria Oriols i Marta Monforte, i sumarem el Raül Flores, cap de Política de Catalunya Ràdio, que ens farà un retrat de la situació de Pedro Sánchez. Connectarem amb París per seguir els aldarulls que han provocat els seguidors del PSG. A les 10, la setmana tràgica del Lion Sindreu i el politòleg Toni Rodon. Avui, a partir de 11:15, us saludem ja des d'aquesta anella olímpica per celebrar el 3CAT en viu. Entrevistarem junts els 5 presentadors de l'Està passant, cosa que passa poc sovint perquè s'ho van tornant, són el Queco Novell, la Núria Marín, la Natza Ferrer, l'Òscar Andreu i el Jair Domínguez. Vindran la Marta Torné i el Tomàs Molina i també xerrarem amb una gran representació de la casa nostra, Dani de l'Orden, Paula Amàlia, Albert Ribalta i Marc Rius. També vindran les Amigues de les Arts, la Marta Ferrer i la Rosa Rodon, recomanant restaurants i pantalles. Avui el suplement a partir de les 10 i fins la 1, a tocar del Sant Jordi a l'Anella Olímpica 3CAT en viu. Passen 6 minuts de les 7 del matí.
1: L'informatiu del suplement.
0: A França, la celebració de la Champions s'ha acabat amb més de 400 detinguts i 7 policies ferits, un d'ells de gravetat per un traumatisme cranial. París s'ha convertit en una batalla campal per la celebració de la segona Lliga de Campions consecutiva del PSG, que ahir es va imposar a l'Arsenal a la tanda de penals.
2: Els aficionats van llançar bengales i petards contra la policia. La majoria de detencions, prop de 300, es van fer a París mateix, on més de 20.000 persones van seguir la final des de les pantalles gegants instal·lades als Camps Elisis. També hi va haver aldarulls en una quinzena de ciutats franceses. El ministre de l'Interior francès ha qualificat de violència inacceptable, però ha admès que ja estaven previnguts per unes imatges que repeteixen ja diverses vegades després que hi ha hagut un èxit esportiu com el d'ahir. La policia es va desplegar més de 20.000 agents per tot el país, la majoria a la capital, per evitar que repetissin els aldarulls que també hi va haver l'any passat, quan el PSG va guanyar la seva primera Champions.
0: Aquesta setmana no hi haurà vagues a escoles ni instituts, excepte divendres, quan es manté, de moment, veurem si s'aixeca o no s'aixeca, la convocatòria general. Entre demà i dijous estaven previstes de manera territorial vagues a Girona i a la Catalunya Central, al Barcelonès, a Tarragona i a Terres de l'Ebre, i finalment també a Lleida i a l'Alt Pirineu i a l'Aran. La desconvocatòria l'han acordat els sindicats majoritaris de l'educació, l'USTEC i professors de secundària, mentre estigui oberta aquesta consulta als docents sobre el preacord amb el govern, que s'hauria d'acabar transformant en acord. Sí que mantenen, però, la convocatòria de moment de vaga general de divendres a l'espera del resultat d'aquesta consulta. Per tant, si la consulta valida el preacord, s'aixecarà també el que pugui passar divendres que ve amb aquesta vaga general. S'enviarà per correu electrònic la consulta als docents dilluns al migdia i es mantindrà oberta la votació fins dijous.
2: Sí, recordem, s'haurà de decidir si aproven aquest preacord amb el govern, un preacord que contempla una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'educació inclusiva. Esther Niubó és consellera d'Educació i ho explicava en declaracions ahir a aquest programa.
5: Tenim un complement autonòmic que arran de l'acord signat el mes de març amb Comissions Obreres UGT, va incrementar un 30%. I ara hi afegim aquest nou complement, que és un complement per la millora educativa, que ens acabarà situant en uns 450 euros. Clar, aquí hi sumem, a més, els increments estatals. I, per tant, ens situarà en una xifra doncs, que portarà que siguin els docents doncs, dels més ben retribuïts del conjunt de l'Estat.
2: La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, va explicar també per què defensen l'acord i que no només es fixen en els increments de sou.
6: Valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable.
2: El sindicat CGT, que té representació a la mesa sectorial, ja ha anunciat que farà campanya pel no en aquest preacord.
0: Pedro Sánchez clausura aquest diumenge el Congrés de les Joventuts Socialistes a Madrid. És el primer míting en què participa després que hagin esclatat els últims casos judicials que esquitxen el PSOE i servirà de termòmetre per mesurar la capacitat de resiliència. S'espera que el president espanyol marqui posició davant les pressions de l'oposició i dels socis d'investidura perquè convoqui eleccions. Madrid, Alba Gil.
7: En plena tempesta judicial, Sánchez es dirigirà a la seva organització juvenil, però el missatge que llanci tindrà lectures molt més enllà. Serà el primer acte públic de partit després que s'hagin sabut els detalls del cas Zapatero i que la Guàrdia Civil hagi escorcollat Ferraz per descobrir si el PSOE va obstaculitzar causes judicials que l'afecten. Fins ara, el president espanyol n'ha parlat un cop. Va ser a Roma, on va tancar files amb Zapatero i va insistir a esgotar la legislatura. Des d'aleshores, la Moncloa no ha deixat de denunciar un complot per fer caure el govern espanyol. Creuen que l'allau de causes judicials no és casualitat. Y insistía también la portavoz adjunta del PSOE, Enma López.
8: No nos resignemos a las filtraciones. No nos resignemos al trato diferenciado. No nos resignemos a las injusticias. No nos resignemos a que nos traten de otra manera simplemente por tener unas ideas distintas.
7: Els socialistes reivindiquen la seva col·laboració amb la justícia enfront als qui destrueixen proves, en al·lusió al PP, i el retreu que celebrin les investigacions a l'entorn del PSOE, que són, a parer seu, una mala notícia per a Espanya.
0: Gràcies, Madrid. Avui, Pedro Sánchez, que és a Madrid. A Catalunya se celebra als socialistes la Festa de la Rosa, com cada any a Gavà. Aquest any serà Pedro Sánchez, que, insistim, és a Madrid, i veu com fins i tot els ministres de Sumar apugen el tro contra el PSOE i exigeixen a Pedro Sánchez explicacions urgents i contundents sobre els suposats casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista.
2: La ministra de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun, estan convençuts que la dreta té en marxa una operació per fer caure el govern de coalició, però alhora reclamen a Pedro Sánchez que mogui fitxa perquè estan sortint acusacions molt greus.
9: Sabemos que la operación el que pueda hacer que haga ha pisado el acelerador, pero esto no es excusa para no pedir explicaciones y para mirar hacia otro lado.
10: Las informaciones que aparecen son graves. Hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferraz no siga siendo un lastre para la mayoría progresista.
2: Per la seva banda, el PNB, que fins ara era un dels socis parlamentaris del PSOE, diu que té poca fe en les explicacions que pugui donar Sánchez. El seu president, Aitor Esteban, insistia que cal convocar eleccions.
11: Lo que pasa en Madrid es grave, es una situación complicada, porque la legislatura está paralizada completamente. Todos los casos sin cerrar en los tribunales, como acabará uno o el otro, no lo sé. Pero el ambiente es irrespirable. Todo ello hace un cóctel que hace difícil, imposible, yo diría, la gobernabilidad.
2: I pel portaveu dels populars, Miguel Tellado, mantenir la legislatura és donar ales a la corrupció.
12: O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España.
2: Des de Catalunya, Jordi Turull, de Junts, demana al govern de Salvador Illa que deixi de sostenir Pedro Sánchez i que se centri a governar el país.
13: El govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent, tenim un govern que la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
0: A Colòmbia, primera volta avui per escollir el successor de Gustavo Petro, el primer president d'esquerres del país. Avui es repeteix el patró de fa 4 anys en què l'esquerra arriba forta a les urnes davant d'una dreta dividida en dos. El gran favorit és el senador d'esquerres i candidat continuista Iván Cepeda. Les enquestes li donen el 40% dels vots i el situen al davant de la candidata de la dreta, Paloma València, i el de la ultradreta, el Abelardo de la Espriella, que ha promès, en aquest cas, més seguretat davant l'augment de la violència dels grups armats. Corresponsal a Llatinoamèrica, Joan Biosca.
14: Abelardo de la Espriella ha fet servir tota la campanya electoral una cabina antibales en els seus mítings. Abanderat de l'extrema dreta colombiana, és un gran defensor de la llei, l'ordre, la seguretat, la família i també el liberalisme econòmic. Un nou vingut en política que aspira a passar a la segona volta amb un discurs de mà de ferro contra el narcotràfic i les guerrilles actives.
15: Vamos a marcar un nuevo camino para esta patria, porque la época de lo siempre ya pasó, los vamos a jubilar. La época de la falsa paz se acabó.
14: El cara a cara més intens d'aquesta primera volta de les eleccions colombianes presidencials l'estan vivint l'extrema dreta i la dreta tradicional. Precisament, la candidata de la dreta tradicional colombiana, Paloma València, també té opcions de passar segona volta.
16: Yo quiero ser una presidente que esté del lado de la ciudadanía, que la abrace, que la toque, que tenga equipo, que gobierne para transformar a Colombia.
14: L'esquerra colombiana en coalició aposta pel senador Iván Cepeda, un vell conegut de la política del país sud-americà, dofí del president Gustavo Petro, que acaba mandat amb una millora en la seva acceptació popular.
17: Superar la desigualdad social, acabar con el hambre, el desempleo y sostener el salario vital digno para toda la gente.
14: Les enquestes situen Cepeda com a guanyador diumenge. La clau està en saber si tindrà com a rival a les urnes a la dreta tradicional o bé a l'extrema dreta en el balotatge.
0: Un 7:15 del matí, més notícies. Baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents. Ara fumen de forma habitual el 5,7% dels nois i noies d'entre 15 i 16 anys. Fa 10 anys eren molts més, superaven el 20% dels enquestats. Això segons un estudi de la Diputació de Barcelona que els últims 2 cursos ha preguntat a més de 7.000 alumnes de quart d'ESO si fumen o no fumen. Avui és el Dia Mundial Sense Tabac, que és el principal responsable del 85% dels casos de càncer de pulmó.
2: En canvi, ha augmentat, això sí, el nombre de joves que vapeja de forma habitual. Segons aquest informe, ara ho fan el 15% dels adolescents i la cap del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Elisenda Noguera Guillemet, ha explicat a Catalunya Ràdio que cada vegada comencen més joves.
18: Fa dos anys, un 10% dels que havien provat el vapeig ho havien fet tenint entre 10 i 12 anys. En canvi, ara, actualment, ja estem al 18% que ho han provat.
2: Recorda també que les cigarretes electròniques són igual de nocives que les tradicionals.
0: Sobre la prohibició del tabac als espais públics, aquest estiu no es podrà fumar pràcticament cap platja de la demarcació de Barcelona. De fet, només se n'han desmarcat Badalona i Castelldefels, governades precisament pel Partit Popular. Laia Framis.
19: Fa 3 anys, només 3 municipis de la demarcació de Barcelona prohibien fumar a les platges i aquest estiu en seran 24. En total, el tabac estarà prohibit a més de 90 platges. N'explica el motiu el president delegat de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Josep Ramon Mut.
20: Perquè al final són espais naturals i necessitem que estiguin nets. És a dir, no pot ser que estiguin plens de burilles i, en segon terme, és una qüestió de salut. Al final hi ha molts nens, hi ha moltes famílies i les platges, per culpa del canvi climàtic, cada vegada tenen menys sorra, per tant la gent està més comprimida i els fumadors passius pateixen més.
19: Mut confia que aviat hi hagi una llei catalana que ho reguli i que no es pugui fumar a cap platja.
0: I encara parlant de salut, la combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat la progressió del càncer de pròstata metastàtic, així com la mort en pacients que tenen unes mutacions concretes. Aquesta nova troballa que ha fet el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia suposa un nou avanç en aquest àmbit i la presenten aquest cap de setmana als Estats Units.
2: El Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Mèdica, ASCO, que es fa a Chicago, es calcula que un de cada 8 homes tindrà càncer de pròstata, el tipus de tumor més freqüent en el sexe masculí, i que en un 80% dels casos és curable. Però 2 de cada 10 d'aquests pacients tindran metàstasi i això en redueix la supervivència. En aquests casos, la combinació d'aquests dos fàrmacs, que ja són al mercat, incrementa molt el temps que aquests pacients estan sense la malaltia. Joaquim Mateu, oncòleg de la Vall d'Hebron, especialista en càncer de pròstata.
21: No només responguin al tractament, sinó que aquesta resposta duri molt més temps. És a dir, aconseguim que un cop hem reduït molt la malaltia, aquesta no torni en molts més anys. I això és molt important, perquè vol dir que detectar aquestes mutacions fent test genètics des de l'inici ens permet identificar aquells pacients que necessiten una via de tractament diferent a la resta.
0: I encara també en salut, Metges Sense Fronteres adverteix que la ràpida propagació de l'Ebola a la República Democràtica del Congo és profundament alarmant i l'OMS assegura que no escatimaran esforços per contenir l'expansió del virus.
2: El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, diu que la República Democràtica del Congo no està sola en la lluita contra l'Ebola. El màxim responsable de l'OMS es va desplaçar ahir a la província d'Ituri, la zona zero del focus de la malaltia. Ara hi ha més de 1.000 casos sospitosos d'Ebola en aquell país i ja hi ha almenys 246 morts. La veïna Uganda ha informat de 9 casos confirmats i una mort. Malgrat que no hi ha vacuna i la mortalitat de la malaltia se situa entre el 30 i el 50%, Adhanom ha recomanat a la població buscar atenció mèdica immediata per reduir l'impacte del virus. This is
22: not without hope. No tot està perdut. L'Ebola causada pel virus Bundibugyo es pot superar amb una bona atenció mèdica i algunes persones aquí a Ituri ja s'han recuperat. Buscar atenció mèdica ràpid és decisiu.
2: L'OMS ha anunciat que un grup d'experts està estudiant la viabilitat de possibles tractaments.
0: La banca privada s'avança a la banca pública i els propers mesos llançarà una moneda digital lligada a l'euro que funcionarà amb la tecnologia blockchain. El consorci Qivalis, fundat per CaixaBank, ja compta amb una quarantena d'entitats disposades a posar en marxa aquest any una stablecoin per fer pagaments de manera senzilla i ràpida. Serà una alternativa privada a l'euro digital que el Banc Central Europeu vol tenir a punt l'any 2029. Sara Riera, bon dia.
23: Bon dia. Les stablecoins seran un sistema de pagament més, però vinculat a l'euro per evitar canvis abruptes de valor. Serà l'equivalent a un saldo disponible. Luz Parrondo, doctora en Economia de la Pompeu Fabra.
24: Jo agafo aquests euros, els poso com a reserva i genero un token que està recolzat en aquests euros. Llavors aquest token navega dintre la blockchain. És com desplaçar diners aquestes vies de tren que són molt més àgils, fàcils, econòmiques.
23: Tokenitzar és el procés de conversió en moneda digital. Les stablecoins seran una competència als sistemes de pagament actuals, com els que ofereixen les nord-americanes Visa i Mastercard, i també seran una competència pel futur euro digital del BCE, tot i que Parrondo creu que són ofertes complementàries.
24: Podràs emportar paquets d'euros a zones o a wallets que no estan identificades, a dintre del món cripto, que no t'ho permetrà l'euro digital, i no et posaran límits, però no tindrà tanta seguretat. Són coses que tenen usos una mica diferents per diferents tipus de perfils d'usuaris.
23: Als Estats Units, les stablecoins vinculades al dòlar s'inverteixen especialment en deute públic nord-americà i així també el fan sostenible. Els experts creuen que les europees s'acabaran invertint també en el deute dels estats.
0: I ara marxem fins al País Valencià per sentir ja un clàssic. Són els crits de Mazón a la presó que van tornar a ressonar ahir pels carrers de València en una manifestació per exigir la supressió de l'aforament de l'expresident valencià Carlos Mazón. La marxa, convocada per més de 200 entitats cíviques, socials i sindicals del País Valencià, també va tenir el suport de la comunitat educativa immersa en un cicle, igual que a Catalunya, de moment sense resoldre, de vagues.
2: Una gran pancarta amb la frase Mazón a la presó va encapçalar la mobilització d'ahir. Els manifestants van exigir l'acta de diputat de l'expresident valencià i van demanar la seva compareixença davant la jutgessa de la Dana. També van reiterar que continuaran sortint al carrer fins a aconseguir veritat, justícia i reparació. Mariló Gradolí, presidenta de l'associació Víctimes de la Dana, 29 d'octubre 2024.
1: La verdadera comissió d'investigació és el juzgado de instrucció número 3 de Catarroja, donde con hechos probados se está viendo que sí que había información suficiente para alertar a la población, que sí que había medios para poder avisar a la población y que no se hizo. Por tanto, el dictamen de les Corts Valencianes no deja de ser un paripé.
2: Els manifestants també van denunciar que en alguns llocs que es van inundar s'hi tornen a fer obres per tornar-hi a edificar. En les inundacions de la Dana van morir 230 persones.
0: Milers de persones participen en la primera jornada del 3Cat en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. Avui, segona jornada, i serem en directe a partir de 11:15 i fins la 1 del migdia. Els del suplement és un punt de trobada entre la ràdio i la televisió pública i els espectadors i els oients. Desenes d'activitats, programes en directe com el Cuines o la previsió del temps i una edició molt especial. Ahir del Foraster, avui és el torn d'Eufòria. Compliran el Palau Sant Jordi. Nosaltres, a partir de 11:15, a l'Anella Olímpica. La crònica d'ahir, Marta Vives.
3: Sens dubte, aquest Foraster en directe ha estat el més multitudinari de la seva història. Quim Masferrer ens ho deia així d'emocionat.
4: Ha estat increïble, perquè crec que una miqueta hi havia l'essència del Foraster, no? Hi havia molta veritat, hi havia emoció, emotivitat, hem rigut, i ens hem reunit gent que està enganxada a aquest programa.
3: Fora del recinte, però, les activitats han estat moltes i diverses. Algunes de les propostes que han aplegat més de vots han estat l'espectacle del Super 3 amb en Mic i en Titó de protagonistes, el show dels de Polònia i la conversa amb els actors protagonistes de Com si fos ahir. Aquest diumenge la festa continua amb moltes més sorpreses i amb un plat fort, el concert dels participants d'Eufòria d'aquesta última edició a partir de les 12 del migdia.
0: I a només 73 dies per l'eclipsi total del dia 12 d'agost, avui diferents experts de la Universitat de Lleida ens ajuden a desmentir alguns dels mites que més ressò estan tenint sobre aquest fenomen astronòmic. Júlia Albacar.
5: Un dels principals és que l'eclipsi pot afectar les dones embarassades per la radiació X, que és la que trobem a la corona solar, però és fals perquè serà la mateixa que qualsevol dia normal. Gemma Villorbina és coordinadora del grau de biotecnologia de l'UdL.
6: Hi ha la creença de que es rep molta més radiació solar, cosa que és mentida.
5: La radiació tampoc afecta els aliments. Albert Ibart és catedràtic d'Enginyeria d'Aliments.
25: La radiació que arriba ha de ser menor que la que arribaria directament del sol, per la qual cosa l'efecte que pot fer sobre els aliments no està demostrat científicament.
5: L'eclipsi no fa caure la producció dels cultius, tot i que pot baixar una mica la taxa de fotosíntesi. Víctor Rescos, catedràtic d'Enginyeria Forestal.
26: Els boscos, pues sí, tens menys sol, deixaran de fotosintetitzar una miqueta, però poca cosa més.
5: I no té conseqüències tampoc per als animals salvatges, només els fan a dormir una mica abans per l'augment de melatonina. Irina García, catedràtica de Ciència Animal.
27: Es queden quiets, pausen, diu què passa, no? Perquè se comença a secretar melatonina, però no passa res. Al cap dels 4 minuts que duri, doncs es tornen a reactivar.
5: I tampoc alterarà les mascotes.
28: L'informatiu del suplement.
29: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
7: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
8: Tast Vertical, amb Empar Moliner.
9: El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
8: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
9: Serem a la Fira Vinícola Tastapax, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la novena edició.
8: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
9: Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapax. Salut.
10: Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
28: L'informatiu del suplement.
0: Luis Enrique es confirma com un dels millors entrenadors de la història després d'aconseguir la tercera Champions, la segona seguida amb el PSG. Dues Champions amb el PSG i no ens descuidem la del 2015 amb el Barça. Albert Benet.
11: Empat a un després dels 90 minuts i de la pròrroga i tanda de penals vibrant en què Gabriel va fallar el cinquè llançament de l'Arsenal, va enviar la pilota als núvols i va fer campió al PSG. Havertz va avançar l'Arsenal ben aviat en la final de Budapest al minut 6, però Dembélé va empatar de penal al minut 20 de la segona part. Sense gols a la pròrroga, la loteria dels penals va caure del costat d'un PSG que revalida el títol i continua regnant a Europa. Luis Enrique iguala amb 3 Champions, aquestes dues amb el PSG i la del Barça, iguala Guardiola i Zidane amb aquestes 3 Champions. El sentim, sentim Luis Enrique a Movistar.
12: Ha costat mucho, mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
11: El tècnic asturià ha guanyat les tres finals de la Champions que ha dirigit com a entrenador, és a dir, no n'ha perdut cap. Luis Enrique avisa que el PSG tornarà a ser una amenaça la pròxima temporada.
12: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar. Y siguen entrenando, sí. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
11: I a l'altra cara de la moneda, l'Arsenal i Mikel Arteta van plantar cara, però es van quedar sense la que hauria estat la primera Champions per a l'equip anglès.
13: Es un grupo maravilloso, lo que hemos vivido este año no lo vamos a volver a vivir, lo viviremos de otra manera y somos conscientes de lo que hemos hecho. Lo que pasa es que cuando estás tan cerca ante un equipo como el PSG, que hay que felicitarlo porque tiene recursos para absolutamente todo, te quedas mal porque tenemos la oportunidad de hacer algo que nunca se ha hecho en la historia de este club.
11: El migcampista andalús del PSG, Fabián, posava en valor també a Movistar les dues Champions seguides, una fita que només havia aconseguit el Madrid fins ara.
15: Sí, la verdad que es increíble, ¿no? ¿Quién no lo diría, no? Que íbamos a hacer historia y tan seguido, ¿no? Dos Champions seguidas. Con lo difícil que él, solo lo había hecho el Real Madrid. Bueno, ahora también estamos nosotros. Creo que estamos haciendo un grandísimo trabajo. Hoy hemos visto de principio hasta el final, el equipo lo ha dado todo. Y toda esta gente, todo París, toda la ciudad se lo merecen.
11: El PSG ha aconseguit dues vegades en dos anys i de la mà de Luis Enrique, el que no havia aconseguit mai abans, i tot després de la marxa de Kylian Mbappé. El president del PSG, Nasser Al-Khelaifi, li va atorgar tot el poder en la confecció de l'equip i Luis Enrique ha respost amb 12 títols en 3 temporades. Jonas Vingegaard es proclamarà avui guanyador del Giro d'Itàlia en l'última etapa amb sortida i arribada a Roma després d'imposar-se ahir en la penúltima etapa. És la cinquena etapa que guanya el danès, que li serveix per assegurar-se el seu primer giro.
16: Hacemos siempre nuestro partido, hacemos siempre nuestra manera de jugar y es así que nos creemos que ganamos. Y una vez más somos campeones de Europa y estoy...
11: I aquest era João Neves, el migcampista portuguès del PSG, també amb l'alegria després d'aquesta Champions que destacàvem aconseguida en la final contra l'Arsenal. També avui Marc Márquez tornarà a disputar una cursa de gran premi en la seva reaparició després de la lesió a les dues del migdia, cursa del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP després d'acabar cinquè ahir a la cursa sprint. Márquez sortirà des de la segona fila en la quarta posició i Marco Bezzecchi des de la pole. I acabarem també amb futbol. L'Europa juga avui l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió contra el Celta B. El partit és a un quart de cinc de la tarda a Can Dragó.
1: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton Català, bon dia.
14: Bon dia, Roger.
17: 3, 2, 1. Se ganya.
18: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: Com estàs, Joan Anton?
14: Molt bé, molt bé.
0: Això és la Terra es Plana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, mirem cap al cel. Avui dediquem un capítol a una de les figures més transformadores de la biologia evolutiva. Parlem d'una dona valenta, una dona visionària, en alguns casos extrema i polèmica. Avui, amb el Joan Anton Català, reivindiquem la figura de Lynn Margulis. A veure, Margulis...
14: Jo crec que és Margulis.
0: Margulis.
14: Això ens hauria de dir, òbviament, un nord-americà, i que no només un nord-americà, perquè fixa-t'hi que de vegades hi ha paraules d'aquestes que ni els mateixos nord-americans saben com es pronuncia. Jo crec que és Margulis, crec, eh?
0: Lynn Margulis, avui aquesta dona científica que el Joan Anton vol posar en valor. D'on sortia aquesta dona?
14: Total. Mira, jo vaig conèixer molt de la seva història quan vaig ser comissària de l'any Joan Oró, el 2023, perquè ja veuràs que aquesta dona té molta relació amb el tema de la vida. Va néixer un 5 de març de 1938 a Chicago. I ja de petita sembla que destacava, perquè als 16 anys, la van acceptar a la Universitat de Chicago dins un programa d'alumnes avançats. Allà va conèixer el seu primer marit. Endevina qui era. Carl Sagan.
0: Ah, clar.
14: Quina parella. Tu t'imagines els sopars? Com devien ser?
0: No entendríem un borrall. Almenys jo. Tu potser sí.
14: No, suposo que jo tampoc. Es van divorciar després de 8 anys de casa. Ens hi van tenir dos fills. Però va ser la seva primera parella. Després, la Lynn Margulis es va especialitzar en zoologia i genètica per la Universitat de Wisconsin i es va doctorar en genètica per Berkeley l'any 1966. Sempre va ser molt crítica i inconformista amb tot el que tenia olor a status quo. És a dir, a normes, establishment, i alguns postulats científics. I ja ara veurem que li va donar una bona revolcada a l'evolució de Darwin, darwinista, que, tot i que ella no era la intenció de millorar-la, potser era la intenció de criticar-la, i de fet la criticava, va acabar millorant-la. Ja veurem ara que algunes de les tesis de Margulis van permetre millorar fins i tot l'evolució de Darwin. Clar, va morir l'any 2011, amb 73 anys, a causa d'un vessament cerebral, però ara, quan repassem la història, veurem que va fer no només contribucions, sinó algun atac frontal en alguns postulats de la ciència, a alguns cops una mica extremista.
0: Si parlem de Lynn Margulis, hem de parlar sobretot de la teoria d'evolució de Charles Darwin.
14: Sí, que és un dels nostres temes preferits aquí a la Terra Plana, l'evolució. Recordem que va ser una teoria postulada per Charles Darwin a la segona meitat del segle XIX, i en un moment en què encara no coneixien la genètica, és una teoria, hem de dir, amplíssimament acceptada actualment, però que en el moment en què va sorgir, doncs va representar també un desafiament, i recordem que ja ho vam explicar, Darwin, de caràcter introvertit, va patir molt l'atac d'estaments religiosos, però no només religiosos, sinó científics de l'època. La qüestió és que l'evolució de Darwin ens explica com les espècies vives van evolucionant a través d'un mecanisme que anomenem selecció natural, que és un procés cruel. No coneix ni bons ni dolents, i fa que tirin endavant, és com un gran filtre, fa que tirin endavant només els individus més preparats i que millor s'adapten a l'entorn. L'altre element clau de l'evolució són les nostres conegudíssimes mutacions, que aquí tu, Roger, ja podries explicar això, perquè les hem comentat un munt de cops. Recordem que són... Ho vols explicar tu o no?
0: No, tu, sisplau. Vale.
14: Són canvis atzarosos a l'ADN de les cèl·lules germinals. Recordem que, tot i que es produeixen mutacions, canvis a totes les cèl·lules, les que ens interessen per l'evolució només són les que es produeixen a òvuls o espermatozoides o a gàmets. En general, a les cèl·lules germinals, que són les que transmeten per herència això, no? I això, aquestes mutacions fan que de tant en tant es produeixin variacions genètiques que són favorables i que fan que aquell individu s'adapti millor, pugui reproduir-se millor, pugui alimentar-se millor, pugui lluitar millor pels recursos que hi ha, I, per tant, ara ve la selecció natural, el filtra i li diu, ah, doncs tu passes endavant. I altres que no han patit aquesta mutació o que han patit mutacions que són no favorables, el filtre els talla. Tu no passes la selecció. Per tant, fixa't, hi tenim mutacions que produeix una barreja atzarosa, coses que passen de manera atzarosa. I la selecció natural, que és el filtre cruel que diu qui tira endavant i qui no.
0: I sabem que, malgrat creure'ns la teoria aquesta de Darwin, la vida també ha fet grans salts extraordinaris.
14: Clar, perquè la teoria darwiniana, perquè tot això funcioni, Darwin ja ho deia, es necessiten llargs períodes de temps, milions d'anys d'evolució, canvis atzarosos, petits, petits, petits, que tot això es va acumulant. Però veiem, quan analitzem la vida de la Terra, que hi ha hagut veritables revolucions, que hi ha hagut moments on el canvi és quàntic, és un salt increïble. No el podem entendre a base de petits, de múltiples petits salts acumulats. No. Només es pot explicar per un salt radical, un salt molt gros, no? I un d'aquests casos, i és el que ens lliga en Lynn Margulis, és l'aparició de les cèl·lules eucariotes. Les cèl·lules eucariotes, que són les cèl·lules que ens formen a nosaltres, són, hi ha molts altres organismes, són cèl·lules que tenen un nucli on dins hi ha l'ADN. Això són les cèl·lules eucariotes, no? I pràcticament tots els animals, totes les plantes, les persones, per suposat, tenim cèl·lules eucariotes. Aquest salt de les cèl·lules primeres que hi va haver a la Terra, que eren més simples, no tenien un nucli, en diem procariotes, és la que forma els bacteris. Els bacteris estan fets per cèl·lules simples, si és que li podem dir simple a una cèl·lula. Com va saltar una cèl·lula simple a una cèl·lula complexa? Com van saltar les cèl·lules dels bacteris a ser cèl·lules amb un nucli, amb un ADN dins, perquè a partir d'allà va començar el gran creixement de la vida. Això és un salt. Això no es pot explicar amb petites mutacions una darrere l'altra. D'alguna manera hi devia haver alguna cosa. Va passar alguna cosa. Ha d'haver un relat. La natura va trobar la manera de fer aquest salt, no? I aquí és on entrarà Lynn Margulis, com ara explicarem.
0: Escolta'm, Joan Anton, aquest salt extraordinari també pot tenir a veure, per exemple, amb que els humans a la llarga acabarem perdent el dit petit del peu? Això seria un salt extraordinari o no?
14: No, jo crec que aquests són els salts que són evolutius, no? Com, per exemple, perdre l'apèndix, que no sé si passarà, no en tinc ni idea, però aquests canvis sí que són a poc, no? Funcions que canvien el nostre cos o que perden sentit, que potser els nostres ancestres era important per ells, per la raó que fos, i ara ja no ho són. Aquests són els petits. Els grossos són molt sobtats, són com uau, aquí què ha passat? No es pot transformar una cèl·lula simple a una cèl·lula complexa a base de petits canvis, no? Perquè qualsevol petit canvi d'aquests faria directament inviable la cèl·lula. És a dir, abans no arribis a una cèl·lula viable hauries de fer tants canvis que et perdries pel camí.
0: Lynn Margulis, entra en joc, sí. Va, amb aquesta teoria de Darwin.
14: Ell havia estudiat en detall les cèl·lules i a final de la dècada dels 60 nota una extraordinària similitud entre els bacteris i les mitocòndries. Grans amics nostres, les mitocòndries són orgànuls que tenim dins de les cèl·lules que generen energia. Això ho hem explicat molts cops. De fet, hi havia científics que feia temps que havien començat a pensar que potser les mitocòndries, aquests orgànuls, eren en realitat bacteris que vivien dins de les nostres cèl·lules, de les cèl·lules eucariotes. Però això havia estat ridiculitzat i aquestes hipòtesis havien caigut a l'oblit i en un racó fosc, no?, de la ciència. Però just en aquella època es va descobrir que les mitocòndries tenen ADN propi. I dius, un moment, tenen ADN propi? Com és possible? Si cap altre orgànul dins de la cèl·lula el té, l'ADN. La cèl·lula sí que el té en el nucli, però com és que les mitocòndries en tenen? És un fet molt impactant. I aquí és on veurem que Lynn Margulis comença a lligar-ho tot.
0: Clar, l'any 1970 publica L'origen de les cèl·lules eucariotes i aleshores la fa grossa.
14: Molt grossa, perquè rescata aquesta idea, dona forma científica a la idea, això que alguns havien intuït, i proposa que les mitocòndries, i per cert, els cloroplasts, que són uns orgànuls similars però que tenen les plantes, són en realitat organismes primitius, és a dir, el resultat d'una antiga col·laboració, en concret entre un bacteri molt antic, que això l'anomenem arqueà, i un altre bacteri, és a dir, és igual, suposem dos bacteris, i crea el que anomenem la teoria de l'endosimbiosi, que, així és com va la proposta de Lynn Margulis, que diu que fa milers de milions d'anys una mena de bacteri es menja un altre, el fagocita, els menja un altre, però aquest, la víctima, quan és dins del seu predador, s'associa. Li diu, escolta'm, si a mi em respectes la vida, jo et mostraré una manera que he descobert de fabricar energia d'una manera molt eficient. Són les mitocòndries, Roger, són les mitocòndries. De manera que aquesta cèl·lula grossa que havia menjat aquesta altra diu, home, doncs sí, sí, pactem, m'interessa no destruir-te i que tu em generis l'energia. Per tant, fixa-t'hi que, segons això, les mitocòndries serien antics bacteris. Eren organismes independents, per això tenen el seu propi ADN, per això tenen el seu propi llibre d'instruccions. Que les cèl·lules, d'alguna manera, en un esdeveniment segurament atzarós, però sobtat, varen incorporar a dins. I això és el que va fer créixer les cèl·lules. Això és el que va fer que les cèl·lules, que la vida, donés un pas endavant. De fet, aquesta proposta, quan ella la va situar, va ser rebutjada per molts científics. I, de fet, fixa't com era la cosa, que els seus articles no trobaven la manera de publicar-se. I l'article final que va publicar va ser rebutjat diverses vegades fins que la Universitat de Yale va decidir publicar-lo. I un article previ que ella havia escrit va ser rebutjat fins a 15 cops per altres revistes científiques, perquè això suposava una cosa massa extraordinària.
0: Per què aquest rebuig, Jonathan?
14: Clar, era vist com un desafiament a Darwin, a la teoria darwiniana, que ja m'he explicat, que defensava que el motor de l'evolució era la selecció natural a poc, a través de mutacions. I ara, que era la llei del més fort, ja hem dit, una llei cruel, no? I ara arriba Margulis i diu que no sempre, que hi ha un altre mecanisme, i que és un mecanisme de col·laboració, no de competició, no és cruel, aquest mecanisme, com deia Darwin a la selecció natural. No, no, no és cruel, al contrari, és pacífic. És, anem a col·laborar. I que aquest mecanisme, segons Margulis, ha jugat un paper clau també a l'evolució de la vida.
0: Mm. I aleshores arriben les proves?
14: Durant la següent dècada, la dècada dels 70, comencen a arribar evidències a favor de Margulis, dos equips de microbiòlegs descobreixen que els gens que hi ha a l'ADN dels cloroplasts, dels vegetals, aquests organos dels vegetals, s'assemblen molt als dels cianobacteris, que són bacteris independents. I, ostres, semblen molt, és que són clavats, no? És a dir, que les cèl·lules vegetals tenen dins orgànuls que podrien haver estat, en el seu dia, bacteris independents. Per altra banda, també es descobreix que l'ADN de les mitocòndries s'assembla moltíssim a l'ADN d'un grup de bacteris. És a dir, que a poc es van acumulant més i més evidències que acaben demostrant o suportant aquesta idea de Margulis. Fins i tot avui sabem que una part de l'ADN que tenim de les mitocòndries s'ha traslladat cap al nucli de la cèl·lula. És a dir, que l'evolució, quan ha funcionat, no només ha afavorit la incorporació de l'ADN provinent de bacteris, sinó que ha fet que també es produís un traspàs genètic cap al nucli. I actualment, la teoria de l'endosimbiosi de Margulis està totalment acceptada per la comunitat científica. Així ha anat la cosa.
0: Què és aquesta hipòtesi, Gaia, Joan Anton?
14: Clar, aquí ja comencem a posicions més extremes. L'inconformisme de Margulis, la seva capacitat per enfrontar-se a l'estatus quo, queda demostrat per aquesta cosa de Gaia, que era un model que havia definit un metge químic i escriptor que es deia James Lovelock, que la hipòtesi Gaia proposa que el planeta Terra és com un organisme. Funciona com si fos un ésser viu, un enorme organisme, un lloc on la vida, la pròpia vida, se n'encarrega de regular-ne les condicions. És a dir, no és que la Terra hagi permès que hi hagi vida, sinó que la vida ha permès que la Terra sigui com sigui. És que és completament capgirat, no? Per tant, segons aquesta hipòtesi Gaia, les condicions del planeta que hi ha són el resultat de la vida, i no al contrari. I Margulis es converteix en una defensora d'aquesta hipòtesi, lligava molt bé en el seu model de cooperar abans que lluitar, no? I això la fa adoptar, en alguns casos, posicions bastant, bastant extremes.
0: Mm. I a tot això, Joan Anton, arribem també a la insatisfacció d'aquesta dona, de la Lynn Margulis, perquè encara va extremar més les seves posicions.
14: A poc, Roger. Això ho va fer a poc, cada cop més extrema, enfrontant-se directament amb el pensament majoritari de la biologia evolutiva. Defensava no només que la cooperació havia jugat un paper fonamental a l'evolució, que això no ho dubtem en absolut, aquesta és la seva gran contribució, sinó que defensava que era la cooperació la que havia estat la causa real de l'especialització i la diversitat dels organismes. I això és el que no s'accepta actualment, no. D'alguna manera, el model que avui acceptem incorpora, és darwinisme, per tant, mutacions i selecció natural, però incorporant aquesta cosa que va dir Margulis de la cooperació, incorporant que hi ha hagut moments que claus en què la vida ha fet un salt endavant, un salt massa fort, massa gros, com per explicar-se per petits canvis. I aquí és on Margulis s'incorpora dins d'aquest model.
0: Escolta'm, Joan Anton, costa sempre que apareguin dones científiques en aquest espai, però mica en mica les anem recopilant, eh? Va obtenir el reconeixement que mereixia Margulis o va ser eternament la dona de Carl Sagan?
14: No, en absolut. No, ja et puc dir que no va ser la dona de Carl Sagan. Si va o no obtenir el reconeixement que mereixia, doncs, tampoc sé a qui podríem discutir, però sí que va reconèixer, va obtenir molt de reconeixement. Mira, vas escollida membre de l'Acadèmia de Ciències dels Estats Units, també atenció de l'Acadèmia Russa de Ciències Naturals. Durant la seva vida va rebre nombrosíssims premis i honors, com ara la Medalla Nacional de Ciències dels Estats Units i molts altres. I per acabar, Roger, si vols, mira, una de les frases de Margulis és d'ella, aquesta frase, que mostra el que ella realment pensava. Deia, la vida és una unió simbiòtica i cooperativa que permet reeixir aquells que s'associen. Fixa't, és un missatge de pau. És un missatge de pau per la vida, per l'evolució. Dir, la cooperació és la que ens porta a reeixir, a progressar. I diu, i això també és el que ha passat a l'evolució de les espècies vives. Que bonic, eh?
0: Joan Anton Català, avui Lynn Margulis, reivindicant també aquesta dona doncs, que va posar contra les cordes la comunitat científica, d'alguna manera.
14: Exacte, i la va fer millorar. Fixa't que hem incorporat les seves hipòtesis per crear un neodarwinisme encara més robust.
0: Gràcies, Joan Anton.
14: A tu.
0: Ara tornem.
28: El suplement, amb Roger Escapa.
2: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
3: I després a ca la meva mare, Ola.
2: Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
4: Molt bé.
2: Arribarem a tot?
4: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
6: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
19: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions. Amics. Rialles. Llocs. Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
20: Tota comunitat necessita un cor.
4: Un cor? Per què?
20: Per fer-la bategar. Per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
4: I reforçar la identitat?
20: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
4: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
21: Aquesta tarda al Tot Gira comença el play-off d'ascens per a l'Europa.
22: Atenció!
23: A un quart de cinc, transmissió de l'Europa Celta B, anada de les semifinals del play-off. Acompanyem l'Europa en el seu somni de pujar a futbol professional.
21: També seguirem l'última jornada de la Lliga F. Serem a Madrid amb l'últim partit de la temporada de les campiones d'Europa. A les 4, Madrid Club de Futbol Femení Barça.
23: A més, l'Espanyol Sevilla i el Llevant Badalona. I a les 7, l'últim partit abans dels play-offs de l'ACB, Barça-València. Transmissió amb Ernest Macià i Carme Lloberes.
21: També viurem l'última jornada de la Soval, l'última etapa del Giro i la ressaca del Gran Premi de Motos d'Itàlia.
23: Tot gira.
21: Aquesta tarda de 4 a 9, amb David Clopé.
24: Nosaltres al restaurant no tenim paella, no tenim arròs. Ens han identificat tant en la paella que al final dius, ostres, és que la cuina valenciana té una varietat i una diversitat tan alta que limitar-se a oferir paella.
30: Menorca i València, més enllà dels tòpics de la caldereta de llagosta i la paella.
31: Anaves a Menorca, havies d'anar a Fornells, sí o sí, a menjar-te una caldereta de llagosta. Si no, era com si no haguessis anat a Menorca. Jo crec que aquest plat és un problema. La gent s'imagina que a Menorca tenim un munt de peix, llavors a Menorca d'estiu no hi ha peix.
32: Un restaurant caníbal a la Berlín, aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
33: A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
34: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
35: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
36: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
37: Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Itàlia.
38: Univers MotoGP.
39: Perquè el Mundial és nostre.
40: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
28: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars. Marina Laminos, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: París es converteix en una batalla campal per celebrar la segona Champions del PSG.
1: 400 detinguts i 7 policies ferits, un d'ells de gravetat per un traumatisme cranial. Hores després que els de Luis Enrique aconseguissin la segona Champions consecutiva, la capital de França s'ha convertit en un camp de batalla, bengales i petards contra la policia i botigues destrossades.
0: És la tercera Champions de Luis Enrique, amenitzada amb un concert dels The Killers a la final de Budapest.
1: Els francesos van guanyar els penals per 4-3 després d'un partit molt ajustat contra l'Arsenal. El trofeu suposa la tercera Champions per a l'entrenador de Gijón, ex del Barça.
0: Dues Champions amb el PSG, una amb el Barça. Els sindicats majoritaris d'educació no faran vaga demà.
1: Una decisió que han pres a l'espera de saber si els docents aproven o no el preacord. Ho sabrem dijous. En tot cas, sí que es manté per ara la vaga general convocada per aquest divendres i els sindicats minoritaris, que divendres es van aixecar de la taula de negociació, insisteixen que no tenen cap intenció de desconvocar les mobilitzacions.
0: Pedro Sánchez pren el pols a la seva capacitat de resiliència.
1: El president espanyol participa aquest matí al primer míting des que han esclatat els últims casos judicials que esquitxen el PSOE. Serà la clausura del Congrés de la Joventut Socialistes. També parlarà aquest migdia el president de la Generalitat, Salvador Illa, en aquest cas des de la Festa de la Rosa de Tarragona.
0: Colòmbia escull el successor de Gustavo Petro.
1: El favorit a les eleccions és l'esquerrà Iván Cepeda, però les enquestes apunten que el nou president colombià s'haurà d'escollir en segona volta, o Cepeda, o l'ultradretà Abelardo de las Priella, o la dretana Paloma València.
0: La propagació de l'Ebola a la República Democràtica del Congo és alarmant.
1: És l'advertència de Metges Sense Fronteres, mentre que l'Organització Mundial de la Salut assegura que no escatimaran esforços per contenir l'expansió del virus. De fet, l'OMS considera que la vacuna més prometedora podria estar preparada d'aquí 7 mesos per poder fer assajos clínics.
0: Baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents.
1: Ara fumen de forma habitual el 5,7% dels nois i noies d'entre 15 i 16 anys. Fa 10 anys eren molts més, superaven el 20% dels encastats, ho apunta un estudi de la Diputació de Barcelona.
0: I a aquesta hora també ens fixem en el gran avanç científic contra el càncer de pròstata.
1: Un estudi de l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron conclou que la combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat la progressió o la mortalitat d'aquest tumor entre els pacients amb metàstasi. Es tracta d'una malaltia que afecta un de cada 8 homes i que és la més freqüent entre el sexe masculí.
0: Un de cada 3 micropobles no té cap botiga d'alimentació.
1: I a més d'aquests, n'hi ha un 14% que no disposen de cap bar ni tampoc de cap restaurant. Per això la Generalitat confia afavorir-hi l'obertura d'una 50ena d'establiments amb un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros.
0: És el segon i últim dia del 3Cat en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc.
1: Milers de persones van assistir ahir al punt de trobada de la ràdio i la televisió públiques i avui a partir de 11:45 del matí us hi esperem amb un suplement carregat de sorpreses. Durant la primera jornada, una edició molt especial del Foraster, omplirà milers de persones al Palau Sant Jordi.
0: Les portades dels diaris, Marina, Pedro Sánchez, en blanc i negre, el periòdic

0: Luis Enrique aixecant aquesta segona Champions del PSG. I finalment el punt avui, una ceràmica trencada a trossos per il·lustrar un tema propi molt d'actualitat, diu així, empresa familiar, com trencar el sostre de l'ambició.
1: Pel que fa a la premsa editada a Madrid, la portada de l'ABC és gairebé digna de col·leccionista. Si ets devot del Papa Lleó XIV.
0: És una portada que funciona com a pòster independent del diari, a fons blanc i amb una fotografia del pontífex saludant. I llegim un "Benvingut Lleó XIV a Espanya". Al llom d'aquest pòster, tot el programa de la seva visita i a la contraportada una glossa del diari dirigida al Papa. A El Mundo també fa un especial dedicat a aquest esdeveniment, en aquest cas amb 5 seguidors catòlics a la portada. El País, per la seva banda, hi mostra un altre ídol de masses, és Bad Bunny, que obre la seva marató de concerts a Madrid. I acabem repassant La Razón amb una entrevista Isabel Díaz Ayuso, que ocupa tota la portada i que deixa aquest titular. Sánchez és un farsant, busca rendibilitat i blanqueig amb la visita, precisament, del Papa.
1: Anys i anys per molts anys, Albert Postils avui bufa 29 espelmes, Víctor Campuzano.
2: Hem fet les coses bé, hem patit una mica la primera part, la segona part hem pogut imposar el nostre joc.
3: El davanter barceloní, format a l'Espanyol entre altres equips, va marcar 2 gols en el seu debut amb el primer equip l'any 2019. 2 anys després va rescindir el seu contracte i actualment juga a la Lliga Australiana.
1: 50 espelmes Colin Farrell.
4: Very confusing because you're filling 8 hours of the day or 6 hours of the day or 2 hours, whatever it is.
3: Després de deixar enrere els seus problemes amb l'alcohol, va aconseguir rellançar la seva vida i la seva carrera. És un dels grans noms de Hollywood, però també ha deixat petjada en el cinema independent en pel·lícules com Amagats a bruges, amb qui va guanyar un Globus d'Or com a millor actor.
1: 96 espelmes, 96 Clint Eastwood.
5: I've noticed how you come across somebody once in a while you shouldn't have fucked with. That's me.
3: És un dels últims clàssics del cinema americà. Com a actor, la fama li va arribar com a estrella de l'espagueti western i com a director se'l recordarà per pel·lícules com Gran Torino o les oscaritzades Sense Perdó i Million Dollar Baby.
1: Vida social.

0: Marta Ferrer, el Palau Sant Jordi de Barcelona s'omple avui de la música d'Eufòria.
1: Una cita imperdible en què es podran reviure tots els temes més celebrats de la quarta edició del programa musical que ha triomfat a 3CAT. Tot plegat amb posades en escena espectaculars i moltes sorpreses. Això és avui a les 12 del migdia dintre de la programació de 3CAT en viu.

0: I a l'Helio Gabel, avui precisament un exintegrant d'Eufòria, aquest que sona és Triquell.
1: I serà amb un format nou, Paco i Paca, per presentar el seu últim disc, Paco Deluxe, a 6:45 de la tarda. Es poden comprar entrades per 5 euros.
0: Al teatre, la sala Atrium, La meitat de l'ànima.
1: El thriller de Carme Riera, dirigit per Magda Puyo i protagonitzat per Mercè Arànega i Antònia Jaume, és la història d'una escriptora que rep unes cartes que l'empenyen a fer una recerca sobre la desaparició de la seva mare. Avui, a funció a les 6 de la tarda, les entrades per 22 euros.
0: I el Teatre Goya estrena L'últim àtom.
1: Mia Esteve, Joan Carreras, Carme Milán i Carles Pedragosa són els protagonistes de la nova tragicomèdia apocalíptica de Jordi Oriol, en què uns pares s'enfronten a la desaparició de la seva filla i a la pèrdua del llenguatge de l'àvia quan la incertesa envaeix la humanitat. Avui a funció a 6:45 de la tarda, amb entrades a partir de 24 euros.
0: I un plan familiar, el Festival Literari Montllibre.
1: Que celebra la literatura, cultura i les històries d'arreu del món amb una programació gratuïta adreçada a infants, famílies i professionals del sector cultural i educatiu. Aquest any, a més, presenta una gran exposició immersiva creada per l'estudi gallec Fabulatorio. Se'n pot gaudir al CCCB i al MACBA.
0: 3 minuts per les 8, és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Al costat equivocat.
2: La Clara havia perdut moltes coses a la vida, però l'esperança no n'era una. De petita, mirant els dibuixos, tenia la convicció que el coiot enxamparia el correcamins. Només era qüestió de temps. Els seus pares també recorden les cartes que escrivia a ses majestats. A la llista només hi figuraven dos punts: acabar amb les guerres i la fam al món. De més gran, quan ja tenia consciència política, va sortir a manifestar-se perquè l'esperanto es convertís en llengua universal. I quan hi havia eleccions, agafava amb fermesa la butlleta del partit animalista, pensant que aquesta vegada sí que tocaria poder. La Clara també havia invertit molt temps de la seva vida a ensenyar a l'àvia com utilitzar la intel·ligència artificial, i tenia la certesa que a les cues del supermercat

0: mercat imperava la justícia. Un dia, la Clara va convocar les amigues per ofegar les seves penes amoroses. Era l'única heterosexual del grup. I després de donar voltes i més voltes al tema, la més llançada es va sincerar amb ella. Va dir: Clara, el problema és que tu ets una defensora de les causes perdudes. I ja fa temps que els homes no valen la pena.
1: Música.

0: Cada cap de setmana arribem a les 8 del matí amb la cançó que ens proposen els nostres tècnics de so. El dissabte el Blai Iniesta, el diumenge el Macià Closas. Macià, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Avui, com a bon amant de la nostàlgia, escoltarem la versió que acaba d'estrenar Esther. La cantant de Vinaròs versiona un himne que forma part de la memòria col·lectiva de diverses generacions. El resultat manté intacta la força emocional de l'original. Una peça vibrant, emotiva i carregada d'energia positiva. Fins les 8, si tanqui els ulls, t'obrim pas amb la mirada d'Esther.
0: Salut i ràdio, Macià.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Diumenge 31 de maig del 2026, quan va escriure el famós Manual de Resistència, Pedro Sánchez segur que no sabia que hauria de gestionar una pandèmia, que hauria de gestionar les conseqüències de la guerra a Ucraïna, l'erupció del volcà de la Palma i el bullying de Donald Trump. El líder del PSOE ha sabut resistir a les fatalitats que li han arribat des de fora, però no hi ha cap manual de resistència prou fort com per aguantar sense esgarrinxades les fatalitats que arriben des de dins. Aquesta ha estat una altra setmana per oblidar per Sánchez, amb un requeriment d'informació a la seu del PSOE, de la UCO, de la Guàrdia Civil, que es va allargar 12 hores, i amb nous detalls del sumari que estreny el cercle sobre José Luis Rodríguez Zapatero, el seu mentor. Passen tantes coses i són tan grosses totes que costen de dimensionar. Si la felicitat consisteix a poder dormir tranquil, quin grau d'infelicitat podrà assumir Pedro Sánchez en els mesos que vindran? Repassem-ho tot. Dos secretaris d'organització que han passat per la presó, un Zapatero a qui l'Audiència Nacional espera amb els ganivets esmolats, una Leire Díez que està a cavall entre la lampista del PSOE i una versió femenina de Torrente, un germà a qui s'està jutjant a Badajoz i una dona a qui el jutge Peinado vol veure condemnada al preu que faci falta. Pedro Sánchez té una capacitat innata per aguantar-se al cubata, però fins i tot els manuals de resistència més indestructibles tenen un límit, i és compatible denunciar que hi ha estaments de l'Estat que ballen al ritme del Quien puede hacer que haga, de José María Aznar, en posar de manifest que hi ha investigacions i sumaris que fan olor de claveguera. Sovint, això sí, hi ha una nebulosa tan espessa entre els fets i el relat que impedeix saber on és exactament la veritat i si es vol respectar la presumpció d'innocència, per cert, només hi ha un camí. I és que les causes s'investiguin i es jutgin amb celeritat. No només per condemnar qui s'ho mereix, sinó també per exercir una defensa legítima contra les acusacions. I si no, que ho preguntin a Xavier Trias o a la família Pujol. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Continua la calor i fins i tot avui amb algun grauet més que ahir. Enric Agut, bon dia.
2: Bon dia, sí, aquest és un bon resum. Avui s'espera un dia una mica més càlid, pot pujar la temperatura, Lleida pot arribar als 36, també Tortosa marcarà de les més elevades, Barcelona amb xafogó pot tocar els 28 graus, també Tarragona i Girona als 32, Viella als 26, un matí de sol, alguns intervals de núvols i a la tarda, com ahir, novament creixeran nuvolades que ja els vols del migdia poden descarregar algun primer ruixat. Sembla que el Ripollès seria la primera comarca amb algun xàfec i després s'aniran estenent per altres zones del Pirineu, Prepirineu i també a la Catalunya central. Tronades que localment poden anar acompanyades de calamarsa o de pedra.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge. Ens despertem mirant cap a París, que s'ha convertit aquesta nit en una batalla campal per celebrar la segona Champions consecutiva del PSG de Luis Enrique. El balanç, hores d'ara, després d'hores i hores de celebració, és de més de 400 detinguts i 7 policies ferits, un d'ells de gravetat per un traumatisme cranial. A les imatges que aquestes últimes hores han circulat per les xarxes socials s'hi veuen milers de seguidors llançant bengales i petards contra la policia, disturbis, aparadors de botigues i cotxes destrossats. Sobretot a París, però també en una quinzena de ciutats més on s'ha celebrat la victòria del PSG davant l'Arsenal als penals. Als carrers de la capital, prop de 20.000 persones van seguir la final, que jugava a Budapest, des de pantalles gegants instal·lades als Camps Elisis. El ministre de l'Interior francès ha estat dels primers a reaccionar. Ha qualificat la violència d'inacceptable, però ha admès que estaven previnguts, perquè aquest tipus d'imatges, després de victòries del PSG, són cada vegada més freqüents. De fet, l'any passat, la celebració de la primera Champions del club va acabar amb dues persones mortes, més de 200 ferits i gairebé 500 detinguts. Aquesta nit la policia ha desplegat més de 20.000 agents, com dèiem, per tot el país, la majoria a París, però les imatges s'han tornat a repetir. En tot cas, aquest vespre el camp de Mart acollirà la festa de celebració amb els jugadors del PSG. Abans el rebrà a l'Elisi el president francès Emmanuel Macron, que per ara no ha dit res del camp de batalla en què s'ha convertit la ciutat. Es va limitar a fer un tuit després del triomf esportiu. Una nova estrella brilla sobre París. Bravo al PSG, que fa somiar tota Europa. França n'està ben orgullosa. Ha estat una final de la Champions, com dèiem, que ha transcendit de l'àmbit esportiu i que ha arribat també al musical. De fet, en aquest cas per un bon motiu, perquè gairebé com si es tractés d'una Super Bowl, la Super Bowl, així va sonar la prèvia d'aquesta final a Budapest. Són els nord-americans de Killers que van empalmar quatre èxits representatius de la seva trajectòria en només 6 minuts d'allò més frenètics, entre els quals van sonar el Human i el Mr. Brightside. La veu de Brandon Flowers i els seus que van pujar a l'escenari després que David Beckham, a través d'un curtmetratge, punxés un vinil dels The Killers. L'espectacle va comptar amb cos de ball i focs artificials al més pur estil de Las Vegas, ciutat d'on són originaris. Una actuació, per cert, molt més celebrada i cantada pels seguidors de l'Arsenal que no pas pels del Paris Saint-Germain. En temps dels esports, les paraules de Luis Enrique després d'aconseguir la tercera Champions del seu palmarès. Avui que també sumarem el Blai Mercè, cronista musical de Catalunya Ràdio, a la tertúlia del suplement, perquè futbol i música sempre és un bon combinat. L'Oriol Marc, la Marta Monforte i la Núria Oriols segur que ho celebraran amb aquesta Champions de nou que s'emporta el PSG amb un partit d'aquests de mastegar sorra, 1-1 al final de la primera part. Primer es va avançar l'Arsenal a la primera part, a la segona un penal de Dembélé va permetre al París empatar el partit. Es va arribar a la pròrroga, pròrroga feixuga, amb els dos equips molt cansats, finalment penals, i els penals a la cara o a la creu, doncs primer qui va tirar va ser el París, que es va acabar emportant aquesta Champions, la segona consecutiva del PSG, que, per cert, des que va marxar Mbappé, només fa que guanyar partits i guanyar finals de Champions. Des que ha marxat el PSG, dues Champions per París Saint-Germain des que ha marxat Mbappé i cap títol pel Madrid. Els esports amb l'Albert Benet ens hi requerirem i també amb algunes declaracions de Luis Enrique que ja apuntaven en aquesta línia, perquè Luis Enrique quan va perdre Mbappé va dir ara jo puc controlar tots els moviments dels meus jugadors. És una cosa que no passava quan tenia Mbappé, que feia bàsicament el que li donava la gana. D'aquí una estona l'Albert Benet amb els detalls esportius d'aquesta final que ha acabat amb aquesta cara negativa, aquests 400 detinguts a França, especialment a París, amb alguns policies ferits. Finalment, els sindicats majoritaris no faran vaga demà a les escoles catalanes a l'espera de saber si els docents aproven el preacord amb el departament. L'Austec i professors de secundària han decidit suspendre les aturades territorials previstes fins dijous i per ara mantenen només la convocatòria de vaga general de divendres vinent 5 de juny. En canvi, la CGT, la Intersindical i la COS avancen en direcció contrària. Els sindicats que divendres es van aixecar de la taula de negociació no tenen cap intenció de desconvocar les mobilitzacions d'aquesta setmana i faran campanya pel no al preacord. En tot cas, la vaga general de divendres també està supeditada al resultat de la consulta que finalment es farà públic dijous. Per tant, si dijous es valida el preacord, divendres tot apunta que aquesta vaga també s'aixecarà. Demà al migdia s'enviarà als docents, que podran dir-hi la seva fins al dia 4. Serà una consulta telemàtica i per ara no s'ha decidit quina serà la pregunta concreta que se'ls plantejarà. Algun sindicat vol vincular el no al preacord amb la convocatòria d'una vaga indefinida i d'altres prefereixen evitar aquesta vinculació. Damunt la taula, una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. Ho celebrava aquí el suplement ahir la portaveu de la sindicat, del sindicat Austec, Iolanda Segura.
3: És veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400. Era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, és una bona xifra.
1: Celebració que se sumava també a les paraules d'Esther Niubó, la consellera d'Educació, qui vam entrevistar ahir pausadament en aquest estudi, a l'estudi de Catalunya Ràdio. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també va celebrar el preacord i el va catalogar d'històric. Aquest matí serà interessant sentir les paraules del president Illa a la Festa de la Rosa de Tarragona, a Constantí, amb els socialistes celebrant immersos en aquesta etapa també de turbulències pel que fa a la situació de Pedro Sánchez. També serà rellevant el discurs que farà el president del govern espanyol per clausurar el Congrés de les Joventuts Socialistes a Madrid. És el primer míting en què Pedro Sánchez participa després que hagin esclatat els últims casos judicials que esquitxen al PSOE i servirà de termòmetre per mesurar la seva capacitat de resiliència. S'espera que el president espanyol marqui posició davant les pressions de l'oposició i dels socis d'investidura perquè convoqui eleccions. Madrid, Alba Gil.
4: En plena tempesta judicial, Sánchez es dirigirà a la seva organització juvenil, però el missatge que llanci tindrà lectures molt més enllà. Serà el primer acte públic de partit després que s'hagin sabut els detalls del cas Zapatero i que la Guàrdia Civil hagi escorcollat Ferraz per descobrir si el PSOE va obstaculitzar causes judicials que l'afecten. Fins ara, el president espanyol n'ha parlat un cop. Va ser a Roma, on va tancar files amb Zapatero i va insistir a esgotar la legislatura. Des d'aleshores, la Moncloa no ha deixat de denunciar un complot per fer caure el govern espanyol. Creuen que l'allau de causes judicials no és casualitat. I insistia també la portaveu adjunta del PSOE, Emma López.
5: No nos resignemos a las filtraciones. No nos resignemos al trato diferenciado. No nos resignemos a las injusticias. A que nos traten de otra manera simplemente por tener unas ideas distintes.
4: Els socialistes reivindiquen la seva col·laboració amb la justícia enfront als qui destrueixen proves, en al·lusió al PP, i el retreu que celebrin les investigacions a l'entorn del PSOE, que són, a parer seu, una mala notícia per a Espanya.
1: Gràcies, Alba. La clausura del Congrés de la Joventut Socialistes està previst per a 11:45 d'aquest matí. L'anàlisi de tot plegat a partir de les 9 a la tertúlia del suplement. I els diaris, avui a La Vanguardia, és Lola García qui escriu sobre la capacitat de resiliència de Pedro Sánchez i el que cataloga de setge a Ferraz, Marina Laminos.
6: El cert és que potser Pedro Sánchez estava esperant la millor data per convocar eleccions, però potser aquest moment ja ha passat, perquè a aquestes alçades les actuacions judicials que l'envolten no amainaran, per més que repeteixin que es tracta d'una confluència d'interessos de la dreta política, mediàtica, judicial i policial. Causes obertes contra els seus familiars, el cas Ábalos i Koldo, el cas de Cerdán i Leire Díez, ara també el de Zapatero, i sobretot el del finançament il·legal que va obrir un jutge a instància, recordem-ho, del Suprem, com a derivada d'aquest cas Koldo. És una causa, aquesta, que en algun moment podria esclatar en forma d'escorcoll de la seu de Ferraz i podria derivar en una imputació del PSOE que posaria contra les cordes, encara més, Sánchez. En tot cas, l'avenç de les investigacions oferirà segur més ensura als socialistes, escriu García, i Sánchez només compta amb dues cartes per mobilitzar els seus votants, l'alternativa PP-Vox i el missatge de la persecució policial. Però el seu risc més gran, remata, és la falta de suports polítics que el presenta com un líder que s'aferra a la cadira quan els seus aliats donen per acabada la legislatura.
1: Els colombians estan convocats avui a les urnes per escollir el successor de Gustavo Petro, el primer president d'esquerra de la història del país. El seu delfí és Iván Cepeda, l'aposta de l'esquerra colombiana i favorit a les urnes, però per evitar la segona volta hauria d'aconseguir més de la meitat dels vots, un fet pràcticament insòlid i que ni tan sols contemplen les enquestes que li són més favorables. Per tant, si no hi ha cap sorpresa, hi haurà una segona volta el dia 21 de juny. Intentaran esgarrapar-li vots al candidat de l'ultradreta, Abelardo de la Espriella, i la dretana Paloma València. L'esquerra vol conservar el poder i la dreta radical promet seguretat davant l'augment de les violències dels grups armats. A l'Amèrica Llatina hi tenim el Joan Biosca.
7: Abelardo de la Espriella ha fet servir tota la campanya electoral una cabina antibales en els seus mítings. Abanderat de l'extrema dreta colombiana, és un gran defensor de la llei, l'ordre, la seguretat, la família i també el liberalisme econòmic.
8: Porque la época de lo siempre ya pasó, los vamos a jubilar. La época de la falsa paz se acabó.
7: El cara a cara més intens d'aquesta primera volta de les eleccions colombianes presidencials l'estan vivint l'extrema dreta i la dreta tradicional. Precisament, la candidata de la dreta tradicional colombiana, Paloma València, també té opcions de passar segona volta.
9: Yo quiero ser una presidente que esté del lado de la ciudadanía, que la abrace, que la toque, que tenga equipo, que gobierne.
7: Esquerra colombiana en coalició aposta pel senador Iván Cepeda, un vell conegut de la política del país sud-americà.
10: Acabar con el hambre, el desempleo y sostener el salario vital digno para toda la gente.
7: La clau està en saber si tindrà com a rival a les urnes a la dreta tradicional o bé a l'extrema dreta en el balotatge.
1: Metges Sense Fronteres adverteix que la ràpida propagació de l'Ebola a la República Democràtica del Congo és profundament alarmant. L'Organització Mundial de la Salut assegura que no escatimaran esforços per contenir l'expansió del virus. Malgrat que no hi ha vacuna i la mortalitat se situa entre el 30 i el 50%, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, recomana a la població buscar atenció mèdica immediata.
11: This is not without hope.
12: No tot està perdut. L'Ebola causada pel virus Bundibugyo es pot superar amb una bona atenció mèdica i algunes persones aquí a Ituri ja s'han recuperat. Buscar atenció mèdica ràpid és decisiu.
1: L'OMS considera que la vacuna més prometedora podria estar preparada d'aquí 7 mesos per poder fer assajos clínics i que n'hi ha una altra que podria estar llesta d'aquí 2 mesos, però sobre la qual encara no hi ha prou informació. Ara per ara hi ha més de 1.000 casos sospitosos d'Ebola a la República Democràtica del Congo i ja hi ha almenys 246 morts. La veïna Uganda també ha informat de 9 casos confirmats i una mort. Ahir al suplement en vam parlar de l'Ebola i del Congo amb el Xavier Aldecoa, bon coneixedor de la situació a l'Àfrica. Als Estats Units, Donald Trump no té cap pressa per arribar a un acord de pau amb l'Iran perquè vol tancar, diu, un bon tracte. Ho ha assegurat aquest dissabte a la cadena Fox News en una entrevista concedida a la presentadora Lara Trump. Efectivament, Trump és la seva jove.
13: Estem aconseguint el que volem a poc, són negociadors molt durs, porten molt de temps. No tinc pressa, m'agrada dir que no tinc pressa perquè els preus de la gasolina caurien en picat, però si tens pressa no arribaràs a un bon acord.
14: If you're going to be in a hurry, you're not going to make a good deal.
1: De tram a tram, considera que l'acord final ha de tenir dues garanties, que l'estret d'Hormuz quedi reobert i que l'Iran no pugui tenir una arma atòmica. Però ha advertit Trump que si la seva administració no aconsegueix el que vol, ho resoldrà d'una altra manera. La Unió Europea facilita l'entrada d'empreses israelianes vinculades a la guerra de Gaza i l'ocupació de Palestina. És el que es desprèn d'una investigació conjunta de l'Observatori de Drets Humans i Empreses a la Mediterrània i altres organitzacions. L'informe situa Alemanya, Xipre i Luxemburg com l'epicentre del negoci perquè despleguen una catifa vermella per a aquestes empreses. Felip Daza, investigador de l'Observatori, denuncia que a Catalunya passa el mateix. En aquest cas, a través d'Acció, l'agència de la Generalitat que promou la captació d'inversions i de Fira de Barcelona.
15: Gradualment s'ha anat desenvolupant un ecosistema d'empreses internacionals a Catalunya. Un ecosistema que ha tingut un rol molt important, diguéssim, en el genocidi de Palestina.
1: L'informe demana adoptar més sancions contra Israel i excloure de les ajudes públiques europees les empreses del país que estiguin implicades en la violació de drets humans. Gairebé 200 persones han estat interceptades en aigües de les Balears els últims dos dies. L'últim rescat es va fer ahir la tarda, quan Salvament Marítim i la Guàrdia Civil van veure 11 persones que estaven en una barca en una desena de quilòmetres al sud-est de la Formentera. En el que portem d'any han arribat a les Balears prop de 2.000 persones migrants a bord d'un centenar d'embarcacions. Baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents. Ara fumen de forma habitual el 5,7% dels nois i noies d'entre 15 i 16 anys. Fa 10 anys eren molts més, superaven el 20% dels enquestats. En canvi, puja el nombre de joves que vapegen de forma habitual. Ara ho fan el 15% dels adolescents. Són dades d'un estudi de la Diputació de Barcelona, de les quals ens en fem avui ressò, Dia Mundial del Tabac, una substància que és la responsable dels 85% dels casos de càncer de pulmó. Elisenda Noguera, cap del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, ha explicat a Catalunya Ràdio que els joves cada vegada comencen més aviat a vapejar.
16: Fa dos anys, un 10% dels que havien provat el vapeig ho havien fet tenint entre 10 i 12 anys. En canvi, ara, actualment, ja estem al 18% que ho han provat.
1: En aquest context, estem a les portes d'un estiu en què no es podrà fumar a pràcticament cap platja de la demarcació de Barcelona. De fet, només seran desmarcat Badalona i Castelldefels, governades precisament pel Partit Popular. Laia Framis.
17: Fa 3 anys, només 3 municipis de la demarcació de Barcelona prohibien fumar a les platges i aquest estiu en seran 24. En total, el tabac estarà prohibit a més de 90 platges. N'explica el motiu el president delegat de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Josep Ramon Mut.
18: Perquè al final són espais naturals i necessitem que estiguin nets. És a dir, no pot ser que estiguin plens de burilles i, en segon terme, és una qüestió de salut. Al final hi ha molts nens, hi ha moltes famílies i les platges, per culpa del canvi climàtic, cada vegada tenen menys sorra, per tant la gent està més comprimida i els fumadors passius pateixen més.
17: Mut confia que aviat hi hagi una llei catalana que ho reguli i que no es pugui fumar a cap platja.
1: Gran avenç científic contra el càncer de pròstata, un estudi de l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron conclou que la combinació de dos fàrmacs redueix a la meitat la progressió d'aquest tumor i la mortalitat entre els pacients amb metàstasi. Un 80% dels càncers de pròstata són curables, però el 20% restant provoca metàstasi i això redueix la supervivència dels malalts. Segons Joaquim Mateu, oncòleg del Vall d'Hebron, aquesta troballa canviarà la manera com es tracta el càncer de pròstata avançat.
19: No només responguin al tractament, sinó que aquesta resposta duri molt més temps. És a dir, aconseguim que un cop hem reduït molt la malaltia, aquesta no torni en molts més anys. I això és molt important, perquè vol dir que detectar aquestes mutacions fent test genètics des de l'inici ens permet identificar aquells pacients que necessiten una via de tractament diferent a la resta.
1: Els fàrmacs ja estan a disposició dels pacients que tenen càncer de pròstata, una malaltia que afecta un de cada 8 homes i que és la més freqüent entre el sexe masculí. Atenció si avui teniu previst fer diumenge i posar rentadores, perquè a partir de demà, dilluns 1 de juny, tornarem a pagar un 21% de l'IVA de la llum i del gas. Recordem que l'impost havia baixat per les mesures fiscals anticrisi aprovades pel govern espanyol. Fins ara l'IVA que es pagava per la llum i el gas era del 10%, és a dir, a partir de demà les factures poden pujar entre els 10 i els 20 euros al mes, depenent del consum, la tarifa contractada i els hàbits energètics de cada llar. A banda de l'IVA, també tornarà a pujar l'impost especial sobre l'electricitat, un 0,5% a un 5,11%. A València... A València, un crit que és ja un clàssic. Nova manifestació de les associacions de víctimes de la Dana. Els manifestants han insistit a exigir l'acta de diputat de l'expresident del govern, Carlos Mazón, i que comparegui davant la jutgessa de la Dana. Mariló Gradolí és la presidenta de l'associació Víctimes de la Dana, 29 d'octubre 2024.
20: La verdadera comissió d'investigació és el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, donde con hechos probados se está viendo que sí que había información suficiente para alertar a la población, que sí que había medios para poder avisar a la población y que no se hizo.
1: També han demanat seguretat de cara al futur i han alertat que es torna a construir en zones inundables. Ara ens fixem en la banca privada, que s'avança a la pública i aquests propers mesos llançarà una moneda digital lligada a l'euro que funcionarà amb la tecnologia blockchain. El consorci Qivalis, fundat per CaixaBank, ja compta amb una quarantena d'entitats disposades a posar en marxa aquest any una anomenada stablecoin per fer pagaments de manera senzilla i ràpida. Serà una alternativa privada a l'euro digital que el Banc Central Europeu vol tenir a punt l'any 2029. Sara Riera, bon dia.
21: Bon dia. Les stablecoins seran un sistema de pagament més, però vinculat a l'euro per evitar canvis abruptes de valor. Serà l'equivalent a un saldo disponible. Luz Parrondo, doctora en Economia de la Pompeu Fabra.
22: Jo agafo aquests euros, els poso com a reserva i genero un token que està recolzat en aquests euros. Llavors aquest token navega dintre la blockchain. És com desplaçar diners per aquestes vies de tren que són molt més àgils, fàcils, econòmiques.
21: Tokenitzar és el procés de conversió en moneda digital. Les stablecoins seran una competència als sistemes de pagament actuals, com els que ofereixen les nord-americanes Visa i Mastercard, i també seran una competència pel futur euro digital del BCE, tot i que Parrondo creu que són ofertes complementàries.
22: Podràs emportar paquets d'euros a zones o a wallets que no estan identificades, a dintre del món cripto, que no t'ho permetrà l'euro digital, i no et posaran límit, però no tindrà tanta seguretat.
21: Als Estats Units, les stablecoins vinculades al dòlar s'inverteixen especialment en deute públic nord-americà i així també el fan sostenible. Els experts creuen que les europees s'acabaran invertint també en el deute dels estats.
1: Un quart i mig de 9 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Un de cada 3 micropobles no té cap botiga d'alimentació. A més d'aquests, n'hi ha un 14% que no disposen de bar ni de restaurant. És per això que la Generalitat vol afavorir l'obertura d'una cinquantena d'establiments en aquests municipis amb un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros. Recordem que es consideren micropobles els que no arriben al miler d'habitants, és a dir, la meitat dels municipis que hi ha a tot Catalunya. L'aposta del govern és que s'hi obrin establiments multiservei i que un sol local inclogui un comerç alimentari o un negoci de restauració i es complementi amb punts de venda de premsa, de recollida de paqueteria, espais convertits també de treball o qualsevol altra activitat. Miquel Samper és conseller d'Empresa i Treball.
0: El que pretenem és doncs fixar comerços una miqueta multisectorials i també fomentar la vida comunitària dels pobles. Voluntat, doncs, fixar comerços en el territori i fixar territori. És a dir, el que no pot ser és que hagis d'anar a comprar una barra de pa o un quilo de macarrons en un poble que està a 7 o 8 o 9 quilòmetres.
1: Per la seva banda, l'Associació de Micropobles de Catalunya, que havia reivindicat una iniciativa d'aquest tipus i ara l'aplaudeix, considera essencial que existeixin aquests establiments. Joan Solà és alcalde de Riner, al Solsonès, i president de l'associació.
2: Són serveis essencials. Segurament, doncs, econòmicament no és viable, però sí hem d'entendre que l'administració, doncs, hi ha de poder-hi ajudar, perquè un poble sense bar, un poble sense botiga, perd una qualitat de vida i perd un servei que fa, doncs, que ajudi a fixar la gent en aquest territori.
1: La Generalitat concedirà ajudes perquè els ajuntaments habilitin locals municipals on s'estableixin aquests negocis i donarà subvencions a les persones que se'n facin càrrec. Ara tornem cap a França, on els alumnes es podran examinar en llengua regional l'any 2028. Així ho ha anunciat el ministre d'Educació francès. Des de la reforma del 2019 era impossible, malgrat els recorreguts pedagògics bilingües, però la mobilització d'estudiants bascos ha provocat aquest canvi. Perpinyà, Laura Bertran.
3: Uns alumnes bascos van denunciar que, malgrat haver rebut un ensenyament en basc d'algunes assignatures el dia de l'examen del baccalauréat, l'equivalent a la selectivitat, els obliguen a utilitzar el francès i amenacen de desobeir. Fa uns dies, el ministre d'Educació, en una entrevista per West France, va anunciar que això canviaria per l'edició del 2028. S'autoritzarà l'ús de la llengua d'aprenentatge en una de les dues principals assignatures. Una notícia positiva, però amb matisos, per l'APLEC, l'Associació per l'Ensenyament del Català. A la Bailac Ferrer, n'és el president.
23: Si considerem que existeix un ensenyament com a mínim bilingüe, per què no considerar que la meitat de les proves s'haurien de poder passar en català?
3: Els diputats Peyo Dufaux i Pol Molac, respectivament basc i bretó, asseguren que en comissió parlamentària ja s'ha tractat i que en els pròxims dies el ministre donarà més explicacions. Des de la passada reforma del ministre Blanquer del 2019, l'ensenyament en llengües dites regionals va quedar residual. A més, l'any vinent hi haurà eleccions presidencials i moltes possibilitats que canviï el ministre d'Educació. El fet que ara l'anunci sigui només per l'edició del 2028 fa tema un possible nou revés.
1: Molts de vosaltres segur que ja teniu ben apuntada a l'agenda del calendari una data, és el 12 d'agost, dia en què podrem gaudir d'un eclipsi total al nostre cel. Doncs bé, a només 73 dies d'aquest esdeveniment únic, diferents experts de la Universitat de Lleida desmenteixen alguns dels mites, alguns dels tòpics que més ressò estan tenint sobre aquest fenomen astronòmic. Júlia Albacar.
24: Un dels principals és que l'eclipsi pot afectar les dones embarassades per la radiació X, que és la que trobem a la corona solar, però és fals perquè serà la mateixa que qualsevol dia normal. Gemma Villorbina és coordinadora del grau de biotecnologia de l'UdL.
25: Hi ha la creença de que es rep molta més radiació solar, cosa que és mentida.
24: La radiació tampoc afecta els aliments. Albert Ibart és catedràtic d'Enginyeria d'Aliments.
26: La radiació que arriba ha de ser menor que la que arribaria directament del sol, per la qual cosa, l'efecte que pot fer sobre els aliments no està demostrat científicament.
24: L'eclipsi no fa caure la producció dels cultius, tot i que pot baixar una mica la taxa de fotosíntesi. Víctor Rescos, catedràtic d'Enginyeria Forestal.
27: Els boscos, pues sí, tens menys sol,
4: deixaran de fotosintetitzar una miqueta, però poca cosa més.
24: I no té conseqüències tampoc per als animals salvatges, només els fan a dormir una mica abans per l'augment de melatonina. Irina García, catedràtica de Ciència Animal.
5: Es queden quiets, pausen, diu què passa, no? Perquè se comença a secretar melatonina, però no passa res. Al cap dels 4 minuts que duri, doncs es tornen a reactivar.
24: I tampoc alterarà les mascotes.
1: 2 minuts per arribar a 8:45 del matí. Avui, segon i últim dia de 3Cat en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc. Milers de persones van assistir ahir al punt de trobada de la ràdio i la televisió pública i avui, a partir de 11:45 del matí, us hi esperem nosaltres, els del suplement, amb un programa carregat de sorpreses. Tot això després que ahir els espectadors i oients gaudissin de desenes d'activitats, programes en directe i una edició especial, molt especial, volem dir, del Foraster, que va omplir amb milers de persones al Palau Sant Jordi, Marta Vives.
24: Sens dubte, aquest Foraster en directe ha estat el més multitudinari de la seva història. Quim Esferrer ens ho deia així d'emocionat.
6: Ha estat increïble, perquè crec que una miqueta hi havia l'essència del Foraster, no? Hi havia molta veritat, hi havia emoció, hem rigut i ens hem reunit gent que està enganxada a aquest programa.
24: Fora del recinte, però, les activitats han estat moltes i diverses. Algunes de les propostes que han aplegat més de vots han estat l'espectacle del Super 3 amb en Mic i en Titó de protagonistes, el show dels de Polònia i la conversa amb els actors protagonistes de Com si fos ahir. Aquest diumenge la festa continua amb moltes més sorpreses i amb un plat fort. El concert dels participants d'Eufòria d'aquesta última edició a partir de les 12 del migdia.
1: A les portes precisament d'aquest concert d'Eufòria, el suplement avui a partir de 11:15 en directe des de l'Anella Olímpica, 3Cat en viu, xerrarem amb la Marta Torné, amb el Tomàs Molina i ens visiten els 5 presentadors a la vegada de l'Està passant. No passa sovint perquè, com que sempre es van tornant, avui ajuntem el Queco Novell, la Natza Ferrer, l'Òscar Andreu, la Núria Marín, el Jair Domínguez, tots junts al suplement a partir de 11:15. Avançarem també un tastet de la nova temporada de La Casa Nostra, que ja està a punt de sortir del forn amb els seus protagonistes, el Dani de l'Orden, el seu director, però també ens visiten la Paula Amàlia, el Marc Rius, l'Albert Ribalta. Tot això a partir de 11:45 del matí i fins la 1 del migdia, 3Cat en viu a l'Anella Olímpica. Us hi esperem. I després dels dos concerts de Bad Bunny a Barcelona fa tot just una setmana, ha estrenat també la desena de concerts que fa aquests dies a Madrid. En aquest cas, Bad Bunny ha ballat amb Esther Expósito, María León, Mapi León, i Ana de Armas en el seu primer concert a Madrid. 66.000 persones s'han rendit a l'Astra porto-riqueny en el primer dels 10 concerts que oferirà la capital de l'Estat fins al dia 15 de juny, gairebé una residència, per on segur que passaran uns quants catalans que no van aconseguir entrades a cap dels dos concerts que Benito Martínez Ocasio va fer a Barcelona. El cantant ha ofert un show similar al que va fer fa tot just una setmana a l'Estadi Olímpic, però amb convidats diferents. La cançó exclusiva del concert ha estat al costat del seu compatriota, Mike Towers, però les mirades han anat directes a l'escenari de la casita, on convida celebritats a ballar. Aquí, recordem-ho, s'hi van deixar veure futbolistes com la Mini Amal, Robert Lewandowski, etc. Doncs bé, a banda de les actrius citades, a Madrid també hi havia 4 futbolistes, Álvaro Carreras, Dani Ceballos, del Real Madrid, Isi Palazón i Sergio Camello, del Rayo Vallecano. Aquest vespre, segon concert de Bad Bunny al Metropolitano. Avui tanca un emblema de la Costa Brava, la cafeteria Pastisseria El Cisne, de Platja d'Aro. Va néixer gairebé fa 70 anys a l'Avinguda S'Agaró, a tocar de l'Ajuntament. Ens ho explica, ens ho retrata la Laia Claret.
7: L'any 1957, Jordi Albertí va fundar la Pastisseria El Cisne. Rosa Coromines hi va anar a treballar i anys més tard es van acabar casant. Fa uns anys en Jordi va morir i els fills no continuen el negoci, per tant la Rosa, que n'és la propietària, hi posa punt i final i es ven al local. Als anys 60 i 70, El Cisne era un punt de trobada del boom turístic de la Costa Brava. Era un local modern, amb llums de LED. De fet, n'hi deien Las Vegas de Platja d'Aro.
8: La gent venia a buscar puesto a la terrassa del Cisne per veure la desfilada de la gent que passejava eleganta.
7: I va esdevenir un punt de trobada del món de la cultura, d'artistes.
8: En Salvador Dalí. Jo li vaig estirar els bigotis i vaig dir que no m'agradaven gens. En Manolo Escobar va iniciar-se aquí a Platja d'Aro i venia aquí a parlar amb nosaltres perquè era un de la nostra edat.
7: Rosa Coromines en fa aquest balanç.
8: Una família meravellosa i un negoci fantàstic. He treballat molt, però disfrutant.
1: De seguida els esports, avui amb nom propi, Luis Enrique Martínez, l'entrenador que va guanyar una Champions amb el Barça i que ja en té 2 més al sac amb el PSG, les 2 de manera consecutiva. Pausa i els detalls de la crònica esportiva amb l'Albert Ronet.
9: El suplement, amb Roger Escapa.
10: El balcó gastronòmic és un lloc...
11: Que bo.
10: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
11: Parella, què us posem per
10: aquí? I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
12: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
13: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
14: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
15: Eufòria al concert. El 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3CAT en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3CAT amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica.
27: ¡Qué guay, no!
15: 3CAT en viu.
28: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
29: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
30: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
31: Catalunya Ràdio.
30: Som 3CAT.
31: Som 3CAT.
32: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
33: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
32: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
33: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
32: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
9: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Luis Enrique es confirma com un dels millors entrenadors de la història després d'aconseguir la tercera Champions, la segona seguida amb el PSG. Albert Benet, bon dia.
34: Bon dia. Empat a un després dels 90 minuts i de la pròrroga i tanda de penals vibrant en què Gabriel va fallar el cinquè llançament de l'Arsenal i va fer campió al PSG. Havertz va avançar l'Arsenal ben aviat en la final de Budapest al minut 6, però Dembélé va empatar de penal al minut 20 de la segona part. Sense gols a la pròrroga, la loteria dels penals va caure del costat d'un PSG que revalida el títol i continua regnant a Europa. Luis Enrique iguala amb tres Champions, Guardiola i Zidane. El sentim en declaracions a Movistar.
35: Ha costat mucho, mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
34: El tècnic asturià ha guanyat les tres finals de la Champions que ha dirigit com a entrenador, és a dir, no n'ha perdut cap. Luis Enrique avisa que el PSG tornarà a ser una amenaça la temporada que ve.
35: Estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando. Sí. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
1: Eufòric Luis Enrique, l'enhorabona, perquè realment doncs és un tros d'entrenador que tant de bo un dia torni a entrenar el Barça. A l'altra cara de la moneda, l'Arsenal de Mikel Arteta, amb una proposta ultradefensiva, perquè crec que va tenir una possessió de no arribar al 25%. Van plantar cara, però es van quedar sense la que hauria estat la primera Champions una altra vegada per un equip anglès.
36: És un grup maravilloso, lo que hemos vivido este año no lo vamos a volver a vivir, lo viviremos de otra manera.
0: y somos conscientes de lo que hemos hecho. Lo que pasa es que cuando estás tan cerca ante un equipo como el PSG, que hay que felicitarlo porque tiene recursos para absolutamente todo, te quedas mal porque teníamos la oportunidad de hacer algo que nunca se ha hecho en la historia de este club.
1: L'Arsenal, que encara no ha aconseguit guanyar mai cap final de la Champions, el Barça n'hi va prendre una el 2015, la de Belletti. Aquest era Fabián, oi?
34: El 2006.
1: Sí, efectivament, sí, 2006. Eh? Ara ha fet 20 anys, tens raó.
34: Correcte, perdona. Correcte.
1: 2015 sí, sí. Va ser la de Luis Enrique.
34: I més reaccions. El migcampista andalús del PSG, Fabián, posava en valor també a Movistar les dues Champions seguides.
2: Sí, la verdad que es increíble, ¿no? ¿Quién no lo diría, no? Que íbamos a hacer historia y tan seguido, ¿no? Dos Champions seguidas. Con lo difícil que él, solo lo había hecho el Real Madrid. Bueno, ahora también estamos nosotros. Creo que estamos haciendo un grandísimo trabajo. Hoy hemos visto de principio hasta el final. El equipo lo ha dado todo. Y toda esta gente, todo París, toda la ciudad se lo merecen.
34: I ara sentireu el migcampista portuguès del PSG, João Neves.
3: Hacemos siempre nuestro partido, hacemos siempre nuestra manera de jugar. Y es así que nos creemos que ganamos. Y una vez más somos campeones de Europa. Y estoy muy contento por el equipo, por el staff, por la dirección. Y creo que lo hemos merecido.
34: El PSG, que no havia guanyat mai cap Champions, ha aconseguit dues vegades guanyar-la, i en dos anys, i de la mà de Luis Enrique, i tot després de la marxa d'Mbappé. El president del PSG, Nasser Al-Khelaifi, li va atorgar tot el poder en la confecció de l'equip, i Luis Enrique ha respost en 12 títols en 3 temporades.
1: Jonas Vingegaard es proclamarà avui guanyador del Giro d'Itàlia.
34: En l'última etapa, amb sortida i arribada a Roma, això després d'imposar-se ahir en la penúltima etapa.
1: I també avui Marc Márquez tornarà a disputar una cursa de Gran Premi en la seva reaparició després de la lesió.
34: A les dues del migdia, cursa del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, després d'acabar cinquè ahir a l'esprint. Márquez sortirà des de la segona fila en quarta posició i Marco Bezzecchi des de la pole.
1: L'Europa juga avui l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió contra el Celta B.
34: El partit és a un quart de cinc de la tarda a Can Dragó. També avui a l'ACB, el Barça rep el València al Palau a les 7, en un partit en què juga acabat tercer la Lliga regular. I acabem recordant que l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat un any més campió de la Lliga masculina de waterpolo.
1: Bon dia una altra vegada, Joan Anton Català. Com veurem la lluna aquesta setmana?
4: Justament avui plena. La veurem plena quan surti a partir de les 10 del vespre.
1: A quina hora ha sortit el sol avui a Xerta, al Baix Ebre?
4: A les 6:29.
1: I a quina hora es pondrà?
4: 21:22.
1: Salut, Joan Anton.
4: Igualment.
1: Temperatura a Xerta a aquesta hora, Enric Agut.
16: Doncs mira, a 20 graus de temperatura.
1: Això anirà cap amunt, per això.
16: Sí. Mira, avui les màximes més altes estaran al voltant dels 35-36 a Lleida, també a Tortosa, i a la costa, amb xafogó, valors de 28-29, per exemple, a Tarragona o Barcelona. Bé, una jornada amb dues cares, com ahir, un matí de sol, ja està fent sol a tot arreu, només tenim alguns núvols locals, i a la tarda, novament, tindrem un episodi de ruixats i d'una tempesta, una tronada, en punts del Pirineu, poden començar més aviat que entre el Berguedà, Ripollès, Cerdanya, però després poden afectar altres indrets, molt regulars. Després avançaran també pel Prepirineu i alguns a la Catalunya Central, arribant a zones com Osona, Bages, també al Solsonès. Alguna tempesta pot acompanyar, com ahir, de calamarsa o de pedra. La resta, doncs sol o alguns intervals de núvols, pot ser que arribin els núvols mitjans i de les tempestes més tard a altres indrets. I per la setmana entrant, dimarts i dimecres vol baixar la temperatura, igualment farà calor, però no tanta. Si avui les màximes més altes seran de 36, dimarts i dimecres seran de 31 o 32 graus.
1: Fins quan durarà aquesta broma de calor, Enric? Ja ens hem d'acostumar tot l'estiu?
16: Jo crec que ens hem d'armar aquest estiu de molta, molta paciència. Perquè tal com s'estan movent les coses, apunta un estiu d'aquells que pesats i llargs, amb baixadetes de la temperatura, però podem tenir alguns episodis, algunes setmanes de calor forta.
1: Però és a dir,
16: és un anunci.
1: La primavera ja no torna, perquè ens entaguem.
16: No, la primavera no. Estem al mes de juny ja aquí a les portes, la setmana que ve calor, sé que alguns dies baixa la temperatura, però després torna el cada setmana puja una mica més. L'altra setmana, la setmana del 15 de juny, que ara falta molt, falten dues setmanes, ara posen que es desinfla la calor, però serà un ambient d'estiu. Ens anem cap a Sant Joan, i Sant Joan, res de primavera. Sant Joan, coets, sol i calor. Sí.
1: Paciència i ventalls, i avui una gorra per fer el 3CAT en viu a partir de quarts d'11 i crema solar, que ja la portem incorporada. Avui ens hem dutxat i després ens hem embatumat amb crema solar.
5: Segur que
1: faltic. I seràs o no? I seràs?
5: No, perquè estic aquí a la tele.
1: La il·lusió que em feia.
5: Estaré, us acompanyaré igualment.
1: Molt bé. Vindrà el Tomàs Molina, que xerrarem una estona amb ell, també. A partir de quarts d'11.
5: Passarà molt bé.
1: Una abraçada, Enric, gràcies.
5: Vinga, fins ara.
1: Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
6: Els meus companys de diari li van dir vell i unes coses més que no puc reproduir a Robert Lewandowski, i al final els vaig dir, ei, xavals, que té la meva edat. I, per tant, això ha sigut el segon cop de realitat de l'últim mes.
1: Podem dir que Bad Bunny t'ha fet trencar aigües?
7: Doncs pues una mica sí, jo diria. Ara plantejant-me si li diem Arcadi Benito o Arcadi a seques.
8: L'única cosa que he de dir de Bad Bunny, a banda de que a mi sí que m'agrada, és que l'altre dia parlant d'ell amb els meus pares me diu ma mare, però i sé, Bugs Bunny no era un personatge dels Looney Tunes. Sí.
1: Hem anat fent broma al llarg del cap de setmana que aquesta final l'Escobar se la deu haver mirat amb un daiquiri. Celebrant també doncs, que a Noruega han tornat amb la Copa. Pere Escobar, bon dia, bona hora.
17: Hola, bon dia.
1: Com va la
17: vida?
1: Era
17: un cubata.
1: Què era, què era?
17: Era un cubata. Era un cubata de ron. Sí, m'agrada més que el daiquiri.
33: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge 31 de maig del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Luis Enrique.
1: ¡Uy! ¡Casi dos meses! ¡Qué maravilla! ¡Me voy a Gijón!
2: Que se'n va de vacances l'entrenador del PSG després d'aconseguir la seva tercera Champions, la segona consecutiva a la banqueta dels parisencs. Però, això sí, la celebració ha convertit la capital francesa en un camp de batalla. La nit ha acabat amb més de 400 detinguts i 7 policies ferits, un d'ells de gravetat.
0: Iván Cepeda.
3: Acabar con el hambre, el desempleo...
2: L'aspirant a la presidència de Colòmbia, que avui se sotmetrà a la primera volta de les eleccions, si aconsegueix més del 50% dels vots, no ho apunten però ni les enquestes que li són més favorables, evitarà la segona volta. Si no, s'haurà de veure les cares el 21 de juny contra l'ultradretà Abelardo de la Espriella o la dretana Paloma València.
0: Xavier Antic.
4: Hem après a resistir.
2: Que ha estat escollit novament president d'Òmnium Cultural a l'Assemblea General Ordinària de l'entitat. Més de 10.000 socis han participat en la votació i han decidit avalar la seva candidatura per presidir Òmnium fins l'any 2030. Antic, ja reelegit, ha alertat que comença un cicle electoral que ha catalogat de diabòlic i que els obliga a jugar millor les cartes, diu, per avançar cap a les aspiracions nacionals.
0: Avui també és un dia que es compta en tres xifres, la primera és el 15%.
2: De joves que vapegen de forma habitual, en canvi baixa el consum de tabac tradicional entre els adolescents, ara fumant de forma habitual, el 5,7% dels nois i noies d'entre 15 i 16 anys. Fa 10 anys eren molts més, superaven el 20% dels enquestats.
0: 33.
2: També percent, en aquest cas, de micropobles que no tenen cap botiga d'alimentació. D'aquests, un de cada 10 no tenen ni tan sols bar ni tampoc restaurant. Per això la Generalitat vol afavorir l'obertura d'una cinquantena d'establiments en aquests municipis. Ho farà amb un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros.
0: 70.
2: Anys els que té la cafeteria pastisseria històrica El Cisne de Platja d'Aro, un emblema de la Costa Brava que avui abaixa la persiana. Els fills dels propietaris no continuen el negoci i ara es venen al local per on han passat figures com Salvador Dalí o també Manolo Escobar.
0: Aquestes tres xifres i aquestes noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb Oriol Marc, Marta Monforte i Núria Oriols. Un mateix 31 de maig, però en aquest cas de l'any 2010, José Mourinho va ser presentat com a nou entrenador del Real Madrid.
5: Yo no soy un provocador, soy un trabajador que trabaja mucho, mucho, mucho. Y como trabaja mucho, mucho, y como todos que trabajan junto a mí, principalmente los jugadores, trabajo mucho, mucho, mucho, queremos respeto.
0: Una roda de premsa on Mourinho ja va tenir alguna paraula d'amor cap al Barça.
5: Yo no soy antibarcelonista. Si soy odiado en Barcelona, problema de quien me odia, no problema mío. Grandísimo rival, pero paura no es, miedo no es una palabra del mío diccionario futbolístico.
0: Mourinho va entrenar al Madrid durant 3 temporades en què va protagonitzar rodes de premsa i enfrontaments per la posteritat. 16 anys després, tot apunta que Mourinho de nou es convertirà en entrenador del Real Madrid. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1. No ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des d'una obra de Teatro del Bueno, des de la penya madridista, al bar de Mou, des d'una clínica estètica de Valdebebas, on us esborraran aquell tatuatge que diu «Hoy, mañana y siempre, con el Barça en el corazón».
6: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Marina, al diari Ara, Joaquín Urías escriu un article titulat Les influències de Zapatero, ideal per saber exactament en quin punt es troba el cas i cap on pot anar.
2: L'exlletrat del Tribunal Constitucional analitza detingudament l'activitat de l'expresident espanyol i s'aventura a pronosticar com s'acabarà resolent el cas. Si Zapatero, escriu Urías, aporta una explicació raonable i no delictiva, podria passar que ni tan sols se l'arribi a processar, diu. L'articulista creu, però, que el més probable és que sigui jutjat, però que no rebi condemna. El que no té tan clar és si Zapatero encara pot recuperar un prestigi moral tan greument danyat.
0: També el diari Ara, el Toni Soler dedica el seu fora de test a l'Aliança Catalana.
2: On es pregunta si l'odi que alguns sectors progressistes arremeten contra els turistes o els expats es pot emmarcar dins d'una xenofòbia respectable. Soler es refereix a com el discurs del partit de Sílvia Orriols està contaminant la resta del mapa de partits. El periodista que alerta en aquest article que estem obrint, llegeixo, una escletxa per on es poden infiltrar idees tòxiques. I avisa que el primer símptoma de com el discurs d'Aliança s'ha colat a tot arreu va ser acceptar que la immigració efectivament, diu, és un problema.
0: El John Carlin, a La Vanguardia, avui es pregunta: arrenca la contrarrevolució?
2: L'escriptor anglès compara l'encíclica del Papa sobre la intel·ligència artificial amb el manifest comunista de Karl Marx. Carlin alerta que als Estats Units s'hi ha detectat un nou fenomen: l'odi i la rancúnia contra la intel·ligència artificial i els seus capos. I també recorda que les empreses DIA inverteixen centenars de milions de dòlars en candidats favorables i que tenen com a propòsit principal transferir riquesa i poder a unes quantes companyies.
0: Albert Postils, a Le Monde, obren el debat sobre el fet de compartir la geolocalització amb la teva parella, una pràctica cada vegada més estesa entre els joves.
7: Per algunes parelles, compartir la ubicació s'ha convertit en una mostra de compromís i en una manera d'oferir exclusivitat a l'altra part. El reportatge recull diversos testimonis, com el de la Margot, que té geolocalitzades una vintena de persones, entre les quals el seu xicot. La seva relació va començar el 2022 i la Margot assegura que la idea de saber on era l'altre en tot moment va sorgir, llegim, de manera molt natural. Tot i això, al principi la Margot ho vivia amb certa ansietat i es va obsessionar amb el seguiment, però ara només ho fa de manera ocasional i explica que els hi està funcionant com a parella. Ella alega que el seu xicot es desplaça en scooter i tenir-lo geolocalitzat la tranquil·litza. I ell consulta el mapa per veure quina hora surt de la feina o per trobar-la. Una manera ràpida, explica la Margot, de coordinar-se sense haver d'intercanviar desenes de missatges. La contrapartida, confessa la Margot, és que no hi ha manera de tenir una doble vida, però quan l'envaeix el desig d'aventura, se les empesca per ocultar les seves trobades secretes. Diu: poso el telèfon en mode avió perquè no s'activi l'ubicació en directe en temps real, o el deixo a casa d'una amiga perquè sembli que sigui en un lloc i no en un altre.
0: Com està la vida, com ens les empesquem. Els diaris esportius, avui, protagonisme per Luis Enrique en les portades, aixecant ben amunt l'orelluda.
7: L'Esport el bateja com el rei d'Europa després d'aconseguir la seva segona Champions consecutiva amb el PSG. A Mundo Deportivo llegim Lucho Tricampió. És la seva tercera Champions com a entrenador, igual a Pasli, Guardiola i Zidane, i només té davant Ancelotti amb 5. A Madrid l'AS titula Luis Enrique ho torna a fer i el Marca destaca que el tècnic asturià manté la corona.
0: Anem al vocabulari digital, avui amb l'Ismael Ibrahimi. Bon dia, Ismael, què tal?
8: Bon dia, molt bé, i tu?
0: Anem amb planta.
8: Intel·ligent malgrat no tenir cervell. És la planta carnívora, el depredador més espavilat de la Terra. Coneguda amb el nom de trapamosques, és capaç de mesurar el temps, comptar els estímuls i triar el moment exacte per matar la seva presa sense fallar mai. Ho llegim al Món.
0: Àpats.
8: Picants. Són els aliments més recomanats per combatre la calor. Nació Digital explica que aquests aliments estimulen la sudoració i que quan aquesta suor s'evapora, el nostre cos es refreda de manera natural. Això sí, s'ha de consumir sempre amb moderació i un got d'aigua ben a prop.
0: Del mar.
8: A l'armari. Un projecte finlandès ha donat una segona vida a un antic vaixell de fusta enfonsat fa 300 anys i l'ha convertit en dos vestits d'alta tecnologia. Un d'ells, fins i tot, està exposat en un museu d'art de Finlàndia. Ho llegim al National Geographic.
0: Gràcies, Ismael. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
9: Dic, escolta'm, hi ha maneres d'eliminar amb una persona més amables, vaja, més...
10: Aquesta frase...
9: Podreu, seguir. És que no.
11: Una manera més eficaç.
9: A mi em resulta molt sorprenent tot això. Jo dic, però aquest tio, si ho ha fet ell, com es pot ser tan tonto?
12: Alors, Jamie, le bol Maxime, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Fred, c'est l'action qui consiste à s'injecter des solutions lubrifiantes et salines dans le scrotum.
13: Es verdad que tú puedes tener herencias de alguna abuela, pero esta herencia parecía de Catalina la Grande, porque decía, hombre, pues las abuelas te dejan siempre esa pulserita, esa cosita, este anillo falso que llevo yo en el dedo. Bueno, cositas deja las abuelas. Unos collones impropios de que va por la vida dando lecciones de superioridad moral con eso de ser socialista, que es tener poco, estar dispuesto a dar mucho.
6: El suplement amb Roger Escapa. Amb Roger Escapa.
14: Avui el suplement...

0: Haurà 3Cat en viu. Entrevistarem junts els 5 presentadors de l'Està passant. No passa que s'ajuntin, perquè sempre es van rotant i dividint. Avui, plegats, Queco Novell, Núria Marín, Natza Ferrer, Òscar Andreu i Jair Domínguez, a partir de 11:45 al suplement. Vindran també la Marta Torné i el Tomàs Molina, just abans de l'arrencada d'aquest concert d'Eufòria a les 12 del migdia, la Marta Torné al suplement, i xerrarem amb una gran representació de la casa nostra, el seu director, el Dani de la Orden, i els actors Paula Mal i Albert Ribalta i Marc Rius, a partir de les 12 al suplement, ara que la casa nostra també és a punt d'estrenar segona temporada a 3Cat. També vindran les amigues de les arts, la Marta Ferrer i la Rosa Redon, recomanant restaurants i pantalles. Avui al suplement des de 3Cat en viu, a tocar del Sant Jordi, a partir de 11:45 i fins la 1 del migdia. Algunes propostes per aquest cap de setmana de diumenge, més enllà també del 3Cat en viu. A l'Helio Gabal avui hi actua un ex d'Eufòria, Triquell, i serà en format nou. Paco i Paca presenta el seu últim disc, Paco Deluxe, a 6:45 de la tarda. Entrades a partir de 5 euros. Al Teatre Sala Atrium, La meitat de l'ànima, el thriller de Carme Riera, dirigit per Magda Puyo i protagonitzat per Mercè Arànega i Antònia Jaume, la història d'una escriptora que rep unes cartes que desestabilitzen tota la seva memòria familiar i l'empenyen a fer una recerca sobre la desaparició de la seva mare. Funció a les 6 de la tarda, entrades a partir de 22 euros. I al Teatre Goya estrenen L'últim àtom. Mi Esteve, Joan Carreras, Carme Milán i Carles Pedragosa són els protagonistes d'aquesta nova tragicomèdia apocalíptica de Jordi Oriol, en què uns pares s'enfronten a la desaparició de la seva filla. Entrades a partir de 24 euros. I és un cap de setmana també per celebrar el Festival Literari Montllibre, la literatura, la cultura i les històries d'arreu del món amb una programació gratuïta adreçada als infants, famílies i professionals del sector cultural i educatiu. Aquest any, a més, presenten una gran exposició immersiva creada per l'estudi gallec Fabulatorio. Se'n pot gaudir al CCCB i al MACBA. I ara anem als millors moments de la Renaixença.
1: Qualsevol cosa que es diu en megàfon sona com més important, eh?
2: És veritat, és més reivindicatiu.
1: Sí, senyor.
3: Sí, total.
2: Sí, senyor.
1: Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Per exemple, què puc dir? Mercè, posa'm un cafè.
4: Xuriguera, afluixa la cartera.
2: Està bé.
4: Que no pagues mai.
5: Qui vulgui treballar, que entengui el català. Alerta, Manuel, un cafè amb llet. No, és un cafè amb gel.
2: Manuel, has dit, eh?
6: Bueno, és que és el nom que em lligava amb el gel, eh?
2: Manuel.
6: Si hagués dit Rafel,
2: no.
6: És que semblava que m'ho deia a mi mateix.
1: Mira. No els amazons, no els decalons, volem els botiguers amb noms i cognoms.
4: Ara.
7: El suplement, amb Roger Escapa.
8: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
9: Amics.
8: Rialles.
9: Llocs.
8: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat. Quina raó mou el teu món? Lo futur del Pere.
10: Algun dia tenir el meu propi piset.
11: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
8: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou-model-de-finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
8: Aquesta setmana conversem amb la poeta Marta Pessarrodona. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit, al 33, i a la plataforma 3Cat.
13: La Pedrera és el primer gratacels de la història.
3: perquè l'edifici s'aguanta amb les columnes verticals.
9: Exacte, amb els pilotis.
7: Aquest diumenge al divan amb Sílvia Coppolo posem Gaudí al divan.
9: S'inspira en la natura. Ell sempre deia que era el seu gran llibre.
7: Amb la participació de tres expertes en la figura de Gaudí.
9: Fa que Gaudí no existeix l'angle recte. Els materials, la forma, la funció...

0: I el símbol,
1: sí,
0: van lligats.
1: Estan lligats, estan fusionats.
2: El divan, el valor de la conversa.
0: És molt important dir que Gaudí forma part de la Renaixença, que això és abans que el modernisme.
2: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
3: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
4: A punt semàfors. Comença la cursa de MotoGP.
2: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
5: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
2: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
5: Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Itàlia.
2: Univers MotoGP.
6: Perquè el Mundial és nostre.
2: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. 2026. Centenari Gaudí. Catalunya Ràdio recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada. Antoni Gaudí.
7: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
2: Modernisme, artesania i espiritualitat.
7: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
2: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya i a 3Cat. Catalunya Ràdio.
8: Som
2: 3Cat.
9: Són les 9.
10: Viu la ràdio.
11: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.
12: Una ràdio més pròxima.
13: Cada dia més a prop teu.
12: Ràdio Argentona.

0: Quan el record es fa cançó a la vora del mar, això és Sons a cau d'orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Hola, què tal? Com estan? Un segon lliurament de les cançons que interpreten els grups d'havaneres i que no són pròpies del gènere. Els hi recordo que els grups en actiu i no els tinc ordenats en format d'MP3. Per això, aquest segon espai escoltarem formacions de la E fins a la P. I com els vaig dir en el primer, no és un alfabet, sinó una ordenació que tinc en format musical. Continuem descobrint un univers de cançons que han trobat refugi en les veus de casa nostra. Un cop més, deixem les xarxes a port per explorar un repertori sense fronteres. Benvinguts a l'altre cant de taverna, segona part.
2: Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
1: I per començar, els hi diré que és el tema en què Salomé i Raimon van guanyar el 5è Festival de la Cançó del Mediterrani l'any 1963. Va ser una fita històrica, per ser la primera cançó en català que triomfava en un gran festival durant l'època. La lletra narra la marxa de l'estimat amb una melancolia elegant, deixant un buit irrempassable. Es considera una de les peces més brillants del pop de la nova cançó. L'escoltarem interpretada per els Pescadors del Francolí. La cançó, segurament, ja la coneixen. Se'n va anar.

Hem escoltat Se'n va anar per al grup Els Pescadors del Francolí i els afegiré que l'any 1962 es va presentar en aquest festival de la cançó del Mediterrani el tema del mestre Ortega Monasterio, la balada d'en Lucas, però la van desestimar per ser en català. L'any següent es presentava aquesta cançó, ja que acceptaven cançons en català i va guanyar. Continuem. Són dos pilars del cançoner mexicà, sovint units en el repertori de mariachis per la seva intensitat emocional. La Media Vuelta, una obra mestra de José Alfredo Jiménez, és la màxima expressió de l'orgull ferit i del desamor. El protagonista deixa marxar l'estimada perquè provi altres braços, convençut que al final acabarà tornant per la seva voluntat pròpia. Tu, solo tu, un clàssic de Felipe Valdez, la va fer popular veus com la de Selena o Pedro Infante. És una entrega total, gairebé obsessiva, on no existeix ningú més al món que la persona estimada. Escoltarem aquests dos temes en format popurri, La Media Vuelta i Tu, solo tu, per als trefins.

Hem escoltat aquestes dues cançons enllaçades, La media vuelta i Tu, solo tu, interpretada per el grup Els Trefins. Dos temes de referència absoluta dins el món de la ranxera, ja que uneix dues de les creacions més cèlebres i colpidores de José Alfredo Jiménez, el rei indiscutible de la música popular mexicana. Són cançons que comparteixen el desamor profund, el refugi en l'alcohol i el desfet de l'orgull masculí. Ella va ser el primer gran èxit de José Alfredo, escrita a finals dels anys 40. Explica el dolor profund d'un home que es troba a la cantina intentant oblidar la dona que l'ha rebutjat. Un mundo raro, un cant a la resignació de les aparences. El protagonista accepta que la relació s'ha acabat, però li demana a la seva antiga parella que quan la gent li pregunti pel passat, menteixi i digui que va conèixer un món rar, on tots dos van ser feliços, per així salvar la dignitat de la història que van viure. Doncs igual que hem fet amb Els Trefins, ara ho farem amb Els Pirates. Dues cançons enllaçades, Ella i Un Mundo Raro.

Acabem d'escoltar per als pirates Ella i un mundo raro. Continuem amb cançó tradicional i d'arrel. Escoltarem un tema que el Pont d'Arcalís el va recuperar i el va fer molt popular, tot i que és a ritme de pas doble. L'escoltarem amb una versió diferent que ens fa la Garota d'Empordà. També alguna que altra formació del gènere la canta amb variacions a la lletra. És la cirereta o petons i cireres que ens interpreta el grup La Garota d'Empordà.

La cirereta, o petons i cireres, interpretada per el grup figuerenc La Garota d'Empordà, una d'aquelles cançons que l'hem sentit amb variacions de la lletra, com els he explicat, i també amb diferents ritmes, com el que ens interpreta, o més ben dit, el que ens ha interpretat La Garota d'Empordà. Una cançó que és una celebració absoluta de la cultura Cajum, de Louisiana, els descendents dels antics colons francesos del sud dels Estats Units. El mateix títol, Jambalaya, fa referència al plat típic d'arròs de la zona, similar a la paella però picant. La lletra descriu una gran festa vora el riu, plena de menjar tradicional, vi casolà, música i ball. Va ser llançada l'any 1952 per el mític Hank Williams, considerat un dels pares fundadors del country modern, i l'han cantat la majoria de cantants d'aquest gènere musical. Escoltarem una adaptació al català que en fa La Petita Habana amb el títol dels Indianos.

El jambalaya traspassat als indianos és el que ens ha ofert la Petita Habana. És una de les peces més emblemàtiques, festives i cantades de Jaume Arnella, un dels grans pioners de la recuperació del folk i la cançó popular a Catalunya, fundador del grup Els Sapastres i de l'associació Tradicionarius. La lletra és un poema de Joan Soler i Amigó, destacat pedagog i estudiós de la cultura popular catalana. L'obra està inspirada estèticament en la poesia de Villon o Rebelois, celebrant el vi no com un simple vici, sinó com un element de germanor, de llibertat i de revolta contra les penes de la vida. Que no sigui pena, sinó alegria, aquesta interpretació que escoltarem per l'Espingari de les Rondes del Vi.

d'una de les cançons més populars de Jaume Arnella, hem escoltat aquesta interpretació que ens ha fet l'Espingari, de les Rondes del Vi. Parlem ara d'un dels boleros més vells i melancòlics i universals de la història de la música llatinoamericana. Va ser compost l'any 1935 pel genial músic i poeta mexicà Agustín Lara, conegut com el Flaco de Oro. Tot i que moltes vegades s'ha dit que Lara la va escriure inspirat pel seu tempestuós idili amb la mítica actriu Maria Félix. La cronologia ho desmenteix, ja que es van conèixer uns anys més tard. La història real és que Agustín Lara la va compondre una nit a Ciutat de Mèxic. Ell mateix va explicar que mentre passejava va veure un grup de noies que esperaven desolades els seus amants, els quals mai arribaven. Capturat per aquella tristor, va voler fer un cant a la solitud nocturna. La lletra es dirigeix directament a la lluna i a la nit, demanant-los que li diguin on és la persona estimada, tement que estigui fent la ronda en braços d'un altre. És per això que ara escoltarem aquesta coneguda Noche de Ronda interpretat per el grup Mar Brava.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Tot una història la que va inspirar el poeta mexicà Agustín Lara per escriure aquesta Noche de Ronda que ens ha cantat el grup Mar Brava. És una de les irreverents i divertides de la Trinca. La van incloure en el disc Trincamerón del 1975. Narra un embolic del cove amb la participació d'un fadrí enamorat, la noia objecte dels seus sospirs i l'oncle d'aquesta, justament el canonge de la Seu, d'una població que no es concretava i que exercia de guàrdia de la moral o interessat directament en l'assumpte. Els Trincos la varen musicar en lletra de Maria Aurèlia Campmany i de Joan Alcover. És la divertida història del canonge de la Seu que ens l'interpreta el grup Mar Endins.

0: meu, s'ha afilat a la nebora del canonge de la Seu.
1: Bartomeu,
0: s'ha afilat a la nebora del canonge de la Seu.
2: Un amic li diu, Tomeu, feu una cosa.
0: S'ha afilat a la nebora del canonge de la Seu.
2: De dona us disfressareu, braça tallada.
0: S'ha afilat a la nebora del canonge de la Seu.

les cançons irreverents i divertides de la trinca, aquesta vegada amb la veu de mar endins, el canonge de la Seu. Continuem amb aquesta que és amb lletra i música de l'actor Joan Crosas, que va ser el fundador i component del grup de folk Esquirols i que va dedicar a la figura de Joan Serrallonga, que va viure entre 1594 i 1634. El bandoler més famós de les Guilleries, el grup d'Osona, no fa un simple repàs històric, sinó que utilitza el mític bandoler que robava els rics i desafiava el poder real com una metàfora de la resistència, la identitat i la lluita del poble català. En ple període de la transició, la tornada era un clam de llibertat. Escoltem Torna, torna, Serrallonga, per Mariners de

Una de les cançons també emblemàtiques dels Esquirols, juntament amb Fent camí, que donava títol a un treball discogràfic, aquest Torna, torna, Serrallonga, també donava títol a un dels altres treballs discogràfics del grup Esquirols, aquesta vegada amb aquest accent francès-català dels Mariners del Canigó. Si cerquem un tema per parlar del carnaval, segurament aquest és La vida és un carnaval, de Celia Cruz. Però si es tracta de festa major, ho tenim clar. El tema de la trinca guanya per unanimitat. Dóna títol al segon disc d'aquest grup, que el varen gravar l'any 1970. La majoria de les 13 cançons que el componen segueixen per ordre cronològic, amb una barreja molt reixida d'ironia i costumisme i amb l'ús prodigiós d'un gustíssim llenguatge popular, els actes d'un dia de la festa major d'un típic poble de la Catalunya de finals dels anys 60. No fa falta que els hi digui el títol? Sí, és Festa Major, interpretada per el grup de Vilassar, Mestre d'Aixa.

segurament amb algun anunci que ens parla de la festa major d'algun poble, el fons musical és aquesta cançó de la Trinca, la banda sonora oficiosa de totes les festes majors de Catalunya. Continuem amb una de les cançons més commovedores, íntimes i poètiques de tota la trajectòria de Lluís Llach. Va ser publicada l'any 1985 dins el seu emblemàtic àlbum Maramar. A diferència de les seves grans cançons de lluita política o col·lectiva, aquesta peça neix del dolor més íntim i personal, la pèrdua de la seva mare, Maria Concepció Grande. La cançó és l'elegia de comiat de la mare, utilitzant la metàfora d'un viatge. Llach no es queda només amb la tristor de la mort, sinó que busca el consol a través de la memòria i el llegat emocional de la persona que marxa. I ens fa una excel·lent interpretació la Neus Mar amb aquest núvol blanc.

Preciós el tema, com també preciós la interpretació de la Neus amb aquest tema de Lluís Llach, aquest Núvol Blanc. És un dels temes més famosos i entranyables del gènere calipso i de la música popular del Carib. Tot i que està profundament lligada a la identitat de Jamaica, es va convertir en un èxit mundial gràcies a un dels grans artistes de la música americana, com va ser Harry Belafonte, que la va incloure en el seu àlbum Calypso, de l'any 1956. Narra la història d'un mariner o un viatger que s'ha enamorat de l'illa, de la seva gent i de la seva vida, però que s'ha d'embarcar i marxar i deixar el seu cor a Kingston, la capital de Jamaica. És Jamaica Farewell, ens l'interpreta el grup Norai i era una de les peces que interpretava en solitari un dels seus fundadors, com va ser en Kevin Hubbard. L'escoltem.

0: I amb aquesta última nota tanquem per segona vegada, i no última, la porta de la nostra taverna particular. Hem comprovat que quan la veu hi posa el cor no hi ha gèneres ni fronteres que es resisteixin. Gràcies per acompanyar-nos de nou en aquest viatge més enllà de l'havanera. Ens retrobarem aviat per seguir descobrint l'altre cant de taverna. Fins la propera. Adéu-siau.
1: La música queda, nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella. Sometimes...

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.
0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona. D'aquí a breus instants us oferirem en directe el ple municipal.

0: Doncs som aquí a l'entrada de l'Ajuntament Vell, on a aquesta hora els veïns i veïnes d'Argentona s'estan concentrant davant la porta de l'Ajuntament abans que comenci el ple, la sessió plenària d'aquest mes de gener. Començarà a 6:45, probablement un pèl més tard, ja que hi ha gent que ja està pujant. Aquí a fora de l'Ajuntament es concentren aproximadament una trentena, quarantena de persones. Hi ha famílies, hi ha infants. Hem vist els pares d'un dels nois que va ser agredit i que, de fet, aquesta és la causa per la qual avui s'està concentrant tot aquest conjunt de gent. És una cita que s'ha fet la crida a través de les xarxes socials, a través de la missatgeria i aplega ara mateix això que dèiem, una trentena de persones, amb famílies, infants. Hem vist la mare del nano que va ser agredit. La festa major...
1: Benvinguts al ple del mes de gener. Abans d'iniciar l'ordre del dia, voldria, de part del govern, transmetre la rebutja i condemna de qualsevol acte de violència i, en aquest cas, dir que compartim la preocupació de la ciutadania. Hem rebut a l'Ajuntament una trentena d'instàncies de diferents vilatans i col·lectius compartint aquesta preocupació arran de l'agressió a dos joves el divendres 16 de gener. Quan vam ser coneixedors dels fets, ens vam posar en contacte, en aquest cas, juntament amb els cossos de seguretat, amb les famílies, per posar-nos a disposició de qualsevol necessitat i per mirar d'aclarir el que havia succeït. Haig de dir que vull agrair personalment i volem agrair la col·laboració de la ciutadania, perquè mitjançant les xarxes i alguns tècnics de la casa, juntament amb la policia i els Mossos d'Esquadra, han fet possible identificar alguns dels responsables. Aquests fets ara estan en investigació, per tant no podrem donar molts detalls fins que finalitzi aquesta tasca que està iniciada. Demanem sobretot la confiança, igual que la tenim nosaltres, amb tècnics, policia i Mossos, perquè juntament amb nosaltres com a govern puguem treballar per valorar aquesta prevenció abans i durant els diferents actes que fan al municipi, perquè no torni a succeir, per aclarir el que hi ha. Reitero el nostre suport a les víctimes afectades, sobretot a través de l'inspector, que així és com molts de les famílies, algunes de les famílies han dit que volien fer-ho. Compromís en que Argentona sigui un espai de trobada, respecte i de gaudi per a tothom, vingui qui vingui, i que ho puguem aconseguir. I crido sobretot a la calma i a la confiança i al respecte. Un cop dit això, ara sí que m'agradaria iniciar el ple. Aquest ple, per desgràcia, l'hem de començar amb un minut de silenci. Passo la paraula a la regidora Mariona Pascual.
2: Gràcies, senyora alcaldessa. Doncs bé, el passat 31 de desembre es va produir un feminicidi d'una veïna del Vendrell a mans de la seva parella. Al llarg del 2025 s'han comptabilitzat 11 feminicidis. D'aquests, 10 corresponen a dones assassinades per violència masclista en mans de la seva parella o exparella o familiar, i un cas de violència vicària. També aquest diumenge, és a dir ahir, dia 25 de gener, s'ha produït un assassinat masclista d'una veïna de Lleida de 53 anys en mans de la seva parella, un home de 65 anys. D'aquesta manera, com portem fent els últims anys, des del ple municipal condemnem aquests feminicidis i infanticidis, reafirmant que aquestes violències són una greu vulneració als drets humans. Per aquest motiu, també expressem a les famílies el més sentit condol i escalf i reafirmem el nostre compromís en erradicar les violències masclistes, perquè és una cosa de país i una prioritat transversal en totes les polítiques públiques. Així que d'aquesta manera passem un minut de silenci, però també volem aprofitar per també dedicar aquest minut de silenci a totes les víctimes d'aquests accidents ferroviaris que hem tingut en aquest, malauradament, en el que portem d'any i aquestes últimes setmanes. Així que aquest minut de silenci també va per ells.

0: passaríem ara a l'ordre del dia que ja ha establert. El primer punt, com sempre, doncs és aprovar l'acta de la sessió anterior, que és la del ple del 22 de desembre. Si hi ha alguna qüestió, doncs vots a favor. 17, tots els presents. Ara entraríem en el punt de l'activitat de control. En aquí hi ha donar compte de les actes de Junta de Govern, en aquest cas la número 20, que és de l'1 de desembre. Si hi ha alguna qüestió al respecte. Hi ha de donar compte dels decrets d'alcaldia, els del, des del 5 de desembre al 8 de gener, si hi ha algun decret. Ara sí que s'ha de donar compte doncs, en el ple d'aquests decrets d'alcaldia que així ho requereixen. En aquí hi han tres delegacions de matrimoni a la regidora Montserrat Cervantes i una delegació en el regidor Quim Capdevila. Hi ha el nomenament d'una funcionària interina d'agent de policia. Hi ha l'increment, l'aplicació de l'increment del 2,5 amb efectes de l'1 de gener en els treballadors. Hi ha el nomenament també dels membres del Consell de Patrimoni. La contractació del tècnic de projectes fins que es resolgui el procés de selecció que està convocat. Hi ha la pròrroga, dos pròrrogues de contracte en dos auxiliars de serveis i un amb un auxiliar polivalent fins la incorporació de la, bueno, fins al 30 de juny, esperant que es reincorporin les persones que tenen aquesta plaça. Hi ha l'aprovació d'una col·laboració per una formació en pràctiques a la Fundació Privada de la Universitat Abat Oliva. Hi ha el nomenament d'una administrativa fins a la cobertura definitiva de la plaça amb un màxim de 3 anys, des de l'1 de gener que s'ha incorporat. Hi ha també doncs, una administrativa informadora, a baix, tramitadora de la UAC, fins a la incorporació d'una de les treballadores. Un nomenament en pràctiques, en aquest cas, doncs, de funcionari, que és l'inspector, des del dia 1 de gener, de l'inspector de policia, i les pràctiques són de 12 mesos. La pròrroga també de contracte d'un tècnic de promoció econòmica fins a la incorporació d'una treballadora. La renúncia voluntària a la plaça per part de l'arxiver que va guanyar la plaça i s'ha incorporat, que ja el tenim, doncs, el que va quedar segon. I l'aprovació de la nòmina, en aquest cas amb l'abonament dels endarreriments del 2,5 que abans he comentat. Si hi ha alguna cosa. Doncs ara passaríem als punts que sí que s'han de posar a votació. El primer punt és el d'aprovar el pla normatiu de l'Ajuntament del 2026 per donar compliment a la normativa. En aquí s'han afegit del que teníem restant, que ara aniré dient en quin punt estan, que hi ha el reglament de prestacions econòmiques, en aquest cas de caràcter social, i el reglament del nomenclàtor. Dels que s'aprova, en aquí n'hi ha que ja estan en tràmit, que en aquest cas doncs, és el reglament regulador de l'habitatge social, que aquest s'està treballant, el reglament de la venda no sedentària argentona, que també s'està fent amb tot el canvi que hi haurà del mercat, el reglament d'ús i cessió de material, l'ordenança també reguladora de la cessió i ús dels equipaments, el reglament del nomenclàtor, que l'hem afegit però ja està també en tràmit treballant-se, l'ordenança reguladora de colònies felines, que aquí s'ha demanat suport a Diputació, i en tràmit també el que hem dit de les prestacions econòmiques de caràcter social, que per això doncs, també s'ha inclòs. Si hi ha alguna pregunta, doncs passaríem a votar aquest pla normatiu per treballar-lo i poder-lo donar efectivitat dins el 2026. Vots a favor? Són 17, tots els presents. El següent punt és una aprovació inicial per modificar el reglament del règim intern de les escoles Bressol. Passo la paraula al regidor Joan Garatxana.
1: Bé, aquí dins del reglament, més que d'ús i i situacions habituals a l'escola Bressol, aquí el que hi havia és una modificació respecte a l'hora de cobraments, perquè amb alguns dels tècnics de serveis econòmics van trobar que hi havia una situació que amb algunes de les noves lleis doncs no estava prou definit i es va trobar necessari fer una apreciació i això va passar doncs, a modificació del reglament. A partir d'aquí, doncs, no sé si tenen algun dubte d'aquesta situació, tot i que es va passar per comissió informativa i jo crec que es va aclarir, es va fer reunió per explicar tota aquesta situació.
0: Sí, senyora Sunyer.
2: Sí, des d'Unitat, com ja vam expressar la nostra disconformitat amb el reglament de règim intern de l'escola Bressol, on es parlava d'aquestes 9 hores 45 minuts en què els infants a partir de 16 setmanes i 3 anys doncs, podien estar seguides dintre el centre, doncs evidentment votarem en contra d'aquesta normativa perquè ja no hi estem a favor d'entrada. Res més.
1: Només per informació, quan vostè fa, crec que va ser fa 2 anys, que van modificar això que diu que menciona ara, es va acordar en la comissió que per necessitats de la ciutadania que ho aportaríem i que es faria la valoració de si això era un fet que s'estava produint durant moltes situacions, hi havia molts infants que allargaven aquest horari, això s'ha comentat en els diversos òrgans, en aquest sentit en el Consell d'Educació, s'ha fet l'estudi, s'ha fet el seguiment anual, s'ha traslladat en els seus representants que tenen i la veritat és que hi ha casos puntuals i a més per necessitats concretes i explicades a les pròpies escoles. Això va ser una situació, ja dic, fa 2 anys i el que es porta ara a aprovació és un tema de cobraments, res més, però lícit i perfecte.
0: Doncs, si no hi ha res més, passaríem a la votació. S'aprova inicialment aquesta modificació que estarà exposada públicament en un termini de 30 dies. Vots a favor? En aquest cas són 14. I vots en contra? 3 d'Unitat.

0: El següent punt de l'ordre és l'atribució dels noms dels carrers a l'urbanització de Can Raimí. Passo la paraula al regidor Bernat Calvo.
1: Molt bona tarda, moltes gràcies, alcaldessa. Per mi, com a regidor de Patrimoni, també de Nomenclàtor, és un honor doncs, poder passar aquest acord pel qual doncs, el que estem fent és resoldre les al·legacions i, per tant, aprovar ja definitivament el que són els noms de lo que serà el veïnat de Can Raimí futur, ja posant una mica les pedres del futur, amb el desig de que un cop fetes les obres doncs es puguin recepcionar en un futur, però ja per estalviar tràmits i adelantar-nos una mica, es va dir doncs, que seria interessant i important que ja els carrers de Can Raimí disposessin d'uns noms definitius. Com bé se sap, els veïns ho saben, els noms de carrer 1, 2, 3, 4, etc. i el passeig 1 i passeig 2 són noms que va posar el mateix promotor, eren noms provisionals, teòricament havia de ser una cosa molt temporal, el que passa que tots els que coneixem la història de Can Raimí sabem que és una història de fa bastantes dècades, d'una història de resiliència dels mateixos veïns lluitant doncs, per la seva recepció definitiva i tenir uns serveis adequats urbanísticament. I fer un pas perquè això s'aconsegueixi també és normalitzar la qüestió del nomenclàtor. Per tant, el que farem ara és resoldre les al·legacions dels mateixos veïns que es van interessar en aquest procediment, perquè vam recórrer quan vam fer una aprovació inicial, es van donar un període d'al·legacions, hem rebut diverses al·legacions de diversos veïns, que agraïm la seva participació, i per tant el que farem ara és resoldre aquestes al·legacions i per tant posar definitivament el nom dels carrers. S'ha fet per intentar aconseguir el màxim consens entre els grups polítics municipals i els mateixos veïns, hem estat en contacte entre nosaltres a través de lo que és la Comissió Nomenclàtor, però també he estat en contacte amb representants dels veïns intentant buscar una solució el millor possible de cara a donar els noms definitius. Sí que és veritat que hi havia alguna gent que demanava mantenir els noms dels carrers com amb els números originals. Això, en principi, no pot ser perquè eren noms provisionals i s'han d'atorgar uns noms definitius. A més, sempre hem dit, i jo com a regió de Patrimoni i Nomenclàtor també, que havia d'existir una nomenclatura definitiva que, a més, han de ser noms pròpiament i, a més, hem intentat basar-nos en la toponímia tradicional. Per tant, els noms de les fonts a partir d'ara aniran segurament molt vinculats a lo que és l'urbanització de Can Raimí. I per tant, us recordaré com queden els noms dels carrers. El carrer número 1 quedaria a l'1 i al 4 amb carrer Font del Groc. Fixeu-vos que no sempre tots els noms dels promotors queden exactament amb els noms definitius dels carrers, perquè hi ha carrers que s'entrellacen o es subdivideixen. El carrer 1, en la part de cul-de-sac, és a dir, una de les extremitats que hi havia, sortints, es dirà carrer Font d'en Mateu. El carrer 3, que és un altre cul-de-sac que sorgeix, és el carrer o quedarà com a carrer Font del Gavatx. El carrer número 6 passarà a dir-se carrer Font de Can Raimí. El carrer número 7 es dirà carrer Font de Calermità. El carrer 8, carrer Font de Calavi. El carrer 9, carrer Font de l'Esquerrà. El carrer 10, carrer Font de la Teula. El carrer 11, excepte el cul-de-sac, carrer Font de Can Casanovas. El carrer 11, que és la part del cul-de-sac, passarà a dir-se carrer Font de Can Santem. El carrer 12 es passarà a dir carrer Font d'en Quico. El carrer 13, carrer de la Font del Manantial de Clarà. I aquest és precisament un dels que hem admès a les al·legacions, perquè diversos veïns deien que no els hi sonava bé o acampatota, que era una masia històrica que hi havia a la zona, que està pràcticament errònica. Ja mirarem de trobar una altra manera de potenciar la historiografia i el coneixement d'aquesta masia històrica, que és de les més antigues, que està a la zona també de la Vall de Clarà, però doncs, així és com queda, carrer de la Font Manantial de Clarà. Després, el carrer número 14 passa a dir-se carrer Font de Can Marc. El carrer d'entrada des de la carretera és el carrer d'Òrrius, que manté una mica la lògica amb el que és la carretera d'Òrrius, que es coneix com a tal. Després el carrer davant de la masia de Can Raimí es dirà carrer de la masia de Can Raimí, perquè no porti cap mena de confusió. El carrer número 16 és el carrer de la Font de les Tres Mines. El carrer 17 passarà a dir-se carrer Font de Cap de Núvol. El carrer 18 passarà a dir carrer Font de Bau. I el passeig 1 i 2, que aquí també hi havia hagut el tema de la Muriel Casal, que va ser la proposta inicial, però ateses diverses al·legacions i també havent-ho parlat amb grups polítics municipals i per intentar buscar noms més centrats en la toponímia de l'espai i generar més consens. I també és veritat que quedava una mica estrany dins de tots aquests noms de fonts i alguna masia deixant allà el nom d'una persona física, s'intentarà buscar en les persones físiques doncs, carrers més cèntrics o bé equipaments. Per tant, el passeig 1 i 2, que queda unificat en un sol passeig, passarà a dir-se passeig de la Vall de Clarà. Per tant, aquí s'admet també unes al·legacions dels veïns que ens van demanar de Can Remi. Per tant, també vull mencionar, que és important, és una proposta d'acord bastant llarga, però sí que vull mencionar sobretot el punt 7è, en el que diu que periòdicament l'Ajuntament i Policia Nacional faciliten la renovació del DNI al propi municipi. L'Ajuntament vetllarà per tal que en la propera sessió de renovació del DNI al municipi, els veïns de Can Remi que hi estiguin interessats disposin de totes les facilitats possibles per portar a terme el canvi de nom. El punt 8è també és interessant perquè diu habilitar una instància específica a la seu municipal per facilitar l'accés de documentació necessària als veïns afectats per portar a terme els canvis necessaris, empadronament, certificat, acord, canvi de nom de carrer. I el 9è és procedir a canviar les plaques i senyalització vertical que correspongui amb la nova denominació. La nova senyalització contindrà la nova nomenclatura, si bé inclourà referència a l'anterior. Això ho dic perquè els veïns de Can Remi pot ser que agraeixin doncs, tenir una referència al nom antic, perquè durant un temps, segurament per molta gent, el carrer 1 seria dient-se el carrer 1, no pas el carrer el nou nom, o com a mínim el tindran. O potser el Google Maps encara surt com a carrer 1-13 durant un temps. Això també intentarem doncs, que es faciliti la vida dels veïns. També hem de dir que tot això es fa ara perquè quan es faci s'inscriu la reparcel·lació en el registre de propietat ja es pugui fer automàticament el canvi de nom en el registre de propietat. De tal manera que ho fèiem ara també per evitar fer tràmits dobles en el registre de propietat. Bé, també dir el punt desè, diu que un cop es disposi d'acord relatiu als números de policia es col·locarà un plànol a l'entrada d'organització per facilitar l'accés a diferents serveis, en especial el servei de repartiment de correu postal. Bé, tots aquests punts estan pensats doncs, per facilitar aquesta transició dels noms provisionals que als anys 70 va posar el promotor de Can Remi i Montimar a el que és el que ha de ser, i tot, crec que tothom desitja en un futur, que és que Can Remi no sigui una urbanització amb dèficits urbanístics, sinó un veïnat més completament integrat a l'entramat urbà del municipi. Dit això, doncs, aquestes són les al·legacions que s'hi estimen, la resta, com he dit, queden desestimades íntegrament.
0: Moltes gràcies. Passaré la paraula en el Collet perquè pugui acabar de completar.
2: Sí, gràcies, alcaldessa. Per completar una mica la informació que ha donat el regidor Bernat Calvo, ja s'ha comentat que aquesta aprovació entra dintre del procés d'aprovació dels projectes, sobretot ara el de reparcel·lació de Can Remi, en el que ja s'inscriuran aquests nous noms en el registre de la propietat. El tràmit que vindrà a partir d'ara intentarem facilitar-ho al màxim en els veïns, per exemple, facilitar també el certificat que els hi permeti fer els canvis que corresponguin en els diferents documents que hagin d'anar canviant. Aquest certificat els hi farem arribar. Quan, ara en paral·lel també, hem de fer, ara hem fet aprovarem el canvi de nom dels carrers, però hem de fer també la numeració nova, perquè evidentment els habitatges ja deixaran de ser parcel·la número 56 a tenir el nom del carrer i el número de l'habitatge en aquest carrer. No? Per tant, ara paral·lelament treballarem aquest canvi de numeració i un cop fet farem arribar aquests certificats en els vilatans de Can Remi. És important recordar, aquí hi ha veïns de Can Remi i els que ens estiguin escoltant i els que no, demano que sisplau se'ls hi faci arribar perquè des de l'Ajuntament ja ho estem fent, aquesta facilitació, per exemple, del certificat, ens aniria molt bé poder-ho fer electrònicament i per tant recollim autoritzacions per poder fer aquestes notificacions de tot el procés doncs, que estem engegant amb la regularització de Can Remi. Ens aniria molt bé poder-ho fer electrònicament, per tant els demanem que ens facilitin el correu electrònic i ens firmin aquesta autorització per poder-ho fer. A partir d'aquí, l'Ajuntament es farà càrrec de canviar, evidentment, les plaques dels carrers, ja s'ha dit. En quant al carnet d'identitat, que segurament és el que primer doncs, molts veïns voldran canviar, un cop els hagin fet arribar el certificat, s'ha pactat amb els gestors que porten tota la gestió del carnet d'identitat que aquest tràmit, quan ho facin els veïns de Can Raimí, motivat per aquest canvi de nom que es promou des de l'Ajuntament, sigui gratuït. Per tant, també és important doncs, que els veïns ho sàpiguen, el canvi del carnet es farà de forma gratuïta a Mataró, i necessiten el certificat que nosaltres els hem de donar. I a part d'això, doncs, res més. Sabem que és difícil, tots els veïns ho saben, que és difícil aquest procés doncs, que estem fent amb Can Raimí i que també hem començat a Can Cabot, però anem avançant, no tan ràpidament com tots voldríem, però estem segurs que anem pel bon camí. Gràcies.
0: Sí, si hi ha qüestions, m'ha demanat la paraula la Mariona Pascual.
3: Gràcies, alcaldessa. Bé, només volíem comentar que des d'Esquerra Republicana ens abstindrem a aquest punt perquè un dels valors que defensem i propostes que defensàvem i la comissió en un moment clar tot es va dir que hi hagués més presència en noms de dones, però podem entendre que en aquest context no acabava de quadrar perquè en tot noms toponímics. Per tant, podem entendre aquest canvi, però defensant els nostres ideals doncs ens abstindrem. D'acord?
0: Sí, senyor Collet.
2: Sí, perdoneu, és que m'he deixat també un comentari sobre aquest fet que comentava la regidora Pasqual. Des de Tots per Argentona proposàvem també que en un dels carrers que s'ha renombrat avui figurés també com a mínim el nom de, un nom de dona, com a mínim que n'hi hagués un. Si en aquest procés de posar noms a tants carrers no som capaços com a mínim de posar-ne un de dona, doncs em sembla bastant trist. Des de Tots per Argentona feia temps que proposàvem un nom de dona en concret, no cal que ara el comenti, però per arribar a un consens fins i tot vam arribar a acceptar doncs, que se'n presentés qualsevol altre i que ens semblaria bé. Malauradament els grups polítics no van saber, no vam saber posar-nos d'acord, però vull manifestar aquesta voluntat de Tots per Argentona que com a mínim n'hi hagués un i malgrat la facilitat que vam donar doncs no va ser possible arribar a aquest acord. Gràcies.
0: Senyora López.
4: Sí, jo en la mateixa línia que Esquerra Republicana i Tots per Argentona també abogava perquè hi haguéssim un com a mínim nom de dona, en concret era el que al final serà com una espècie d'avinguda o de carrer més ample, i també no votaré a favor de la proposta perquè entenc que està ben treballada i que s'haurà de tirar endavant, però sí que vull deixar clar que tenim un dèficit en igualtat, sobretot en moltíssimes coses, però en el tema de carrers també, i que hem perdut una oportunitat important de posar un nom femení a un dels nostres carrers. Esperem que en futures promocions, quan s'hagin d'anomenar carrers, es tinguin en compte i intentem equilibrar, tot i que podem estar 200 anys posant noms a carrers per poder equilibrar de manera igualitària els noms d'homes i dones als nostres carrers, però que com a mínim en tot el que pugui fer es treballarà per això, perquè es pugui equilibrar. Gràcies.
0: Sí, senyor Blanco.
5: Sí, bona tarda, gràcies, alcaldessa. Bé, en el mateix sentit, i per no ser reiteratius, ho vam treballar en nomenclàtor, coincideixo amb els companys que han intervingut, i bueno, també havíem treballat pel nom del passeig que fos el nom d'una dona, no ha sigut possible, i per això nosaltres presentarem el vot d'abstenció.
0: No sé si hi ha algú més que vulgui intervenir. Digue, señor Fragoso.
6: Sí, señora alcaldesa, muchas gracias. Hombre, me acabo de quedar sorprendido. ¿Quién ha decidido el nombre de todas las calles, todas las fuentes? Todo el nomenclátor, el cual estamos todos. Se decidió poner el nombre de una señora y los vecinos decidieron que no. O sea, es que ahora parece que políticamente ninguno queramos el nombre de ninguna mujer, pero no lo entiendo, de verdad. Nuestro voto será a favor.
0: Senyor Baba.
7: Sí, em saben greu algunes afirmacions en aquest ple de posar noms de dona. Jo li recordaré, senyora Susana, que vostè porta molts anys aquest ajuntament, ha tingut moltes oportunitats de posar nom de dones. Aquest nom de dona que sortia en aquest informe, semblava un bolet al mig de la muntanya. Tot era nom de fonts i de cop i volta apareixia un nom d'una dona. Escolti, no és aquesta, em sembla, la política que hem de portar, hem de ser una mica coherents. I no ens semblava, precisament a Unitat, no ens semblava bé que posessin aquest nom de dona allà en aquell veïnat. A part que els veïns tampoc hi estaven conformes. Gràcies.
0: Senyora Susana.
4: Jo no sé vostè, però jo no recordo que en el temps que porto de regidora s'hagi creat cap carrer, se li hagi posat un nom. Vostè recorda algun? Jo no recordo, però bueno, en tot cas, jo només tenia dos vots com a representant del Partit Socialista en el nomenclàtor. En aquest cas tenia un vot com a Susana López. I jo el que manifesto que m'hagués agradat. La majoria del nomenclàtor va decidir que no. Per altres raons, no estic dient en cap moment que perquè no vulguin un nom d'una dona. De fet, he dit que hi havia el compromís de que en un futur es posaran, s'intentarà arribar a l'equilibri, i aquest compromís també era del nomenclàtor. Jo crec que vostès s'han sentit al·ludits, no sé per què. Jo no he dit en cap moment, i crec que la senyora Pasqual tampoc, ni el senyor Collet tampoc, hem dit que en cap moment que la resta de grups no volguéssim un nom de dona, sinó que per altres raons, com per exemple, vostè ho ha dit, perquè era com posar un bolet, no els hi semblava adequat. Però no he dit en cap moment que vostès no volguéssim. S'han sentit al·ludits, vés a saber per què. Però jo no ho he dit en cap moment.
0: Senyora Mar Rodríguez.
8: Gràcies, alcaldessa. El que vull deixar constància és que abans de que s'acceptessin aquestes al·legacions, tots els membres del nomenclàtor vam decidir que si la majoria de delegacions eren més del 50% dels veïns, es tindrien en compte les demandes veïnals. I les demandes veïnals eren aquestes, que es posessin noms de toponímis de la zona. Per aquest motiu es va mantenir i es van acceptar les delegacions veïnals.
0: Senyor Bava.
7: Sí, ja per acabar, a mi, senyora Susana, no em sento al·ludit. L'únic que em passa que moltes vegades em sap greu la seva poca coherència que té a l'hora d'expressar-se. I em sap greu. I no m'hauria de barallar amb vostè, però és que jo m'agradaria que anés en compte i tingués en compte els anys que porta en aquest ajuntament. Gràcies.
0: Senyora... Espera, va donar la senyora Mercè Juan i després li dono la paraula.
9: Primer de tot, agrair la feina del senyor Calvo, la feina que s'ha dut a terme. No entraré en una discussió que em sembla més política que no pas funcional i el meu vot serà favorable.
0: Senyora López.
4: Jo, de veritat, senyor Bova, a mi m'agradaria que totes les vegades que vostè a mi m'acusa en aquest ple de falta de coherència, que no és la primera, posi exemples, perquè és molt gratuït acusar algú d'una cosa o d'una altra si després no posa un exemple. Jo li demano que tregui totes els... Porta, no sé si 6-8 mesos, des de que no formo part del Partit Socialista, que m'està acusant de falta de coherència. I a mi m'agradaria saber, perquè jo també sóc humana i segurament en algun moment he faltat a la meva mateixa coherència, com tothom, m'agradaria que quan m'acusa d'alguna cosa posi darrere un exemple. Només li demano això.
0: Sí, anirem acabant el debat.
7: Ja acabo, senyora Susana, sempre quan li dic alguna cosa li argumento. I em sembla que l'última va ser, no recordo si era pressupostos, però no pateixi, cada vegada que li digui li recordaré. Això és el que vostè em va dir, que li fes memòria de la coherència. Gràcies.
0: Doncs si no hi ha més paraules, en Bernat Calvo voldria fer algun aclariment.
10: Sí, només per tancar una mica, tampoc vull entrar molt al debat perquè... És veritat que l'aprovació inicial, i jo vaig estar d'acord amb que el passeig es digués Muriel Casal, que és veritat que després, doncs, buscant una mica l'opinió en aquest període d'exposició que vam fer al·legacions i també entrar en contacte directe amb representants dels veïns i també doncs, intentant buscar un màxim consens amb els grups municipals, vaig veure que aquest tema el que es buscava sobretot era més la coherència de la toponímia, la qual cosa vaig entendre perfectament. Sí que és veritat que durant aquest mes... Bueno, poc temps abans o durant aquest procés vam tenir l'honor de poder nomenar el pavelló esportiu municipal de la Carme Famades, que precisament una mica l'esperit és buscar també que els noms de les persones acabin recaient sobretot en equipaments o carrers del centre del poble, i el criteri en general, que també és el criteri de la tècnica, i que això també en principi figurarà en el reglament que s'està elaborant i que properament doncs, podrem tornar a treballar, és que el criteri toponímic serà generalment el prioritari amb el tema dels noms dels carrers. Naturalment la toponímia no té gènere específic en quant a persona, i una mica ja veieu que tots els carrers el que seran simplement doncs, noms de toponímia tradicional, perquè també així es ressaltarà l'orgull dels veïns de Can Remi del seu ampli i ric patrimoni, en aquest cas de masies i fonts. Penso que això al final doncs, pot ser una cosa molt bonica pels mateixos veïns i que sobretot farà que els mateixos veïns s'hi sentin molt a gust i molt identificats amb tots aquests noms. A partir d'aquí, doncs, això només aclarar que en el cas de l'equipament, sí que en aquest cas, un cas molt clar, el del Carme Famàs, vam apostar pel nom d'una dona, però precisament perquè és la millor esportista argentonina a nivell de bàsquet catalana, i si voleu fer-ho extensiu a nivell estatal, doncs també ho era. I crec que era un homenatge totalment necessari i merescut.
0: Doncs una mica de resum. Sobretot és un pas molt important aquest de poder posar els noms dins d'aquestes obres que esperem que es puguin realitzar de Can Raimí. Jo també vull agrair en aquest cas a la secretaria, als tècnics de la casa i també a l'inspector de policia, perquè entre tots han pogut afavorir que els tràmits dels veïns els puguem fer aquí i siguin tots més àgils. Passaríem, si no hi ha res més, a votar aquesta estimació de les al·legacions tant com s'han explicat, la desestimació de la resta i l'atribució definitiva d'aquests noms i amb tots els canvis que hi ha. Vots a favor? En aquest cas, a favor és Maria Mercè Juan, PSC, 3 d'unitat, Bernat Calvo, els 4 de Tots per Argentona i els 3 del Partit Popular i la Susana López. I abstencions és Junts i Esquerra. El següent punt és ratificar un text refós per la modificació puntual del pla, que és del POUM, de la zona de Can Cirés. Passo la paraula al regidor Collet.
2: Gràcies, alcaldessa. Bé, portem a aprovació una modificació del que ja vam aprovar en el ple amb anteriors sessions. Primer es va fer l'aprovació provisional, després es va fer després del temps de publicació. Primer es va fer l'aprovació inicial, publicació, l'aprovació definitiva i vam passar el document a la Comissió Territorial d'Urbanisme, que és la que havia d'aprovar-ho definitivament. La Comissió Territorial es va reunir el 14 d'octubre del 2025 i de fet va aprovar el text, el que passa que ens va demanar unes modificacions per poder-lo publicar. Per tant, el text està aprovat, però falta aquest tràmit de publicació que la farà la Comissió Territorial d'Urbanisme. Què ens va demanar que modifiquéssim? Doncs que bàsicament que afegíssim un punt en la memòria de perspectiva de gènere. Les modificacions puntuals del pla general, doncs, des de fa uns anys, han d'incloure aquest punt que intenta millorar des de la perspectiva de gènere la urbanització de l'espai públic. I aprofitant que es feia aquesta modificació, van demanar també que s'incorporés en el document refós les consideracions que havia fet el Consell de Cultura, de Patrimoni de la Generalitat i aquestes demandes que feia aquest Consell estan incorporades en el text refós i estan incorporades també en les fitxes del catàleg perquè aquests edificis que estan dintre d'aquest àmbit estan catalogats i per tant tenen cada una la seva fitxa. Incorporem aquestes recomanacions en cada una de les fitxes. Només recordar que aquesta modificació permetrà a l'Ajuntament obtenir part de l'edificació com a equipament, part de l'espai de fora com a espai lliure i en aquest equipament té designats alguns dels usos i entre ells poder-hi fer habitatge dotacional. I per tant, això seguirà el seu procés, que potser no serà molt ràpid, però que en el futur podrem disposar d'aquest nou equipament. Gràcies.
0: No sé si hi ha alguna pregunta al respecte. Doncs passaríem a aprovar aquesta ratificació d'aquesta modificació del POUM per la zona de Can Cirés i transmetre aquest acord a la Comissió Territorial. Vots a favor? Són 17 tots els presents. El següent punt és el tema de l'augment de les tarifes dels serveis de taxis. Passo la paraula a la regidora Montse Cervantes.
11: Gràcies, alcaldessa. És com cada any, a principi d'any, passem l'aprovació de les tarifes del taxi per al 2026 i l'increment no supera el percentatge autoritzat per la Comissió de Preus del Taxi de Catalunya. Per tant, per això els donem el vistiplau.
0: No sé si hi ha alguna qüestió. Doncs aquí passaríem a aprovar aquest augment de les tarifes, que és de mitja d'un 2,11%. Vots a favor? Són 17, tots els presents. El següent punt és de benestar animal, és una proposta d'una sanció o de diverses sancions per infraccions greus. Passo la paraula a la regidora Mariona Pasqual.
3: Gràcies, alcaldessa. Doncs bé, la proposta de sanció que portem és tot a un mateix individu, que se li otorguen diferents tipus de sanció. Per una banda, una sanció molt greu, que és tenir el gos potencialment perillós sense llicència, que això puja a 2.404 euros. Després, tres sancions greus, que és no tenir el gos identificat, no tenir-lo amb llicència, dur-lo sense lligar, 1.000 euros pugen les tres sancions. I després, una altra greu, que és no tenir assegurança. Tot això plegat puja a 6.405 euros.
0: No sé si hi ha alguna qüestió al respecte d'aquest import que ha manifestat la regidora. Hi haurà unes bonificacions i el que aprovem és incoar aquest expedient, doncs, també per donar audiència de 10 dies doncs, a la persona afectada perquè pugui també doncs, fer les seves al·legacions corresponents. Vots a favor? Són 17, tots els presents. El següent punt és una moció en aquest cas que posa que la presenta el grup de Tots per Argentona, però és del govern. Aquí li passo la paraula a la regidora Mariona Pasqual. És una moció en defensa del reconeixement del català i suport doncs, a la Catalunya Nord.
3: Doncs bé, passaré a llegir la moció que s'ha presentat. Doncs bé, atès que els ajuntaments de Catalunya Nord han mostrat el seu ferm compromís amb la llengua comuna de tots els catalans, aprovant àmpliament la moció que insta l'estat francès a donar suport al reconeixement del català com a llengua oficial de la Unió Europea i que aquesta moció ha estat enviada formalment a la prefectura de Perpinyà. Atès que després del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre de 2017, la ciutadania i les institucions de Catalunya Nord van manifestar de manera continuada la seva solidaritat amb la ciutadania i les institucions de Catalunya Sud davant la repressió de l'estat espanyol, amb nombrosos concerts, exposicions i manifestacions i un centenar d'alcaldes de nord catalans van signar un manifest per la llibertat dels presos polítics, així com el suport a 41 senadors francesos a favor del respecte dels drets fonamentals de Catalunya. Atès que és de justícia reconèixer aquest compromís i aquesta solidaritat de Catalunya Nord i que cal correspondre-hi amb el suport explícit del món local. Atès que la defensa del català té avui tres eixos essencials. 1. El reconeixement oficial a escala europea. 2. El seu reconeixement i ús institucional en l'àmbit de l'estat francès. 3. El seu ús efectiu com a llengua de relació bàsica entre la Catalunya Nord i la del Sud, com a eina indispensable per al desenvolupament cultural, social i econòmic del territori compartit. Atès que altres territoris europeus han sabut aprofitar la força d'una llengua comuna per potenciar el desenvolupament compartit, com és el cas d'Alemanya i Àustria, o els dels espais plurilingües entre Suïssa, França i Alemanya, i que el nostre entorn més proper, el País Basc, ha avançat decididament en la cooperació transfronterera i en la normalització de la seva pròpia llengua. Ja està.
0: Sí, aclarir, perquè és que he llegit el títol que tenien a l'ordre del dia, però aquesta moció, quan la vam treballar dins de les comissions informatives, en aquest cas els grups doncs, que li donem el suport a l'hora de presentar-la, són tots per Argentona, Unitat, Avancem Junts, Argentona, Esquerra, i les regidores no escrites, Susana López i Maria Mercè Juan. Vull dir que era per clarificar-ho. No sé si hi ha alguna qüestió que es vulgui comentar. Digui, senyor Bernat Calvo.
10: Gràcies, molt, molt breument, només que per nosaltres doncs, és un plaer afegir-nos en aquesta moció. Penso que és una bona iniciativa en defensa dels que tenim com a germans nostres del nord, de la Catalunya Nord, i que al fons són la mateixa cultura, és natural que ens defensem entre nosaltres, i més si és en defensa també del català a més a més. Així que enhorabona per la proposta, ens hi hem afegit i naturalment hi votarem a favor. Gràcies.
0: Digui, senyor Fragoso.
6: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres votarem en contra, no per el fons de la moció, però sempre dim que mocions que no pertanyin a l'Ajuntament d'Argentona, ho hem dit durant molts anys, les votarem en contra. No és res en contra del català, perquè el passat ple van aprovar el reglament de l'Ajuntament del català i el van aprovar el nostre regidor, però nosaltres sempre hem dit que les mocions que no siguin exclusivament per Argentona la votarem en contra. Gràcies.
0: Aclarit. Doncs passaríem a votar. Sí? Vots a favor de la moció. Som 14, sí. I vots en contra són els 3 del Partit Popular. Ara entraríem en el punt de les urgències, n'hi ha dues. La primera és una moció doncs, que en aquest cas defensarà la regidora Mariona Pasqual. En aquí és un reclam i una moció que fem en aquí en el consistori per la manca de finançament que tenim amb delegacions o competències que o normes o lleis que ens posen i no ens donen el finançament. També ha vingut doncs, una mica provocada per aquesta sol·licitud que es va fer davant d'una subvenció a l'hora de tenir finançament per tot el tema de les colònies felines, que és un reclam doncs, que moltes entitats del poble tenen i gràcies a elles doncs, tenim controlats aquests animals. I llavors doncs, creiem oportú doncs, que aquesta moció doncs, la puguem fer arribar en aquells estaments que són supramunicipals i que són els que ens han de donar el finançament per poder-hi fer front.
3: Abans de llegir la moció, vinc a matitzar una mica que, com bé s'ha dit, aquesta subvenció no se'ns ha donat, però realment s'ha donat a 40 municipis, una quarantena de municipis de l'estat espanyol. Per tant, és insuficient totalment i també, curiosament, cap municipi de Catalunya se li ha donat aquesta subvenció. Per tant, és el que demanem, que si se'ns dota de competències, que se'ns doti de recursos també. A llegiré la moció, és una mica llarga, però bé, penso que és important doncs, lluitar per això i per reclamar doncs, que això, si se'ns donen competències, doncs, que se'ns doti de recursos també. Moció relativa a la manca de finançament als ajuntaments per atendre els drets dels animals. En els darrers anys, l'Estat ha anat aprovant diverses disposicions legals que atribueixen noves competències, obligacions i funcions a les entitats locals, especialment als ajuntaments, en àmbits com ara la transparència, la protecció de dades, la seguretat, l'administració electrònica, la igualtat, la gestió ambiental, l'atenció a la ciutadania o la protecció als animals. Aquestes noves atribucions competencials no han anat acompanyades del corresponent increment de recursos econòmics necessaris per garantir-ne un exercici adequat, eficient i sostenible, fet que incideix directament en la capacitat financera municipal i en la prestació de serveis públics locals. Aquesta situació contravé al principi de suficiència financera de les entitats locals, reconegut a l'article 142 de la Constitució espanyola, així com el principi de lleialtat institucional i la correlació entre competències i recursos, recollit a la legislació bàsica del règim local. Un clar exemple d'aquesta situació és la que recentment ha patit aquesta corporació en relació a les colònies felines, llei 7/2023, de 28 de març de protecció de drets i el benestar dels animals. Atribueix als municipis noves competències de caràcter obligatori, entre els quals destaquen la gestió integral de les colònies felines, l'aplicació del mètode CER, captura, esterilització i retorn, la identificació i registre dels gats comunitaris a nom del municipi, la coordinació entre entitats i cuidadors acreditats, la garantia del benestar i control sanitari de la fauna urbana. A Argentona hi ha comptabilitzats més d'una cinquantena de colònies felines. Davant la despesa que la gestió d'aquestes colònies suposa, es va concórrer la subvenció destinades a mejorar e impulsar el control poblacional de las colonias felinas en 2025 en cumplimiento de la resolución de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales de 19 de marzo de 2025, por la que se convocan subvenciones destinadas a entidades locales destinadas a mejorar e impulsar el control poblacional de las colonias felinas, convocada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Recentment s'ha rebut la resolució del 10 de diciembre de 2025 de la Secretaria d'Estado de Derechos Sociales, per la qual consta que la sol·licitud d'aquest Ajuntament ha estat desestimada, anex 5 de la resolució del 10 de desembre. La justificació és, dada la limitació de crèdit existente per atendre la totalitat dels projectes presentats. Cal posar expressament de manifest que de les 1.315 sol·licituds, únicament se n'han estimat 40, és a dir, menys d'un 3,08%. Cap municipi català es troba en aquests 40. Per tant, cap municipi català no ha obtingut ni un sol euro d'aquesta línia d'ajuts. Les obligacions imposades, en aquest cas per l'Estat, comporten un increment substancial de despesa municipal, tant en recursos humans com materials, sense que allí hagi previst cap mecanisme de finançament específic, transferència finalista o línia d'ajuts estable per als ajuntaments. Val a dir que es concorre periòdicament a les subvencions que convoca la Diputació de Barcelona, si bé la subvenció que s'obté no cobreix ni una quarta part de despesa global de gestió de colònies felines. Per sort, aquest municipi compta amb una gran tasca d'associacions i voluntaris, però no pot pretendre's que ni siguin els voluntaris ni les aportacions privades qui assumeixin les despeses d'assistència als animals. A aquesta situació de precarietat financera de serveis s'hi afegeix que durant l'exercici actual s'ha produït una reducció de la participació municipal en els ingressos de l'Estat, PIE, així com la imposició estatal d'increments de retribució als treballadors municipals, fets que encara limiten més la capacitat financera del municipi per assumir noves obligacions. L'Ajuntament té l'obligació de destinar recursos a totes aquestes obligacions i davant d'això només hi ha dues alternatives, o augmentar impostos i taxes considerablement o reduir despesa en altres serveis que venen prestant. Amb dues alternatives perjudiquen els vilatans i els serveis que tenen dret a rebre. La combinació de totes aquestes circumstàncies és una evident vulneració de Article 142 de la Constitució, que garanteix que les hisendes locals han de disposar de recursos suficients per a l'exercici de les seves funcions. Carta Europea de l'Autonomia Local, que estableix que els recursos financers de les entitats locals han de ser proporcionals a les competències previstes per les lleis. Principi de correlació entre competències i finançament, recollit en la legislació de règim local i hisendes locals. L'atribució d'obligacions sense dotació econòmica específica limita l'autonomia local, compromet la suficiència financera i pot afectar la qualitat dels serveis públics. És ben senzill. Dictar lleis estatals per assignar competències als municipis si no aporta finançament corresponent.

0: econòmics necessaris per garantir-ne l'efectiva aplicació.
1: Moltes gràcies. Era una mica llarga, però jo crec que estava bé que es pogués escoltar doncs, una mica en quin punt estem amb aquest finançament i l'obligació que tenim com a Ajuntament davant de les colònies felines. Aquesta moció, un cop estigui aprovada, l'enviarem doncs, en aquest cas doncs, al Ministeri a tots els estaments doncs, que correspongui perquè puguin doncs, canviar aquests finançaments. Primer de tot hauríem de votar l'urgència per poder incloure-la amb l'ordre i després doncs, votarem la moció o si hi ha qualsevol cosa doncs, passaré la paraula. Sí? Vots a favor de l'urgència? Som 16, tots els presents. En aquest cas el regidor i portaveu del Partit Popular, Fran Fragoso, haurà d'ausentar-se de la sala. Ara sí, si hi ha algú doncs, que vol afegir alguna qüestió. Senyora López.
2: Bé, jo voldria felicitar el govern per la redacció d'aquesta moció. Aquest és un cas puntual de falta de finançament, però malauradament els ajuntaments a tot l'Estat es troben en que hi ha moltíssimes competències delegades o que ningú assumeix, perquè a vegades ni tan sols estan delegades, i no hi ha suficients diners per poder-les assumir en les condicions adequades. Per tant, aquest seria un cas flagrant i que ha quedat molt clar i per escrit, però que ens podríem trobar infinitat de casos en d'altres serveis que estem prestant des dels ajuntaments, que no són competència nostra, però que en canvi sí que hem de cobrir. Gràcies.
1: Si no hi ha cap qüestió més, passaríem a la votació. Vots a favor de la moció? Som 16, tots els presents. L'altre punt d'urgència és la pròrroga doncs, del servei de neteja i recollida de residus. Passo la paraula a la regidora Mariona Pasqual.
0: Gràcies, senyora alcaldessa. Doncs bé, simplement aquest contracte es va posar en marxa a finals del 2022, que per tant era per 4 anys, i el que portem a votació és fer un any de pròrroga, com que s'ha d'avisar amb 2 mesos d'antelació, per això portem a plenari avui per complir aquests 2 mesos. I seria aquest any com seguint amb el que s'ha seguit durant aquests 4 anys, per treballar durant aquest temps en el nou contracte que ja posaríem en marxa doncs, quan sigui pertinent i s'esgoti la pròrroga.
1: Sí, passaríem primer a votar l'urgència i després doncs, l'acord. Vots a favor de l'urgència? Som 16, tots els presents. Aquí a les informatives es va referenciar un tema d'uns imports. Jo crec que van donar la resposta de com estaven distribuïts. Suposo que ja van quedar aclarits. Senyor Bova.
3: Sí, sí van trametre el correu amb les dades. Sí, sí. Van quedar sí. Aclarit. Però era... No, perdó.
1: No era d'això?
3: Sí.
4: Perdó, era la deixalleria.
3: Era de la deixalleria, sí.
1: Val, m'he equivocat, entre neteja, recollida i deixalleria.
3: Estàvem barrejant la...
1: Sí. No,
3: simple...
1: És que també he vist aquí el desglòs.
3: Simplement volíem... Nosaltres ens abstindrem en aquest punt per 2 temes, perquè ens sap greu que agafem una pròrroga, i segona, que ens preocupa el fet de que, clar, l'empresa que té aquesta concessió haurà de, suposem, incrementar el que toquin el seu personal, i ens preocupa que aquestes pèrdues que pugui tenir l'empresa repercuteixin en el servei, simplement això. Vull dir que no som partidaris de... Sí que sí, l'Ajuntament potser s'estalviarà uns diners agafant aquesta pròrroga, però potser pot repercutir en el cost del servei. Gràcies.
1: Sí, tot i que en aquest cas el servei han de complir-lo igual, o sigui, el que es prorroga és el que hi ha ara. En principi s'ha de fer així no per esgotar l'any, sinó perquè dins el termini d'aquest any doncs, s'ha de poder portar la licitació nova i s'han de poder presentar. La idea no és acabar el termini.
3: No, no, clar, és que era la licitació era 4 més 1. Hem esgotat els 4 i ara aprofitem la pròrroga del
1: tal. Sí, sí. però no, intentarem no esgotar-lo, aquesta és la idea. No? I estan treballant, l'únic que hi havia a l'àrea molts, com vostès saben, el de la deixalleria, que era un dels més grans que hi havia, entre

0: d'altres, i aquest doncs es va preferir fer d'aquesta manera i no deixar doncs que la deixalleria no en tenia en aquest cas de contracte.
1: Correcte.
0: No sé si hi ha alguna qüestió més. Doncs faríem la votació doncs d'aquest acord per poder doncs fer la pròrroga d'aquest any amb la neteja viària i recollida de residus. Vots a favor. Aquí és la Susana López. El govern. Bernat Calvo. La Mar Rodríguez de la Maria Mercè Juan. Sí, abstencions. Són 3 d'unitat. I en contra. Què ha votat el Partit Popular? A favor, val, doncs a favor. Sí, sí. No havia vist si havíeu aixecat el braç. D'acord. Val, doncs ara sí que s'han acabat l'ordre del dia i les urgències. Hi havia uns temes que van quedar o preguntes del ple doncs passat que anirem donant resposta amb els que tinguem i si no doncs queden emplaçats doncs a poder-se donar. Un era doncs quin import hi havia en aquest cas de despesa de la poda. Dono la paraula al regidor Collet.
2: Sí, gràcies. L'import del que l'any passat es va destinar a podes i manteniment de l'arbre urbà són 57.000 euros. Em sembla que es va demanar també la planificació per aquest any 2026. Els hi donarem un document perquè aquests treballs, bueno, diguem-ne que ja van començar a finals del 25, ara estem doncs a principis del 26, els hi diré als carrers, els hi passarem el document per això, i aquests treballs doncs ja s'inicien ara, ja s'estan fent i arribaran fins al mes de maig d'aquest any 2026. Evidentment aquests treballs també estan supeditats doncs al temps que faci, doncs els dies que està previst, i en funció d'això doncs es anirà ajustant i possiblement doncs tindrà algun endarreriment. Li faig la llista dels carrers que a partir d'ara doncs es aniran fent carrers o zones. La zona de l'Skate, i per ordre, per ordre cronològic, la zona de l'Skate, Mestre Falla, l'Espai Verd 126, Pau Casals, carrer de les Feixes, Riu de Meia, carrer Riu de Meia, carrer Canigó, Avinguda Montserrat, Rafael Casanovas, carrer Nadal, Ferrero, Bates Carrer, Font Picant, Leandre Jové, Antoni de Moragues, Can Cirés, Plaça Nova, Puig i Cadafal i Les Mateves. Ja li dic que per això li donaré el full amb la previsió durant aquests mesos. Gràcies.
0: La següent qüestió que es va plantejar també era quin ingrés hi havia a hores d'ara amb el tema doncs de les sancions per lo dels animals. La regidora Mariona Pasqual.
3: Bé, durant l'any 2025 es van imposar 60 sancions per un valor de 64.346,06 euros. Fins a data de setembre, perquè les d'últim trimestre s'estan tramitant, s'han cobrat 5.640 euros. Per tant, això no vol dir que de moment, és a dir, aquestes sancions després es poden cobrar d'una altra manera a través de l'organisme, però de moment és el que s'ha cobrat, tot i que hem de dir que la gran majoria de les sancions es van tramitar aquest últim trimestre, per tant no s'han cobrat.
0: L'última pregunta que tenia jo aquí per respondre era la que va sortir, si la Can Serrallador, on han d'haver-hi els habitatges, doncs és zona inundable. En aquest cas doncs hi ha unes al·legacions que s'han presentat tant pel Partit Popular com del PSC en respecte a la cessió doncs d'aquests terrenys, i en allà doncs seran respostes i es portaran en el ple. Per tant, allà donarem la resposta. Abans de passar la paraula a les formacions, si volen fer preguntes, M'agradaria doncs, recordar que aquest gener, que ha sigut doncs, un mes de pèrdues de gent d'aquí de la vila i de persones que tant estaven vinculades amb l'Ajuntament com amb el poble i amb entitats, hi ha hagut, doncs, en aquest cas, doncs, va haver-hi per part dels Diables doncs, una de les pèrdues primeres i després doncs, en el marc de Festa Major també vam tenir la d'en Pannon com a fill predilecte. No hem fet en aquest cas doncs, ni cap minut de silenci ni hem fet res a l'inici doncs, perquè no es veiés barrejat doncs, amb el que també hi havia de la violència de gènere i de lo de les víctimes dels trens i també una mica doncs, per respecte a la família que ens vam emplaçar doncs, de que sí, doncs, que es mirarà juntament amb la família doncs, de poder trobar aquell espai on te li puguem fer doncs, un homenatge i on tothom hi puguem ser presents per ser-hi. Ara sí, doncs, que passo la paraula a qui em demani de formacions.

0: Vinga, senyor Bernat Calvo.
1: Moltes gràcies, alcaldessa. Primer de tot, des del grup municipal de l'Argentona, volem mostrar la nostra tristesa per el recent traspàs del nostre amic en Joan Panon, fill predilecte d'Argentona des del 2022 i persona sempre implicada a la vida cultural de la vila d'Argentona. Per nosaltres doncs, ha estat una pèrdua molt trista, com a regió de patrimoni doncs, també ho lamento moltíssim i volíem mostrar doncs, també l'escalf a la família i amics d'en Joan. Dit això, també volíem, des del grup municipal de l'Argentona, condemnar rotundament i enèrgicament l'agressió grupal soferta per dos joves d'Argentona en un atac clarament inexplicable per la seva gratuïtat i bestialitat. Esperem doncs, que la policia i la justícia facin la seva feina per fer recaure tot el pes de la llei sobre aquest grup d'individus que ha actuat d'aquesta manera tan terrible. Per això ens volem solidaritzar, primer de tot, naturalment, amb les mateixes víctimes per aquest brutal atac i també, naturalment, els seus amics, familiars, doncs, que estan també sofrint aquest terrible atac d'alguna manera, perquè com a part de la família i amics doncs, també es veuen molt afectats i naturalment també la solidaritat doncs, amb tota la gent del poble que naturalment no entenen i se senten impotents davant d'un atac tan gratuït que en un poble d'Argentona doncs, normalment no es dona aquesta circumstància. Que passa que sí, que és on potser sí que es dona més aquesta mena de violència o d'atacs és en l'àmbit de l'oci nocturn, que és on crec que potser doncs, sí que volia fer alguna pregunta al respecte, perquè volia preguntar doncs, a nivell de govern municipal si saben doncs, quan està prevista fer la propera Junta Local de Seguretat Argentona, si és abans de la Festa Major de Sant Domingo, perquè si no preguem doncs, que s'intenti fer bastant abans de la Festa Major de Sant Domingo per tal d'intentar coordinar i buscar doncs, maneres, solucions perquè un fet així, intentar, doncs, no sempre, ja entenem que no sempre es poden evitar perquè poden sortir per qualsevol banda, però la coordinació entre els representants polítics i policials, tant aquí sobretot policia local com Mossos, creiem doncs, que pot ajudar a que fets així tan malaurats no es donguin més. I per això doncs, bé, volíem preguntar doncs, si estava previst fer una Junta Local de Seguretat abans de la Festa Major de Sant Domingo i si aquest tema es tractaria. Si no, pregaríem que específicament es tractés aquest punt perquè crec que atès el neguit social i també la gravetat en si mateix objectiva dels fets crec que seria desitjable pel que dic, perquè en l'àmbit de l'oci nocturn es donen aquestes circumstàncies. Pot ser doncs, a la Festa Major d'estiu, poden donar-se fets similars o si anéssim a les zones d'oci nocturn cada cap de setmana a Mataró, a vegades passen fets de gravetat. Jo crec que no recordo fets de tanta gravetat, però sí que és veritat que diverses festes majors d'aquí de l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona, desgraciadament passa més del que seria desitjable i crec que s'hauria d'afrontar sobretot des d'aquest punt de vista, d'intentar mirar com posar més seguretat o més mesures de seguretat dins l'àmbit de l'oci nocturn, perquè solen passar altes hores de la matinada en aquests contextos de festa major o de discoteques. A Argentona no tenim pràcticament àmbit de discoteques, però sí que dos cops l'any tenim festes majors, on hi ve gent jove i desgraciadament hi ha gent que ve en busca de problemes. Per això volíem fer aquesta pregunta i aquest prec a la vegada. Moltes gràcies.
0: Sí, gràcies. En principi està pensada fer el mes de juny. Això no vol dir que abans no es treballin coses, tal com vostè ha dit, doncs, amb els fets que han succeït el mateix dilluns i el dimarts doncs, van fer una reunió tècnica valorant això, amb els tècnics doncs, que sempre són de les àrees, en aquest cas que va passar doncs, de festa i de policia. I bueno, és un tema doncs, que també s'està treballant molt en Mossos i en policia propera, perquè passa doncs, amb diferents ambients doncs, festius, ara mateix aquest tipus operanding d'aquí de l'àrea del Maresme és on també ens estem referenciant. El mes de juny és, però ja et dic que estem en aquest cas doncs, emplaçant-nos a anar treballant coses prèvies abans. Tinc la paraula de l'Héctor.
2: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Segons tenim entès, la neteja del terreny situat a Can Ser Ratllador es va dur a terme en posterioritat a la seva cessió a la cooperativa Sostre Cívic. Malgrat això, no consta cap criteri tècnic, cap informe justificatiu ni cap procediment establert que expliqui o avali aquesta decisió. Aquest fet suposa un dèficit de transparència i coherència en la gestió municipal. Encara resulta més incomprensible si tenim en compte que amb anterioritat no s'havien atès sol·licituds formulades pels veïns per actuar sobre aquest mateix àmbit, sense que posteriorment s'hagi fet públic cap canvi de criteri ni cap justificació objectiva que expliqui aquesta situació. Aquesta manera de procedir no només no es comparteix, sinó que posa seriosament en qüestió la igualtat de tracte, el rigor en la presa de decisions i el respecte degut a la ciutadania. Els veïns tenen dret a saber per què es prenen determinades decisions sobre un terreny ja cedit i per què allò que abans no era procedent posteriorment sí que ho acaba sent, sense cap explicació pública. El que es demana no és una altra cosa que claretat, coherència i responsabilitat pública en gestió dels béns i actuacions municipals. Gràcies.
3: Gràcies. Miri, no acabo d'entendre el que pregunta, perquè aquesta zona és una zona que està al costat, a darrere de l'escola Bressol, a davant de Can Serra de Lladó. És una zona que fa anys i dècades que estava molt degradada, bruta, hi havia barracons, i fa uns anys doncs, hi feia alguna activitat que evidentment no tenia llicència. I el que hem procedit és a netejar-ho. I em sembla que els veïns d'allà doncs, ho havien demanat algunes vegades i per tant hem fet el que era normal de fer, que és netejar aquella zona. Encara no hem acabat, encara queda una part dels barracons que hi havia, però ho farem aviat. I per tant no entenc quina és la no transparència que fem, perquè per netejar una zona em sembla que tothom hi està content que ho hagin fet després de tants anys que estava molt degradada. No acabo d'entendre quina és la sol·licitud.
2: El terreny suposadament ja està cedit, veritat? Llavors, a l'estar cedit, de qui se suposa que és el terreny, pues, s'ha de fer responsable de la seva neteja. No, entenc que no hem de posar nosaltres mitjans per netejar un terreny, i a més anteriorment s'havia sol·licitat i s'ha fet una vegada s'ha cedit.
3: La cessió es fa efectiva quan es porta en el registre de la propietat, això s'està en tràmits de fer, per tant encara no és efectiva, però no sé si el que m'està demanant doncs, és el que no el netegem més. Doncs. M'està demanant això, que no el netegem més?
2: No, justament es va comentar que ja estaria cedit el terreny.
3: Bueno, es va aprovar pel ple, vostè ho sap que hi era, sí. Es va aprovar pel ple, però no està encara registrat en el registre de la propietat.
2: Val, d'acord.
0: Bueno, tinc la paraula d'en Tornai, però s'ha ausentat. Per tant, passo la paraula a la Isa Sunyer.
4: Gràcies, senyora alcaldessa. Miri, des de Unitat també volem parlar d'aquesta brutal agressió a una jove i un jove d'Argentona que estaven celebrant la festa major d'hivern, ja s'ha dit, a la matinada dissabte 17 de gener. Sabem que els dos joves estan convalescents a casa i esperem la seva total recuperació i des d'aquí, així els hi ho desitgem. Sabem que els Mossos d'Esquadra estan investigant sobre els autors de l'agressió i esperem que aviat tinguem més notícies per aclarir aquest greu incident. Demanem que el govern de l'Ajuntament d'Argentona, tant com s'ha compromès en l'inici del ple, revisi aquests protocols de seguretat i millori i intensifiqui la vigilància en actes festius, així com que organitzi més actuacions per prevenir situacions potencialment agressives i així poder valorar i replantejar actes com aquests. Ens sorprèn que aquesta Junta de Local de Seguretat, com ha manifestat l'alcaldessa, es faci el juny del 2026. Doncs pensem que, donat que ara doncs, hi ha hagut aquests incidents, doncs no estaria de més començar-la a fer i programar-la ara. Aquest és el nostre parer des d'Unitat. Sí que emplacem des d'Unitat, ens oferim amb mà estesa a col·laborar en aquesta tasca. Res més.
0: Moltes gràcies. Jo he dit que és el juny perquè les juntes locals de seguretat no només parlen d'aquests temes, sinó hi ha molts d'altres del municipi i intervenen molts cossos des de Guàrdia Civil Nacional, agents rurals, o sigui, és molts. Llavors la Junta sí que es fa amb dades del 25 que tenen també els altres organismes, no només nosaltres, i per tant està prevista pel juny. Jo he manifestat que s'està treballant, en aquest cas doncs, des del dia després del succeït, doncs, en fer prevencions diferents en actes que hi hagin ara mateix doncs, fins a la Festa Major. Ja en Joan Bova.
5: Sí, ens trobem a la deixalleria que la gent hi porta electrodomèstics o petits electrodomèstics. Això ve passant des de l'estiu. Vam pensar que era una cosa puntual, però ara s'han fet anuncis públics que la gent deixi de portar aquests electrodomèstics. Voldríem saber per què s'ha produït aquesta incidència i quan es pensa que es podria estar solventada. Gràcies.
6: Bé, doncs això que comenta els electrodomèstics va passar l'estiu, però després es van tornar a admetre, no és que duri des de l'estiu. Això no és una circumstància nostra ni del Maresme, sinó que són les plantes a nivell nacional a la que es van enviant els electrodomèstics, que es van recollint a totes les deixalleries d'arreu del país, doncs, que estan col·lapsades i fins que ells no gestionin, doncs, clar, el tap es va fent i per tant estem pendents d'organismes superiors que ens diguin que podem tornar a rebre aquest tipus de residus, però no depèn de la nostra deixalleria. Tant de bo poguéssim nosaltres gestionar-nos, però no pot ser així.
0: Senyor Isidre.
7: Bona tarda, gràcies. Sí, l'he donat. No? Sí. En data 28 de maig del 24, el promotor del Pla Parcial Sector Sud o el Collell. No se sent? Pues. Sí? Ara? Se sent molt baix. Bé, en data 28 de maig del 24, el promotor del pla parcial del sector sud 1, el Collell, presenta instància sol·licitant l'aprovació inicial. En la data 29 i 27 del 9 del mateix... No? A veure, i ara sí, home, ara sí. Bueno, la tercera. Bueno, com dèiem, el 28 de maig del 24, el promotor del Pla Parcial Sector Sud o el Collell presenta instància sol·licitant aprovació inicial de l'esmentat Pla Parcial. El 27 de setembre del 24 s'admeten informes tècnics desfavorables. El 17 del 12 del 24, el promotor presenta instància adjuntant nova documentació i sol·licita una altra vegada l'aprovació inicial. En data 20 de l'1 del 25, l'Ajuntament s'autoomplia el termini de resposta al·legant que és un ajuntament petit amb pocs recursos. El 20 del 3 s'emeten informes tècnics desfavorables a la proposta de pla parcial. El 29 del 9 del 25, el promotor entra nova documentació en la que afirma haver incorporat del tal i sol·licita aprovació inicial. El 18 de l'11, el promotor entra nova documentació. En data 20 de l'11 l'Ajuntament s'autoomplia el termini de resposta, aduint el mateix que abans, diguéssim, els serveis van col·lapsats, ajuntament petit, etc. I així estem. 20 mesos després estem com al principi i no sembla que tinguin gaires ganes de que aquest pla parcial avanci. Potser serà veritat el comentari de l'alcaldessa en el que deia que li agradava molt anar a passejar el gos per la zona del pla parcial. Però miri, nosaltres sí que tenim pressa. Tenim pressa per disposar d'habitatge de protecció oficial, tenim pressa per disposar d'una nova via d'entrada des del nord pels àmbits de Can Barrau i adjacents, tenim pressa per disposar del pont sobre el carrer Sant Sebastià, tenim pressa per disposar de nous equipaments i zones verdes, tenim pressa per relligar el carrer Gran amb el de Sant Sebastià i donar sentit al potencial eix comercial que se'n derivaria, tenim pressa per poder sentir-nos orgullosos d'un poble modern, equilibrat i que funcioni. Tenim pressa per disposar dels centenars de milers d'euros que l'Ajuntament ingressaria en concepte de llicències d'obres. Diners que per l'extraordinarietat que tenen es podrien ben bé destinar també a inversions extraordinàries o a resoldre dèficits estructurals i li posem un parell d'exemples, velcro i veïnat, per exemple. I em sap greu que vostè, senyora alcaldessa, consideri el pla parcial un tema privat en el que poc té a dir l'Ajuntament, tal com ens va dir la pregunta nostra. És realment trist que l'Ajuntament no vulgui entendre la transcendentalitat que té el pla parcial i l'important que és influenciar perquè el pla parcial no sigui un projecte tancat en ell mateix, sinó un motor de transformació i millora del poble. Trist, ben trist. I la pregunta, pensen realment facilitar el projecte del pla parcial? Pensen convidar l'oposició a participar en aquest apassionant projecte? Gràcies.
0: Abans de que el regidor Collet doncs, li contesti, una mica també doncs, perquè m'ha referenciat a mi. M'agrada anar a passejar la meva gossa, sí, però això no vol dir que no hi puguin haver-hi habitatges ni que no hi puguin haver-hi equipaments, però m'agrada, sí, allà hi ha altres llocs d'Argentona. Jo no vaig dir que fos privat, sinó vaig dir que ara estàvem en un punt que estaven informant els tècnics i que per tant poca cosa teníem nosaltres a compartir. I en aquest cas doncs, ara el Collet doncs, li respondrà doncs, el que ell sap.
3: Sí, gràcies, alcaldessa. És evident que no és un tema privat, però els promotors sí que són privats i per tant hem de saber diferenciar els interessos de cada un. Dit això, la primera pregunta, si ho pensem facilitar, escolti, nosaltres fem cas dels criteris tècnics i dels informes tècnics, que diuen el que diuen. Jo no em posaré per sobre d'aquests informes tècnics. La segona pregunta, és transcendent aquest pla parcial i per tant evidentment que en parlarem i suposo que arribarà el moment doncs, que no haurem de parlar. Ara està en el punt en què està i per tant farà el seu curs en els propers mesos, però evidentment que no haurem de parlar aviat. Sí. I contem amb la seva opinió igual que amb la de la resta del consistori.
0: Digues, senyor Vinyas.
7: 30 segons. No, pensen parlar-ne nosaltres quan estigui tot aprovat? Quan ja no serveixi de res, perquè és el que sembla, sincerament.
0: Quan tinguem la informació, senyor Vinyas. Senyora Mar Rodríguez. Un momentet que vol remetre.
3: Escolti, això s'aprovarà en el ple, per tant és evident que vostès hi participaran abans d'aprovar-se.
0: Ara sí, Mar Rodríguez.
8: Gràcies, senyora alcaldessa. Jo tinc dues preguntes, les faig del tirón perquè ens entenguem i ja en donareu resposta a qui correspongui. Per una banda, nosaltres, el grup municipal del PSC Argentona, tornem a manifestar novament el nostre desacord amb la possible construcció d'una planta de compostatge de la fracció d'orgànic al municipi, ja que no existeix cap necessitat objectiva que la justifiqui. Actualment, la fracció orgànica d'Argentona es tracta de la planta de Granollers, instal·lació que ha estat recentment ampliada i millorada per una inversió de 40 milions d'euros per part de la Generalitat de Catalunya. Malgrat això, es planteja un projecte que suposaria un impacte innecessari sobre l'entorn, amb un estalvi econòmic per al municipi que, segons les dades disponibles, seria només d'uns 18.000 euros anuals. Una xifra clarament insuficient per justificar una actuació d'aquesta magnitud. A més, no consta que s'hagi fet públic cap càlcul rigorós dels costos reals de manteniment, explotació i personal, ni com es preveu assumir-los pressupostàriament, fet que genera una manca de transparència. Resulta especialment preocupant que, tot i la importància ambiental, econòmica i territorial del projecte, no s'hagi consultat ni informat prèviament els veïns d'Argentona, menys tenint qualsevol mecanisme de participació ciutadana. Per tot això els preguntem, quin és el cost anual total real del funcionament de la planta? Amb quins recursos econòmics es preveu assumir aquest cost? Quin benefici real obtindran els veïns i veïnes en el rebut de la brossa i quin seria l'import, si es podria calcular? I per quin motiu no s'ha impulsat cap procés de consulta o participació ciutadana abans de promoure aquest projecte? I passo... Sí? Aquesta és una instància que és una queixa formal que va presentar l'Associació de Veïns de les Ginesteres, en concret el seu president, en relació a l'omissió de serveis públics mínims a l'urbanització de les Ginesteres. Aquesta instància la van presentar el 7 d'octubre. En aquest escrit demanaven formalment, entre altres, que l'Ajuntament adoptés de manera immediata les mesures necessàries per garantir a les Ginesteres els serveis mínims obligatoris previst a l'article 26 de la llei, que en cas d'insistir en l'existència d'un servei regular de neteja, perquè en diverses vegades el president ha manifestat que ha tingut reunions amb vostès i els hi han dit que sí que passen a netejar, doncs ha manifestat que si hi ha aquest servei regular, que els hi traslladessin doncs, bueno, al calendari o quan passen per aquesta zona, per les ginesteres. Aleshores, han passat 3 mesos i l'únic que han rebut per part de l'Ajuntament és la callada per resposta. A veure si els hi poden traslladar, i aprofitant que avui tenim veïns a les ginesteres, perquè no se'ls hi ha donat resposta. Gràcies.
6: Gràcies, senyor Rodríguez. De veritat que li agraeixo que em faci arribar doncs, les inquietuds dels veïns, que per això estem, només faltaria. Jo no sé si és que m'he guanyat fama poc dialogant o què, però per a mi no m'arriba mai instància demanar-me informació. Jo estic encantada de rebre qualsevol vilatà i qualsevol veí i debatre'm. Només faltaria que per això estem, d'acord? Vull dir que no tinc cap problema en parlar-ne. El que volia demanar, si tot aquest seguit de preguntes no m'ha donat temps d'apuntar-les, perquè llegi molt ràpid, si me les pot enviar per correu o...
8: Ho faré,
6: vale.
8: No pateixi que li enviaré.
6: I sí. Així li contesto tot.
8: Entenc que aquí també hem de sintetitzar una mica el temps, perquè també els veïns i veïnes volen parlar.
6: Faré només un petit comentari, quan em passi aquestes preguntes li contestaré, d'acord? No, el que volia dir... Doncs bé, que des del govern i de la regidoria que jo encapçalo, tal com ens van comprometre, anirem informant dels passos que anem seguint. El primer que vam fer va ser doncs, convidar a anar a visitar en els grups la planta de compostatge. Després ja els vam enviar la documentació a tots els grups, tots els informes, farà just abans de festa, si no recordo malament. Després els hem emplaçat ara el 2 de febrer per parlar del tema de plantar compostatge, perquè només faltaria, som una democràcia i hem de poder-ne parlar, clar que sí. Per tant, anirem seguint els passos, d'acord? I simplement és això, anirem treballant tots els dubtes que qualsevol persona pugui tenir, per això està també l'oficina ambiental, i treballem, i bé, anem seguint els passos, de moment es va fer l'estudi, és viable fer-ho, després ja mirarem els números que vostè em demana, i després és el que vaig dir, el següent pas és picar l'Agència Catalana de Residus a veure quin suport tenim, si el tenim, si no el tenim, i tot això es farà una valoració. Però bàsicament això, nosaltres els anirem informant de tots els passos que anem seguint i de moment estem en el punt que, després d'haver-los enviat l'informe, de poder-ne parlar tots els grups municipals. Així que anirem seguint.
8: Gràcies, li faré arribar les preguntes que fem. I volia fer una... Puc, perdó? Traslladar aquesta postura, perquè jo sé quina postura té Esquerra Republicana amb el tema de la planta de compostatge, tots per Argentona, però d'aquest tema no hem parlat amb Avancem Junts. Si vostès també estan d'acord en que es porti a terme la planta de compostatge d'orgànica aquí al nostre municipi. Gràcies.
0: No sé si per...
9: Sí, bona tarda. Sí, donem resposta. Nosaltres ens pronunciarem al igual que tots els companys en el moment en què avanci la informació i passem tots els filtres de la Generalitat, al igual... Bé, la Mariona ha explicat els passos. Estem en una fase inicial, en una fase d'intercanviar amb els diferents partits les posicions, esperar la resolució de l'Agència Catalana de Residus i a partir d'aquí nosaltres també internament formarem l'opinió. Ara estem per... estem d'acord en portar la iniciativa de fer l'estudi, però hem d'esperar els resultats dels estudis. Si no tenim els resultats dels estudis, si no tenim els resultats de l'autoritat, que és la Generalitat de Catalunya, no podrem, evidentment, prendre una decisió. Estem en fase inicial. És a dir, jo entenc perfectament, i estan al seu dret i més faltaria que tots els veïns que estiguin preocupats estiguin aquí, però també, com ha dit la companya Mariona, que també puguin ser atesos a l'Ajuntament i que els puguin informar perfectament, perquè a vegades la desinformació també pot significar un problema. No és que no vulguem emetre el vot, és que no és el moment de votar-ho, és el moment d'entendre-ho, d'avançar-ho i a partir d'aquí de formar l'opinió.
0: Ara passo en Collet perquè pugui contestar l'altra pregunta.
3: Sí, sobre la neteja de les ginesteres em feia referència a una instància, em sap greu, a serveis territorials contestem la gran majoria de les instàncies, aquesta doncs ens deu haver quedat, si me la pot facilitar li farem, donarem resposta de seguida. Gràcies.
8: Li trasllado perquè ja la tingui ja de primera mà i bueno, el registre és que és una còpia, però bueno, suposo que si ho demana el departament li facilitaran, però la va presentar
0: a l'associació el 7 d'octubre, sí. Que és qui ho ha presentat.
8: Agrairé que els hi traslladi resposta, gràcies.
0: Em queda de paraules la Maria Mercè.
10: Aviam, tinc dues preguntes, no sé si se'm sent bé. No?
0: Perquè has marxat.
10: Aviam, la primera pregunta respecte a la planta de compostatge, una pregunta per la senyora Cervantes, una altra per vostè, senyora Pasqual. Sí? Vale. Senyora Cervantes, respecte al tema de mobilitat de la planta de compostatge, la carretera, la 1415, és de la Diputació. S'ha contactat amb la Diputació per valorar el tràfic de vehicles pesants rodats que comportarà si es fa la nova planta de compostatge?
11: Com bé ha dit, gràcies alcaldessa, com bé ha dit la regidora està en fase inicial i com bé ha dit el meu company, nosaltres encara ens estem formant l'opinió. Nosaltres encara estem esperant els resultats per veure si ho trobarem bé o no ho trobarem bé i entrar... Entre altres temes, hi haurà aquest que vostè acaba de dir.
10: D'acord. A la senyora Pasqual, aviam, el febrer del 2025, l'Agència Catalana de Residus va fer una inversió a la planta de Granollers, a 16 quilòmetres d'aquí, d'un total de 65 milions d'euros, dels quals aquest 2026 ja tindria una capacitat per operar 100.000 tones que donarien tant compost com biometà. Davant, i això l'ACA, l'Agència Catalana de Residus, ho ha considerat estratègic, d'acord? Davant d'aquesta inversió, tant de capital nacional com dels Next Generation, vostè creu que és viable que a 16 quilòmetres la Generalitat torni a fer una inversió de 6 milions d'euros per gestionar 2.500 tones?
6: Val, dues coses. Una, si ells creuen que no és pertinent, ja ens ho faran saber en el moment que ens reunim amb ells, només faltaria. Però l'altra és comentar que l'orgànic que es gestiona allà no és el mateix orgànic que el nostre, perquè l'orgànic que es gestiona allà no accepta les restes de poda i de jardineria. Per tant, ens ho cataloguen com a impropi, que això ens acaba tornant cap a nosaltres i tots els impropis es paguen. Per tant, com que aquella planta té aquelles deficiències, o sigui, no és el volum que pot abarcar aquella planta de Granollers, és el tipus de residu que accepta aquella planta. I tota la poda, restes de gespa, fulles, branquetes, tot això ho detecta com a impropi. Per tant, tot això ens ho tornen com a penalització i això ho estem assumint nosaltres. I llavors hem d'enviar la brossa a una altra planta que està molt més lluny i pagar aquesta gestió perquè la de Granollers no ens l'accepta. Per tant, no va a Mataró, no va a Mataró. Mataró és una planta incineradora i no és aquesta. No, cap a Lleida va.
0: Demano que el públic després podrà, sisplau, participar.
6: Insisteixo, si el públic té alguna qüestió, pot demanar cita i amb el tècnic de Medi Ambient, qui sap perfectament on van els nostres residus, els explicarà sense cap mena de problema, només faltaria. Doncs és el que vinc a dir, la planta de Granollers assumeix un tipus d'orgànic que el nostre ens el penalitza quan resulta que és un orgànic excel·lent.
10: Bé, no la vull contradir, però
6: no m'ho invento,
10: No, l'Agència Catalana de Residus, ella mateixa diu que ara ja accepta a la planta de Granollers aquest tipus de residu que vostè diu que rebutjava. Accepta tant form com poda. I això està a 16 quilòmetres. Això ho ha dit ells, i està exposat a internet amb els informes que estan fent arrel dels 65 milions d'euros que han invertit.
6: Bé, això no és el que ens consta, però per això ens anem a reunir amb ells, només faltaria, per acabar de valorar en tota aquesta situació que fem amb aquest projecte. Simplement això és el que dic, anem caminant per veure si és viable, si interessa al municipi, si no interessa. Simplement això.
10: Perdó, la darrera pregunta. No considera que s'hauria d'haver fet al revés? En lloc d'invertir tot el temps, malgrat que hagi estat donat el diner d'una fundació, tot el temps que s'ha invertit, tota l'energia que s'ha gastat, primer treure la informació de la Generalitat o de la Diputació, si és viable, i després reformular tot el projecte?
8: Bé, sisplau, deixin contestar la regidora, per favor. Sisplau.
6: Primer de tot, el temps, insisteixo, no l'hem invertit nosaltres, perquè aquest informe s'ha fet amb una empresa externa que es dedica a creació de plantes. Per tant, no ha portat... El què? El què, perdó? Pagant amb una... Però no hem pagat nosaltres, amb una donació d'una fundació que ens ha donat aquests diners perquè féssim aquest projecte. Per tant, si no, no hauríem rebut aquesta donació.
8: Per tant, senyora Mercè Juan, no faríem més preguntes perquè això és interpel·lació i és un altre format.
6: Ens podríem estalviar dubtar de la credibilitat de les fundacions que fan donatius a l'Ajuntament. Això ens ho podríem estalviar, eh? La veritat.
8: Bueno, el públic després, sisplau.
6: Insisteixo, si té alguna cosa a dir, demani hora i quedem, només faltaria. Jo insisteixo, que no sé si que m'he guanyat fama no dialogant, no ho sé, però a mi m'ha arribat zero instàncies de petició de parlar amb mi. Per tant, jo estic oberta, ho he dit moltes vegades, a la ràdio, a plenaris, no tinc cap mena de problema en atendre'ls. Només faltaria.
8: Sisplau,
6: en el to del públic, si vol.
8: Demano que el públic s'esperi el seu torn, que encara queden torn de regidors per poder parlar.
10: Tinc una altra pregunta, he dit que eren dues.
6: No me'n recordo si he contestat la pregunta.
8: Faci les preguntes totes.
10: Ja han dit que n'hi
8: havia. Faci les preguntes totes senceres perquè es puguin respondre, sisplau.
10: Aviam, els grups municipals del PSC Argentona, Candidatura de Progrés, el Partit Popular d'Argentona i jo mateixa, volem plantejar unes preguntes al govern municipal arran dels greus fets ocorreguts la matinada del dissabte 17 de gener en el marc de la Festa Major d'Hivern, quan dos joves del municipi van patir una agressió grupal, i diria que brutal. Uns fets que han generat preocupació i alarma social entre la ciutadania, especialment en conèixer que el dispositiu de seguretat es limitava a només dos agents de la policia local. Una dotació clarament insuficient per a un cap de setmana festiu amb més afluència de persones. Cal recordar que la màxima responsable de la Regidoria de Seguretat Ciutadana és vostè, senyora Capdevila, que en el marc de les comissions informatives va informar aquest consistori que tenia previst reunir-se amb la policia local per abordar aquesta situació. I és aquí on formulem les preguntes. Qui va decidir que durant la Festa Major d'Hivern només hi hagués dos agents de la policia local de guàrdia? Considera vostè, alcaldessa, com a responsable directa de la seguretat ciutadana, que aquest dispositiu era adequat? S'ha celebrat ja la reunió amb la policia local i quins acords concrets se n'han derivat? Quines mesures immediates pensa adoptar el govern municipal per garantir la seguretat dels veïns i veïnes d'Argentona? I per últim, quines actuacions es preveuen perquè situacions com les viscudes no es tornin a repetir?
8: Tal com hem manifestat a l'inici, crec que ens vam emplaçar el dia després i així se'ls va informar a vostès i vam parlar amb policia, amb Mossos i ells estem fent la feina i amb els tècnics de la casa, no només són ells. En aquest cas, quan hi ha un dispositiu per festes i actes, aquest dispositiu el fan diferents tècnics de la casa, entre ells la policia. Hi havia dos agents, un inspector, dos Mossos i dos arros, que en aquest cas no estaven en el lloc, però sí que estaven activades, i aquest és el dispositiu que hi havia. Aquí s'està fent la feina, en aquest cas, doncs, per dins la investigació, doncs, poder aclarir-ho tot. Totes les altres preguntes n'hi ha que no les puc respondre fins que hi hagi, doncs, tot l'acte de tancada de Mossos.
10: Perfecte.
8: Hi ha la Susana López.
12: Bé, senyora alcaldessa, jo intervindré també sobre els dos temes que estan, bueno, que estan a sobre la taula. Primer parlaré del tema de la planta de compostatge. Com sempre dic, aquí estem per fer política i la política es fa a través d'idees, projectes, que a vegades queden, es tiren endavant, a vegades transcendeixen un o més mandats, o a vegades queden com a idees que, per lo que sigui, al final no s'han pogut dur a terme. Però clar, evidentment, algú ha de tenir la idea, després s'ha de posar sobre un paper i després s'ha de mirar si és orgànicament, a nivell de dret, o sigui, legalment i econòmicament factible. Aquest és l'ordre que políticament es fa normalment per tirar endavant els projectes. Aquí s'ha fet un projecte, aquest projecte s'està valorant per part d'alguns partits com a positiu i per tant es porta, aquí té la següent paraula, que és l'Agència Catalana de Residus, que depèn de la Generalitat i crec que aquí tots sabem de qui depèn la Generalitat ara mateix. Per tant, esperem a veure què respon i si no vol esperar, senyora Rodríguez, vostè pot preguntar als del seu partit què pensen d'aquest projecte i si ho tirarien endavant o no. Perquè molt demanar explicacions i responsabilitats a d'altres quan vostè podria fer una trucada, entenc jo, i preguntar, acabo. I quan acabi la meva exposició, que em respongui qui digui l'alcaldessa que m'ha de respondre. Vale? Llavors, en tot cas, el que s'ha de fer, com bé han dit altres regidors, és esperar els resultats que ens donarà, que ens posarà sobre la taula l'Agència Catalana de Residus, que en realitat és qui entenc d'això, i després es valorarà orgànicament, econòmicament, legalment, i políticament, si es tira endavant o no. I políticament ho valorarem els 17 regidors que estem aquí. Però per valorar si ho volem fer o no, necessitem la informació. El que passa que moltes vegades a la política s'utilitzen procediments, s'utilitzen moments, s'utilitzen coses que poden ser impopulars. Quantes coses no hauríem fet pel fet de ser impopulars, que després al final han acabat sent positives pel poble, quantes coses no haurien fet per fer una política partidista. I això està passant. Jo ho veig així, clarament. Però bé, dit això, també dic que els veïns que s'han enterat de que això està en procés tenen tot el dret de dir la seva opinió, d'expressar-se, de dir si ho volen, si no ho volen, de demanar més informació, crec que seria oportú que també demanéssim més informació, d'intentar saber qui està a favor o qui no està a favor ara mateix, qui estarà a favor o no estarà a favor en un futur. Tenen tot el dret del món de venir, manifestar-se en el ple, amb cartells, a les xarxes, on vulguin. Però hem de diferenciar clarament quin és el paper d'un ciutadà i quin és el paper d'un ciutadà regidor i per tant representant dels ciutadans. Això per un tema, és el que jo penso. Després vull parlar també de l'altre tema, del tema tan greu que va succeir el divendres de Festa Major i com tots ja sabeu va haver-hi aquesta greu agressió on uns joves, entenc jo que de manera fins i tot, jo diria que coordinada, vam fer una agressió molt greu a dos altres joves que van patir unes conseqüències, ho tornaré a dir, greus. Com he dit aquí, estem per fer política nosaltres i jo estic amb la manera que ha plantejat en primera instància Unitat i en primera, segona i tercera instància, ara Argentona, el tema, posant sobre la taula possibles propostes que poden millorar de cara a preveure que en un futur això no torni a passar. Jo, la primera cosa que voldria dir és la meva total solidaritat amb les famílies. Com a mare d'un jove d'aquesta edat em sento m'he sentit molt interpel·lada, entenc la por que pot estar passant la ciutadania, ho entenc perfectament i penso que hem de posar tots els nostres esforços col·lectius perquè això no torni a passar a Argentona ni enlloc. I penso que si treballem tots junts encara ho podrem fer millor. Però dit tot això, també dic, i ho haig de dir per coherència, per la meva trajectòria política en defensa del que és la justícia social, que em sap greu, molt greu, com s'ha utilitzat aquest tema també de manera partidista, no de manera política, fer política és lícit, utilitzar... Jo tinc dret a dir el que penso, no? No, jo estic dient el que penso. Jo estic dient el que penso. I s'ha, per mi, hi ha persones que han utilitzat aquest fet com l'altre de manera partidista i cadascú sabrà la seva opinió. Aquesta és la meva opinió i crec que és lícita, no? Jo, que jo sàpiga, no estic faltant el respecte a ningú perquè no dic nom de ningú.
0: A veure, sisplau, el públic hauria d'esperar el seu torn.
12: Per tant, rebutjo la utilització partidista d'aquest fet i rebutjo qualsevol expressió o manifestació violenta o racista, que també hi ha hagut. Que també hi ha hagut.
0: Peri, acabo, us heu d'esperar el vostre torn aquí.
12: Acabo sisplau. De dir...
0: Sisplau, us voleu esperar el vostre torn, si no haureu de desallotjar la sala.
12: Acabo de dir que tinc un fill de 17 anys. Porto treballant en política...
0: Sisplau, no és un debat amb el públic.
12: El meu fill també ha tingut 12 anys.
0: Vale? Sisplau.
12: Porto treballant en política social 20 anys. Vale? Jo crec que puc dir la meva opinió. Que us pugui agradar més o menys, que hi ha opinions que són més populars o populistes, perfecte, que la meva opinió igual no és populista, també perfecte, però que amb atacs racistes què podem arreglar? M'ho dieu? Podem arreglar alguna cosa? No. Podem
0: sisplau.
12: Sí, amb atacs racistes evitarem que tornin a pagar. Perfecte, ja ho hem sentit tot. Gràcies.
0: La paraula del senyor Raül.
13: Gràcies. Hola, sí? Gràcies, senyora alcaldessa. Tinc un prec i una pregunta. Primero, me gustaría acercarle a la señora secretaria, ¿vale? Una petició de modificació puntual del POM.

0: Vale, entonces tengo una pregunta. Decir que estamos en contra de la planta de Compostacha, antes de empezar, ¿vale? Vale, el MUPREC sería que desde nuestro grupo condenamos los hechos acontecidos en la fiesta de Ibén y que esperamos que pongan medios para que esto no vuelva a suceder. Mi compañero, que ya ha estado en contacto con la familia, tenía un escrito, pero lo dejamos para el siguiente pleno, ya que prefiero que la respuesta suya, pues prefiero que la conteste mi compañero, ¿vale? Solamente añadir que en una entrevista en directo dejó a mi compañero Fran como que no quería poner las cámaras porque no aprobamos los presupuestos. Usted sabe bien por qué no aprobamos los presupuestos, porque no queríamos las cámaras. Usted sabe que es mentira, ya que desde nuestro grupo hemos hecho, sobre todo desde 2011, hincapié en colocar cámaras de seguridad al pueblo y ampliar la plantilla de la policía, que es una lucha continua que llevamos cada año, para la mejora de la seguridad del pueblo. Este sería el PEC, ¿vale? Ahora falta la pregunta, ¿eh? Atés que en un ple anterior ja es va sol·licitar informació sobre els costos derivats de la neteja de fulles com a conseqüència de la manca de poda i que, sorprenentment, encara avui no hem tingut el privilegi de rebre cap resposta ni oral ni escrita, voldríem preguntar: pot informar finalment el govern municipal de quin ha estat el cost econòmic total que ha hagut d'assumir l'Ajuntament per les tasques extraordinàries de neteja de fulles derivades de la manca de poda dels arbres? I ja posats a demanar, poden indicar també si aquesta informació existeix, s'està elaborant o forma part d'aquells misteris municipals que només es revelen amb el pas del temps. Gràcies.
1: Sí, respecte a la modificació que li ha entregat a la senyora secretària, suposo que és lo del POUM de Can Baladia o no? No? No?
2: Sí, el regidor Fragoso ha hagut de marxar i havia comentat que repartiria a tots vostès aquest document per tal de que aquí estigui d'acord, doncs, a manifestar la seva voluntat de modificar el POUM per tal de que el vial de Can Baladia sigui de caràcter privat, doncs pugui signar la documentació i retornar-la assignada a secretaria. Un cop la retornin, qui vulgui firmar-la i qui no, doncs està en el seu legítim dret. Un cop no me la retornin, jo li faré arribar al senyor Fragoso i ell ja, doncs, a la presidenta de la comunitat.
1: Val. Respecte a aquest punt, el govern, com que ja ha tingut reunions, doncs, amb l'associació i amb la presidenta, ja van fer el document de compromís i se'ls hi ha fet arribar via telemàtica amb el número d'expedient, doncs, obert per poder fer el tràmit. Vull dir que no farem aquest perquè ja l'hem fet en aquest cas, perquè quedi clar. Respecte a lo de les càmeres, el que jo vaig dir és de que si hi ha la intenció de posar càmeres, que sí, que en aquest cas, doncs, el Partit Popular hi ha estat des de fa temps a favor, des de que està aquest govern, que som els que hem fet efectiu el desplegament de càmeres, cap pressupost s'ha votat a favor. Això és el que vaig dir. Si no es voten els pressupostos a favor, les inversions no es poden tirar endavant. I per tant, el que jo vaig referenciar era això. Hi ha hagut moltes millores, en aquest cas, respecte a la policia, que surten en el pressupost, no només d'aquest any, sinó de l'anterior, i que s'han votat en contra per part del Partit Popular. Això és la referència. Ara no entrarem en un debat polític d'això, perquè també hi ha gent que hi vol intervenir. Passo la paraula al senyor Collet per l'altra pregunta.
3: Sí, gràcies. Sobre l'import destinat a la retirada de fulles, no li puc donar perquè això està dintre del contracte de neteja. Per tant, sí, li donaria el contracte de la neteja, però que inclou tota la neteja de la via pública. No és el que em demana. Per tant, no li puc donar perquè no disposem d'aquestes dades separades. Sí? No és cap misteri, eh? Senzillament és que funcionem per contractes i aquest contracte engloba moltes més coses que la retirada de fulles.
1: Ara sí que donaríem, doncs, perquè no hi ha més preguntes dels partits, donaríem el torn de paraula al públic. Si us plau, vaig agafant paraula i nom perquè pugueu venir, és pregunta i després us respon. Digue'm el nom. La Cati, l'Enric i la Mireia. Doncs per ordre, si l'Àlex, que és el que tinc, vol venir fins al micro i fer la pregunta corresponent.
4: No sé si us feu una idea de què pot anar la meva pregunta. Sí. Abans de fer la pregunta, m'agradaria dir alguna cosa que, per exemple, m'ha sobtat molt.

0: Doncs, jo he parlat amb gent del poble que no tenia ni idea. Em sembla que els partits polítics fa poc que també s'han assabentat. Analitzant aquests documents de memòria valorada i l'estudi de dispersió d'olors, queda clar que no provoqui pudor i filtracions als aqüífers, entre altres molèsties, als escenaris 2 i 3, de l'1 ja ni en parlem, caldria un manteniment molt costós i un personal altament qualificat. I és clar, el manteniment d'aquesta planta imagino que serà externalitzat. De manera que ja sabem el que passa amb les coses externalitzades, oi? D'altra banda, aquí això repercutirà en la vida de milers de veïns de les urbanitzacions. Si no es fa mega bé, hi hauran filtracions als aqüífers, hi hauran pudors... No sé, jo dic, heu considerat consultar, fer una consulta popular vinculant al poble? Perquè això és la democràcia, sobretot, no? Amb una cosa que pot afectar no només a la qualitat de vida, sinó que tots els veïns que estem a les urbanitzacions ens ha costat molt i encara estem pagant les cases que baixaran, reduiran el seu valor. Si tenen una planta de compostatge que ens donarà problemes, segur. Segur, perquè aquest manteniment, si és com les voreres de les ginesteres o d'això, ho tenim clar. I aprofito per comentar també que abans heu parlat de la protecció dels animals. Heu tingut en compte el malestar que provocarà els animals a la gossera, el tràfic de camions, les males olors que poden sortir... En fi, sobretot la meva pregunta és... Heu pensat en algun moment, heu considerat o tindríeu a bé considerar fer una consulta popular vinculant sobre un tema tan important?
1: Sí, senyor Àlex, bona tarda. Justament, li vull donar a contestar, justament perquè és una decisió molt important i els primers interessats són els veïns, a més, de la zona en concret on s'està valorant ubicar la planta. Nosaltres, evidentment, per formar l'opinió necessitem tota la informació possible de tècnics, en aquest cas, d'entitats, de la pròpia Generalitat, de la Diputació, i crec que és una decisió prou important per seguir-la treballant. Jo veig positiu que vostè i els veïns i tothom estigui aquí, que segueixi informant dia a dia, i nosaltres, justament, per ser coherents, prendrem la nostra posició i decisió quan haguem fet totes les fases prèvies. No està ni molt menys avançat el projecte, sinó que el projecte ara s'està treballant. Per això vam començar parlant amb tots els companys regidors i ho seguirem fent, i al igual que es faran sessions informatives, i a més no hi ha cap decisió presa al respecte. Per tant, nosaltres hem de ser prudents, és una decisió molt important, i jo de veritat que li dic que agraeixo la seva intervenció.
2: Gràcies, Àlex, per venir al ple i expressar el teu parell, el teu malestar. És el que insisteixo, només faltaria que no poguéssiu venir i dir-ho. Bé, això de que s'ha portat amb secretisme, no és cert. Un exemple, el mes de març del 2024, o sigui, estem parlant de fa gairebé 2 anys, va haver-hi una instància al seu moment quan encara era portaveu la Susana López preguntant per aquest projecte perquè n'havíem parlat públicament. I vam dir que aportaríem documentació quan la tinguéssim, que ha sigut al cap d'un any i pico, que és quan hem tingut els informes que vam encarregar. O sigui, fa més, gairebé 2 anys que se'n parla d'això. D'acord? I això, la instància aquesta, la Mar Rodríguez també ho sap, que es va fer i fins i tot va manifestar un dia a la ràdio que no se li havia contestat aquesta instància perquè ja estàvem treballant, és totalment cert.
3: És del torn del públic i hauríem de mirar de nosaltres no intervenir.
4: Vale, volia matisar perquè m'està, per al·lusions, m'està dient.
3: Digui.
4: Perdona, tu m'has comentat que ens vau informar, nosaltres ens vam assabentar, no ens vam assabentar per vosaltres del tema de la planta de compostatge. Vam fer una instància, exacte, vam fer la pregunta al plenari, vam fer una instància demanant, sisplau, que ens passéssiu la documentació o la informació que tinguéssiu, i és aquesta la que no ens vau respondre.
2: És la que vam respondre aquest desembre,
4: ara,
2: quan la vam tenir.
4: Ara, el desembre, però sí, això sí. Van així, gràcies.
2: Totalment. Sí. I bé, doncs això era març de 2024. Després, el desembre, si no vaig equivocar, del 2024, vam anar a veure la planta, o sigui, fa un any i pico. Per tant, tot

0: Tots els regidors que van voler van venir i, i van visitar una planta que està a la Mancomunitat La Plana, per tant, i això no s'ha amagat mai que hi vam anar. Per tant, aquesta informació, mínim, gairebé 2 anys que corre. I es va penjar una foto que havíem fet, la Fundació ens havia fet el donatiu i es va explicar per què anava el donatiu. Per tant, i això va ser el desembre del 24, ai, del 23 que es van fer el donatiu. D'acord? Després, a veure què més m'ha contestat. El que ha comentat de considerar una proposta. Es pot considerar, només faltaria, per això estem per parlar. No ens tanquem a res, sincerament. Per tant, de moment és, és el que diem, no hi ha res decidit, s'estan fent fases, es va fer l'estudi per veure què implicava, ara en comencem a parlar amb els grups la setmana que ve i anem caminant. Però s'ha creat un rambombori aquí com si fos ara una cosa decidida i que l'anem a construir demà i no és així. Mica en mica. Però anem pas per pas, de moment anem parlant amb els grups i després ja es anirà planificant. El que sí que s'ha de dir, i és així, que va passar el novembre del 2023, si no vaig equivocada, que es va fer una xerrada informativa, que es van convidar tots els partits, menys el que encapçalo jo, per parlar aquest tema. Home, si volia parlar aquest tema, jo també podia haver sentit aquesta opinió d'aquesta experta que es va portar, que potser m'hauria interessat i m'hauria portat coses, però es va decidir que el grup que liderava això no podia anar a aquesta reunió. No sé per què, la veritat. Però bé, seguim caminant, seguim els passos i anem parlant. I segueixo dient, m'emplaço a parlar amb qui faci falta. Parlo amb els grups i si la ciutadania vol parlar amb mi, també hi soc.
1: Manuel, no sé quantes preguntes porta, però hi ha molta gent que vol intervenir. Ja, per això. No, facin alguna, però no les faci totes i després, si un cas, me'ns les fa arribar. Vale, però facin 2 o 3.
2: Vale. Buenas noches. Lo primero es que vosotros hacéis las cosas al revés. Vale. Tenéis la idea de lo que queréis hacer. Vale. ¿Por qué antes de seguir para adelante no hacéis una consulta al pueblo? Yo creo que vosotros estáis para defender al pueblo, para hacer lo que el pueblo quiere, no lo que vosotros queréis. Porque resulta que, vale, vosotros hacéis una planificación, el pueblo no se entera hasta que ya lo tenéis medio hecho. Hasta que ya lo tenéis medio hecho. Y eso no es así. Perdona, ¿qué es la democracia? La democracia es que aquí 17 personas que deciden todo lo que Argentona quiere en general.
1: Som els representants, però fes la pregunta, sí, Manuel.
2: Però
1: fes
2: no
1: la,
2: són,
1: fes la pregunta, sisplau.
2: Però no totes.
1: Manuel, fes la pregunta. Fes
2: mira,
1: la pregunta.
2: Para, tengo muchas.
1: Bueno, aquesta és una, que és la de Consol. Quina més
2: mira,
1: tries?
2: Sí, mira, què passa con la rata en San Miguel del Cross, Argentona? Què passa con el alcantarillado que no tenéis presupuesto para arreglarlo, la cuaca, para limpiarla, Argentona en general? No digo el Cross, digo Argentona en general, con todos sus barrios y todo su... Oye, toda Argentona. Yo cuando digo algo, no es San Miguel del Cross, yo digo Argentona en general. Y nos tenéis súper abandonados, en general a todos. ¿Qué pasa con el dichoso árbol que hace más de 3 meses, bueno, no, hace más de 1 año que te lo dije yo? Hace más de 3 meses te lo dijo la Luisa, que pasan cables por allí y como si nada, un platanero que pasa los cables de corriente por allí y no pasa nada, ni no los podáis porque decís que no se puedan. Y tengo muchísimas cosas, pero lo dejaré para otro. Sí.
1: No, si en cas després ja mirem de parlar. En referència a la primera qüestió, que era la de la planta de tractament, ja hem dit doncs, que es valorarà si, quan tinguem més informació, si es fa aquesta consulta pública. Ara no tenim res doncs, per poder portar consulta. En aquest cas hem de tenir tots els informes i tota la documentació. Per la resta de preguntes que ha fet aquest ple, passo la paraula al regidor.
3: Sí, dues qüestions. Sobre el clavegram i la neteja del clavegram. No és cert que no tinguem pressupost? Perdoni.
1: Manuel, no hi ha resposta ara. Et responen, no. Manuel, és pregunta-resposta. No, no et perdono, sisplau. Sisplau, deixa que respongui i ja... Em deixes que respongui el regidor?
4: Si no deixes que respongui el regidor, et faré fora de la sala. Deixa que respongui, és pregunta-resposta, sisplau. És pregunta-resposta.
3: Doncs contestaré el senyor Manuel. Sí que tenim pressupost perquè tenim un contracte de manteniment del clavegram. Si vaig dir això en algun ple és perquè aquest contracte el tenim des de fa poc. Ja tenim contracte i, per tant, estem netejant. No hi havia sigut mai aquest contracte i ara el tenim. De fet, en el Cros, aquesta setmana, avui estem a dilluns, aquesta setmana passada es va fer neteja del clavegram en general. I quan en Argentona hi ha algun embús, alguna incidència en aquest aspecte, doncs també fem la neteja que toca. Sobre els cables que passen per entremig de plataners, n'hi han molts, senyor Manuel, n'hi han molts. A tots els carrers on hi ha plataners, els cables elèctrics passen pel mig. I això és competència de la companyia que té el monopoli sobre la gestió d'aquesta xarxa elèctrica. I nosaltres fem les accions que toquen davant d'aquesta companyia, però els monopolis ja ho tenen, això. Ens és molt difícil fer-los complir amb un mínim de qualitat. I això passant no pel Cros, sinó passant pels carrers d'Argentona i mirant com estan els cablejats, es pot veure a tot arreu d'Argentona i de la majoria de municipis. Gràcies.
1: Senyor Sabino.
5: Vale, jo no me voy a repetir porque varias cosas muy interesantes ya se han dicho. Pero hay uno que aunque se ha dicho, lo voy a marcar. Mira, me voy a referir a la alcaldesa. Yo he sido implicado siempre en la política. He tenido siempre respeto, no soy de aquellos que no se interesan de nada y luego lloran o siempre se quejan de cualquier tontería. Yo tengo respeto, sobre todo, incluso del Estado, pero el ayuntamiento, que es la institución más cercana de los ciudadanos, es que una cosa nuestra, se debería apreciarlo, tener que ser una relación entre los políticos del ayuntamiento y los ciudadanos, porque van a votar y voten a lo que lo deberían representar, porque esto se lo olvida tanto a los ciudadanos como ustedes. Varios, no todos, vale. Ahora, yo digo, y voy a la pregunta. Pregunto si de una vez conseguiremos en Argentona aumentar el nivel intelectual, tanto nosotros como el vuestro. Yo pregunto si es posible cambiar la actitud, la manera de fe, de interpretar, cuando se hace un presupuesto para cualquier cosa, como si fuera una cosa vuestra, como si fuera una cosa privada, sin saber, sin importarle nada de la inquietud, de los sufrimientos que nosotros tenemos de mucho problema, entonces, ya se ha dicho, hay que ser capaz de interpretar la inquietud de los ciudadanos, intentar de hacer las cosas, no se pueden hacer proyectos, gastar mucho dinero, cuando en el caso del descompuesto esto, ahora yo creo que se va a rechazar, porque nadie lo quiere, nadie lo va a aceptar, pero se gastan dinero público, gastáis tiempo vosotros, y hay enfrentamiento, cuando deberemos querernos entre los ciudadanos y vosotros, es cambiar la actitud. Yo veo, malauguradamente, lo siento, lo voy a decir la última vez, veo una actitud que me comportéis como si fuera una institución autárquica peor que la monarquía o peor, vamos en detrás de siglo, es decir, se toman decisiones, pero se ignora totalmente. Usted se refugia siempre en los técnicos, sector de los tech, no sabemos que vosotros no entendéis nada de nada, pero estás rodeado de técnicos, de asesores, de cosas, pero la cosa más importante, los asesores debemos ser nosotros. ¿Vale? Y cierra este tema. Sobre la seguridad. Yo esto no lo llamaría seguridad e inseguridad. Esto lo llamaría delincuencia. Delincuencia hay en todo el planeta. Yo en Argentina no me siento seguro. Me siento segurísimo. Aunque han pasado tres o cuatro cosas últimamente, que en 20 años no había pasado esto. Yo son 30 años que vivo en Argentina y nunca se han sumado tantas cosas como en esta. Ha habido tres o cuatro agresiones, no solamente uno que es la más grave. Pero yo, a mí lo que yo alucino. Y en una fiesta donde hay multitud de juventud, siempre hay alguno que se pasa de beber. Ahí debería estar permanentemente por lo menos una patrulla. Yo sabía, lo que yo sabía, a mí me sorprende que aquí ya dice que había policía municipal, había mozos de escuadra, había no sé qué, había no sé cuánto. Ahí la gente dice que aquí no han visto a nadie. ¿A dónde estaban? Si ahí había dos personas, dos policías, nada más de que se ve un chavalillo borde, cualquier, no, a lo mejor no había pasado esto. Y aquí estaremos más tranquilos, no tenía que venir la gente aquí a molestar el pleno, porque a mí me molestaban. Entonces, claro, aquí hay que investigar, porque también, ¿cómo han pasado tantas cosas? Hay gente que viene fuera, a veces debería investigar, no solamente responsabilidad, porque puede haber que esta cosa ha sido organizada. Habría alguna manera, algún interés, no lo sé. Esto yo no puedo esperar. Entonces digo, vale. Nunca más una fiesta sin estar ahí. Dos policías. Pero si la había y no estaban, esto es muy grave. Yo tengo una admiración por la policía que tiene Argentina, lo veo que se mueven mucho, lo veo que están presentes. Yo no. Pero si ha pasado esto, que allí no había un. Entonces aquí hay responsabilidad. Esta responsabilidad del ayuntamiento. Yo no voy a ir en contra de los trabajadores de la policía, pero este es un problema vuestro.
1: Gracias, Rosendo. Ai, Sabino, m'he equivocat. Hi havia diverses argumentacions que s'han fet. Quan es fan els pressupostos, doncs sí que hi ha unes parts tècniques que hi participen, l'altre són prioritats doncs, que es donen, en aquest cas, doncs, des del govern a l'hora de portar a votació un pressupost, i sempre doncs, intenten recollir aquelles necessitats que creiem doncs, que el municipi o els tècnics una mica validen. Tot segurament doncs, es pot revisar. Lo de la seguretat, en aquest cas jo ja he referenciat el dispositiu que hi havia aquell dia, a part de la seguretat privada, que no ho he dit, i bueno, jo crec que ens hem emplaçat doncs, a poder mirar doncs, si prèviament doncs, es podia haver fet alguna cosa més, a la que succeïa doncs, en allà en aquell instant de l'agressió. I això és el que he comentat. No sé si hi havia alguna qüestió més. Sí?
3: Sí, a mi m'agradaria fer un comentari sobre la reflexió que ha fet el senyor Sabino. I no sé si ha començat una mica per això, però al principi de tot ho ha dit. En aquest món que vivim cada vegada hi ha més violència, això ens n'adonem, no només a Argentona, no? A tot arreu. I és important que cada un ens interpel·lem i sapiguem què fem en el nostre àmbit, en el nostre entorn, en la nostra manera de fer, per intentar compensar, per intentar apagar aquestes ànsies de violència, per intentar educar, per intentar que això no vagi a més, sinó que amb la nostra acció puguem cada vegada reduir-ho. Jo crec que això ens interpel·la a tots, no només al govern. El govern ens interpel·la amb el que hem de planificar. L'alcaldessa ho ha explicat diverses vegades, aquest any hi havia més dotació policial que l'any passat i que els anteriors. Això no vol dir que es pugui controlar tot, perquè el senyor Sabino també ha dit si hi ha dos policies això no passarà, bueno, pot passar quatre cantonades més amunt o quatre cantonades més avall. De fet, en el Maresme, últimament, aquests últims mesos, aquestes situacions es van repetint en diferents municipis. Per tant, a nosaltres ens interpel·la què hem fet i què hem de fer en el futur. Està clar que sí. I que ho revisarem amb la col·laboració dels que més hi entenen amb això, que és la policia municipal i els Mossos d'Esquadra. que estaven en allà, que saben el que ha passat, que investiguen i tots sabem que ja han començat a tenir resultats i d'això ens anem a felicitar. I que a més planificaran a partir d'ara doncs, amb el coneixement de la situació que hi ha, perquè aquesta situació és canviant. Aquesta situació que vivim de violència fa 5 anys segurament no ens n'adonàvem tant perquè no hi era. Per tant, ens interpel·la a nosaltres i ens interpel·la com a ciutadans a tots. Hem col·laborat durant aquests dies a que les situacions de tensió, de violència, vagin a més o vagin a menys. I això jo vull fer-ho arribar a tothom. A què participem? A què col·laborem? A què ajudem a fer més gran o més petit? La violència o la tolerància o la convivència? Jo em sembla que això ens ho hem de replantejar tots. Gràcies.
1: Tinc... I a nosaltres també. Sisplau, Sabino, Sabino, sisplau. Tinc en Joan Colobret d'allò. Sabino, Sabino, sisplau.
6: Bona nit a tothom. A veure, començaré per el que ha promogut molta bellugadissa. Senzillament diré dues coses. Tothom se'n recorda, almenys molta gent, quan es va començar a fer la recollida dels residus porta a porta. Val? Crec que difícilment algú avui pot justificar amb dades i d'una manera objectiva que la recollida porta a porta no és un bon resultat i dona bons resultats de la manera de recollir els residus urbans d'una població com la nostra. Crec que això ja no és discutible, si de cas serà demagògia. Jo personalment hi crec en una planta de compostatge. El que passa, que ja hi som, a davant de casa no, fotem. Vale. La planta de compostatge, jo ara no em faré una apologia, però vull dir, serveix, com bé ha dit la regidora, per gestionar els residus que són d'una gran qualitat de l'orgànica que es recull porta a porta a Argentona, que no és barrejable, sí que ho és clar, però amb d'altres municipis que tenen molta quantitat d'impropis i que llavors allò, la gestió que es necessita és molt més complexa. Jo confio que es facin els estudis que toca, que es facin les consultes que toquin i que s'informi a cada pas que es faci, doncs, via regidors i via, si convé, doncs, amb una reunió oberta a la població, perquè, evidentment, ja em costa de creure que d'això s'hagi de posar a consulta popular, entre cometes. Tanco el tema. El segon tema seria el de les colònies felines. També em preocupa i no tinc ni gat, ni gos, ni canari. Però bueno, sóc un vilatà que paga els seus impostos i una part van per totes aquestes criatures. Heu dit que hi havien, si no m'he apuntat malament, 50 colònies, però no sé quina quantitat estimada podríem parlar de gats, gates, gatets i gatetes, més o menys, no sé, 200, 300, 400, o sigui, estaríem entre 300 i 400 animalons. Què val tenir aquesta quantitat de personal felí en condicions, ben alimentat, vacunat, esterilitzat? Estem disposats, tots els vilatans i vilatanes d'Argentona, a pagar de les nostres butxaques això? Perquè abans la gent que tenia gat el tenia a casa, la gent que tenia gos el tenia a casa, i ara encara continua. Però els gats resulta que han de ser municipals. I això qui s'ho ha tret de la màniga? Els que manen més enllà? Vale, doncs no hi estic d'acord. El que he demanat ja m'ho contestareu. Gràcies.
1: Gràcies. Tinc la Cati Alzina. Quants gats?
7: Moltes gràcies. Bé, jo, primer de tot, només avui a la tarda, i m'han dit, de tot aquest barullo, de totes aquestes informacions i de tot el que ha anat passant amb tot això d'aquestes agressions a nivell de xarxes i no xarxes i tot el que s'ha anat dient i s'ha anat posant, diu, és que això, cada vegada que es fa la Garrinada, això passa. Val? I jo dic, ho sento, però tot el meu suport en la Garrinada, perquè dius, jo estic a la comissió de festes, molta gent d'aquesta que va dient i va passant aquest tipus d'informació, doncs jo no els veig en la comissió de festes, i dius, realment, quan es fan festes, es preparen i amb consciència. Val? I Nada és un projecte de jovent molt responsable que s'autoorganitza i s'auto realment ell preocupa. Eh? I vull dir, tot el meu suport, perquè si això ha anat i va per als bars i a Vox Populi, ho sento. Llavors, que hi ha molta gent que té moltes ganes de donar mala informació o de donar mala premsa. Això una part. Llavors, a nivell de reciclatge, a veure, jo de sempre, jo diria que des de que vaig néixer, no m'agrada gastar més de lo que realment de vegades, o m'agrada comprar més de lo que de vegades jo puc gestionar. Llavors, m'agradaria que a nivell d'ajuntament es mirés per ser un poble sostenible. I què vol dir sostenible? Doncs no agafar més recursos de la terra del que realment ens dona, ni poder, doncs, fer més recursos de la que realment podem absorbir. Llavors, jo miro la planta de compostatge, dic, sí, hi ha gent que li molesta, perquè jo diria que és falta d'informació o que és ignorància, per no dir una altra cosa, doncs que cada un es gestionés a casa seva doncs, el seu compostatge, com es va fer propaganda doncs, en el començament del porta a porta, que això també seria factible, cada un se'l gestionaria i aniríem la mar de bé. Val? Llavors, també m'agradaria que dic, siguem una mica conscients, perquè a nivell de la Generalitat, vaig llegir i vaig escoltar en el senyor president de la Generalitat, que tots plegats potser hauríem de reciclar i reutilitzar i anar buscant en els abocadors tota la... que realment hi ha allà, perquè realment d'aquí uns anys potser ho necessitarem. Vull dir que no vinguem ara amb tanta abundor, si us plau, perquè realment tots sabeu, si sou conscients, que venen temps difícils. Llavors sí que, si us plau, llavors, a nivell del cooperativisme, dels habitatges cooperatius, jo m'agradaria, preguntant al senyor Xavier Collet, si n'hi ha de sòl, terra, públic, que pugui ser en cessió d'ús per habitatge cooperatiu sènior, perquè això ja l'Ajuntament de Barcelona ja fa anys que va cedir un terra, habitatge sòl, i ara hi ha una cooperativa sènior que es diu a Can 70 i que hi han posat el primer totxo per a les persones grans, perquè és una altra manera de que les persones puguem viure amb dignitat, i més les persones grans fins que ens morim, no com normalment el que més o menys s'ha d'anar en els últims moments de la vida. Sisplau, cooperativisme, per què es fa? Per cooperar, per col·laborar i, com deia en Sabino, per ser una mica més, tots plegats, una mica més cultes i més persones.
1: Les reflexions que ha fet del tema del reciclatge segur que donaria molt per parlar i és un tema doncs, que la casa ja dona en els tècnics. Passaré per la pregunta al senyor Collet.
3: Sí, gràcies per la pregunta sobre els habitatges per gent gran. No sé si era la setmana passada o l'anterior que vam fer la xerrada sobre els habitatges cooperatius amb cessió d'ús i en allà ho vaig explicar-ho, però ara tindré l'oportunitat també de dir-ho molt breument perquè estem als inicis, que estem treballant per tenir terrenys per poder fer habitatge per la gent gran. El que no crec, per les circumstàncies, és que puguin ser amb cessió d'ús. Per tant, buscarem la fórmula més adient per poder-ho fer. Però estem treballant per tenir terrenys i poder-ho dedicar a habitatge per la gent gran. Sí. Gràcies.
1: Sí. La Mireia.
8: Molt bona tarda. Per qui no ho sabeu, sóc la mare del noi agredit dissabte. Jo no faré preguntes, no faré res. Se'm cau la cara de vergonya de sentir les respostes que segueixes donant com a alcaldessa, segueixes dient que tenies la seguretat que tenies que tenir, i jo puc demostrar que no. Tinc tot el poble que nega les teves paraules, no són quatre persones, és tot un poble que nega el que tu estàs dient i et tomques la boca d'anar dient per tot arreu. És curiós que en una festa major en la que quasi maten el meu fill i a la seva nòvia amb 16 anyets no tinguessis medis de seguretat, però vull que sabies que hi havia organitzada una petita concentració pacífica amb pitos a la porta de l'Ajuntament, així ha tingut 6 cotxes de Mossos d'Esquadra, més patrulles de la policia. I el més trist, a més, és que moltes culpes estan portant la policia que s'hi està deixant la pell, perquè el que va és falta d'efectius. Sento vergonya de ser riantonina i de que argentona tinc una alcaldessa com tu. No tinc res més a dir.
9: Aprofito.
1: Sí, bé, gràcies. Moment, sisplau.
9: Gràcies, senyora Patllesa, regidor, regidores. Jo parlo en nom de la família de la noia, sóc el cunyat, perquè realment, senyora alcaldessa, si avui dia ve aquí la seva família, potser li pujaria a vostè els colors. Dir-li una mica això, no? No fa gaire que visc a Argentona, fins ara doncs, creia que era un poble i em sentia segur, però veig que arran de la festa major d'estiu hi ha hagut una agressió, ara hi ha hagut aquesta segona pallissa i aquests dies, a més, hi ha hagut 6 robatoris i ha anat en augment. Vostè diu que hi ha hagut més patrulla, per part de que hi hem pogut saber que no era així. De totes maneres, dir-li que si vostè augmenta les patrulles i encara així se segueixen succeint aquests casos, alguna cosa falla i, per tant, el que s'hauria d'intentar plantejar és que això no torni a succeir. Jo el que sí que demanaria des d'aquí és que d'entrada de l'Ajuntament, quan fa trucades a les famílies, no només sigui per exculpar-se i veure com que ha sortit de l'hospital ja, molt bé, me'n salvo, sinó que sigui realment, bueno, sí, vostè va trucar a la família preguntant com estava i hi ha dos trucades una mica escuetes. Jo crec que la seva funció com a alcaldessa i com a govern en general, i suposo que també parlo per l'oposició, perquè al final també formen part de l'Ajuntament, és que hi hagi un suport a les famílies, hi hagi un suport psicològic, que aquest no hi ha sigut, no? I perquè això no torni a repetir, doncs, fer una taula de treball conjuntament amb Mossos d'Esquadra, que per cert no hi eren, perquè el dia següent la meva parella va rebre la trucada de Mossos d'Esquadra, de la caporal, i que no en tenien cap notícia. Que no en tenien cap notícia i que la trucarien a vostè per tindre la reunió. Llavors, jo el que sí que... Sí. Bueno, doncs la caporal mateix. Però jo el que sí que li demanaria, vostè va, bueno, de fet, des de ràdio a Televisió de Mataró ens van trucar per fer una entrevista, igual que li van trucar a vostè, i vostè li va dir que els fets havien sigut lleus. Llavors, Televisió de Mataró ens va trucar demanant, sí, ens va trucar demanant l'informe mèdic, i després ja sembla que vostè va canviar l'opinió quan va vindre a Televisió Espanyola, va dir que els fets no havien sigut tan lleus. Jo el que li demanaria com a alcaldessa també i a la resta de govern és que quan estem parlant de temes tan sensibles, i més si no són metges ni són especialistes, i si no tenen l'informe mèdic, abans de difondre mentides o falses o coses que simplement desconeixen, sisplau, doncs tinguin la decència doncs, de intentar almenys no difondre. Més que res, perquè el món ja està ple de mentides, no fa falta que com a càrrecs electes en difonguem més. Dit això, demano doncs, que d'urgència, sisplau, això no vagi a més, és a dir, fiquem els reforços que facin falta. Vostè, perdoni, que encara no el sé, deia que treballem perquè la delinqüència, que és una cosa comuna, no vagi a més, no? Però aquests dies, després d'haver passat això, han sortit petites causes. Llavors, alguna cosa falla i fiquem-nos mans a l'obra. Moltes gràcies per la paraula i espero que... Ah, bueno, i si tingués també l'oportunitat de tindre, doncs, perquè formular-li algunes preguntes després a Cinques personalment, però m'agradaria si em pogués fer arribar a la memòria de la festa i certes preguntes més que li faré arribar. Val?
1: Perfecte.
9: Moltes gràcies.
1: Vull agrair el to. Espera un moment, hi ha una altra paraula demanada, si vols després te la dono.
10: És un moment. El meu fill de 12 anys i vendres també va ser agredit a la plaça Montserrat entre tres nois. El van picar i el van intentar robar. A mi només m'agradaria preguntar on està la policia que es mereix Argentona. No vull dir res més. Només vull dir això.
1: Gràcies. Agrair que hagueu vingut aquí en el ple. Jo crec que hi ha moltes coses que si haguéssim tingut l'oportunitat, no només jo, sinó la policia i Mossos alhora, tenir la reunió amb les famílies s'haurien aclarit, perquè aquests dispositius i tot està posat i jo no haig de dir res que no m'hagin a mi dit per fer. Si la trucada a les famílies o el missatge s'ha considerat doncs, que no era l'adequat, doncs des d'aquí demano disculpes, perquè en aquest cas quan algú diu que no vol parlar amb polítics, jo el que faig és derivar-ho doncs, en aquest cas als cossos de seguretat, i així és com ho vaig fer després d'una trucada i un missatge preguntant perquè sabia doncs, que havien desplaçat. Segurament tot es deu poder millorar, jo ja he dit que amb la policia doncs, s'està mirant i juntament amb Mossos i que el dispositiu estava marcat, jo no haig de dir res que no fos el que hi era i doncs, jo crec que ens hem d'emplaçar i poder-ho explicar quan estigui tota la causa doncs, en aquest cas i l'informe fet per als Mossos que en aquest cas doncs, ells estan verificant tot coordinat amb l'inspector d'aquí de la policia. Les preguntes que puguis fer doncs, te les respondrem tranquil·lament. Tinc a l'Enric Gumbau.

0: Bona tarda. Jo us volia llegir un petit manifest que tinguen aquí. No abans, sense presentar-me, pels que no coneixen, sóc Enric Gombau, president de les Ginesteres, i un dels portaveus d'Argentona Qualitat de Vida, la plataforma. Aquest manifest surt en boca dels veïns de la plataforma. I és el següent. Diversos veïns i veïnes d'Argentona volem expressar la nostra preocupació i desacord amb la intenció de l'Ajuntament d'instal·lar una planta de compostatge a la Vall de Clarà. Considerem que aquesta proposta és innecessària, injustificada i perjudicial per al nostre municipi i per un entorn natural que cal preservar. Actualment, la gestió de residus d'Argentona ja es du a terme de manera correcta, eficient, a través de les plantes de tractament de Mataró i Granollers. Aquestes instal·lacions estan plenament operatives i garanteixen un tractament adequat de la brossa complint amb tots els requisits ambientals. Per tant, la creació d'una nova planta dins del nostre terme municipal no aporta cap benefici real. No aporta cap benefici real. Ni millora el servei existent. Ens preguntem, doncs, quina necessitat hi ha de construir una planta de compostatge quan el sistema actual ja funciona correctament? No es justifica ni des del punt de vista ambiental, ni econòmic ni social. En canvi, sí que comporta possibles conseqüències negatives. Increment del trànsit de vehicles pesants, risc de males olors, impacte visual i degradació progressiva de l'entorn. La Vall de Clarà és un espai natural estimat pels veïns, un lloc de passeig, tranquil·litat i contacte amb la natura. Transformar aquest espai en una zona, en una instal·lació d'aquest tipus, suposa una pèrdua de qualitat ambiental i de benestar pel conjunt del municipi. La sostenibilitat no hauria de justificar actuacions que malmeten el territori. També volem posar sobre la taula la importància de la participació ciutadana. Decisions d'aquest abast haurien de comptar amb un debat obert, transparent i real amb els veïns i les veïnes afectats. Fins ara, molts ciutadans tenim la sensació que aquesta proposta s'ha plantejat sense escoltar prou la veu del poble. Creiem fermament que la gestió responsable dels residus passa per reduir-los amb origen, millorar la separació i aprofitar les infraestructures ja existents, no per crear-ne de noves en espais naturals sensibles. Per tot això, com a col·lectiu veïnal, demanem a l'Ajuntament d'Argentona que reconsideri aquesta decisió, que explori alternatives i que protegeixi la Vall de Clarà com el que és, un patrimoni natural que pertany a tots i totes i que no hauria de ser sacrificat per una planta de compostatge que no és necessària. Dit això, tres observacions i acabo en seguida. Senyora Susana, vostè hauria de canviar l'ordre de prioritats. Sembla ser que les prioritats dels polítics estan per davant del poble. I el poble paga els polítics. Sí. Val? Jo volia comentar-li una coseta, regidora Montse Cervantes. Vostè i jo ens coneixem fa molt de temps i li tinc gran apreci. Però si anem per feina, vostè crec que fa ja 8 anys, no?, que porta mobilitat, eh que sí? No? 4 de l'any passat, amb l'altre partit polític, i ara 3, 4 i 3, 7. En queda un aquí. Hem parlat moltes vegades de mobilitat, i jo em pregunto, i sobretot per Junts, com és possible que Junts estigui pensant en una empresa de compostatge quan tenim la mobilitat com la tenim, que tenim els avis que no es poden moure de casa, que ningú lluita per això i es fiquen a pensar en una planta de compostatge? A mi em sembla mentida. I en quant la regidora, Mariona Pascual, amb tots els meus respectes, vostè porta medi ambient, no mal ambient, medi ambient. Llavors, a veure, té moltes coses per fer, n'hi ha moltes coses per fer, penso jo. Miri com estem, però com estem, Argentona. Jo no parlo ara de les Ginesteres, eh? Falta de poda, neteges, perímetres, sotabosc, zones verdes públiques que no es poden veure. I es vol gastar uns diners? Ens fa una foto d'una planta de compostatge que devia ser una perfumeria, per lo que sembla. I escolti'm, com és possible que es vulguin gastar aquests diners si l'Ajuntament no té un duro? Vostè porta benestar animal. Aquesta foto, suposo que hi va anar un grapat de gent, i això té un cost, gastos de locomoció, possibles dietes, pues gastos de locomoció, és igual, i temps, que nosaltres paguem el temps dels regidors. En canvi, ens neguem a esterilitzar gats perquè no n'hi ha diners. O sigui, són coses que xoquen molt, i francament, jo estic assabentat, molt ben assabentat de lo que és una empresa, una planta de compostatge. Jo vaig ser el que no la va convidar a vostè, perquè no interessava convidar-la a vostè. Primer teníem que saber nosaltres, el poble, què era una planta de compostatge i què comportava. Després vostè es va enfadar perquè no la vam convidar, evidentment. En l'enemic no se'l convida. No, en aquell moment sí. En aquell moment sí. Però vostè té que entendre-ho, que no la vam convidar per això. Va ser el poble que es volia enterar. I amb això acabo. Els hi demano, sisplau, que reconsiderin aquesta postura i rectifiquin. Res més i bona nit.
1: Senyor Enric Gombau, ara que se'm senti, aquí és on està equivocat vostè de concepte. Jo no aconsello que hi hagin dos bàndols i que siguem enemics. Hem de treballar plegats, justament. Aquí és on vam començar malament, perquè en comptes de dir vingui a la reunió, ens asseiem, en parlem, el que ens expliqui aquest expert, vostè també ho pot tenir, potser canvia d'opinió o potser no, però vostè ho ha deixat molt clar, l'enemic. Em dol que ho digui, perquè jo la veritat és que no considero que el poble sigui enemic meu. Al contrari, així que torno a insistir, estic disposada a escoltar qui sigui. Jo no tinc enemics ni tinc intenció de tenir-ne. Si vostè em considera enemiga, em sap greu perquè jo considero que vostè personalment no li fa res perquè siguem enemics. Simplement això, la resta de preguntes ja les contestarem.
2: Senyor Enric, jo també el considero, no li puc dir amic, però sí una bona persona amb la qual quan contacto tenim bon feeling. No em podrà dir que el transport públic, tot i que no és el que voldríem, com a mínim tenim el transport a demanda. Que, bueno, sí, després en podem parlar de si és l'adequat o no. Però partint de la base que el transport públic ens el posa la Generalitat, nosaltres anem a lluitant allà les millores que anem aconseguint molt a poc a poc. I en quant a lo de la planta de compostatge que heu estat reiteradament, m'heu preguntat, nosaltres dins del grup, del nostre grup, no nosaltres dos, sinó amb el partit, no hi ha consens, per tant estem esperant tota la informació per fer una votació democràtica dins del propi grup. Quan la tinguem, la transmetrem de debò.
3: Miri, senyor Enric, miri si tinc les prioritats clares, que per anar a aquella visita a la planta de compostatge vaig demanar hores de les meves personals, de la meva feina, perquè treballo matí i tarda, per poder fer la visita. Evidentment, els cotxes eren particulars, de tots els regidors i regidores. I vam berenar, i ens van pagar també el berenar. Vale? Nosaltres mateixos. Per tant, miri si tinc les prioritats, que perdo diners i temps de la meva feina, del meu temps lliure, no el perdo. L'inverteixo. A mi m'agradaria que la gent em respectés. Jo no sé què he fet perquè no em respectin. M'agradaria saber-ho.
4: Sisplau, si podeu respectar el torn de paraula igual que nosaltres hem respectat.
3: Jo penso que confondre soberbia amb molts anys d'experiència parlant amb un ple també pot ser que es confongui, però bueno, si vostè diu que sóc superba, vostè mateixa, a mi m'és igual. Jo crec que no he faltat de respecte a ningú, però a mi se m'està faltant avui molt el respecte. Però cadascú sap per què ho fa. Torno a dir, vaig invertir en la meva obligació com a regidora, el meu temps lliure, les meves hores personals de la feina i els meus diners, com és la meva obligació. I en d'altres...
4: A veure, sisplau, si no hi ha més torn de paraules, era l'última. El que demano és que la gent respecti.
3: que és la meva obligació. Sisplau. Però jo no estic alliberada i no em dedico a la política només. Jo tinc una feina en sanitat.
4: Sis, Collet.
5: Sí, volia fer un comentari sobre el tema de la planta, però m'agradaria també ara comentar el que es deia, el que deia ara la Susana. Sort en tenim a Argentona i a molts altres llocs, que els ciutadans s'organitzen per interessar-se per la política, pel que és de tots, i també sort en tenim de molts polítics que hi dediquen molt més del que caldria i del que s'espera, amb temps i amb moltes altres coses. I per tant, la bona feina es fa d'aquesta manera, crec jo. I a mi em sembla que en aquest tema de la planta de compostatge el govern podem defensar que estem fent les coses bé, perquè aquí s'ha comentat sobre la necessitat de fer una consulta abans de tot, abans de que encarreguem un projecte, abans de que fem no sé què, abans de que... I per fer bé la feina, això es fa al revés. Primer s'ha de tenir informació, primer s'ha de tenir un projecte que ens digui què es pot fer, com es pot fer, si és sostenible, si no és sostenible, perquè aquesta informació s'ha de compartir. L'hem començat a compartir amb els grups polítics i ara vindrà amb la ciutadania. És evident, no hem amagat mai res amb tot aquest procés. És un procés lent, és un procés llarg, però primer es recull informació. I si el senyor Enric Gumbau diu que sap molt bé com funciona la planta de compostatge, segur que no tindrà cap problema en confrontar la seva informació amb la nostra, la seva informació amb els tècnics que han fet el projecte. A lo millor descobrim que aquest projecte, pels seus coneixements que té, està molt mal fet, o a lo millor podem discutir de coses que estan bé o que estan malament. És amb informació que es pot treballar bé, i això és el que estem fent. I ara vindrà el temps, i ara vindrà el torn dels ciutadans durant tot aquest procés, no només dels ciutadans, sinó dels organismes superiors. L'Agència Catalana de Residus està al tanto d'aquest projecte. Ja ens dirà l'Agència Catalana de Residus si entra dintre del seu plàning d'inversions o no, si creu que és viable o no, i si creu que és adient fer-ho o no a Argentona, ja ens ho dirà. I aquesta agència de residus, ja s'ha dit, és una agència de la Generalitat, per tant, en allà, el partit que governa, em sembla que tots el coneixeu, perquè la senyora López, socialista, ha mostrat una opinió... senyora Mar Rodríguez, ha mostrat una opinió molt clara sobre això. Per tant, en aquí participarà tothom, però les coses es fan per ordre, i per poder-hi participar tots, necessitem informació. Escolti'm, jo no sóc tècnic de res de tot això de la planta, i em crec en els tècnics que fan el projecte, i si vostès tenen alguna altra persona tècnica és que serà perfecte que puguem contrastar les opinions, però em sembla que hauríem de reconèixer que aquest procés llarg té diferents fases, i ara arriba el torn d'explicar-ho a la ciutadania i veure si té més avantatges que inconvenients o al revés, però tot al seu punt, i necessitem informació, perquè el primer que demanareu quan vosaltres, quan les entitats, les urbanitzacions, qui sigui, els ciutadans, vulguin opinar sobre això, és informació, i nosaltres la donarem tota la que tenim i recollirem tota la que tenim vosaltres. Per tant, deixem temps, deixem treballar correctament, estiguem tots tranquils, perquè aquest procés és un procés transparent com ha sigut fins ara, i no hi haurà manca de participació, no n'hi haurà, però cada cosa al seu moment, em sembla que és la millor manera de treballar.
6: És una al·lusió, un aclariment. Vostè ha comentat que l'Agència Catalana de Residus sap d'aquest projecte. Vostès han presentat ja el projecte a la Generalitat?
4: S'ha demanat ara l'hora perquè ells estaven...
6: Però aleshores com, aleshores com tenen coneixement d'aquest projecte?
4: Marc, ells sabien que estaven fent l'estudi d'olors i tot el tema viable per després poder tenir...
6: Jo li puc dir que l'Agència Catalana de Residus encara a data d'avui no té el projecte i no sap quin és el projecte.
4: No, només no, perquè no entrar... hem de fer la reunió amb ells, no, però saben que estava encarregat.
6: Però el que deia que l'Agència Catalana era coneixedor del projecte, volia matitzar. Ja està, no entrarem en debat perquè per les hores ja és hora de plegar. Gràcies.
4: Moltes gràcies per haver vingut, s'acaba el ple. M'agradaria doncs poder quedar amb tu ara per poder acabar. No. Jo havia tancat amb l'Enric Gumbau. Sí? No t'he vist, doncs. Joan, no t'he vist. Jo tancava amb l'Enric. Pensava que ja estava.
7: Bona nit. Em vull dirigir al regidor Bernat Calvo i li voldria dir que ha de tenir més consideració amb els ciutadans del poble. El dia 19 de l'11 del 25 vaig presentar una queixa 6.664 contra la idea de canviar el nom del carrer passés de la República sense cap tipus de resposta. El dia 17 del 12 del 25 vaig presentar un altre escrit, 7.124, demanant una entrevista amb el regidor, pel mateix tema de l'anterior escrit. Igual que en l'anterior, no he rebut cap resposta ni el que us he de rebut. Avui estem a 26 de l'1 del 26, per això li demano al regidor respecte per la col·laboració ciutadana amb l'Ajuntament i que com a mínim mereixem que se'ns escolti. Estic a la seva disposició per com vulgui citar-me. Quan es va aprovar el ple de l'Ajuntament el novembre del 18, 2018, el canvi de nom ja es va posar Passeig de la República, es van fer i canviar les plaques del carrer, suposo que amb l'aprovació del gasto per part de l'interventor. I l'aplicació de l'acord del ple municipal per part de la secretària perquè els dos casos s'ajustaven a llei. És incoherent gastar recursos fent plaques noves perquè l'Ajuntament no ha fet complir els acords del ple. Els únics reis que conec que són generosos i fan regals sense demanar res a canvi són els reis mags. Tots els altres monàrquics aquí a Espanya són interessats, no regalen títols nobiliaris, sinó que és per servilisme o com pagament pels serveis prestats o els seus propis interessos. Va ser el rei Alfons XIII que anys més tard va recolzar la dictadura de Primo de Rivera. Això diu molt dels conceptes i valors morals democràtics d'aquest rei, que reparteix títols nobiliaris. I si això li afegim que el cacic de l'època, Eduardo Fortí, perquè es té que matisar, alcalde d'Argentona, en 1901 va canviar el Passeig de la Font per al de Baró de Viver, i que el fill del Baró va desprestigiar el títol paral·lelament amb la mort del seu pare col·laborant amb el feixisme, perquè l'any 1931, en la Primera República, es va canviar el nom a Pi Maragall. I en 1939, el govern il·legítim, golpista i falangista de Tort, segons consta l'acta, va acordar, i això ho diré en castellà, que és com ho posa a l'acta, substituir la nomenclatura de les places i calles d'esta vila que glorifiquen personalidades o hechos incompatibles con el glorioso movimiento nacional, por denominaciones concordantes con el programa ideológico del glorioso movimiento nacional. Dues vegades es va posar el nom del Baró de Viver i en cap de forma democràtica. No acabo d'entendre, seguir insistint en voler tornar a posar el nom amb els antecedents feixistes que van tenir els seus nomenaments. Proposo que la plaça que vol inaugurar a l'Ajuntament al final del carrer del doctor Sansó, tocant a Puig de Cadafal, posin el nom de la plaça Darius Romeu Torrent o una altra persona, si fos el cas, per la seva vàlua personal i no pel títol mobiliari. Però crec que això ho tindria que anar recolzat per un informe d'un historiador independent, que tindria que estar inclòs a dins del nomenclàtor. I si aquest no fos el cas, demanar una opinió independent a un historiador. Que tindria que formar part de l'exterior. I no el criteri del regidor Bernat Calvo, que té una visió molt personal de la història, igual que jo. Que també tinc la meva visió personal, però sense cap valor cap de les dues opinions, perquè cap dels dos som historiadors i el càrrec no dona la raó.
8: Gràcies. Bé, contestaré molt, molt breument, però principalment no és perquè sigui un posicionament meu o el fet de l'acceptació de lo que es vol intentar, que és acceptar aquests recursos, és perquè els 80 i pico veïns del Passeig de República o Baró el Viver ho volen així i creiem doncs, que la voluntat dels veïns ha de prevaldre en tot cas. Altra cosa és que a més, si ens volem mirar la llei de memòria democràtica el 2022, crec que és, clar, parla de qüestions vinculades a les dictadures i principalment del franquisme i sempre ho hem dit, aquest senyor crec que va morir el 1903 o 1904, el van nomenar Baró el Viver el 1901, que va ser quan la corporació municipal va decidir posar aquest nom d'aquesta persona, que no tenia, un nom realment oficial aquell passeig. També és veritat que en aquell moment no es va canviar. Durant la República sí que es va canviar, es va treure el Baró Oliver i es va posar al carrer Pi i Maragall, que era un president federalista de la Primera República. L'any 39 és veritat que hi havia noms vinculats al règim, però aquests van ser canviats ja al 79. Però en canvi, a l'any 39 és veritat que es recuperaven molts noms durant la Guerra Civil, van ser utilitzats en finalitats polítiques, però després es van recuperar els noms històrics. Per exemple, crec que és el carrer Nou, el carrer, crec que és el Mataró, etc., que estan al final d'aquest acord que mencionava, de l'any 39, simplement el que feia de rescatar els noms històrics o antics. Vull dir que simplement perquè els noms que hi havien eren de personalitats republicanes, ja està. Vull dir, no va a més. Jo crec que una cosa que prova el fet d'això és que l'any 79, el primer ple, crec que va ser l'abril de 79, amb en Jordi Suari, el primer que es fa és treure tots aquests noms de l'Avenida del Generalíssimo, la Plaza de los Caídos, bla, bla, bla, etc. Tots aquests es van perdre ja al primer ple de la democràcia. Els que ja s'havien recuperat de noms històrics simplement es van deixar en aquell moment. I ja no va ser fins al 2018 que algú va plantejar-se que potser això calia anar més enllà. I crec que alguns escrits ja diuen o denoten que el que no es vol és també que hi hagi carrers dedicats a un monàrquic. Naturalment, a veure, la idea de memòria democràtica no diu que s'hagin d'eliminar o prohibir noms monàrquics perquè entren dins la pluralitat democràtica normal i per tant hi ha d'haver-hi noms amb diverses personalitats, però si la pràctica totalitat dels veïns del passeig de la República o Baró Oliver volen tornar a acceptar aquestes al·legacions i tornar al nom original, creiem que, escolta, si pràcticament tots els veïns unànimament ho volen, doncs se'ls ha de respectar l'opinió dels veïns i busquem una alternativa. Per això jo ja vaig dir que es podia proposar, per exemple, una plaça nova molt més cèntrica a l'entrada del poble que podia honorar perfectament la República, perquè la pluralitat política és això, que hi hagin carrers dedicats a gent de tendències diferents dins el marc democràtic que tenim. Així que bé,

0: No, jo només volia dir, si em deixeu parlar, jo només vull dir una cosa, molt fàcil. Jo porto 30 anys visquent aquí, jo no he nascut aquí, he nascut a Mataró. Les meves filles han nascut aquí, les meves netes, la meva mare viu aquí, tots vivim aquí. I he vist la degradació del poble en 30 anys. Surto de casa meva i només trobo fang i no es pot ni passar. Tenim el cotxe al pàrquing, no podem entrar al pàrquing, però ens posen una multa perquè estem al carrer i no ens en recordem que l'hem deixat al carrer perquè estem acostumats a entrar al pàrquing. Aquest forat del carrer Barcelona, que creu el carrer Ferrero, s'ha tapat i destapat 25 vegades. Això és hores, pressupost. Per què? No tenim explicació d'això. Els veïns no sabem per què. Aquestes obres s'estan eternitzant. Vale. La violència. La violència, si nosaltres deixem que això es prengui peu i no fem alguna cosa ja, aquí no podrem sortir al carrer. Tothom sap que som un poble petit i no tenim els Mossos i els policies com en una capital com Barcelona o altres llocs grans. Hem de tallar-ho nosaltres. I des d'on s'ha de tallar? Des de l'Ajuntament, que són els responsables de la seguretat del poble, de la seguretat nostra. Jo tinc que estar tranquil·la de que les meves netes vagin de festa i no tingui que estar patint perquè em truquin que les han apallissat gent que venen a fer això. No gent que ve a disfrutar de la festa i ha begut una mica més. Són gent que venen expressament a fer això. Vale. No, no, i també demano, sisplau, que sou 17 persones, us conec a tots del carrer. Jo no sé ni què sou els regidors, me n'he enterat avui, vale? De molts. De tu, per exemple, ho sé, d'en Collet, de la... però molts us conec i com ell, molta gent, jo no sabia. No, sóc apolítica, però sí que vull viure en pau i vull que els polítics em respectin i em parlin amb respecte. Eh? I baixem els fums una mica. Jo no tinc la culpa que una senyora treballi des de fa 30 anys i estigui cremada, perquè jo també he sigut sanitària i si m'he cremat he plegat de la feina. Però això no em dona dret a parlar amb aquesta supèrbia i aquesta altaneria com s'ha tractat en els seus mateixos companys i com ens ha tractat a nosaltres. Jo crec que aquesta senyora ens hauria de demanar com a mínim una disculpa, que jo entenc que estigui sobrepassada, però tots ho estem una mica ja amb tota la situació. I perdoneu-me, i no, mai hauria pensat que avui parlaria. Venia a escoltar per primera vegada un ple, però surto que estic dels nervis, del que m'he hagut d'aguantar de callar. Eh? Ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou. I estic fins als collons ja.
1: No val la pena que et posis així, de veritat.
2: Té raó, té raó.
3: Viu la ràdio.
4: Ràdio Argentona, la més pròxima.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada, amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras i del periodista europeista Gabriel Vázquez. Compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.
1: Pues jo, quan vaig començar amb el Barça, jo haguera pagat

0: Jo vull tornar a repetir la nostra identificatiu per l'Instagram @cruïlla_europa2.0. És que avui l'inaugurem,
1: sí, sí,
0: aquest contacte.
1: Que teníem una antiga. Una...
0: I en tenia una altra i ara sí, aquest.
1: I bueno. També...
0: només ens queden...
1: Sí, és una... però és que és curiós perquè el Sisko també li agradava molt als Beatles, no?
2: Clar.
1: I els Beatles van tocar l'any 65, que és l'únic cop que ho han fet, a la plaça Monumental.
2: Exacte.
1: De toros de Barcelona, el concert, l'any 65.
0: Molt bé, Pere, si podem escoltar els Beatles una miqueta?
1: Sí.

0: programa bastant farcit aquest, eh?
1: Farcit i una mica desordenat.
0: Sí, sí, hem parlat de les Beatles.
2: No, s'ha ordenat mucho.
0: No sé, ja per anar acabant, com veus tu el futur així de Cuba una mica? Veus amb ressentiment? Tens familiars allà?
2: Sí, claro, tengo familiares en Cuba, tengo hermanos que
1: has aún... d'anar de pressa.
2: Sí, familiares en Cuba, y yo creo que el futuro de Cuba hoy mismo, hoy, con las noticias que tenemos, es bastante negro si se cumplen las predicciones que hay, al menos en mi criterio. No creo que vaya a cambiar mucho las cosas. Yo creo que pueden ir a peor con Donald Trump. En primera, es un presidente condenado con 34 cargos. O sea, no estamos hablando, no estamos especulando sobre un presidente. Estamos especulando sobre el propio Tribunal Supremo de Estados Unidos, que lo condenó con 34 cargos, aunque no cumplió. Y yo creo que el futuro, a mí no me gusta ese futuro. ¿Quiero un cambio en Cuba? Por supuesto. Pero ese futuro con Trump, a mí particularmente no me gusta.
0: I deixa'm ja que puntualitzar que a mi em fa molta ràbia com, per exemple, van youtubers, ara que estan de moda, tants youtubers que van com a adulcorar o a blanquejar
2: aquesta
0: imatge i només et mostren com una Cuba que, mira que guai, que hi ha els cotxes aquests dels anys 50,
2: exacto,
0: no? I tot això, i com aliens, no? A tot el que passa, perquè, bueno, també és veritat, van a la capital i, bueno, suposo que deuen
2: fer, claro.
0: I, clar, ja van al luxe, no? I...
1: Molt bé, doncs fins aquí, dir-vos que la setmana vinent no hi haurà Cruïlla d'Europa per ser festa local i que després ens acomiadarem en explicant, en la mesura de les nostres possibilitats, la visita del Papa a l'Estat espanyol i més concretament aquí a Catalunya. I a tot
0: perquè la Sagrada Família ha estat declarada l'església més alta del món. Eh?
2: Sí.
1: I ell... sí, també donarem alguns consells pels que vulguin veure l'eclipsi, però això ja serà els últims programes d'aquesta temporada. D'acord? Moltes gràcies.
3: Gràcies, Toni. Gràcies,
1: gràcies, Toni, per haver estat aquí.
4: Gràcies a vosaltres.
1: I gràcies, Arsenio. I demanem a la gent que es llegeixi el llibre d'en Cisco Betancourt i sabran millor a quin país estan.
2: En català i en castellà.
1: En català i en castellà.
0: On el poden comprar?
2: En Amazon.
1: En Amazon, ara vull dir tot és així, però sobretot a les llibreries.
2: A les llibreries.
1: Que és el més important. I Mataró en tenim, doncs, cap allà.
0: Adéu, que vagi bé.
2: Adéu.

Gracias.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima. Moments d'òpera.
2: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Sempre és un bon moment per deixar-nos endur pel bon humor que ens proposa sempre Rossini. Avui, l'italiana in Algeri.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: L'italiana in Algeri és una òpera bufa, una òpera còmica, dividida en dos actes, amb música de Gioachino Rossini i llibret en italià d'Angelo Anelli. Es tracta, però, d'un llibret ja utilitzat anteriorment pel compositor Luigi Mosca, concretament l'any 1808. La seva estrena, l'estrena de la versió de Rossini, va ser al Teatre San Benedetto de Venècia un 22 de maig del 1813. A Catalunya va estrenar-se al Teatre de la Santa Creu de Barcelona el 29 d'agost del 1815. En quant als personatges principals que intervenen en aquest títol, Isabella està enamorada de Lindoro, de manera que anulleja un vaixell per tal de rescatar-lo. Paper per contralt o mezzo-soprano amb bons greus i una bona agilitat en el cant, requisits bàsics per qualsevol heroïna rossiniana, més en el terreny de l'òpera còmica. Lindoro és un jove promès amb Isabella, que està presoner al G, paper per tenor lleuger o líric lleuger de gran exigència. Mustafà és el bei, o el comandant civil, d'Alger. És tirànic, però absurd, i està casat amb Elvira, però enamorat d'Isabella, paper per baix còmic. Taddeo és un vell ximple, enamorat patèticament d'Isabella, paper aquest per baritun o baix. Elvira és l'esposa del bei, que, malgrat les seves infidelitats, segueix enamorada del

seu marit, paper per soprano lleugera. I Halley és el cap de la guàrdia del vell i cap dels seus pirates, paper aquest per tercer baix còmic, amb presència en aquest cas més limitada. El cor masculí també hi té una presència prou rellevant, com podrem apreciar al llarg del programa d'avui. Després d'encertar-la amb l'òpera seriosa Tancredi, Rossini torna a encertar-la, en aquest cas, amb una òpera còmica, un títol en el que repeteix, no sense cap mena de dubte, a propòsit, la història del rapte en el serrall de Mozart, però en aquest cas amb situacions canviades. És una dona la que es decideix a salvar intrèpidament el seu xicot, que en aquest cas és presoner al G. Es considera que amb aquesta obra Rossini va voler homenatjar a qui sempre va ser un referent per a ell, el gran Wolfgang Amadeus Mozart. Però aquest argument, d'aquestes característiques, perquè pogués passar l'aprovació de la censura de l'època, cal recordar que va ser escrita i estrenada a primeries del segle XIX, el primer requisit era que Isabella no viatgés sola. Hauria de portar un acompanyant masculí perquè garantís la seva integritat, encara que per evitar lectures malicioses respecte a aquesta companyia, el llibret deixa ben clar que es tracta d'un vell força patètic i sense cap accent de seducció per la jove. Les armes d'Isabella són les que l'òpera còmica atribuiria convencionalment a les dones, per tant, astúcia, encants, malícia i habilitats per l'engany. Només arribar al G, la italiana domina el temible, però en realitat infeliç vell d'Argel. Un personatge que, segons la seva pròpia cort, ha passat de flagell de les dones i de Leone a Asino, és a dir, de lleó a asa. Rossini va buidar en aquesta òpera el sac de la seva inventiva. Els seus brillants concertants són diferents a tot el que s'havia vist fins aleshores, començant pel primer, en el que hi participen Elvira, Zulma, Halley i Mustafà, i seguint amb el trepidant final de l'acte primer, el septet de les onomatopeies, en el que tots expressen els sorolls que senten al seu cap com a exemple del seu atribolament. Rossini va compondre l'italiana Algeri quan tenia 21 anys i uns mesos després d'haver estrenat l'òpera seriosa Tancredi. Asseguren que l'òpera la va compondre en tan sols un mes. Alguna font creu que fins i tot en menys dies, i el mateix Rossini havia dit que en només 18 dies. Sigui veritat o no, el que sí és cert és que va ser un èxit notable, tot i que hi introduiria canvis progressius per a les actuacions posteriors a Venècia, Milà i Nàpols durant els següents 2 anys. L'òpera és notable per la barreja que fa Rossini dels estils de l'òpera seriosa i l'òpera còmica. Per tant, anem a endinsar-nos i anem a conèixer l'argument i els moments musicals, que no són pocs més rellevants, d'aquesta fantàstica L'italiana in Algeri de Rossini, situant-nos ja a l'inici de l'acte primer. A l'inici de L'italiana in Algeri, de Rossini, és clar, el vell d'Alger, Mustafà, s'ha cansat de la seva esposa, Elvira, que diu tan sols sap lamentar-se de la falta d'amor del seu marit. Halley, cap dels pirates, li assegura que està a punt de ser repudiada per ell. Zulma, la seva criada, intenta consolar-la. El vell ja no l'aguanta. Quan Elvira intenta defensar-se, l'antipàtic personatge assegura que té el timpà trencat de tant escoltar-la. Són, en aquest concertant, Halley, el baix Alfredo Mariotti, Elvira, la soprano Norma Palacio Rossi, Zulma, la mezzo Gigiola Caputi, Mustafà, el baix Sesto Bruscantini i, esclar, la intervenció del cor, tots dirigits l'any 79 per Gary Bertini amb l'Staatskapelle de Dresden.

Després d'aquesta escena, tots es retiren, excepte Hali i Mustafa. Aquest darrer ordena al cap dels pirates que li porti a una italiana, ja que, ha escoltat, són dones excepcionals. De fet, les excuses no serveixen per Mustafa, ja que, si no li porta una dona abans d'una setmana, Hali serà empalat viu. Un argument, per tant, incontestable. Aleshores, Mustafa crida el seu criat italià, l'Indoro, que està dolgut per l'absència de la seva estimada Isabella. És la cavatina, per tant, l'escena de presentació de l'Indoro, Languir per una vela, canta el tenor peruà i una de les millors veus rossinianes de la història, Juan Diego Flórez.

0: El vell Mustafà, en veure l'Indoro tan trist i per treure's a la seva dona del damunt, li ofereix una dona preciosa que farà les seves delícies. De fet, no és altra que Elvira, la dona del vell. L'Indoro, que té parella a Itàlia, no vol casar-se amb ella, però Mustafà insisteix i li ofereix la possibilitat de tornar a Itàlia amb Elvira, de manera que el jove acaba acceptant només per poder tornar a la pàtria i retrobar-se així amb la seva estimada Isabella. Són el tenor Juan Diego Flores com a l'Indoro i el baix Nicola Olivieri com a Mustafà.
1: S'inclinasse a prendere moglie, ci vorrebbero tante cose. S'inclinasse a prendere moglie, ci vorrebbero tante cose.

Després d'aquesta divertida escena hem de situar-nos a la costa on ha naufragat el vaixell d'Isabella, enamorada de Lindoro. La jove i vella italiana ha decidit rescatar-lo amb les seves armes, la suggestió, la bellesa i, esclar, l'astúcia. Però per no viatjar sola, com ja hem comentat abans, va acompanyada del vell Taddeo, que està enamorat d'ella però que Isabella toreja amb molta gràcia. Amb tot, Isabella es lamenta de la crua sort que ha patit, tot i això se sent forta per superar totes les adversitats, ja que sap per experiència que pot controlar els homes, fins i tot a homes tan durs com Mustafà. Canta la grandiosa mezzo-soprano Teresa Berganza, dirigida per Alexander Gibson amb l'Orquestra Simfònica de Londres.

Quan el vell Tadeu i la jove Isabella són capturats, per evitar ser separats, decideixen fer veure que són neboda i oncle. Abans, però, es discuteixen, ja que ell insisteix en intentar seduir a la jove mentre ella el troba directament repulsiu. Això sí, decideixen que per seguir junts el millor que poden fer, com hem comentat, és fingir que són oncle i neboda. El rol d'Isabella l'interpreta ara Marilyn Horne, ni més ni menys, mentre que el paper de Tadeo va a càrrec de Domenico Trimarchi.

Arriben ara els presoners de la cort del vell, que té la reputació de ser un home temible, però en veure Isabella perd els papers. Ho fa en una divertida escena que interpreta Samuel Ramy.

Com sentia, Mustafà, el poderós vei d'Argel, en veure l'italiana, passa a ser un babau del que Isabella obté tot el que desitja. En aquell moment, entren per acomiadar-se Elvira, és a dir, la dona de Mustafà, que encara ploriqueja, i també ho fa Lindoro i Zulma. I és el moment en què Lindoro i Isabella coincideixen al palau. En veure's, els dos enamorats queden congelats i tota la cort se sorprèn. Isabella, prenent una ràpida decisió, obliga el vell a quedar-se amb la seva esposa. Quan ella li pregunta qui és aquella dona que té al seu davant, referint-se a Elvira, ell, el Mustafà, li diu que fins aquell moment era la seva dona, però que haurà de casar-se amb el seu esclau, Lindoro. Isabella afirma aquestes costums bàrbares no es poden tolerar i pren com a esclau personal a Lindoro. La sorpresa deixa tots els presents bocabadats, com si tinguessin un soroll infernal al cap, ja que no entenen que una dona, que en definitiva és la presonera del vell, acabi donant-li ordres amb ell. Exemplifiquen aquesta situació narrant els sorolls que senten al cap de tan atordits com se senten. És aquesta una escena llegendària, una efectiva composició còmica i una onomatopeica, que és el final de l'acte primer de l'italiana en Algeri de Rossini, on hi apareixen les veus d'Elvira, Kathleen Battle, Zulma, Clara Fotti, Lindoro, Ernesto Palacio, Isabella, Marilyn Horne, Mustafà, Samuel Rami, Halley, Nicola Zaccaria, Taddeo, Domenico Trimarchi i el cor, tots dirigits per Claudio Scimone.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera a l'inici del segon acte de l'italiana In Algeri de Rossini. Mustafà vol una entrevista en solitari amb Isabella per aconseguir la crida a Taddeo, el fals oncle de la jove, i l'anomena Caimacan, un fals càrrec que Mustafà assegura és un equivalent a un lloc tinent. Li posen l'uniforme i el cor d'eunucs crida «Visca el gran Caimacan, protector del musulmà». Per la seva banda, Isabella organitza una reunió amb Mustafà, però fa assistir a l'Indoro, que serveix el cafè a Taddeo, el nou Caimacan, i a sobre fa entrar a Elvira. El vell s'enfada i Isabella se n'adona que ha d'anar amb més compte. L'Indoro, sabent la intel·ligència de la seva estimada Isabella, reflexiona i conclou que, en efecte, la vella italiana se sortirà amb la seva i podran gaudir de la seva felicitat. És una escena que habitualment se suprimeix, però val la pena escoltar-la si la interpreta el tenor peruà Juan Diego Flores.

però, per la seva banda, abans de la reunió organitzada per Mustafà, Isabella es vesteix i es maquilla pel seu enamorat, ja que sap que l'Indoro estarà allà servint-li el cafè. Canta Per lui que adoro, per ell que adoro, en la veu, en aquest cas, de Marilyn Horne.

0: Aquest que sentíem era Mustafà en la veu de Samuel Rami, Lindoro Ernesto Palacio, mentre que, com comentàvem, Isabella era la mezzo, Marilyn Horne en aquesta gravació en estat pur de la seva vocalitat de l'any 1980. Malgrat que Mustafà vol prendre cafè a soles amb Isabella, ella convida Tadeo i fins i tot a Elvira, ja que ha tramat un pla per recuperar Lindoro, que està servint el cafè, i alhora fer que Mustafà torni amb la seva dona Elvira. Durant la trobada, Mustafà explica que ha anomenat el seu fals oncle, Caimacan, i ella li ho agraeix. Lindoro no vol marxar per més que el vell estornudi al seu damunt amb l'objectiu que marxi. El mateix pensa el vell Tadeo. D'allà no es mou ningú, però el vell Mustafà comença a adonar-se que li volen prendre el pèl. Però Hali, el cap de la guàrdia del vell, tot i que Mustafà no vol escoltar-lo, l'adverteix que les dones italianes coneixen l'art de fer-se estimar, tal com estan explicant ara mateix de fons. Decideixen aleshores celebrar una festa en honor a Mustafà i anomenar-lo membre de l'ordre dels Papatacci, que en italià es podia traduir com menja i calla. L'objectiu és emborratxar la guàrdia, reunir a tots els italians presos a la cort del vell i fugir en un vaixell que els està esperant. Tadeo i Lindoro anuncien a Mustafà el seu nomenament en el graciós i rítmic trio Papatacci, mentre Isabella anima els italians prometent-los que ben aviat tornaran a casa. Finalment se serveix pasta i Tadeo li ensenya a Mustafà com s'ha de comportar un papatacci. Menjar, callar i no pensar en res més. Mustafà obeeix i els italians aprofiten per pujar al vaixell. El propi Tadeo s'ha de resignar en entendre que Lindoro és el xicot d'Isabella i aleshores pujar al vaixell. Elvira, Zulma i Hali intenten advertir a Mustafà de la fugida dels italians, però Mustafà està immers en el seu paper de papatacci, per tant es limita a menjar i callar. Quan finalment se n'adona de l'engany, es resigna a tornar amb la seva dona Elvira, que diu almenys no és tan enganyosa ni astuta com les italianes. I així és com acaba aquesta òpera, L'italiana in Algeri, de Rossini. Tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.
3: Sigueu benvinguts a una nova edició de Perifèries i, com sempre, l'Aleix Salari al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon i avui tota una hora per endavant per compartir una sèrie de cançons, una sèrie de músiques que avui tindran un protagonista molt concret, el pop.

Doncs avui caminarem per la ruta del pop, perquè pensem que fa ja moltes dècades que el pop, des que sobretot l'aparició dels Beatles, es va imposar com el llenguatge dominant dins d'aquella cultura juvenil en la que el rock era probablement l'arquetip, però que el pop va acabar definint. En qualsevol cas, avui ens limitarem simplement a escoltar algunes d'aquelles cançons emblemàtiques, com aquesta Dares and Wolves dels Ilias, que van editar el 1990 i que va ser una de les cançons emblemàtiques dels anys d'aquella dècada, dels 90. El guitarrista Mike Badger va formar el grup precisament el 83 amb Lee Mavers, que era el cantant, compositor i guitarrista també del grup. I aquest home era, els que el coneixien, diuen que era un perfeccionista absolut. I aquest perfeccionisme, aquesta ànsia de perfeccionisme, va acabar amb la banda 5 anys després. I si Elias d'alguna manera ens servien per començar i situar-nos també en el que fa al discurs o a la cal·ligrafia pop de les últimes dècades, un grup suec, probablement el més venedor després d'ABBA, ens va mostrar també que amb el pop es podien arribar a llocs molt interessants. Roxette van fer l'any 2003 un àlbum que es deia The Pop Hits, precisament, tota una declaració de principis en temes com aquest John Afternoon.

Roxette, un grup força recordat per aquestes cadències pop que moltes vegades les encertaven tant com en aquest àlbum de l'any 2003 que es deia The Pop Hits. El formaven la Marie Fredriksen, que malauradament va morir el 2019, i el Pierre Gisle, una parella que van tenir o van fer dels 90 la seva època dorada. I el pop, que tenia una quantitat enorme de cal·ligrafies, de maneres de fer i d'expressar-se, va trobar alguna sèrie de músics que anirem repassant avui, que van crear o van donar, diguéssim, la seva empremta personal. Pocs tan personals com en Franco Battiato.

Franco Battiato, la voce del padrone dell'any 1981, amb aquest cucurrucucú paloma que ens va deixar fascinats, perquè ell va mostrar una personalitat única, pròpia, inclassificable, avantguardista, respecte a la cançó popular, i es va convertir, sens dubte, en una de les icones més interessants de la música europea fins del segle passat. I una altra també de les grans figures del pop mundial i realment incontestable és, sens dubte, Paul Simon.

un dels més grans compositors nord-americans i a nivell internacional pel que fa al pop contemporani, sobretot de la segona meitat del segle passat. Songs from Cavemen era el títol d'aquell àlbum que va publicar el 1997 i que dedicava a la cultura porto-riquenya que havia fet de Nova York una ciutat tan especial. Un àlbum absolutament imperdible. I un personatge més trobat a les perifèries de les perifèries, inclús d'aquest llenguatge del pop, és Teddy Thompson, el fill de Linda i Chris Thompson, nascut a Londres, crescut a Brooklyn, Nova York, i que sempre, cançó a cançó, disc a disc, ha fet un pop, o ha fet del pop, un llenguatge molt propi i molt, molt personal. La cançó es diu In My Arms i això ho va publicar l'any 2008 en aquell àlbum que es deia A Piece of What You Need.

I això era un àlbum del 1979 signat per Nick Lowe, un altre britànic que va fer carrera als Estats Units i que es deia Labor of Lust, un àlbum de power pop realment increïble i que va significar o va anunciar la New Wave que vindria als anys 80. Ell era de Surrey, Anglaterra, i encara continua fent carrera magnífica com un personatge absolutament molt personal dins del pop nord-americà actualment. I un altre també dels nostres perifèrics oblidats i perduts que considerem un mestre a l'hora de fer cançons pop és Michael Head, que el 1999, encara amb el Shaq, va signar un àlbum que es deia HMS Fable.

Michael Head, que va fundar The Pale Fountains allà als anys 80, després Shack, el grup aquest que acabem d'escoltar, i que continua en actiu amb The Strands, una banda també essencial que segueix les línies o el discurs aquest del pop creat per aquest home nascut a Liverpool en 61, Michael Head, i que continua fent i demostrant una carrera realment brillantíssima. En aquesta cal·ligrafia pop. I ja que parlem d'això, del pop, ara hem de fer una aturada important i en el temps i en un lloc, és a dir, en els anys 60 i en un país, França.

Era el 1966 quan Michel Polnareff gravava aquesta Poupée qui fent un, la Nina que diu que no, tota una mena de precedent del que vindria després el 68, l'anticonformisme, la contestació del maig del 68, ja s'aventurava en cançons de Michel Polnareff, tot un personatge únic i diferent en el pop francès d'aquella època, una època caracteritzada per Salut Le Copain, aquella revista que aglutinava una sèrie d'artistes que, abraçant les noves corrents del pop britànic, s'expressaven en francès sense menystenir per res la tradició de la chanson, cosa que va fer, per exemple, François Hardy.

La gran François Hardy, que l'any, si me no recordo, era el 70 exactament ja, saludava la nova dècada amb un àlbum que es deia Soleil i en el que s'incloia aquesta cançó, Pong, una cançó, una manera de fer una cal·ligrafia, insistim, rotundament pop, que va definir molt, diguéssim, la musicalitat europea dels 60s i dels 70s, i que també va tenir com a colofó una joveneta, Franz Gall, que havia debutat de la mà de Gainsbourg, que va guanyar un festival d'Eurovisió, però que ja una mica més endavant, a l'any 80, publicava un àlbum que es deia Paris, France, i que incloia cançons com aquesta, Il jouait du piano debout.

Els habituals de Perifèries ja sabeu que sempre Robert Wyatt té un lloc en el nostre programa. Parlem del que parlem, perquè, a més, Robert Wyatt és un personatge tan increïblement ampli en el registre musical que també en una recopilació de temes de pop que havia esperat un tema seu com aquest Heaps of Ships de l'àlbum Sleep del 1997. Una autèntica meravella, com és, com continua sent la carrera de Robert Wyatt. I tornant a casa, ens trobem amb una gravació que vull rescatar perquè ha quedat com molt oblidada en el temps, en l'espai i a tot arreu. I per tant recuperem aquí a Perifèries l'àlbum Immigrasons del 2007. Aquell àlbum que era una formació integrada per la Sílvia Pérez Cruz, el Raúl Refri i l'Ernesto Schnacher, un argentí que completava el trio, que van gravar un LP realment excepcional dins de lo que és la discografia de casa nostra de les últimes dècades, i ens va deixar una cançó fantàstica. Un personatge, Don Manuel Serrat, versionat per la Sílvia Pérez Cruz i Raúl Refri en aquell àlbum Immigrasons, amb una cançó que es deia Menuda.

Una versió de Serrat, menuda, del trio que formaven la Sílvia Pérez Cruz, el Raúl Refri i l'Ernesto Snager, i que van gravar l'any 2007. Aquesta versió del Menuda, una cançó fantàstica, una autèntica balada pop, donat que Serrat era, sens dubte, un dels artistes més pop que tenim, que hem tingut i que, passat el temps, va creixent en tant en quant el seu record fa enorme. I marxarem, ens acomiadarem avui amb un grup molt especial. Avui, per marxar en plan sintonia d'acomiadament, agafem un àlbum d'un grup anomenat Caravan, anem a l'any 71, britànic, Canterbury, el so Canterbury, que van gravar el seu segon LP, es deia In the Land of the Grey and Pink. Caravan era una banda molt curiosa, nosaltres la considerem gairebé de pop progressiu, en el que van passar moltíssima gent. Els tres Soft Machine, Robert Wyatt, Kevin Ayers, van passar per Caravan i el van integrar finalment Richard Sinclair, Dave Sinclair, que era el seu cosí, el Richard Cogan i el Pye Hastings. En definitiva, van fer una autèntica meravella. Golf Girl. Fins la setmana que ve.

0: Tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona, 104.6 FM.
2: Bona nit, malparits!

0: Ràdio Argentona.
1: La música que necessites.
2: Música.
0: 104.6 FM.

0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamo solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: My bad habits lead to late nights ending alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Soc Clara.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui l'oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu. Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Volevamos solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
1: La millor música a Ràdio Argentona.
3: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

Bon dia a tothom. Comencem ara i aquí el programa número 141 del Maresme Ja. Sigueu tots molt benvinguts. Són les 7 del matí. Sona el despertador. El paro. Però fa ja una estona que estic despert. Passo per la dutxa, em vesteixo, trec el gos al carrer, ell fa les seves coses, ensuma tot el seu entorn. Tornem a casa, em preparo la cartera i surto de casa. Autobús fins a la parada del tren, que la tenim a sota la C60. Pujo el tren fins a Granollers, allà agafo un bus fins a la feina i entro puntual a les 8 del matí. Aquest relat, que per tots els que m'esteu escoltant sembla una situació normal, doncs no. És el somni que ja fa 30 anys ens varen prometre o ens varen vendre. Sí, sí, 30 anys, eh? I ara resulta que per permetre que un partit republicà i d'esquerres, es diu, aprovi els pressupostos del govern del Partit Socialista a Catalunya, el tren orbital que unirà Mataró amb Granollers i Vilafranca sigui una realitat, un tren que no passarà per Barcelona. És la segona vegada que ens venen aquest projecte. I el projecte en qüestió serà una realitat, segons diuen, l'any 2041, 15 anys després. El més greu del cas no és que ens vulguin vendre un projecte com aquest i que el facin, que es diguin que és una realitat tangible, res. Amb això ja estem acostumats per part dels socialistes catalano-espanyols. Com diu la cançó, el humo que ciega mis ojos. Però el més greu és que els altres s'ho creguin i ho venguin amb bombo i plateret. És la segona vegada que ens venen la bèstia i el més collonut és que és la segona vegada que la comprem. Això té un nom i, nois, no és gens bonic. Una cosa és evident, que era necessari aprovar els pressupostos, això és una qüestió vital. I això ho celebrem tots. Feia falta esperar per aprovar-los fins a meitat de l'any. Els partits han de fer les seves guerres, uns a la dreta, altres a l'esquerra, altres no saben a quin costat estan. Però és igual, ells a les seves coses van. I qui en patim les conseqüències, que som nosaltres, som purs espectadors privilegiats. Espero tindre prou memòria per aquí 15 anys, si encara som vius. Puguem gaudir del tren orbital, que encara que el nom sembli una cosa espaial, no, és un tren de rodalies que descentralitzarà els seus recorreguts. Però recordeu una cosa, per tindre aquesta realitat, el proper any, 2027, hauríem de començar a veure moviments de terres per la zona on ha de passar el tren, que això ho tenim a tocar, segur.

Per anar acabant, el proper dijous, dia 4 de juny, es celebra el Corpus, una festivitat catòlica, apostòlica i romana que el poble s'ha fet seva. Tindrem catifes de flors a alguns pobles. I una cosa molt important, tindrem la Patum a Berga. Tu no pots dir que ets català si no has estat una vegada a la Patum. Comencem, doncs, el programa d'avui i tindrem en veu alta, tindrem cròniques literària, tindrem medicina xinesa i una altra xerrada magistral de la doctora Maria Josep Estanyol, que ens parlarà del pas dels fenicis per casa nostra. Doncs pues què? Comencem, som-hi, i com sempre, amb música.

0: després d'aquesta música que hem escoltat, és el moment de l'agenda cultural del Maresme, però deixeu-me que abans donem pas a Doña Virtudes, que la tinc... Ha canviat, la tinc a l'esquerra.
1: Sí.
0: Bona tarda, benvinguda.
1: Sí, m'he canviat a l'esquerra, oiga.
0: Sí.
1: Sí.
0: Ah, per tot?
1: Per tot.
0: Sí? En sèrio? Oh, a la vejez viruela.
1: Ah, nunca està.
0: Normalment és al revés, la gent... de joves d'esquerres, i a mesura que va fent anys va tornant de dretes.
1: Vostè ho feia al revés. Estropean, no, jo d'izquierdas.
0: Molt bé. Doncs què li sembla? Comencem per l'agenda cultural?
1: Pues sí, porque hacen muchas cosas, por aquí.
0: Aquesta setmana és important.
1: Sí? A ver, a ver.
0: Vinga, comencem, i comencem demà dissabte, dia 30 de maig, a la Sala Cabanyes de Mataró, Peter Pan i Wendy.
1: Ai, que mono.
0: Teatre musical. Demà dissabte, dia 30, diumenge, dia 31, demà dissabte a les 7 de la tarda. Diumenge, 31, dues sessions, a 11:45 del migdia i a les 6 de la tarda, perquè així tots els públics. El que sempre em pregunta, li dic, 18 euros a platea i 14 euros a l'amfiteatre. Sala Cabanyes. Sala Cabanyes fan coses molt bones, però s'ho cobren. Hi ha una cosa que haig de dir de la Sala Cabanyes que no m'agrada, i és que en l'extracte que publiquen, on t'expliquen de què va l'obra i de més, sí, sí, ens expliquen qui són els directors, el director musical, però no ens diuen qui són els actors.
1: Ah, pues muy malamente,
0: muy
1: malamente.
0: Que és una part important, diria
1: bueno,
0: jo.
1: Bueno, hombre, es esencial, porque bueno, en el teatro todo es esencial.
0: Tot.
1: I els músics.
0: Tot, però vull dir, si resulta que ens diuen que hi ha director musical, director de teatre, molt bé, i els intèrpretes, els músics que toquen...
1: I els músics, claro. Bueno. Es que es todo un conjunto.
0: Són de Mataró, eh?
1: Són cabezones, també?
0: Sí, són de Mataró. Vinga, continuem. I continuem a Mataró. Circ de Llauna.
1: Circ de Llauna.
0: Sí. També demà dissabte, dia 30 de maig, a les 8 del vespre, a Can Gasol, al Centre de Creació d'Arts Escèniques, doncs hi ha la companyia associada per SIC es mostra part del procés de creació d'un petit circ efímer.
1: Està bé.
0: És Circ de Llauna. Vinga, continuem. I també demà dissabte es fa de tot, eh? 30 de maig a les 8 del vespre.
1: Coinciden les hores, o sea, se solapan, sí. Muy feo, eso está muy feo.
0: Llop de Mar, a la Masia Mas Fogueres, és gratuït.
1: Hombre, mira, estarà a tope.
0: Però m'invitació.
1: Ai, ¿y a quién hay que llamar para que te invite?
0: Ah, no sé. Un any més, l'Aula de Teatre i Escola Municipal de Música de Mataró han treballat conjuntament per fer possible el projecte Mataró Ciutat Creadora. L'alumnat de les dues escoles han sortit de les aules i enguany han portat les seves històries a la Masia Mas Fogueres.
1: Bueno, esto irá la familia y los amigos. Tiene sí. Pinta, claro.
0: Veus, en canvi aquí ens posen qui són els directors i qui són els intèrprets de dansa, de música i de teatre.
1: Claro, es muy importante.
0: Mireu, els directors... l'Andreu Roig, a direcció de coreografia la Marta Dalmau, direcció teatral i dramatúrgia Conxa Millà, i els intèrpretes de dansa, Nina Ruiz Ramos, Guim Nieto Sánchez, Ona Aznar Dorda, Cira Monforte Pagès, Laia Rubio Esquerra i Naia Gómez de Brito. Músics, Bernat Roca, Marc Altimira, Martina Vilana, Margarita Genissans, Irene Morata i Arantxa Prados. I actrius i actors, Vicky Sánchez, Maria Fernández, Elena Romera, Sebas Tomàs, Mònica Rodríguez de Guzmán i Cristina Martínez.
1: El maco. Això és com que sé les coses.
0: Eh que sí?
1: Sí.
0: Vinga. I continuem. Hi ha diumenge, passat demà, diumenge dia 31 de maig a les 7 de la tarda al Teatre del Cafè Nou de Mataró, Neurones, la vida dins del cap.
1: Ui, a mi me faltan unes quantes ja.
0: Aquí ho diuen plural, però normalment a partir de certa edat ja ho posaríem singular. Neurona, si n'hi tenim alguna. És el taller de final de curs de l'aula de teatre a càrrec del grup de teatre de nivell bàsic són els de 13 anys.
1: Ah, doncs té que estar molt interessant.
0: Molt interessant. I més tallers de teatre. Dilluns, dia 1 de juny, a les 7 de la tarda, Alícia, al País de les Meravelles.
1: Ai, però clàssico? O...
0: Ah, ho va veure i llavors sabrà si és la clàssica.
1: Pues m'encantaria ir a veure-lo, d'on, d'on?
0: Taller de final de curs de l'aula de teatre, cara del grup de teatre inicial, són els de 9 anys. A l'aula de teatre del carrer Juan Meléndez, Valdés, número 2, de Mataró. Fantàstic. Més coses. Vinga, i sortim de Mataró i ens anem a Premià de Mar, on hi ha Embruix. Però Embruix amb H. És una escola de teatre també i el grup Mitjans. Un embruix amb H, sí. I no és pas una falta d'ortografia. Un grup d'amics adolescents pateixen un dia per l'altre una espectacular transformació. El seu objectiu serà poder tornar a ser com abans, però no serà fàcil. Voleu saber què els ha passat? No us ho perdeu. Dissabte 30 de maig, o sigui, demà a les 6 de la tarda, al Patronat Teatre de Premià de Mar.
1: Ah, pues esto tiene que estar muy interesante.
0: I continuem a Premià de Mar amb Tintoretto. També escola de teatre, però aquest és el grup dels adolescents. També demà, dia 30, a les 8 del vespre, o sigui que vas a les 6 de la tarda i veus un grup, i a les 8, Tintoretto...
1: Però normalmente el patronato hay que ir con tiempo, porque o sea, son muy buenas obras que hacen.
0: Pues, doncs ja, demà dissabte a les 6 uns i a les 8 els altres. Ah,
1: todo el día en el teatro, qué emocionante.
0: Més coses, i continuem a premiar. Mira, això seria, és digne... perquè li podríem passar al nostre company, el Carles Parera.
1: I és ai, Habaneres.
0: Festa de la primavera,
1: molt xulo,
0: de la beca, amb Habaneres amb barca de mitjana. També demà dissabte, dia 30 de maig, a les 7 de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament de Premià de Mar. Perquè em digui que no els cuidem a tots, eh?
1: Sí, sí, però a Premià de Mar les Habaneres cada any fan.
0: Sí, sí, sí. I vinga, i ara ens anem de Premià de Mar a Premià de Dalt. Truita de bacallà.
1: Toma ja.
0: No és fàcil.
1: No és de bacallà?
0: És una obra de teatre.
1: Ah, ja,
0: és una
1: ja.
0: Obra de teatre. Diumenge, dia 31 de maig, a les 12 del migdia, a la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt. I també... és una obra, aquesta truita de bacallà, feta per la companyia 5 cèntims teatre.
1: Mira.
0: Si vol, li explico una miqueta de què va.
1: Expliqui,
0: perquè el nom l'ha deixat una miqueta així.
1: Sí, un xoc. Ja estava menjant.
0: Doncs mira, la vella Quaresma i el rei Carnestoltes són veïns, tot i que no es suporten per les seves grans diferències. Ell vol festa i gresca a tothora. Ella exigeix austeritat i control. El que no saben és que les seves criades, la Pura i la Pia, tampoc no els suporten i tramaran una enganyifa fent-se passar per qui no són.
1: Anda.
0: Ah, està bé això.
1: Marca la història, sí, eh?
0: Doncs mireu, doncs això ho teniu, com us hem dit, diumenge dia 31 a les 12 del migdia al Teatre de la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt. I continuem. A Premià de Dalt, ara, Maricel.
1: Olé.
0: És que en aquest país es diu Maricel i tots tenim de goll de gom el barco, els pirates.
1: Oh, jo he estat a l'escenari, eh? Del de gom de gom.
0: I a partir d'aquí va ser quan van plegar de fer-ho, no?
1: No ho sé.
0: Doncs mireu, és una mostra final de Mataró. És una mostra, diguéssim, de teatre. Mostra final de Mataró de teatre musical. I això ho fem amb antelació, eh? Diumenge 14 de juny, a les 6 de la tarda i a 8:45 al Teatre de Sant Jaume de Premià de Dalt. Maricel explica la història d'uns pirates i d'uns cristians tancats dins d'un vaixell perdut. No, que ara no explicarem de què va Marisel, que ja ho sabeu tots i l'heu vist tots.
1: I el que no lo sepa, no, és com les pel·lícules, no hi ha que explicar el final, tampoc.
0: Mireu, clar, aquí una altra vegada que entrem en aquella discussió. Equip artístic i tècnic, direcció Jordi Garreta, direcció musical Mireia Federico, coreografies Albert Martos, so Sex Mujica, il·luminació Néstor González, producció Mataró Teatre Musical, disseny i grafisme Josep Maria Uge. I els actors? I els músics?
1: Pues nada, rebel·lió, no salir de la obra.
0: Preu de les entrades, això li interessarà a vostè. 13,5 € general, els socis 11 euros, i una cosa que a vostè no li interessa, però bueno, menors de 12 anys, 11 euros. Vostè
1: Ay, no... I los jubilados, nunca nos piensan en nosotros, eh?
0: Vinga, anem. I ara, de Premià de Dalt, baixem cap al Masnou. Jornades de portes obertes al Museu Cosí de Farmàcia. Els antics laboratoris Alcon, actualment Siegfried, es troba al Museu Cosí de Farmàcia, de titularitat privada. Es tracta d'unes instal·lacions farmacèutiques benedictines del segle XVIII, procedents del monestir de Santa Maria la Real de Nájera, la Rioja. És una visita molt interessant, és una visita recomanada. Doncs això ho fan dissabte 30 de maig, a les 10 del matí, Museu Cosí de Farmàcia del Masnou. 5 euros.
1: Està molt bé.
0: I ara ens pugem cap a Arenys. I ara tenim tot un seguit de coses que fan Arenys. Arenys fan, hi ha molta activitat, eh?
1: Arenys fan i molt de teatre, a mi m'agrada molt.
0: Mira, dissabte dia 30 de maig i diumenge dia 31 de maig, Arenys de flors.
1: Ai!
0: Tot el poble està florit.
1: Com la de Girona.
0: Com la de Girona.
1: Ah, sí? Sí, i quin dia és?
0: Dissabte 30 i diumenge 31. Jo, a mi em fa il·lusiona perquè veig que algú em fa cas i s'ho apunta tot. Després no va enlloc, però s'ho apunta tot, eh?
1: Bueno, pues si tengo tiempo, mujer. Ay, hombre, hombre.
0: Vinga, també dissabte dia 30 de maig a 6:45 de la tarda, concert de tabals a càrrec dels tabalers Que toqui ta mare.
1: Ai, que bono el nom, m'agrada.
0: Són els tabalers d'Arenys de Munt, i que a la plaça de l'Església d'Arenys de Mar doncs fan aquest concert de tabals. I després, també demà dissabte, a 7:45, concert d'acordions a càrrec dels acordionistes i panderos del cor a la plaça de l'Església. O sigui, primer concerts de tabals i després concerts d'acordions i panderos. I continuem a Arenys. Diumenge, dia 31 de maig, a les 10 del matí, 5a fira del disc, còmic i cinema. Tots aquells malalts dels discos. Sabeu el que són discos, els que esteu escoltant? Els que esteu escoltant sí, perquè teniu una edat. Però els més jovents ja no saben ni el que són els discos. Que els discos de vinils.
1: Sí, jo tengo de colección.
0: Que per un principi eren de pedra.
1: I tinc de pedra, també. Claro, yo soy de la edad de piedra. Clar, clar. Es que lo que hay.
0: Doncs vinga, doncs això és a la Riera, davant del Centre Cultural Calissai d'Arenys de Mar, a partir de les 10 de matí del diumenge 31. I el diumenge 31, a les 6 de la tarda, al Teatre Seràfics, La gran evasió.
1: Ai, és una pel·lícula, eh?
0: No és una pel·lícula. Ah? A càrrec de la Chirigota de Barcelona.
1: Ui, tenemos Chirigota?
0: Bueno, a veure, jo, a mi què voleu que us digui? Jo exportar aquestes coses, això és com el bon vi. El bon vi, jo he anat a Andalusia, he begut manzanilla treta de la bota i, bueno, no tinc paraules per dir lo bona que està. I allò que fem tots, porta'm una botella, vaig omplir una botella, me la vaig posar al cotxe i la vaig pujar cap aquí dalt. Quan va arribar aquí la vaig tastar i vaig dir, això no és allò que bevia allà. I jo vaig veure com omplien la botella de la bota.
1: Que canvia el gust.
0: Sí, sí, sí.
1: Per la temperatura.
0: Doncs això és el mateix. Les xirigotes a Cadis a mi em semblen perfectes. Arenys.
1: Bueno, es que no a lo mejor en Arenys hay muchos de Cadis.
0: No ho sé.
1: No?
0: Bueno, pues dos que aprenguin a ballar sardanes. Doncs res, el Teatre Seràfics, el diumenge dia 31 de maig a les 6 de la tarda, Preu general 12 euros, anticipada 10 euros i socis 7 euros. I per acabar, Arenys, diumenge 31 de maig a les 7 de la tarda, el cabaret de les germanes Clec-Clec.
1: Ai, que mono, no?
0: El teatre principal és una actuació de les mandarines.
1: Ai, mira, està el nom més maco.
0: Sí, preu 12 euros. I d'Arenys de Mar pugem una miqueta més cap a Calella. Ja ho hem dit, Calella celebra aquest any el 98è Aplec Pairal de Catalunya. Els dies 4, 5, 6 i 7 de juny, Aplec de la Sardana. I ho vam dir el primer dia i ho continuo dient. Si sou bons per anar a la fèria d'abril, també sou bons per anar a l'Aplec de la Sardana de Calella. És la... I una de les coses que hem dit abans, el dia 4 és Corpus, 4 de juny, dijous de la setmana que ve, i celebrem a Berga la festa dels sentits i dels sentiments. La Patum és la festa més important de Berga, amb més de 600 anys d'història. Se celebra durant la festivitat del Corpus, un cop l'any, entre finals de maig i finals de juny, ja que com festa del cicle de Pasqua és de calendari variable. El ball i el foc en són les parts més característiques. Els actes principals es duen a terme des del dimecres al divendres de la setmana del Corpus per places i carrers de Berga. El dimecres i el dissabte hi ha els passacarrers i el dijous i el diumenge les petums de lluïment a la plaça de Sant Pere. Les comparses s'encarreguen de l'actuació o el ball de cadascuna de les figures durant la festa de la Patum. També realitzen actes paral·lels, punts diversos de la ciutat, com són activitats familiars, concerts joves o exposicions. Ho he dit abans, en el principi del programa, l'editorial, hauríem de dir, no ets un bon català si alguna vegada a la vida no has anat a la Patum. Però també us dic una cosa, no feu de pixapins, no feu allò de dir, jo vaig a la Patum i em poso a la plaça, perquè podeu prendre mal. Sí, aneu a veure i no feu el que fan els de Berga, feu el que fan els espectadors, que és posar-se darrere a mirar, però allò d'estar al mig de la plaça és una cosa que no es poden fer els de Berga, o aquells que van acompanyats d'algú de Berga. Però si sou pixapins, no ho feu, que podeu prendre mal, eh?
1: Doncs res. Teniu en compte?
0: Vinia Virtudes, apunti-s'ho. Si va allà, no es posi al mig de la plaça, perquè podria sortir socarrimada.
1: Ai, que és de petardos.
0: Sí, petardos, foc. Bueno, hi ha de tot.
1: Ui.
0: Hi ha de tot. Aquí us volia explicar tot el procés de la Patum, però és que no em queda veu. Qui vulgui, que ho busqui.
1: No, que vagi.
0: Apa, doncs fins aquí l'agenda cultural, que escolta, Déu-n'hi-do, eh?
1: Déu-n'hi-do.
0: I no hem parlat de castells, encara.
1: Ai, els castells i jo ja els castells. És que no soy nada princesa, debe ser eso.
0: Molt bé, apa, fins aquí.

Després de l'agenda, tenim una nova col·laboració del Jordi Álvarez i el Ramon Reyes i els seus Muppets, però, com sempre, ho fan en veu alta.

0: és un dia qualsevol en un bar del barri, on com si d'una oficina es tractés, s'hi troben cada dia a la mateixa hora la canalla. Bé, quan dic canalla, vull dir canalla ja amb solera i experiència, encara que l'experiència pot ser d'un altre temps.
1: Com anem, Tito?
2: Nen, t'ho dic de veritat. Cada vegada valoro més el bar d'en Paco.
1: Per què ho dius, això, nen?
2: Perquè aquí les coses són com han de ser. No hi ha ni trampa ni cartró. Aquest bar no enganya. No hi ha postureig.
1: Amb això tots ben d'acord, nen.
2: I tant. Fins i tot el paper higiènic no té aspiracions.
1: Exacte. Aquí el paper és el que és.
2: Saps? He tornat a passar pel lavabo. El mateix de sempre. Paper elefant. De color que toca, ferm i coherent.
1: Sí, senyor, un clàssic. No falla, com ha de ser. Em trec el barret.
2: Sí, sí, i retira alguna cosa més que el barret, que si no la liem.
1: I saps què, nen? El prefereixo.
2: I tant. Això no ho supera ni la intel·ligència artificial aquesta.
1: Home, clar, comparat amb els moderns.
2: Uf, els moderns. Volen fer hasta bona olor i tot només tocar-los.
1: Aquells que semblen una carícia, però que són una estafa, clar.
2: Sí, el paper o eco-friendly. Bio, natural i perfumat.
1: Natural de què? De fulla seca?
2: Tu l'agafes, penses, això és massa fi. Això no acabarà bé.
1: I no acaba bé?
2: No, és decoratiu.
1: És un paper per mirar, no per usar.
2: I després hi ha aquell ultramodern, amb dibuixets.
1: Ah, sí, sí, sí, amb floretes i colors. Mare Déu!
2: Per què necessito un paisatge en aquest moment de la meva vida?
1: No és el moment de l'art, cony. És el moment de l'eficiència.
2: Exacte. Jo no vull poesia. Vull resultats.
1: Mira, el paper del bar d'en Paco no té dibuixos.
2: Ni perfum. No en necessita.
1: Té experiència.
2: Té solera. Té carrer.
1: I sobretot, noi, no desapareix.
2: Això és clau. Els moderns...
1: Sí, s'esfumen. És màgia.
2: És com si diguessin... Això és cosa teva, Jordi.
1: Et deixen sol davant el perill. Me cago en Déu.
2: Amb el cul a l'aire. Traïció absoluta.
1: Ai, noi, noi. Com ha canviat el paper higiènic en la història?
2: Home, clar. Abans... no hi havia paper higiènic com ara. I la gent sobrevivia com podia.
1: És cert. Mira, a la prehistòria em sembla que anàvem amb el primer que trobaven.
2: Sí, pedra, fulles, molsa. Molsa, imagina't. Això no netejava. Això et feia... un tractament forestal complet. He era més aviat fora d'aquí. I no tornis en una setmana.
1: Bueno, després van arribar els romans. Ai, aquests, que sempre eren tan avançats.
2: Avançats, diu. Una esponja en un pal compartida.
1: Sí, noi, compartida, Jordi.
2: Sí, el típic autoservei comunitari.
1: Collons, això no era higiene. Era socialització extrema.
2: A l'edat mitjana, tampoc no es van lluir tant, eh?
1: Ja, la palla.
2: Sí, la palla.
1: Sí, senyor, la palla medieval. Tria el teu nivell d'incomoditat.
2: Era com un càstig preventiu.
1: Sí, noi, sí.
2: Doncs al segle XIX... ja feien servir diari.
1: Imagina't, llegint les notícies d'última hora, era per cagar-se.
2: Gran incendi a la ciutat.
1: Sí, i tu pensant, si ho estic sentint massa a prop, cony, m'estic cremant.
2: Era informació en temps real, literalment.
1: Sí, noi, sí. I ara mira, tres capes. Aloe vera, aroma de muntanya. Collons.
2: Hem passat de pedra a núvol de confort alpí de luxe.
1: Ai, si ho pensés bé, és l'únic invent on la humanitat només ha volgut patir menys.
2: I tot i així, hi ha gent que diu, aquest no és prou suau.
1: Clar. Hem evolucionat tant que ara som exigents amb el luxe de netejar-nos el cul.
2: Ramon.
1: Digues.
2: Sort que hem nascut en aquesta època.
1: Sí, home, sí. Perquè jo amb la molsa ja no hi torno.
2: Ni amb l'esponja comunitària, que això és un crim històric.
1: Escolta, Tito, ja has demanat?
2: No, jo demanaré el de sempre.
1: Vale. Paco! Què voleu, nois? Un cigaló, Paco!
2: Que siguin dos, però ben carregats, eh?
1: Sí, carregats d'orujo, sense por.
3: Així m'agrada. Res de modernitats, oi?
2: Exacte, Paco. D'això mateix parlàvem ara mateix. Com el paper del lavabo.
3: El paper, això és sagrat aquí.
1: No el que hem vist mai, noi.
3: Ni ho pensem. Això aguanta el que li tirin.
1: Com ha de ser?
2: Segur que el Paco apunta alguna comanda des del lavabo.
1: M'ho crec.
3: Bueno, nois, ara us porto els carajillos, que els tenia preparats.
1: Veus? Això és coherència de negoci.
2: Sí, senyor. Cafè fort, paper fort.
1: Res històries.
3: Aquí ho teniu. Vigileu que puja, que això és un orujo elefante, també.
2: Sí, com ha de ser. Gràcies, Paco.
1: Això sí que és servei.
2: I amb rapidesa.
1: No, clar.
2: Tito, això neteja per dins.
1: I el paper del casal per fora.
2: Al final, tot és equilibri.
1: Cos i ànima.
2: Interior i exterior.
1: Exacte, carajillo i paper elefant.
2: Brindem.
1: Per la tradició.
2: I per a no tornar mai més al paper modern inútil.
1: Mai més!
0: Tots són encerts. Tot són veritats. Tot és un garbuix. Avui, un altre dia més, la canalla ha intentat arreglar una mica més aquest món tan feixuc que, segons ells, recolliran els que ens venen al darrere. Això sí, des de la seva saviesa i la seva oficina. El bar d'en Pepet de Can Fajol.

0: Aquesta setmana, un membre de l'equip, parlant, diu, és que diu, l'altre dia vaig escoltar una conversa on deien que els catalans són molt fenicis. I ens vam quedar tots una miqueta parats a dir, sí que hem escoltat alguna vegada dir això, però ningú sabia ben bé per què, d'on venia això. I llavors, recordant, amb una de les la primera intervenció de la doctora Maria Josep Estanyol, aquí en el programa que es va parlar del món jueu i de més, en algun moment va comentar d'aquella especialista també en el món fenici. Van dir, escolta'm, seria bo poder-ne parlar d'on ve aquesta referència a que els catalans són molt fenicis i que ens expliqués una miqueta la influència dels fenicis aquí a Catalunya. I per això l'hem convidada i ella amablement ha acceptat a que estigui altre cop entre nosaltres. La doctora Maria Josep Estanyol, bona tarda i benvinguda al Maresme Jan.
1: Moltes gràcies, moltes gràcies. Bona tarda.
0: Bona tarda. Doncs així és que és com va anar la cosa. Vull dir, normalment hem sentit molt aquestes paraules de que els catalans són molt fenicis. No sé si com a comentari, com a insult, eh? No, això deixem-ho a part. Deixem-ho a part.
1: Millor que no sigui com a insult.
0: Millor que no sigui com a insult. D'on ve això?
1: Vinga, jo crec que això ve del fet de que en els fenicis sempre se'ls ha considerat uns grans comerciants. I això és veritat. I llavors, clar, els comerciants normalment tenen aquesta fama de voler, diguem, d'anar rere els calés.
0: A fer negoci.
1: Clar, de fer negoci. I els catalans, desfer negoci, jo crec que en saben, eh? En sabem, vamos, jo no gaire, però molts catalans en saben de fer negoci, per la qual deu de ser per això, realment. Ara, a veure, també hi ha moltes altres coses que influeixen, però el fet de que siguin grans comerciants també va ajudar molt a expandir el comerç per la Mediterrània.
0: Yeah.
1: I els fenicis, com que també eren uns grans navegants, doncs entre la navegació que van fer per les... era navegació costera, costanera, d'aquesta d'anar bordejant la costa, tot el mar, diguem-ne, tota la part del Mediterrani occidental més que l'oriental, i és clar, això feia que anaven parant en llocs estratègics per poder comerciar els seus productes o els productes que volgués la gent, perquè ells, diguem que eren uns comerciants que tot el que es pogués comprar i vendre pues, ja els interessava, però que també tenien productes propis per comerciar. I ells també buscaven en aquests indrets on paraven, buscaven també matèria prima que els interessava. L'or, la plata, l'estany i el plom. Eren els materials de matèria prima que els interessava. Però bueno, no, hi ha moltes altres coses. Diguem que la navegació eren grans navegants perquè també tenien una cosa important, que és la fusta. I la fusta l'obtenien dels cedres del Líban. I aquesta fusta era una fusta molt, molt preuada perquè el cedre del Líban és molt, té una saba que el fa bastant impermeable i a més és fàcil de treballar. I tenien unes tècniques especials que els romans els hi van copiar i aquestes tècniques especials per construir vaixells els va, diguem-ne, enlairar com a grans navegants per tota la Mediterrània.
0: Perquè una cosa, doctora, en quina època van aparèixer els fenicis aquí a Catalunya?
1: Bueno, aquí a Catalunya van tenir, diguem-ne, estades relatives. segle VI, V, però van estar, diguem-ne, que no es van instal·lar aquí a Catalunya. Aquí a Catalunya sí que hi ha restes, perquè jo mateixa he trobat, vaig trobar ja fa anys, a Ullastret, unes inscripcions, bueno, unes lletres fenícies amb uns trossos de ceràmica, que es pensaven a Ullastret que eren ibèriques, i no, eren lletres fenícies. I sabem que també hi ha alguns contactes en l'Ebre, per exemple, hi ha contactes, també hi ha contactes dels fenicis a Empòrion, a Empúries, però diguem-ne que són contactes esporàdics, de comerciants, precisament. És a dir, de comerciants, no de llocs per tenir factories comercials. Les factories comercials les van crear els fenicis en el Llevant, a les Illes Balears, al sud de la península Ibèrica i tot el nord d'Àfrica, les illes de Còrsega, Sardenya, Sicília, però no varen crear factories comercials aquí a Catalunya. Aquestes factories comercials encara no és una cosa que se sàpiga exactament. Per què? Entre altres coses, perquè els grecs ja s'hi havien instal·lat a Empòrion. Per la qual tampoc no... A veure, els fenicis a Sicília tenien la part occidental i els grecs la part oriental. És a dir, no es barrejaven massa. No es tenien massa simpatia, tampoc.
0: S'ho van repartir.
1: Més o menys sí, s'ho van anar repartint, perquè hem de dir que és molt diferent el fet de les colònies gregues que de les factories comercials fenícies. Les colònies gregues són per instal·lar-se en algun lloc, instal·lar gent que ja no cap en altres llocs. En canvi, els fenicis només els interessava crear factories comercials per comprar, vendre i fer els seus productes. Una sèrie de productes propis, com són, per exemple, la porpra, és a dir, el tint de porpra per fer teles tenyides de porpra, o la sal, les salaons, el gàrum, el vidre i la joieria, entre altres coses, que feien ells i que eren pròpies d'ells i que tenien bastant d'èxit a tota la Mediterrània, realment, com a venda. I llavors tots aquests productes, ells tenien factories comercials per poder comprar i vendre amb els indígenes. En canvi, curiosament, els grecs, els indígenes, no els interessaven massa. Ells volien instal·lar-se en el lloc. A més, fer també un lloc comercial, perquè sabem que Empòrion, Empúries, vol dir això, un mercat. Un mercat, també eren comerciants. Però, diguem-ne que els fenicis no tenien l'esperit de colònia, sinó més aviat de factoria, només.
0: Molt bé, o sigui, però llavors vol dir que eren una miqueta nòmades, no? Que diguéssim...
1: Sí. No és que s'instal·lessin massa temps en un lloc i potser s'instal·laven uns quants, després venien uns altres. Hem de pensar que, per exemple, a Sicília, parlem de Sicília, que és on es veu potser més clar, hi ha fenicis i hi ha cartaginesos, perquè els cartaginesos també són fenicis, però procedents de Cartago, no de la mare pàtria, que seria la zona on ara és Israel, Síria, Líban. Val? I llavors aquests es barrejaven perquè tenien la mateixa llengua, tenien la mateixa cultura, la mateixa religió, la mateixa escriptura, per tant, eren exactament la mateixa cosa. Per la qual hi ha factories comercials en les que en un principi hi ha fenicis i que posteriorment hi ha més cartaginesos que fenicis. Per què? S'ho van alternant una miqueta, no? O sigui, eren més aviat, més tenien més mobilitat, diguem, com ara es diu, no? Yeah. Més mobilitat.
0: I llavors, diguem-ne, en el seu pas per aquí, per Catalunya, a què podem dir que ens han deixat?
1: Bueno, el que ens han deixat és això, restes. Miri, li explicaré exactament. S'han trobat algunes restes d'àmfores, de coses de comerç, precisament. O sigui, àmfores. Eh? Sí. Àmfores i aquestes àmfores que podien portar pues, salaons. I a nosaltres què ens ha quedat? Doncs pues, miri, la veritat, ens ha quedat la cultura de les salaons, perquè les anxoves no són una altra cosa que un invent fenici. Les anxoves de l'Escala podem dir que són molt famoses.
2: Ara tindrem que canviar el nom? Tindrem que dir anxoves fenícies?
1: Bueno, tampoc estaria malament, no? Tampoc estaria malament, però bueno, hem de dir que les salaons és un invent fenici, perquè pràcticament totes les salines que hi ha a la Mediterrània són d'origen fenici, perquè ells extreien la sal amb l'evaporació de l'aigua del mar en grans piscines i llavors feien les salaons de peix o també feien el garum, que el garum no és res més que una salsa feta a base de sal, tripes de peixos i peixos petits i restes de peixos grans. O sigui, i amb això feien una salsa molt preuada, molt cara, i que agradava molt als romans. Els romans van aprendre a fer també aquesta salsa que se'n diu garum per als romans, no per als fenicis, precisament. Eh? I bueno, això pues, és una herència que tenim, les salaons, és una herència dels fenicis.
0: Bueno,
1: pues
0: és bona,
1: eh? Sí, sí. És... bueno, sí, tant que és bona, sí. I bé, a part d'això hem de dir que també altres coses que feien, com el vidre també és una invenció fenícia. No feien el vidre transparent que coneixem avui en dia, sinó que era vidre de colors i no era transparent, però que feien veritables meravelles amb joieria, amb vidre de colors i amb recipients petits per ungüents, que era una cosa francament molt bonica. I una altra cosa que ells feien molt interessant, que és el tint de porpra, del color porpra. El color porpra és el color morat.
0: Sí.
1: I el feien amb el múrex. El múrex és un cargol que es troba per tota la Mediterrània i que té uns tons morats. Quan es bull, es veu com aquest líquid morat que surt. I en realitat és una glàndula que tenen a dintre i aquesta glàndula servia per fer el tint de porpra. Però bueno, necessitaven una quantitat de cargols immensa. S'han trobat dipòsits plens d'aquests cargols, eh? D'aquests cargols que, clar, un cop utilitzats els deixaven amb uns dipòsits i allí es anaven acumulant. I es feia aquest tint de porpra i van guardar el secret del tint de porpra molt més enllà de lo que és la cultura en fenícia en si mateixa, que acaba cap al tercer després de Crist, però en el sisè després de Crist encara guardaven el secret del tint de porpra. Sí, bueno, és una de les coses interessants dels fenicis, però bueno, tenim moltes de coses interessants dels fenicis.
2: Bueno, però també són coses bones, no? La veritat, de moment, el que ha explicat sí. És bo.
1: Sí, sí, han deixat coses bones i li diré, encara han deixat una cosa més bona que tot això. I és l'alfabet. L'alfabet, perquè l'alfabet el van crear ells. A partir del jeroglífic. El jeroglífic és un tipus d'escriptura ideogràfica que representa idees, que representa coses, però és bastant complicada. I l'altra escriptura de la diguem-ne antiga és el cuneïforme, que és sil·làbica i també és bastant complicada. Els fenicis, jo crec que per el seu esperit comercial, necessitaven una cosa més senzilla, molt més senzilla per poder comunicar-se, per poder escriure, per poder dir aquí he venut això per aquest preu, o aquí compraré això per aquest altre preu, etc. I jo crec que això és el que els va esperonar a fer un del jeroglífic, fer de cada paraula del jeroglífic en la llengua fenícia, no en la llengua egípcia, sinó en la llengua fenícia, fer un... de cada paraula agafar la primera lletra. I la primera lletra, el primer signe d'aquella paraula és una lletra del seu alfabet. I aquest alfabet va passar a l'alfabet grec. I la de l'alfabet grec va passar a l'alfabet llatí, i de l'alfabet llatí ha arribat a nosaltres.
0: Sí,
1: perquè
0: sí.
1: Nosaltres fem servir el mateix alfabet que els fenicis, pràcticament. A veure, hem d'explicar una miqueta també això. Els fenicis escrivien de dreta a esquerra, no com nosaltres, d'esquerra a dreta. Val? De dreta a esquerra. I el seu alfabet és purament consonàntic, és a dir, només són consonants. Però, quan va passar algunes d'aquests signes consonàntics, varen passar al grec, els grecs els varen adaptar a alguns a vocals. I aquests signes com vocals també van passar al llatí, i del llatí ens han passat a nosaltres. Jo els diria que aquí, com que és una ràdio, no podem veure els dibuixos, però, per exemple, la M majúscula, per exemple, o la M minúscula, què representa? Si la fem, veiem que és com les onades del mar.
0: Sí.
1: I en fenici, la M fenícia, diguem així, que és el mem, és una lletra que té aquesta forma d'onades del mar.
0: Em pensava que era més per muntanya, jo.
2: Ai, també he posat a la muntanya.
1: Pues no, pues no. No, perquè pensin que són un poble mariner.
2: Clar.
0: Sí.
2: Deu ser que nosaltres som de muntanya, veu?
1: La O, per exemple. La O és una rodoneta, oi? Que sí que és una rodoneta.
0: Sí.
1: Bueno, pues en fenici, aquesta O és una consonant que es diu Ayin. I que representa el principi de lo que seria és la paraula ayin, vol dir ull, i té forma, diguem-ne, d'ull al principi de... És rodó, però al principi, en fenici, aquest rodó portava un puntet al mig. Després va desaparèixer el puntet i va quedar la rodoneta només. I d'aquí va passar a la Omicron grega, sí. I d'aquí a la O llatina i a nosaltres.
0: Llavors, aquestes llengües balcàniques i de més que tenen, que utilitzen molt les consonants, pot ser que vinguin d'aquí del l'alfabet?
1: Bueno, perquè aquestes llengües venen del grec, venen directament del grec. Esclar, o sigui que diguem que el grec copia l'alfabet fenici, però pensi que l'alfabet fenici va ser copiat per els hebreus, perquè en hebreu, l'hebreu més antic, s'escrivia amb les lletres fenícies. L'arameu, també. El moabita, també. És a dir, moltes llengües semítiques varen copiar aquest alfabet fenici i aquesta manera d'escriure fenici. I no solament això, sinó també les paraules, les arrels. Tant és així que jo ara estic fent un estudi amb un senyor dels Estats Units i un altre del Líban, bueno, professors del Líban i dels Estats Units, perquè hem descobert que en els dialectes libanesos actuals hi ha restes de la llengua fenícia. És a dir, que la llengua fenícia jo ja no la considero una llengua morta, la considero una llengua viva, per la senzilla raó de que encara hi ha restes d'aquesta llengua amb altres llengües. Per exemple, també els samaritans actuals, que són una secta, diguem-ne, jueva, aquests samaritans, encara els seus textos sagrats estan escrits en llengües fenícies. O sigui que és força sorprenent que s'hagi mantingut aquest tipus d'escriptura encara fins avui en dia.
0: Ja, ja.

0: bastant interessant i bastant important, perquè nosaltres no ens hem preocupat mai d'on ve la nostra grafia. Sabem que la nostra llengua ve del llatí, val, molt bé, però a partir d'aquí la grafia aquesta de les lletres llatines, d'on venen? És un invent dels romans? Doncs és una adaptació del fenici, del grec, passant pel grec i passant per al llatí. És una adaptació, purament. Per la qual nosaltres encara tenim doncs, unes restes que són importantíssimes, la nostra grafia. I clar, tot això jo crec que pesa molt, diguem-ne, en la cultura que ens han deixat els fenicis. Clar, moltes altres coses pues, s'han anat perdent, evidentment, però la religió fenícia s'ha anat perdent, però hi ha altres coses que ens han quedat les salaons.
1: Aquesta m'ha agradat, però allò de l'escriptura també,
0: Ah,
1: sincerament.
0: bé, d'acord. Bueno, doncs potser hi haurà més altres coses que potser els hi pugui interessar, com per exemple, saber per què els anomenem fenicis.
1: Per exemple,
2: Això.
1: per què?
0: Ah, perquè en realitat els fenicis a si mateixos es deien cananeus.
1: Cananeus, sí.
0: Ells deien que eren cananí, cananí. No sé si recordaran les
2: Sí,
0: bodes de Canà, eh? Bueno, pues, és que Canà consideraven que era una zona, diguem-ne, d'aquests cananeus, d'aquests cananí, que havia sigut d'aquests cananí. I dius, i com és que els anomenem fenicis? Doncs els anomenem així perquè els grecs, sempre tenim per aquí enmig els grecs, els grecs els van anomenar així, a partir de la paraula foinike. La paraula foinike, en grec, vol dir porpra, és a dir, el color porpra.
2: que és el color que feien els fenicis.
0: Exacte, exacte,
1: El
0: que és
1: color de Setmana Santa.
0: el tint. El tint aquest, és que, no, no, és que és molt curiós això, és molt, molt curiós i molt interessant, perquè aquest tint de porpra era tan preuat i tan car que només el podien fer servir els emperadors, la gent que tenia molts diners per comprar-se una túnica de color porpra. Els senadors romans, per exemple, tots portaven la túnica blanca, però només amb una franja porpra. Per
2: No,
0: què? Perquè el porpre tot sencer de porpre és molt car. I a més els...
2: no
0: Clar,
2: arribaven a
0: clar,
2: més.
0: no arribaven a més, eh? No arribaven a més. Però també era per estatus, eh? Per estatus. L'emperador no hauria acceptat que algú que no fos de la seva família portés una túnica de color porpre. Pensin que els emperadors bizantins, això és una cosa curiosa, no? Els emperadors bizantins, si algú, sabien d'algú que s'havia comprat un trosset de tela porpra per fer-se una túnica, de seguida l'agafaven i el decapitaven. Ostres!
2: Ostres.
0: Perquè volia dir això, que pretenia el lloc d'emperador. O sigui que més valia que no es
1: Vaya broma.
0: compressin. Vaya broma,
2: Era
0: vaya broma.
2: una miqueta dràstic, no?
1: No,
0: Una mica dràstic,
1: passi, ningú
0: sí.
1: s'ha passat de res. Vale,
2: Sí.
1: entendido?
0: No,
1: Ostres.
0: no, no, però és així. I nosaltres, jo me'n recordo de joveneta, ara no sé per què els catedrals van de color vermell. No ho sé. Però jo me'n recordo que quan jo era joveneta o era petita, els cardenals anaven de color porpra.
2: Sí.
0: I els anomenaven els purpurats.
2: Sí, i avui dia encara n'hi ha alguns que van amb color porpra. Suposo que hi ha castes diferents
0: O
2: i...
0: modes, no, això ja no ho sé. Jo anar a l'església ja no m'hi fico, l'església, perquè
2: No.
0: potser són modes de l'església, que avui en dia això del porpra ja no s'estila. Però jo me'n recordo que fins i tot portaven un anell d'ametista, que l'ametista és de color morat.
2: Ja.
0: O sigui que aquests purpurats anaven així perquè eren cardenals i perquè es considerava que el cardenal era, a part del papa,

0: era la més alta...
1: Alcúrnia, no?
0: Sí.
2: La més alta graduació. La més alta graduació.
0: Clar, clar. Llavors, sigui que, diguem que això del tint de porpra va ser una cosa també molt important per als fenicis. I ho tenien molt en secret, però molt en secret com es feia, eh? Ara sabem com es feia, eh? Ara sí que ho sabem, però en aquell moment... Bueno, ja els estic parlant dels emperadors bizantins i que encara no se sabia el secret del tint aquest. Ho van tenir-ho molt amagat, molt, però molt amagat.
2: Com el secret de la Coca-Cola, vaja.
0: Bueno, sí, sí, sí, sí, sí, sí, perquè, esclar, era diguem-ne, una font de riquesa per als fenicis. I per això se'ls diu fenicis, per el color porpra. I nosaltres els continuarem dient fenicis i parlarem de fenicis, però ja els hi dic, ells mateixos, a si mateixos, es deien cananeus. I, bueno, i també pues, feien coses magnífiques. Per exemple, de joieria. La joieria fenícia, moltes vegades no la reconeixem perquè no ho sabem, no? Però jo els diria que, per exemple, el tresor del Carambolo, de l'Eliseda, que sempre es diu que són tresors ibèrics del sud d'Espanya, dels tardèssics, Sí, és d'ells perquè ho van comprar a base de donar als fenicis lingots d'or i de plata i de plom. Però aquests tresors, que són una joieria magnífica, d'or, plata, i són preciosos, són coses precioses, són fetes per als fenicis, perquè sabem exactament quina era la seva manera de fer joies. També van inventar una cosa molt interessant per un bon comerciant, i és l'or buit per dintre. Perquè així... Així que estaven menys or.
2: Clar, clar, clar.
1: Eren catalans, no eren fenicis.
0: Ja ho veuen. Em sembla que potser arribarem a la conclusió de que no són els catalans fenicis, sinó que els fenicis són catalans.
1: Claro.
2: Potser sí que arribarem a aquesta conclusió.
0: No, i miri, per exemple, la dama d'Elx, la dama d'Elx porta tot de joies, totes les joies que porta a sobre, que, bueno, que no són joies, que estan en pedra, però són les típiques joies fenícies. O sigui, és la manera de fer de la joieria fenícia. O sigui que fins i tot una sacerdotessa, que es pensen que és una sacerdotessa ibèrica, en realitat porta joies, i joies fetes per fenicis. O sigui que és curiós, però, esclar, això també ens ha quedat la joieria aquesta com una cosa molt interessant, sobretot el fet de que ells compraven a canvi d'aquesta joieria sense tant d'or, però sí amb el treball artesà, això sí,
2: sí, sí, sí.
0: Però sense tant or, i ho canviaven per lingots d'or i de plata. Val? O sigui, però, esclar, sabien treballar la joieria buida, que a més a més era molt més pràctica perquè, esclar, si no, pesa molt.
2: Sí, sí, pesava menys, però en canvi ho canviaven per lingots d'or massissos.
0: Exacte.
1: Està clar que eren catalans.
0: Perdre-hi, i els hi puc assegurar que no hi perdia.
2: Que no hi perdia. Molt bé. Doncs res, hem posat una miqueta, com diu, avui està de moda dir, hem posat una miqueta de llum aquest tema dels fenicis, d'on venim i quines coses ens han deixat de llegat els fenicis en el seu pas per aquí, per Catalunya. Tot això ho hem d'agrair a la doctora Estanyol. Moltes gràcies.
0: I... Molt bé, doncs gràcies a vostès, perquè jo així ens puc explicar coses dels meus estimats fenicis.
1: Bueno, té un treball molt maco, vostè? Sí.
0: Bueno, sí, no em queixo, no m'he deixat mai, sempre m'ha agradat molt fer-ho. Jo soc arqueòloga i, esclar, m'ha agradat treballar amb l'arqueologia oriental, diguem-ne, la que ve de la zona de l'Orient, del Pròxim Orient, i sí, m'ha interessat sempre molt. I la veritat és que ho he gaudit molt a la universitat, donant classes de llengua fenícia, de cultura fenícia i també d'història dels jueus aquí a Catalunya, que d'això també sembla que en sé una miqueta.
2: Molt bé. No, no, una miqueta força, una miqueta força. I d'això en podem donar fe nosaltres.
0: Moltes gràcies.
2: Doctora Estanyol, moltes gràcies i fins una propera. D'acord?
0: D'acord. Jo sempre que vulguin estaré encantada de col·laborar amb vostès.
2: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Salut. A reveure. Salut. Bona tarda.
1: Bona tarda.

0: qui ho pare. Poc a poc m'accelera els batecs del cor i per sort més a prop i això ho crec, que aquesta corrent no s'atura, que alguns hem passat èpoques molt més dures i seguirem units tots junts. Ningú ens podrà vèncer perquè units sempre som més forts. Tots junts, no m'has de convèncer.
1: Perquè som i serem com som. Tolerants, solidaris, gent de pau i d'acollida, volem anar a casa nostra com tothom.

0: Avui, per acabar el programa, tenim una nova col·laboració del nostre especialista en medicina xinesa, el Joan Alfons Rivera. Joan Alfons, bona tarda i benvingut.
1: Què tal? Molt bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Estem a l'estiu ja, eh? Fa un dia d'estiu.
2: Sí, sí.
1: Sí, fa un dia d'estiu i calor d'estiu.
0: Calor d'estiu.
2: Però això no quiere decir que mañana o pasado llueva, eh?
0: No, no, bueno, que plogui no és dolent, eh?
2: No, no, però és que antes d'ayer hacía frío, frío de nieve.
0: Doña Virtudes, que té els peus freds.
2: No, feia fred.
0: Molt bé. Senyor Rivera, de què parlarem avui?
1: Doncs miri, avui parlarem, perquè dona la casualitat que durant la setmana ha vingut alguna persona amb la patologia de la que parlarem i he pensat que feia temps que no parlaven d'alguna patologia que sigui de les que es consideren degeneratives, i parlarem de l'esclerosi múltiple. I, bueno, principalment, l'esclerosi múltiple, així a grans trets, doncs és el teixit que envolta els nervis, val, que és la mielina, són vaines de mielina, pues per un procés pseudo-autoimmune, el que fa és que es va autodestruint aquesta capa de mielina. I llavors, clar, això afecta a la part nerviosa, per tant, a la part no només de la sensibilitat, sinó també, al final, cognitiva. I, bueno, he pensat que l'acupuntura és una, i la medicina xinesa en general, és una bona ajuda per als tractaments que puguin tenir i, sobretot, bueno, pues per millorar la qualitat de vida del pacient i ajudar, pues, a això, amb el tractament que pugui tenir i a frenar una miqueta, en la mesura del possible, pues, l'avançament de la patologia.
0: Perquè una pregunta, l'esclerosi múltiple, quines, diguem-ne, com ens donem compte que podem tindre aquesta malaltia?
1: Bueno, primer de tot, bueno, perquè el pacient al principi pot notar, i ara el que vaig a dir, faig un parèntesi, que no tothom, dels símptomes que jo digui, pensi que ja té esclerosi múltiple. Perquè no és així. No, no, clar,
2: sí, sí,
1: que no és així. Val?
0: Tu no ets, com internet, que totes les consultes que fem arribem amb la conclusió que tots tenim càncer, no?
1: Clar, correcte, no s'ha de ser així. Primer pot haver-hi, sobretot, fatiga i que tenim com formiguets, val? Com si estiguessin ensurat els dits o les extremitats, val? O alguna zona del cos, com si que no tenim sensibilitat. Val? Això en un primer moment, que al principi pues, tothom pues, pot pensar pues, que sigui, jo què sé, pues, que falta alguna vitamina o algun microelement de dels que el cos tenim, no? O per una falta d'activitat. Llavors, clar, és quan se'n va el neuròleg i ja pues, han de fer una sèrie de proves i bueno, ja es determina pues, que efectivament pues, la persona pues, té l'esclerosi múltiple. Val? Principalment, fatiga. El tema comença amb fatiga, però clar, és que la fatiga és un símptoma que n'hi ha molts tipus de desequilibris del cos. Poden ser de la tiroides, poden ser de faltes de ferro, poden ser d'un munt de coses. Per tant, per això dic que, cuidado, que no, el símptoma no determina que tinguem una patologia, val? Això s'ha de prescriure per un facultatiu i establir-lo de manera correcta. Normalment, quan nosaltres ho rebem a la consulta, doncs ja la persona està diagnosticada. Per tant, a partir d'aquí, doncs és quan nosaltres doncs podem engegar el tractament que li sigui pues més adient. De manera habitual, quins tipus de símptomes podem tenir en una fase inicial de l'esclerosi múltiple? Bueno, pues, podem tenir algun problema de visió, formigueig, el que he dit, formigueig o falta de sensibilitat en alguna part del cos. Podem tenir dolor i espasmes, moltes vegades. Sensació de mareig o de falta d'equilibri. En alguna ocasió es pot tenir també problemes de la bufeta. Al final, clar, com que estem afectant el sistema nerviós, pues, tot allò que té a veure amb un nervi o que un nervi pugui innervar, pues, pot estar afectat. I no només la bufeta, sinó també poder tenir pues, una disfunció sexual. Això serien les més habituals. En casos ja greus i ja d'un pronòstic ja avançat, pues, home, podria haver-hi pues, una paràlisi generalitzada d'una part del cos, pèrdua de visió podria haver-hi i unes funcions cerebrals disminuïdes. Això és el que jo deia també en el tema de problemes cognitius. Per què? Perquè al final, com que estem afectant a la mielina, i això provoca pues que afecti a tota, no només a la part del sistema perifèric, sinó també al sistema nerviós central, que és el que seria la matèria blanca del cervell, val? Que és la mielina, pues també podria veure's afectada en algunes parts. Per això pot afectar a el que seria les parts cognitives. Cognitives vol dir de l'aprenentatge, de la informació que rebem, com la processem de la part exterior. Per tranquil·litzar a la gent que ens està escoltant, bueno, pues hem de dir de que l'epidemiologia, és a dir, el percentatge d'afectació de l'esclerosi múltiple sobre la població és del 0,1%. Val? Per tant, per això vols dir que no, els símptomes aquests aïllats ja podem...
0: No, no, i és que per un moment anaves dient símptomes, dic, aquest també el tinc,
2: aquest també el tinc,
0: i escolta, ja sortia corrents.
2: Iba canviant la cara.
1: No, per això deia que, aviam, que cuidado, que la sintomatologia és una cosa, però per tenir una malaltia ha d'estar diagnosticada, perquè hi ha una sèrie de paràmetres i valors que també s'han de tenir en compte. Per la via genètica, és a dir, que si la té algun germà teu o algun pare, hi ha un rang que se veu una miqueta. És a dir, llavors ja pot afectar-te pues, des del 3% fins a un 7% de la població si la pateix o un germà o un pare, pues, és el risc que te pugui pues, afectar.
2: O sigui, és genètic.
1: Bueno, la genètica el que fa és que augmenta la probabilitat de tenir-ne, però bueno, l'augmenta amb un percentatge molt petit. Uh-huh. O sigui, no és una malaltia que tingui una incidència, una prevalència, millor dit, molt gran, per sort. Però bueno, pues s'ha de veure. Evidentment, quan tenim un antecedent, pues s'ha de controlar. Per què? Perquè aquesta persona, pues intentar que no la pateixi. El tema està en que trobar la causa és bastant, a dia d'avui, és bastant complicat. Perquè a part de la part genètica, pues, hi ha factors ambientals que puguin provocar aquesta inflamació que es produeix. Que és aquesta inflamació que es produeix dintre del sistema nerviós el que provoca que el cos, al intentar lluitar per el que ell pensa que és un factor patogen extern, el que fa és que s'està autofagitant la pròpia capa de mielina, és a dir, s'està menjant, és com perquè la gent ho entengui, pues si tenim un cable de la llum, tots els cables de la llum tenen un envoltori que és de plàstic, pues aquest plàstic, que és el que fa que no perdi electricitat la corrent, pues aquest cable és el que perdem. I clar, llavors fa com curts circuits, per fer un símil i que la gent ho pugui entendre. Pues la mielina s'encarrega d'això, de mantenir aquest cable, aquest plàstic, perquè a la conducció nerviosa pel nervi sigui la correcta, que al final és una neurona. Val? Pues el que recobreix la neurona, la seva conducció, és això, la mielina. Per tant, en si, el que succeeix amb l'esclerosi múltiple és una desmielinització del sistema nerviós.
2: I això és el que... Medicació, ahí?
0: Acupuntura.
1: No hi ha res concloent, però sí que se'ls poden donar complements, sobretot d'àcids greixos, per ajudar a mantenir aquesta estructura del sistema nerviós de la mielina.
2: El famós omega-3 que dicen...
1: Per exemple. Per exemple, o olis essencials. A part de, bueno, pues, també intentar treure tot allò que pugui ser proinflamatori a l'organisme, perquè clar, com que hi ha una resposta autoimmune, per dir-ho d'alguna manera, pues hem de tenir molt controlat tot allò que ens pugui trencar el nostre equilibri intern. I en aquest cas, mitjançant l'acupuntura, el que fem és sempre mantenir una miqueta a ratlla aquesta part proinflamatòria. O sigui, el que fem és que baixem o aturem el procés inflamatori. Ja ho hem dit en molts programes. I aquí pues, és una de les parts a les quals podem ajudar. I també podem ajudar, evidentment, a modular aquesta resposta del nostre sistema, que no sigui tan abrupta contra les nostres pròpies teixits, en aquest cas, i ajudar pues, a que no hi hagi una destrucció ràpida d'aquesta estructura de la mielina. Clar, la visió de la medicina xinesa envers aquestes patologies que són pues, que s'han descobert i que s'han investigat durant el segle final del segle XX, principi del segle XXI, pues, clar, la medicina xinesa parla amb uns altres termes, però el tractament es fa igual, val? Llavors, clar, englobaríem la patologia dintre del desequilibri de la medicina xinesa des d'una manera holística. I la manera holística quina és? Pues és ajudar a la part a que estigui bé i des d'ajudar a la part, al tot, la part millora. Quines serien els òrgans? Al final, sempre, en medicina xinesa tenim 5 calaixos on podem tenir ubicades tot el que li passa a l'organisme. Pues principalment hi ha dos grans calaixos a tractar dintre de l'àmbit de la medicina xinesa. Un seria la fusta, és a dir, el fetge i la vesícula biliar, i l'altre seria el ronyó, l'esfera de ronyó. Per què? Ronyó i també cor, però sobretot ronyó. Per què? Perquè quan fem una descripció de qui s'encarrega del cervell, i el cervell dintre d'aquesta malaltia és important perquè té molta quantitat de mielina en ell, diem que la base material del cervell i del sistema nerviós seria el ronyó i estaria nodrit per la sang de cor. Val? Per tant, el que seria aquest equilibri neuroendocrí o el que nosaltres diem aigua, foc, s'hauria de mantenir en línia. Per què? Perquè si no, si hi ha inflamació, si generem un entorn inflamatori, que a vegades pot ser, no només parlem de coses que podem menjar, sinó també de coses del nostre entorn que pugui provocar a nosaltres una alteració que efectivament ens provoqui pues això, que es fabriquin productes proinflamatoris, com poden ser interleucines, factors tumorals, val? Hi ha molts agents estimulants externs actualment, pues, com poden ser ambientadors, wifis, bueno, un munt de coses que ens envolten, que no són conscients, però que el cos està prenent aquesta, o capta, val? I pot provocar una inflamació. Pues bé, nosaltres, si haguéssim de fer una classificació, diríem que hi ha 6 grans grups. Val? El primer grup seria el que nosaltres diem flema calor intern. És a dir, la flema, quan diem flema, diem algo que obstrueix el pas natural d'un canal. Val? Un canal, al final, és una via de comunicació i el nervi, com no pot ser d'una altra manera, actua com una via de comunicació física. I en calor intern ja hem dit que normalment es provoca una inflamació. Per tant, el que faríem seria pues, donar substàncies o punts que anessin encaminats a treure aquesta flema i baixar aquesta calor interna. Això podria ser una primera part. Una segona part, un calor humitat, que el que està fent és fent malbé o afectant els tendons i lligaments. Per què? Perquè hem dit que una de les manifestacions que pot haver-hi pues, és que tinguem com calambres o com que es queda perda de sensibilitat, val? Pues això vol dir que hi ha un calor, hi ha una humitat, en aquest cas la humitat és un grau més gran de la flema, per tant que ja fa, pues, inclús que això, pues, que no tinguem la sensibilitat que podem tenir. Per tant, pues, faríem tractaments en aquesta via per treure humitat i per ajudar a treure calor. Després podem tenir el que en medicina xinesa diem una insuficiència de sang que engendra vent. El vent què és? El vent, al final, és un moviment involuntari. Pues aquestes parestèsies, aquestes calambres que podem tenir, és aquesta manifestació del vent. I el vent té una característica molt important, que és erràtic, és migratori, és a dir, que te pot fer o pots tenir la sensació amb una articulació o en una part del cos, però demà o a la tarda pues, pots tenir-la en una altra part del cos. Per tant, vol dir que és una manifestació d'aquest vent. Llavors, el que faríem seria nutrir aquesta insuficiència de sang. La sang té tres aspectes fonamentals dintre de la medicina xinesa. Un seria la part de la hidratació, un altre de la nutrició i un altre de termorregulació. Per tant, si nodrim la sang o la mobilitzem, el que fem és que baixar aquestes sensacions que pugui tenir la persona en alguna àrea concreta. Després podem tenir, com hem dit abans, pues, el que seria el nucli dur d'aquesta patologia, que és una insuficiència de sang de fetge i el que en medicina xinesa es diu el yin de ronyó, o sigui, de la part més material del ronyó. I hem dit que la sang de fetge, tot el que és sang, és a dir, que flueixi de manera normal, els xinos diuen que el fetge és el que emmagatzema la sang del cos, per tant, i també té una funció, té moltes, però una d'elles també és una funció endocrina i moduladora del nostre sistema farmacològic, pues, el que fem és filtrar o ajudar al fetge pues, a que no hi hagi aquestes partícules proinflamatòries i en paral·lel ajudar al ronyó pues, a que estigui el més fort possible. Si està fort, fa que la mielina pues, tingui aquesta capacitat de no desfer-se, com de fer front. Una penúltima seria pues, una insuficiència de yin i qi generalitzada, és a dir, seria com una evolució. Quan ja tenim, hem dit que sentim fatiga, que la fatiga és una manifestació prou important o inicial, com a mínim, de la patologia, i si nodrim tot el que és l'esfera del qi, és a dir, de l'energia i del yin, pues el que estem ajudant, al cap i a la fi, és de que tinguem els nutrients suficients a l'organisme en l'equilibri perfecte perquè no pugui haver-hi o hagi la menys inflamació possible i un estadi de no cansament per part del pacient, que això també és important, perquè al final es tracta no d'aturar, o sigui, no de resoldre el tema, perquè el tema segurament no resoldrà, perquè encara no n'hi ha, ho podem retardar, val? Pues, el que hem de fer és ajudar això, a retardar aquestes manifestacions, i això ho nota el pacient en el seu dia a dia, pues això, pues no tenir sintomatologia, val? Com a mínim. I per últim, pues seria pues una insuficiència de llant de ronyó. Una insuficiència de llant de ronyó vol dir que la sang que es genera nova pues no és capaç de nodrir tot l'organisme, en aquest cas el sistema nerviós, i com que no hi ha una reposició, pues precisament pot haver-hi una pèrdua del material mielínic a nivell general. Aquestes serien les grans trets, va? Perquè això és, o sigui, les classificacions és el que tenen, les classificacions és efectes de poder veure com ve el pacient, però al final hem de mirar com ve el pacient i quines són les seves manifestacions, mirant evidentment el pols i la llengua, i fer una anamnesis pues, per veure quan té parestèsies, què li afecta, i a partir d'aquí pues, encabir dintre d'un síndrome i fer el tractament pues, perquè millori. No tenim altra... Des de la medicina xinesa no tenim altra cosa.
0: Has vist que durant aquesta última explicació doña Virtuts has estat callada? Saps per què?
1: Sí.
0: Perquè s'estava prenent el pols per veure el que deies tu, veure si tenia els símptomes o no.
2: És muy peligroso esto. Cuando te dan síntomas los tienes todos. ¿Por qué será? Por la edad no, ¿eh? Por la edad no.
1: No, per l'edat. Perquè pensem una cosa que la parece...
2: Ha dicho cognitivo, digo, a mí se me va la cabeza, ¿eh? Últimamente...
1: Bueno, en propers en properes sessions parlarem de la resta de malalties degeneratives, val? Del Parkinson, de l'Alzheimer i de l'ELA.
0: Doña Virtudes las té totes.
2: Yo el Parkinson solo lo tengo bailando de momento y que me dure muchos años.
0: Una persona...
1: Més que res, això és el que volia comentar. Sobretot molt important, que la gent no pensi que si tenim un formigueig pot ser, potser per una artrosi que tenim, els discos intervertebrals, i que fa una petita compressió del nervi i, clar, es provoca la parestèsia. Clar, això no vol dir que tinguem esclerosi múltiple, que això és un tema més senzill, és un tema de l'edat.
0: No, però si tens
1: això no té
0: formigueig...
1: Cura. Això no té cura,
0: Tens formigueig... Que no té cura, sí, home, sí. Si tens formigueig, el que et diu internet és que tens un atac de cor, eh?
2: Ostres!
1: Ah, sí? Hòstia.
2: Jo no lo miro, no le hago mucho caso al chat, ¿cómo se llama ese? Yo qué sé, yo lo bautizo. Pero yo no hago ni caso, porque si empezamos a hacer caso, al final tenemos de todo.
0: Doña Virtudes no fa cas de res.
2: De nada.
0: No me faltaría ahora que haces cas a ChatGPT.
2: Yo voy a mi bola. A mí no tengo
0: nada. Muy bien, doña. Señor Rivero, una otra vagada nos has explicado una otra malaltia.
2: A mí me encanta oírlo, porque sabe, este hombre sabe.
1: Bueno, no sé, intentem, del poc que sabem, bueno, pues com a mínim, aportar llum a la foscor, no? Com diuen.
0: Això de la llum a la foscor ens ho apliquem tots a diferents coses i al final, escolta'm, tindrem tants focus que quedarem enlluernats, eh? Però no, saps el que passa? Que quan un parla d'una cosa que l'apassiona, ho transmet.
2: Sí.
0: I tu, parlar de malalties... Et sap molt de greu.
2: Ell les cura o procura curar-les.
0: Molt bé, doncs Joan Font Rivero, moltes gràcies per enllustrar-nos d'aquesta manera. Avui hem après tots una cosa nova, una cosa que jo no sabia que tenia, que era això de la mielina, no sabia que tenia, ja sabem ara que tenia.
1: Et recorda del cable, del plàstic del cable.
0: El plàstic del cable, vale, d'acord, doncs això. Doncs resulta que tenim cables i tenim cables que van en plàstic.
2: Es que el cuerpo humano es tan perfecto que da miedo.
0: Da miedo. Doncs vinga, Joan Font Rivero.
1: Una forta abraçada.
0: Una abraçada.
1: Fins la propera.
0: Salut. Adéu.
1: Salut.
0: Res, nois, fins aquí. Nosaltres marxem. L'equip avui ha estat format per el Lluís Blanc als controls i muntatge musical, Marga Silvestre a la producció, Jordi Álvarez, Ramon Reyes, Pilar Bou, Joan Alfons Rivero, Doña Virtudes i qui us parla, Jordi Renyer. Desitgem que tingueu una molt bona setmana i recordeu, per sobre de tot, sigueu feliços. Salut!
3: Viu la ràdio! Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

seguint la nit busquem la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Volevamo solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
1: La millor música a Ràdio Argentona.
3: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
4: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

La consulta, que comença aquest dilluns, a tot el personal docent del país sobre el preacord educació vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris, mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions. Els metges es mobilitzen a partir de dilluns deixant de fer hores extres. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients. Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler

0: centenars de detinguts, desenes de policies ferits i un mort en un accident de trànsit. Reunió aquest dilluns del Consell de Seguretat de l'ONU per l'escalada d'Israel al Líban. Ho ha demanat França després que els israelians han conquerit el castell de Beaufort i han anunciat que expandiran la seva presència al país. L'exèrcit també ha mort 3 palestins a Gaza i Jerusalem. Prop de 50.000 persones han participat aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona en la festa 3Cat en viu. Durant 2 dies han pogut veure programes de ràdio i televisió en directe i esdeveniments especials com un concert d'Eufòria.
1: Esports.
2: A la Lliga CB de bàsquet, desastrós partit del Barça al Palau contra el València, derrota de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i a enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra als play-off. En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. Marco Bezzecchi s'emporta el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat 7è. I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el 8è ciclista de la història en guanyar Tour, Giro i Vuelta.
0: El juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims. Boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà. Lleugera refrescada tant de dia com de nit. Màximes d'entre 27 i 33 graus. Tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu, si bé menys intensos que aquest diumenge.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. La consulta al personal docent sobre el preacord amb el govern vincula un resultat negatiu a continuar fent vaga. Així ho indica explícitament la pregunta i les respostes que han consensuat els sindicats. Un d'ells, l'USTEC, ja ha avisat que, en cas que el pacte es rebutgi, defensarà una vaga indefinida a partir del dia 8. Els sindicats minoritaris faran campanya pel no. La consulta es farà des d'aquest dilluns fins dijous i els dos sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials previstes per aquesta setmana. Tot i això, algunes assemblees territorials han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, més de 300 persones, entre docents, familiars seus i també amics, s'han concentrat aquest diumenge al vespre davant la seu de la Generalitat per denunciar que el preacord amb el departament és insuficient. Una trentena de professors hi fan nit i animen a fer vaga aquest dilluns. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
3: Durant la tarda s'han organitzat concerts, com per exemple el del cantautor infantil Jordi Tonietti.
4: El barret va anar volant fins a França, fins a França.
3: Però també minibús intergalàctic o peluques. En una jornada festiva, però també reivindicativa, els docents convocats per la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines denuncien que el preacord és de mínims i que en volen més. Ho explica Paula Matamala, professora de Sarrià de Ter.
5: Penso que ara mateix tenim la força de la gent per poder apretar molt més i per poder aconseguir les millores que calen. Es parla poc, potser, de l'escola inclusiva, es parla poc de les ràtios i per mi personalment encara és més important que aquest increment de sou.
3: Per continuar amb les protestes, han organitzat el camp batejat com les últimes colònies i una trentena de persones es quedaran a dormir en tendes de campanya davant de la seu de la Generalitat. Un d'ells és en Pau Pagès.
6: Bàsicament hem portat tenda, sac de dormir, màrfaga. Entre les diferents assemblees ens hem repartit tasques per poder muntar una barra, poder fer sopar, haurà esmorzar.
3: La voluntat de la coordinadora és mantenir la crida a la vaga. Tot i això, han decidit suspendre la manifestació del matí i fer una assemblea.
0: També manté la mobilització l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès, que aquest dilluns combinarà una manifestació a Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. També continuen les protestes dels metges, que aquesta vegada canvien d'estratègia. A partir de dilluns, en una trentena d'hospitals, deixaran de fer hores extra. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en el sector, posa en marxa una nova campanya, Ni un minut més. L'objectiu és forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores i activitat addicional fora de la jornada laboral. Per tant, a partir de dilluns, l'impacte en el temps d'espera per a intervencions i en moltes proves serà inevitable, com explica Santi Barcons i Vilaplana,

0: metge especialista en cirurgia endocrina.
1: Es deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Llavors, la institució ens demana hores fora de la jornada ordinària. Pensem que hem de dir prou, s'ha acabat.
0: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia que la solució del govern a les llistes d'espera sigui, diu, abusar de les hores extra dels professionals. Són declaracions al Catalunya Nit d'aquesta emissora.
2: Doncs la solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratlla.
0: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha serveis d'hospitals com Bellvitge, Vall d'Hebron, Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. On no afectarà és en l'atenció urgent al pacient greu o les visites ordinàries, perquè els metges no aturen la seva activitat laboral obligatòria. En els últims 7 mesos, els metges han fet 11 jornades de vaga per denunciar la sobrecàrrega laboral a què estan sotmesos. En clau política, Pedro Sánchez demana temps als socis per poder culminar l'agenda progressista. És la principal base de la Moncloa per resistir davant els casos judicials que envolten el PSOE i fer front a una dreta a qui acusen d'intentar derrocar-los amb trampes i males arts. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
3: El PSOE ja ha posat en marxa la maquinària per resistir l'allau d'investigacions judicials que el tenen contra les cordes. Perquè si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar. Admet que la situació és difícil, però està convençut que el balanç del seu govern demostra que val la pena continuar. Per això demana temps als socis que li reclamen un avançament electoral. Sánchez els demana marge per completar l'agenda progressista, la seva millor base per arribar al 2027. També acusa l'oposició d'utilitzar dreceres i fer trampes per enderrocar-lo.
4: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que no cuenten con nosotros. Que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
3: I alerta dels avenços que estan en joc si governen el PP i Vox, però passa de puntetes per les investigacions judicials que l'envolten. Cap referència explícita a aquestes ensopegades o comportaments inadequats ha dit que el partit circumscriu a casos aïllats.
4: Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del socialismo democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia.
3: Perquè arribin les explicacions, caldrà esperar a finals de juny, quan té previst comparèixer al Congrés. Abans, però, haurà de fer front a les novetats judicials que surtin i a un comitè federal que es preveu tens i convuls.
0: Dins del PSOE, aquest diumenge hem sentit com ho veuen dos principals barons del partit. D'una banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que tanca files amb Pedro Sánchez, i de l'altra, el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, que des de fa temps marca distàncies amb la direcció socialista.
5: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. I decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
6: A todos los que estáis sufriendo ataques, simple y llanamente, por hacer vuestro trabajo. Al Poder Judicial, a la Fiscalía, a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional. Gracias de todo corazón.
0: D'altra banda, el PP juga l'estratègia de desgast i continua parlant, sense concretar, d'una possible moció de censura. La vicesecretària del partit, Alma Ezcurra, reclama als socis d'investidura de Pedro Sánchez que el facin caure.
7: Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
8: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
7: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
0: Tant Junts com el PNB i Podem demanen avançar eleccions, però descarten a hores d'ara una moció de censura de la mà del PP. I des de Sumar, el ministre Ernest Urtasun afegeix que els problemes del PSOE mai se solucionaran entregant el govern al PP.
9: Nosaltres no acceptarem cap lliçó del partit de la Gürtel. Entregar-li el govern, aquest cas a més ara, del bracet de l'extrema dreta, nosaltres això no ho permetrem perquè mai el partit de la Gürtel serà solució de res.
0: Urtasun creu que la dreta i l'extrema dreta tenen en marxa una operació per enderrocar el govern de coalició, però afegeix que això no pot servir d'excusa per mirar cap a una altra banda quan apareixen possibles casos de corrupció.
10: 3CAT Info.
0: A partir d'aquest dilluns, l'IVA de la llum i del gas tornarà a ser del 21%. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans de mes de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament en les arques públiques. La catedràtica d'Economia Montserrat Guillén ha detallat els efectes a curt i mitjà termini d'aquest restabliment de l'IVA a l'energia. Són declaracions a 3Cat Info.
10: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
0: Guillena afegeix que ara és l'època de l'any en què més funcionen les energies renovables, però també hi ha un aspecte negatiu a tenir en compte.
10: Són els dies, ara el juny, que hi ha més sol i que les plantes solars estan fent molta, molta energia, gairebé la meitat del que es produeix, i això fa que també el preu per quilowatt sigui més baix. Per tant, al final podem arribar en un equilibri, no? I dependrà molt ara com evolucioni també aquests últims preus, que en el fons són els que marquen el mercat i que el petroli ens els podia fer descarrilar.
0: El conflicte a l'Orient Mitjà encara està obert i el petroli continua sent un 45% més car que fa un any. Per ara, els beneficis fiscals a la gasolina i al gasoil es mantindran fins al 30 de juny. El Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà aquest dilluns per l'escalada d'Israel al Líban arran de la conquesta de l'icònic castell de Beaufort i l'anunci de Netanyahu que s'expandirà encara més al país. França ha demanat la convocatòria de la trobada. El president Emmanuel Macron ha assegurat per xarxes que res justifica aquesta escalada i el seu ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, ha acusat Israel d'actuar més enllà de la legítima defensa.
11: Si reconeixem el dret d'Israel, com el de qualsevol país, a la legítima defensa contra els atacs d'Hezbollah, que el 2 de març va optar per arrossegar el Líban a la guerra, res no pot justificar la prolongació de les operacions militars israelianes al Líban i la seva ocupació cada vegada més profunda del territori libanès.
0: Tot després que el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha anunciat un canvi radical en la seva política al Líban. Malgrat que hi ha un alto el foc en vigor, l'exèrcit continua bombardejant el país amb l'argument de lluitar contra Hezbollah i ha superat la barrera dels 3.400 morts.
12: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litani i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
0: Egipte i Jordània també han condemnat aquesta escalada militar que passa mentre les negociacions entre els Estats Units i l'Iran sobre aquest últim conflicte es troben en un punt mort. Precisament, els iranians exigeixen el final dels atacs israelians al Líban com a condició per la pau. Mentrestant, aquest diumenge, Israel també ha continuat atacant Gaza. Un bombardeig aeri sobre un cafè ha mort dos palestins i n'ha ferit 12 més. L'exèrcit també ha mort a trets un altre palestí a Jerusalem, que intentava entrar a la ciutat grimpant per la tanca que la separa de Cisjordània. El president francès Emmanuel Macron ha promès contundència contra els detinguts pels aldarulls de dissabte després de la victòria del PSG a la Champions. Durant la recepció de l'equip guanyador, Macron s'ha declarat fart d'una violència que va deixar 800 detinguts, 60 policies ferits i un motorista mort en un accident. Anem a París. Isabel Galí.
13: La celebració per la segona Champions del Paris Saint-Germain ha deixat un regust agredolç, una alegria immensa per la fita esportiva i alhora centenars de detinguts i encausats per saquejos, robatoris o agressions contra policies i gendarmes. Escenes de violència insuportables, ha dit el president francès quan ha rebut el PSG a l'Elisi. Emmanuel Macron ha felicitat els jugadors i l'equip tècnic per haver persistit durant l'any, però també els comerciants i restauradors que aquestes darreres hores han patit les destrosses.
14: C'est pas le foot, ça.
15: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem, així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou, s'ha acabat.
13: Terminé. incidents que no només s'han viscut a París, sinó en almenys una setantena de ciutats més, i que són la mostra d'una tensió social que el govern francès no és capaç de gestionar. La Champions és un orgull per al país, però l'endemà de la victòria, l'atenció de la premsa internacional està posada en els incidents violents.
0: Colòmbia fa el recompte de les eleccions presidencials d'aquest diumenge, en què els ciutadans han votat el successor de Gustavo Petro. Les enquestes vaticinen que el també progressista Iván Cepeda passarà la segona volta, amb el dubte de si competirà amb l'extrema dreta o amb la candidata conservadora. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
14: Les enquestes situen de manera prioritària a la segona volta dos polítics amb dos models de país ben diferents, l'esquerra cara a cara amb l'extrema dreta. Álvaro de la Estrella, empresari conservador i outsider de la política contra Iván Cepeda, representant de l'establishment polític progressista colombià i actual senador, un vell conegut de la política colombiana que aspira a succeir Gustavo Petro a la presidència del país. Tots dos han adreçat missatges als electors en aquestes darreres hores amb un tema especialment damunt la taula, com posar fi a les guerrilles que no van signar els acords de pau de fa ara 10 anys, mà de ferro contra polítiques integradores.
16: Hoy se define la libertad, la democracia, el futuro de Colombia. Vamos a derrotar a la tiranía en primera vuelta.
17: Colombia puede y debe ser un país justo, un país en el que cada ciudadano tenga acceso efectivo a los derechos.
14: Per sorpresa, a la segona volta també hi podria accedir en lloc del candidat de l'extrema dreta la candidata i actual senadora conservadora de la dreta tradicional, Paloma València, abanderada de l'uribisme de l'expresident conservador Álvaro Uribe.
18: El temps.
0: Dani Ramírez.
19: Pel que fa a la pluja, avui en tindrem menys, però a la tarda cauran ruixats. Al matí no, al matí més aviat, doncs, aquest temps agradable, plàcid, amb poc vent, temperatura agradable, una mica fresca a l'interior del nord, aquí baixen 2, 3 o 4 graus, a la costa una mica de xafogó, mínimes encara de 18, 20 o 22 a les grans ciutats del litoral barceloní. I bé, després de dia tindrem màximes de 22, 25 al Pirineu, de 27 a 32 a la resta del país i arribant a 33-34 al Pla de Lleida i també a la Ribera d'Ebre, on hi van arribar 36 a Vinebre. Molta, molta calor aquest cap de setmana, però ja no ha estat rècord, a diferència de dijous i divendres. També destaquem les tempestes fortes, aiguats, localment violentes, aquestes tempestes aiguats de ploure, bots i a barrals. Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, 53 litres per metre quadrat ahir, amb calamar-se, pluges de intensitat de 1 a 2 litres per metre quadrat en un minut. Al Port de Comte gairebé 40 litres, a la Coma i la P de 35, a Guixers 28, Vallver de Cerdanya 27, al Prat de Guiló 23, a Gisclareny 18 litres per metre quadrat. Avui podran caure 5, 10, 15 litres, menys pluges, més aïllades, no tan fortes a la tarda, Pirineu, Prepirineu, i no arribarien a la Catalunya central. Dia globalment assolellat i una mica més fresc, i sembla que hi haurà més ruixats. Demà a la tarda, dimarts, localment forts, Pirineu, Prepirineu, Girona i Barcelona, però baixa la temperatura, tant dimarts com dimecres.
18: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Una nena de 10 anys ha resultat ferida aquest diumenge al vespre per una bala al carrer Còrdoba, al barri de Sant Roc de Badalona. Segons els Mossos, els fets han passat a quarts de vuit, quan una bala perduda hauria rebotat i impactat contra el braç de la menor, que ha estat traslladada en un vehicle particular a l'Hospital Esperit Sant, amb ferides lleus. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que s'ha desplegat un reforç dels agents a la zona i que la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. Aquest és el segon tiroteig en els últims 5 dies que es produeix al barri de Sant Roc de Badalona. Nova mobilització dels treballadors de la planta de llet de Pasqual Lagurp a Osona, que protesten per la situació d'incertesa laboral després de la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas. La plantilla ha tallat aquest diumenge a la C-17 en sentit nord, al costat de la planta lletera, per fer visible la seva situació i expressar el seu desacord amb la proposta de Pasqual quan els va notificar la venda. Lídia Sandez és la portaveu dels treballadors.
20: Desemparats perquè no sabem res del nostre futur. És a dir, ells ens han intentat vendre com que ens donen una oferta de feina la qual l'hauríem d'agafar sense saber quines condicions té aquesta oferta de feina ni res, és a dir, només respectant salari i antiguitat, i evidentment no ens han donat cap tipus d'opció més.
0: Els 80 treballadors han rebutjat l'oferiment i reclamen una negociació col·lectiva. També expliquen que, tot i que el canvi de titularitat no es farà fins l'1 d'agost, Pasqual ja fa setmanes que està desmantellant la planta.
20: I només queda una de tractament d'operització i una envasadora. És a dir, això repercuteix que tota la plantilla ara en sobra la meitat per torn.
0: La planta de Gurb es va construir el 2004 arran del boicot dels consumidors catalans a Pasqual quan va anunciar que no compraria llet als ramaders d'aquí. La voluntat de Casa Tarradellas és destinar aquestes instal·lacions a fabricar mozzarella per a pizzas. Mig miler d'autònoms s'han manifestat aquest diumenge pel centre de Barcelona per reclamar solucions davant la càrrega laboral, fiscal i burocràtica que comporta treballar com a autònom.
1: Cada vegada et pugen més impostos i cada vegada et demanen més requisits. Per ser empresa, cada vegada més coses.
21: Tu treballes, quan arriba a final de mes dius tot el que he guanyat m'ha servit per pagar.
22: El preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci, perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
0: Organitzada per la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms, la CEPA, la marxa també ha tingut el suport de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms 30N i ha reclamat una veu pròpia a les taules de negociació. Daniel Bosseler, president de CEPA.
23: De cada 10 papers que ens demana l'administració, 7 ja els té. S'inverteixen 42 hores al mes en temes de burocràcia, tema de llicències, l'intervencionisme, la càrrega fiscal. Entre el que se't treu per l'impost de societats o per l'IRPF, s'endú pràcticament tot el rendiment de la teva feina. Per tant, nosaltres hem de fer una revisió molt profunda del règim fiscal que tenim.
0: La manifestació que ha reunit autònoms d'arreu del país i ha tingut el suport de col·lectius de Madrid ha començat als Jardinets de Gràcia i ha acabat a plaça Sant Jaume. A Catalunya, un de cada 3 micropobles no tenen cap botiga d'alimentació. A més, d'aquests, n'hi ha un 14% que tampoc no disposen de cap bar ni restaurant. Per impulsar l'obertura d'establiments en aquestes localitats, la Generalitat ofereix un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros de pressupost. Amb aquestes subvencions es vol incentivar la instal·lació de locals multiservei que incloguin un comerç d'alimentació o un negoci de restauració combinat amb la venda de premsa i que també siguin punts de recollida de paqueteria.
18: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
24: A la Lliga CB de bàsquet, mal partit del Barça al Palau contra el València. Derrota de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i enfrontar-se al Múrcia amb factor pista en contra els play-offs. L'entrenador blaurana, Xavi Pasqual, no s'ha tallat en acabar el partit.
25: Hem fet el ridícul o prop del ridícul, horrorós, en totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica, amb 6 victòries consecutives. L'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac.
24: En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. L'equip gracien guanyava des d'abans del descans 1-0 gràcies al gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat al temps afegit. El capità Àlex Cano ha marxat amb regust amarg del partit.
26: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. Hi ha una jugada tonta, no sé, l'haig de veure repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important, però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
24: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. I el Cornellà s'ha imposat per 4-1 al Badalona al partit d'anada de la segona ronda del play-off d'ascens a la segona ref.
18: 3CAT Info.
24: També s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols, 4-4. Irene Paredes ha demanat fitxatges al club, al Tot Gira de Catalunya Ràdio, per pal·liar les baixes d'Alexia i altres jugadores.
27: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente
2: de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
24: L'Espanyol ha empatat a casa contra el Sevilla a 0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades al club blanquiblau.
3: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys? Ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és una cosa que portaré amb mi tota la vida.
24: El Badalona Women, per la seva banda, ha tancat la temporada amb victòria per 0-1 contra el Llevant en l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Vanini al club. Sentim a Vanini.
4: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga. Creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
18: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
24: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat i es converteix en el 8è ciclista de la història a guanyar les 3 grans proves per etapes, Tour, Giro i Vuelta. El danès l'han acompanyat al podi l'austríac Félix Gall i l'australià Jai Hindley. A l'última etapa, en final a Roma, s'ha imposat l'italià Jonathan Milan.
18: 3CAT Info.
24: En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real. Ha estat el darrer partit amb el Granollers del capità Sergi Franco. El Barça, per la seva banda, s'ha imposat al Logroño 28-41 i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. En futbol sala, aquest dilluns a les 9, segon partit de quarts de final pel Barça que visita la pista del Valdepeñas. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0.
18: L'actualitat esportiva a fons.
24: En tenis, a Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'ha classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió dels austríacs Erler i Miller. Al quadre masculí, l'espanyol Rafa Hodder s'ha imposat el també espanyol Pablo Carreño en 5 sets i s'enfrontarà a quarts a l'alemany Alexander Zverev. Al quadre femení ha caigut a vuitens de final la polonesa Iga Swiatek, 4 vegades guanyadora del torneig. L'ha eliminat la ucraïnesa Kostyuk per 7-5 i 6-1.
18: 3CAT Info.
24: I a l'NBA ja se sap quins dos equips jugaran el títol. Seran els Knicks de Nova York i els Spurs de San Antonio. L'equip texà, liderat pel francès Wembanyama, s'ha imposat en el setè i definitiu partit als actuals campions, els Oklahoma City Thunder, per 103-111. La final serà una reedició de la que van jugar aquests dos equips el 1999. Llavors va guanyar San Antonio. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des del 1973. Aquests dos equips també es van disputar la final de Copa al desembre amb victòria pels de Nova York. El primer partit de la final es juga la matinada de dimecres a dijous.
18: 3CAT Info.
24: Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, la seva quarta victòria aquesta temporada, i ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè. Al Mundial, després de 7 caps de setmana, Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts. Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.
18: 3CAT Info.

0: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. La consulta que comença aquest dilluns a tot el personal docent del país sobre el preacord a educació vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions. També a partir de dilluns els metges protestaran deixant de fer hores extra. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients. I en clau política, Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero. A partir d'ara anirem a la demarcació de Lleida, on els temporers que busquen feina a la campanya de la fruita disposaran enguany de 712 places d'allotjament en albergs municipals i espais d'acollida. I us parlarem de la festa d'aquesta casa, 3CAT en viu, que ha aplegat prop de 50.000 persones aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
1: La dura derrota del Barça de bàsquet al Palau contra el València, de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra dels play-off. En futbol, l'Europa ha empatat a una a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè. I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el vuitè ciclista de la història en guanyar Tour, Giro i Vuelta.
0: Pel que fa al temps, el juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims. Boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà. Lleugera refrescada tant de dia com de nit. Màximes d'entre 27 i 33 graus. I tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu. La consulta al personal docent sobre el preacord amb educació vincula un resultat negatiu a continuar fent vaga indefinida a partir del dia 8 de juny. Un preacord que, recordem, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Des d'aquest dilluns i fins dijous es consultarà els docents si donen suport a aquest preacord. Mentre duri la consulta, els sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials. Tot i això, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, més de 300 persones, entre docents, familiars seus i també amics, s'han concentrat aquest diumenge al vespre davant la seu de la Generalitat per denunciar que el preacord amb el departament és insuficient. Una trentena de professors hi fan nit i animen a fer vaga aquest dilluns. Berta Artigas Fontàs.
2: Durant la tarda s'han organitzat concerts com, per exemple, el del cantautor infantil Jordi Tonietti.
3: El barret para volant, fins a França, fins a França.
2: Però també minibús intergalàctic o peluques. En una jornada festiva, però també reivindicativa, els docents convocats per la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines denuncien que el preacord és de mínims i que en volen més. Ho explica Paula Matamala, professora de Sarrià de Ter.
4: Penso que ara mateix tenim la força de la gent per poder apretar molt més i per poder aconseguir les millores que calen. Es parla poc, potser, de l'escola inclusiva, es parla poc de les ràtios i per mi personalment encara és més important que aquest increment de sou.
2: Per continuar amb les protestes, han organitzat el camp batejat com les últimes colònies i una trentena de persones es quedaran a dormir en tendes de campanya davant de la seu de la Generalitat. Un d'ells és en Pau Pagès.
5: Bàsicament hem portat tendes, sac de dormir, màrfaga. Entre les diferents assemblees ens hem repartit tasques per poder muntar una barra, poder fer sopar, hi haurà esmorzar.
2: La voluntat de la coordinadora és mantenir la crida a la vaga. Tot i això, han decidit suspendre la manifestació del matí i fer una assemblea.
0: També manté la mobilització l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès, que aquest dilluns combinarà una manifestació a Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. També continuen les protestes dels metges, que aquesta vegada canvien d'estratègia a partir de dilluns en una trentena d'hospitals deixaran de fer hores extres. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en el sector, posa en marxa una nova campanya, ni un minut més. L'objectiu és forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores i activitat addicional fora de la jornada laboral. Per tant, a partir de dilluns, l'impacte en el temps d'espera per a intervencions i en moltes proves serà inevitable. Com explica Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina.
6: Es deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Llavors, la institució ens demana hores fora de la jornada ordinària, pensem que hem de dir prou, s'ha acabat.
0: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia que la solució del govern a les llistes d'espera sigui, diu, abusar de les hores extra dels professionals. Són declaracions al Catalunya Nit d'aquesta emissora.
7: La solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratlla.
0: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha serveis d'hospitals com Bellvitge, Vall d'Hebron, Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. On no afectarà és en l'atenció urgent, el pacient greu o les visites ordinàries, perquè els metges no aturen la seva activitat laboral obligatòria. En els últims 7 mesos, els metges han fet 11 jornades de vaga per denunciar la sobrecàrrega laboral a què estan sotmesos.
8: 3CAT Info.
0: Els Estats Units han atacat una suposada narcollanxa i han matat les 3 persones que hi anaven a bord. L'exèrcit ha informat que la va batre dissabte en aigües del Pacífic Oriental, quan feia una ruta habitual per als narcotraficants, però no ha aportat cap prova de les acusacions. És el quan bombardeig aeri contra una embarcació amb suposats narcotraficants en menys d'una setmana. Segons alguns mitjans nord-americans, com The New York Times, des de finals d'estiu de l'any passat, les Forces Armades dels Estats Units han atacat una 60 de narcollanxes i han deixat almenys 200 persones mortes. Aquests atacs s'emmarquen en el seguit d'operacions militars ordenades pel govern de Donald Trump contra els càrtels de droga de l'Amèrica Llatina, que Washington ha classificat com a organitzacions terroristes. Experts legals i grups de defensa dels drets humans adverteixen que aquests atacs, a la pràctica, són execucions extrajudicials. Israel demana explicacions a Espanya per un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials on dues noies jueves denuncien que no les deixen entrar a una festa a Barcelona perquè una d'elles porta un collaret amb l'estrella de David. Hauria passat divendres a la nit en una sauna de l'Eixample. A les imatges que va gravar una de les noies es veu com les organitzadores de la festa els pregunten si són sionistes.
9: Why did you ask me that question? Because I'm wearing a Jewish star?
10: Because I am not against the star.
11: The question is not Jewish, it's Zionist.
9: They're kind of the same thing.
11: Not really.
0: Les afectades recriminen que els facin la pregunta per portar un collaret amb l'estrella de David i discuteixen amb l'organització si és el mateix ser jueu que sionista. Després de ser expulsades del local, les dues noies van presentar denúncia i els Mossos ho investiguen com un possible delicte d'odi per discriminació religiosa. Com dèiem, el govern israelià s'ha fet ressò de les imatges a les seves xarxes socials i ho ha fet servir per tornar a acusar Espanya d'antisemitisme. La comunitat jueva de Barcelona s'ha sumat a la denúncia amb un comunicat a les xarxes en què reivindiquen lluir l'estrella de David amb orgull. Dues persones han resultat ferides en l'esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici plurifamiliar de Girona aquest diumenge al vespre. Les dones que es trobaven a la terrassa han caigut a la planta inferior on hi havia un local. El sistema d'emergències mèdiques les ha atès i les ha traslladat a l'Hospital Trueta de la capital gironina. Una d'elles es troba en estat greu, mentre que l'altra presenta ferides menys greus. Els bombers han informat que després d'una revisió amb l'arquitecte municipal s'ha decidit restringir l'accés a la zona de la terrassa. Preventivament s'ha decidit desallotjar la família del pis de la mateixa planta, que serà reallotjada. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Vic dues vegades en menys de dues setmanes per portar a sobre diversos paquets de cocaïna. La primera detenció va ser el 15 de maig, quan els agents van detectar que, en veure'ls, un home llançava alguna cosa dins un vehicle. A l'interior van trobar 17 farcells de droga. 12 dies després el van tornar a trobar intentant amagar 125 farcells en una bústia de correus. En tots dos casos el van detenir per tràfic de drogues. I els Mossos han detingut a Barcelona un italià acusat d'un assassinat a Nàpols l'any 2018 vinculat a la Camorra. Agents de paisà l'han detingut al districte de l'Eixample en un control preventiu quan s'ha identificat amb un document fals. L'home, de 33 anys, està acusat d'assassinar, juntament amb dos còmplices, un membre d'un clan rival de la màfia italiana amb arma de foc i en plena via pública.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La banca privada s'avança al Banc Central Europeu i aquest any llançarà una moneda digital lligada a l'euro que funcionarà amb la tecnologia blockchain. Serà una nova forma de pagament ràpida i senzilla, alternativa al futur euro digital que el Banc Central Europeu té previst tenir a punt el 2029. El consorci Qivalis, fundat per CaixaBank, compta amb una quarantena d'entitats interessades a posar en marxa una stablecoin o criptomoneda estable per fer pagaments. La doctora en Economia de la Pompeu Fabra, Luz Parrondo, ha exposat les diferències entre aquesta moneda i el futur euro digital del Banc Central Europeu.
12: Podràs emportar paquets d'euros a zones o a wallets que no estan identificades, a dintre del món cripto, que no t'ho permetrà l'euro digital, i no et posaran límits, però no tindrà tanta seguretat. Són coses que tenen usos una mica diferents per diferents tipus de perfils d'usuaris.
0: Parrondo ha explicat com funcionarà aquest nou sistema de pagament.
12: És un euro que no l'ha més una entitat governamental o un banc central, sinó que entitats privades agafen els euros que ja existeixen i que estan emesos per al Banc Central i es tokenitzen, i llavors els fan i els fiquen a dintre d'aquesta red. El que tu fas és una competència als sistemes de pagaments actuals.
0: Als Estats Units, les stablecoins ja funcionen lligades al dòlar i s'inverteixen en deute públic americà. Els temporers que busquen feina a la campanya de la fruita a les comarques de Lleida disposaran enguany de 712 places d'allotjament en albergs municipals i espais d'acollida. Es tracta de solucions residencials temporals fins que el temporer és contractat pel pagès. Anem a Lleida, Alba Mor.
13: Hi ha uns equipaments d'aquest tipus distribuits arreu de la plana de Lleida. Exemples en són l'alberg de Serós, obert de maig a setembre, o el dispositiu habilitat a Fira de Lleida, que preveu rebre els primers usuaris aquest dimecres fins a finals d'agost. La responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, explica que aquests espais també fan d'enllaç entre temporers i agricultors.
14: Al final no deixen de ser una intermediació. Jo soc d'Artesa de Lleida, aquí tenim un alberg municipal, els pagesos ho gestionen juntament amb l'Ajuntament, i això pues, no salve la papereta amb els pagesos, que cada cop el perfil de temporer són gent que no tenen allotjament. I això és un clar esforç des del govern que això se soluciona.
13: Tot i això, en determinats casos no tothom defensa aquest model de gestió. L'Iber Reixac és portaveu de l'entitat Fruita amb Justícia Social.
15: El que veiem és que molts cops aquests dispositius també s'omplen de treballadors i treballadores i, per tant, d'empreses que no compleixen allò que el conveni laboral marque. I, per altra banda, continuem pensant que un pavelló és un espai indigne per acollir a cap persona.
13: Enguany, com a novetat, la ciutat de Lleida guanya un nou espai a la partida de la Caparrella amb 32 places d'allotjament.
0: El País Valencià aquest dilluns començarà la quarta setmana de vaga a l'educació. Els sindicats majoritaris i la conselleria s'han reunit aquest diumenge per intentar desbloquejar la situació, però no s'han acostat les postures. I tot i que la consellera ha marxat, els representants dels sindicats s'han quedat a l'edifici. A tot això, també han denunciat l'agressió d'un policia a una docent, que era a l'exterior de la conselleria.
16: ¿Eso es posible? ¿Eso es posible? ¡Hostia!
0: Mentre caminava, ha rebut una empenta per l'esquena d'un agent que l'ha fet caure i ha picat amb el terra. Li han hagut de cosir un trau a la barbeta. La delegada del govern al País Valencià, Pilar Bernabé, ha qualificat l'acció d'inacceptable i ha anunciat que s'obrirà una investigació.
8: El temps.
0: Dani Ramírez.
17: Pel que fa a la pluja, avui en tindrem menys, però a la tarda cauran ruixats. Al matí no, al matí més aviat, doncs, aquest temps agradable, plàcid, amb poc vent, temperatura agradable, una mica fresca a l'interior del nord, aquí baixen 2, 3 o 4 graus, a la costa una mica de xafogó, mínimes encara de 18, 20 o 22 a les grans ciutats del litoral barceloní. I bé, després de dia tindrem màximes de 22, 25 al Pirineu, de 27 a 32 a la resta del país i arribant a 33-34 al Pla de Lleida i també a la Ribera d'Ebre, on hi van arribar 36 a Vinebre. Molta, molta calor aquest cap de setmana, però ja no ha estat rècord, a diferència de dijous i divendres. També destaquem les tempestes fortes, aiguats, localment violentes, aquestes tempestes aiguats de ploure, bots i a barrals. Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, 53 litres per metre quadrat ahir, amb calamar-se, pluges de intensitat de 1 a 2 litres per metre quadrat en un minut. Al Port de Comte gairebé 40 litres, a la Coma i la P de 35, a Guixers 28, Vallver de Cerdanya 27, al Prat de Guiló 23, a Gisclareny 18 litres per metre quadrat. Avui podran caure 5, 10, 15 litres, menys pluges, més aïllades, no tan fortes a la tarda, Pirineu, Prepirineu, i no arribarien a la Catalunya central. Dia globalment assolellat i una mica més fresc, i sembla que hi haurà més ruixats. Demà a la tarda, dimarts, localment forts, Pirineu, Prepirineu, Girona i Barcelona, però baixa la temperatura, tant dimarts com dimecres.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Prop de 50.000 persones han participat en la festa 3CAT en viu que s'ha fet aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i també públic. Hi ha anat Marta Vives.
18: Gairebé 50.000 persones han participat aquest cap de setmana en el gran desplegament de 3CAT a l'Anella Olímpica de Montjuïc de Barcelona per connectar el públic amb l'univers de 3CAT en directe.
19: Passa un dia a veure aquesta gent coneguda perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar, són gent.
20: Totalment, i el que no veiem en directe ho veiem a la carta. Vull dir que
21: és un gran dia de trobada.
22: Porto moltes setmanes esperant aquest dia i per fin ha arribat i m'he quedat flipant.
18: S'han reproduït els espais i parts d'alguns programes d'entreteniment i actualitat com el Polònia, el Foraster, el Que no surti d'aquí, el Col·lapse, el Suplement o el Com si fos ahir, amb una presència especial de l'univers infantil del Super 3. La presidenta de 3CAT, Rosa Romà, ho ha valorat d'aquesta manera.
23: Doncs és un dia molt emocionant per tots nosaltres. Hem recuperat l'essència del Super 3, les festes dels Supers, i l'hem expandit arreu dels nostres continguts, de TV3, de Catalunya Ràdio, de la plataforma, de les xarxes socials, i com arribem realment molt més enllà de les pantalles.
18: Al llarg de 25.000 metres quadrats s'han desplegat multitud d'escenaris amb activitats diverses per als assistents.
24: He anat a jugar allà als videojocs, he anat a l'aula de la travessa.
25: Tot el beta, ella ve pels beta.
20: Estem fent un Kahoot de preguntes de 3CAT i a veure si podem guanyar entrades.
18: Entre elles, un foraster en directe.
26: Som al Palau Sant Jordi!
18: I també el concert dels concursants d'Eufòria que han marcat l'agenda d'una festa on s'han viscut moltes emocions com aquesta.
27: És el millor, Gerard! És el millor! És el millor, la Clara també! Sí, Gerard està en el cor!
18: El 3CAT en viu ha aconseguit l'objectiu de l'esdeveniment multitudinari, connectar continguts, protagonistes i públic al llarg de tot el cap de setmana.
0: I ara us parlem d'un cartell publicitari escrit en alemany i dirigit a alemanys que ha centrat la polèmica d'aquesta setmana a Mallorca. Parafraseja la frase «El que passa a Las Vegas es queda a Las Vegas». El govern balear i diverses entitats denuncien que fa una crida al turisme de borratxera. En canvi, Aena el troba inofensiu. Però ha estat un granet de sorra més a l'afartament de part de la societat mallorquina pel turisme sense límits. Mallorca, Caterina Carmany.
1: Els turistes que arriben a Mallorca per engatar-se ja venen motivats de casa. No els calen cartells.
2: This is the Spanish culture.
1: La cultura que venim a veure és la cervesa, ens deia aquest turista, vestit amb una camisa de gerres de cervesa, com la seva desena de companys de viatge. El cartell, però, ha indignat partits polítics, govern i molts mallorquins. Primer, per l'idioma, en alemany i per a alemanys. Sentim Albert Cervera i Leonor Vic.
3: Arriba un moment en què el turisme és una cosa que de la qual no podem prescindir, però tampoc ens ha de sobrepassar. I toca amb cartells com aquests, com a mínim ens sentim incòmodes i no ens agrada.
4: Se pot escriure una benvinguda, però en la nostra llengua i que estimem la nostra, perquè si no ho estimem i ho defensem nosaltres, qui ho farà, com ho pot apreciar un de fora?
1: Alemanys residents a l'illa tampoc estan d'acord amb la imatge que es dona al seu país de Mallorca, com la Celina.
5: Es que es un poco feo, lo veo, porque no estamos en Las Vegas. Llevo aquí 3 años y estoy en contra del turismo de borracheros.
1: La traducció exacta del cartell és el que passa a Mallorca es paga a Mallorca per promocionar un producte d'un banc alemany. Però Jaume Adrover, de l'organització Terra Ferida, va més enllà.
6: La darrera dècada, per exemple, s'ha ampliat l'aeroport de Palma. Ara s'està parlant d'augmentar també la capacitat de l'aeroport d'Eivissa. S'han augmentat la capacitat portuàries i és per això que el turisme no fa més que créixer. Enguany és probable que arribem als 20 milions de turistes. Aquest és el verdader debat. Perquè aquest 20 milions de turistes per una població d'un sol milió d'habitants genera una quantitat d'impactes brutals.
1: Després de la polèmica, l'entitat bancària s'està pensant retirar el cartell. El que queda clar és que si volia impacte, n'ha tingut.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquest diumenge han abaixat la persiana dues pastisseries emblemàtiques de Catalunya. A Barcelona ha tancat la pastisseria Centenària Ideal i a Platja d'Aro El Cisne, tot un símbol a la Costa Brava. En tots dos casos, els propietaris es jubilen i no han trobat cap relleu generacional. A la pastisseria Ideal del carrer Gran de Gràcia, aquest diumenge ha estat un dia de comiats, d'emoció i de no perdre l'esperança que potser a última hora es trobarà algú que es vulgui fer càrrec del negoci. En Miquel Àngel és un dels propietaris.
10: S'ha buscat, però és complicat. Estem mirant l'última opció i a veure si s'animen o a veure què. Però ho veig una mica feixut. Sí, clar, ser de lloguer també hi ha el tema de propietari. Bueno, és complicat.
0: I a Platja d'Aro ha tancat la cafeteria pastisseria El Cisne. Va néixer fa gairebé 70 anys a l'Avinguda de S'Agaró, al centre i eix comercial de la localitat. Anem a Platja d'Aro. Laia Claret.
28: L'any 1957, Jordi Albertí va fundar la pastisseria El Cisne. Rosa Coromines hi va anar a treballar i anys més tard es van acabar casant. Fa uns anys en Jordi va morir i els fills no continuen el negoci, per tant la Rosa, que n'és la propietària, hi posa punt i final i es ven al local. Als anys 60 i 70, El Cisne era un punt de trobada del boom turístic de la Costa Brava. Era un local modern, amb llums de LED. De fet, n'hi deien Las Vegas de Platja d'Aro.
29: La gent venia a buscar puesto a la terrassa del Cisne per veure la desfilada de la gent que passejava eleganta. No hi havia res de tot això. Quan els dos van obrir, aquí davant, on hi ha el Mango ara, eren unes torres d'unes famílies.
28: I va esdevenir un punt de trobada del món de la cultura, d'artistes.
29: En Salvador Dalí. Jo li vaig estirar els bigotis i vaig dir que no m'agradaven gens. En Manol Escobar va iniciar-se aquí a Platja d'Aro i venia aquí a parlar amb nosaltres, perquè era un de la nostra edat.
28: Rosa Coromines en fa aquest balanç.
29: Una família meravellosa i un negoci fantàstic. He treballat molt, però disfrutant de la feina. Contentíssims. He sigut molt feliç.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
8: A la Lliga CB de bàsquet, desastrós partit del Barça al Palau contra el València. Derrota de 25 punts, 77-102, que condemna els blaugranes a la cinquena posició i a enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra els play-off. L'entrenador blaugrana, Xavi Pasqual, no s'ha tallat en acabar el partit.
9: Hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica amb 6 victòries consecutives. L'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac.
8: En futbol, Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. L'equip gracien guanyava abans del descans gràcies a un gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat al temps afegit. El capità Àlex Cano ha marxat amb regust amarg del partit.
11: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. Hi ha una jugada tonta, no sé, l'haig de veure repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important, però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
8: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos i el Cornellà s'ha imposat per 4-1 al Badalona en el partit d'anada de la segona ronda del play-off d'ascens a la segona ref.
7: 3CAT Info.
8: També s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols, 4-4. Irene Paredes ha demanat fitxatges al club al Tot Gira de Catalunya Ràdio per pal·liar les baixes d'Alexia i altres jugadores.
12: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
8: L'Espanyol ha empatat a casa contra el Sevilla a 0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades al club blanquiblau.
13: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és una cosa que portaré amb mi tota la vida.
8: El Badalona Women, per la seva banda, ha tancat la temporada amb victòria per 0-1 contra el Llevant en l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Vanini al club. Sentim Estefania Vanini.
14: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga. Creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
8: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat i es converteix en el 8è corredor de la història a guanyar les 3 grans proves ciclistes per etapes, Tour, Giro i Vuelta. El danès l'han acompanyat al podi l'austríac Félix Gall i l'australià Jai Hindley. En l'última etapa, en final a Roma, s'ha imposat l'italià Jonathan Milan. En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real. Ha estat el darrer partit amb el Granollers del capità Sergi Franco. El Barça, per la seva banda, s'ha imposat al Logroño 28-41 i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. En futbol sala, aquest dilluns a les 9, segon partit de quarts de final pel Barça, que visita la pista del Valdepeñas. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0. En tenis, a Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'ha classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió dels austríacs Erler i Miller. Al quadre masculí, l'espanyol Rafa Jodar s'ha imposat el també espanyol Pablo Carreño en 5 sets i s'enfrontarà a quarts a l'alemany Alexander Zverev. Al quadre femení ha caigut a vuitens de final la polonesa Iga Swiatek, 4 vegades guanyadora del torneig. L'ha eliminat la ucraïnesa Kostyuk per 7-5 i 6-1.
7: 3CAT Info.
8: A l'NBA ja sabem quins dos equips jugaran per l'anell. Seran els Knicks de Nova York i els Spurs de San Antonio. L'equip texà, liderat pel francès Wembanyama, s'ha imposat en el setè i definitiu partit als actuals campions, els Oklahoma City Thunder, per 103-111. La final serà una reedició de la que van jugar aquests dos equips el 1999. Llavors va guanyar San Antonio. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des de l'any 73. Aquests dos equips també es van disputar la final de Copa al desembre amb victòria pels de Nova York. El primer partit de la final es juga la matinada de dimecres a dijous.
7: 3CAT Info.
8: I Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, la seva quarta victòria aquesta temporada. Ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè. Al Mundial, després de 7 caps de setmana, Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts i Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.

La consulta que comença aquest dilluns a tot el personal docent del país sobre el preacord educació vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris, mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions. Els metges es mobilitzen a partir de dilluns deixant de fer hores extres. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients. Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero. Emmanuel Macron promet contundència contra els detinguts després de la final de la Champions de dissabte i es declara fart dels episodis de violència. El president francès ha rebut aquest diumenge els jugadors del PSG en una celebració tenyida per uns aldarulls que deixen centenars de detinguts, desenes de policies ferits i un mort en un accident de trànsit.

0: televisió en directe i esdeveniments especials com un concert d'Eufòria.
1: Esports.
2: A la Lliga CB de bàsquet, desastrós partit del Barça al Palau contra el València, derrota de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra als play-off. En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. Marco Bezzecchi s'emporta el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè. I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el vuitè ciclista de la història en guanyar Tour, Giro i Vuelta.
0: El juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims. Boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà. Lleugera refrescada tant de dia com de nit, màximes d'entre 27 i 33 graus. Tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu, si bé menys intensos que aquest diumenge.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. La consulta al personal docent sobre el preacord amb el govern vincula un resultat negatiu a continuar fent vaga. Així ho indica explícitament la pregunta i les respostes que han consensuat els sindicats. Un d'ells, l'USTEC, ja ha avisat que, en cas que el pacte rebutgi, defensarà una vaga indefinida a partir del dia 8. Els sindicats minoritaris faran campanya pel no. La consulta es farà des d'aquest dilluns fins dijous i els dos sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials previstes per aquesta setmana. Tot i això, algunes assemblees territorials han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, més de 300 persones, entre docents, familiars seus i també amics, s'han concentrat aquest diumenge al vespre davant la seu de la Generalitat per denunciar que el preacord amb el departament és insuficient. Una trentena de professors hi fan nit i animen a fer vaga aquest dilluns. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
3: Durant la tarda s'han organitzat concerts, com per exemple el del cantautor infantil Jordi Tonietti.
4: El barret parabolat, fins a França, fins a França.
3: Però també minibús intergalàctic o peluca. En una jornada festiva, però també reivindicativa, els docents convocats per la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines denuncien que el preacord és de mínims i que en volen més. Ho explica Paula Matamala, professora de Sarrià de Ter.
5: Penso que ara mateix tenim la força de la gent per poder apretar molt més i per poder aconseguir les millores que calen. Es parla poc, potser, de l'escola inclusiva, es parla poc de les ràtios i per mi personalment encara és més important que aquest increment de sou.
3: Per continuar amb les protestes, han organitzat el camp batejat com les últimes colònies i una trentena de persones es quedaran a dormir en tendes de campanya davant de la seu de la Generalitat. Un d'ells és en Pau Pagès.
6: Bàsicament hem portat tenda, sac de dormir, màrfaga. Entre les diferents assemblees ens hem repartit tasques per poder muntar una barra, poder fer sopar, haurà esmorzar.
3: La voluntat de la coordinadora és mantenir la crida a la vaga. Tot i això, han decidit suspendre la manifestació del matí i fer una assemblea.
0: També manté la mobilització l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès, que aquest dilluns combinarà una manifestació manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. També continuen les protestes dels metges, que aquesta vegada canvien d'estratègia. A partir de dilluns, en una trentena d'hospitals, deixaran de fer hores extra. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en el sector, posa en marxa una nova campanya, Ni un minut més. L'objectiu és forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores i activitat addicional fora de la jornada laboral. Per tant, a partir de dilluns, l'impacte en el temps d'espera per a intervencions i en moltes proves serà inevitable, com explica Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina.
7: Es deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Llavors, la institució ens demana hores fora de la jornada ordinària, pensem que hem de dir prou, s'ha acabat.
0: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia que la solució del govern a les llistes d'espera sigui, diu, abusar de les hores extra dels professionals. Són declaracions al Catalunya Nit d'aquesta emissora.
8: Doncs la solució que estan donant

0: fan és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratlla.
1: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha serveis d'hospitals com Bellvitge, Vall d'Hebron, Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. On no afectarà és en l'atenció urgent al pacient greu o les visites ordinàries, perquè els metges no aturen la seva activitat laboral obligatòria. En els últims 7 mesos, els metges han fet 11 jornades de vaga per denunciar la sobrecàrrega laboral a què estan sotmesos. En clau política, Pedro Sánchez demana temps als socis per poder culminar l'agenda progressista. És la principal base de la Moncloa per resistir davant els casos judicials que envolten el PSOE i fer front a una dreta a qui acusen d'intentar derrocar-los amb trampes i males arts. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
2: El PSOE ja ha posat en marxa la maquinària per resistir l'allau d'investigacions judicials que el tenen contra les cordes. Perquè si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar. Admet que la situació és difícil, però està convençut que el balanç del seu govern demostra que val la pena continuar. Per això demana temps als socis que li reclamen un avançament electoral. Sánchez els demana marge per completar l'agenda progressista, la seva millor base per arribar al 2027. També acusa l'oposició d'utilitzar dreceres i fer trampes per enderrocar-lo.
3: Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que no cuenten con nosotros. Que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
2: I alerta dels avenços que estan en joc si governen el PP i Vox, però passa de puntetes per les investigacions judicials que l'envolten. Cap referència explícita a aquestes ensopegades o comportaments inadequats ha dit que el partit circumscriu a casos aïllats.
3: Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del Socialismo Democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia.
2: Perquè arribin les explicacions, caldrà esperar a finals de juny, quan té previst comparèixer al Congrés. Abans, però, haurà de fer front a les novetats judicials que surtin i a un comitè federal que es preveu tens i convuls.
1: Dins del PSOE, aquest diumenge hem sentit com ho veuen dos principals barons del partit. D'una banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que tanca files amb Pedro Sánchez, i de l'altra, el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, que des de fa temps marca distàncies amb la direcció socialista.
4: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per a l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. I decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
5: A todos los que estáis sufriendo ataques, simple y llanamente, por hacer vuestro trabajo. Al Poder Judicial, a la Fiscalía, a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional. Gracias de todo corazón.
1: D'altra banda, el PP juga l'estratègia de desgast i continua parlant, sense concretar, d'una possible moció de censura. La vicesecretària del partit, Alma Ezcurra, reclama als socis d'investidura de Pedro Sánchez que el facin caure.
6: Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
7: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
6: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
1: Tant Junts com el PNB i Podem demanen avançar eleccions, però descarten a hores d'ara una moció de censura de la mà del PP. I des de Sumar, el ministre Ernest Urtasun afegeix que els problemes del PSOE mai se solucionaran entregant el govern al PP.
8: Nosaltres no acceptarem cap lliçó del partit de la Gürtel. Entregar-li el govern, aquest cas a més ara, del bracet de l'extrema dreta, nosaltres això no ho permetrem perquè mai el partit de la Gürtel serà solució de res.
1: Urtasun creu que la dreta i l'extrema dreta tenen en marxa una operació per enderrocar el govern de coalició, però afegeix que això no pot servir d'excusa per mirar cap a una altra banda quan apareixen possibles casos de corrupció.
9: 3CAT Info.
1: A partir d'aquest dilluns, l'IVA de la llum i del gas tornarà a ser del 21%. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans de mes de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament en les arques públiques. La catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén, ha detallat els efectes a curt curt i mitjà termini d'aquest restabliment de l'IVA a l'energia. Són declaracions a 3Cat Info.
10: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i, per tant, s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
1: Guillena afegeix que ara és l'època de l'any en què més funcionen les energies renovables, però també hi ha un aspecte negatiu a tenir en compte.
10: Són els dies, ara al juny, que hi ha més sol i que les plantes solars estan fent molta, molta energia, gairebé la meitat del que es produeix, i això fa que també el preu per quilowatt sigui més baix. Per tant, al final podem arribar en un equilibri, no? I dependrà molt ara com evolucioni també aquests últims preus, que en el fons són els que marquen el mercat i que el petroli ens els podia fer descarrilar.
1: El conflicte a l'Orient Mitjà encara està obert i el petroli continua sent un 45% més car que fa un any. Per ara, els beneficis fiscals a la gasolina i al gasoil es mantindran fins al 30 de juny. El Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà aquest dilluns per l'escalada d'Israel al Líban arran de la conquesta de l'icònic castell de Beaufort i l'anunci de Netanyahu que s'expandirà encara més al país. França ha demanat la convocatòria de la trobada. El president Emmanuel Macron ha assegurat per xarxes que res justifica aquesta escalada i el seu ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, ha acusat Israel d'actuar més enllà de la legítima defensa.
11: Si reconeixem el dret d'Israel, com el de qualsevol país, a la legítima defensa contra els atacs d'Hezbollah, que el 2 de març va optar per arrossegar el Líban a la guerra, res no pot justificar la prolongació de les operacions militars israelianes al Líban i la seva ocupació cada vegada més profunda del territori libanès.
1: Tot després que el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha anunciat un canvi radical en la seva política al Líban. Malgrat que hi ha un alto el foc en vigor, l'exèrcit continua bombardejant el país amb l'argument de lluitar contra Hezbollah i ha superat la barrera dels 3.400 morts.
12: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litani i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
1: Egipte i Jordània també han condemnat aquesta escalada militar que passa mentre les negociacions entre els Estats Units i l'Iran sobre aquest últim conflicte es troben en un punt mort. Precisament, els iranians exigeixen el final dels atacs israelians al Líban com a condició per la pau. Mentrestant, aquest diumenge, Israel també ha continuat atacant Gaza. Un bombardeig aeri sobre un cafè ha mort 2 palestins i n'ha ferit 12 més. L'exèrcit també ha mort a trets un altre palestí a Jerusalem, que intentava entrar a la ciutat grimpant per la tanca que la separa de Cisjordània. El president francès Emmanuel Macron ha promès contundència contra els detinguts pels aldarulls de dissabte després de la victòria del PSG a la Champions. Durant la recepció de l'equip guanyador, Macron s'ha declarat fart d'una violència que va deixar 800 detinguts, 60 policies ferits i un motorista mort en un accident. Anem a París. Isabel Galí.
13: La celebració per la segona Champions del Paris Saint-Germain ha deixat un regust agredolç, una alegria immensa per la fita esportiva i alhora centenars de detinguts i encausats per saquejos, robatoris o agressions contra policies i gendarmes. Escenes de violència insuportables, ha dit el president francès quan ha rebut el PSG a l'Elisi. Emmanuel Macron ha felicitat els jugadors i l'equip tècnic per haver persistit durant l'any, però també els comerciants i restauradors que aquestes darreres hores han patit les destrosses.
14: C'est pas le foot, ça.
15: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem, així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou, s'ha acabat. Terminé.
13: Incidents que no només s'han viscut a París, sinó en almenys una setantena de ciutats més, i que són la mostra d'una tensió social que el govern francès no és capaç de gestionar. La Champions és un orgull per al país, però l'endemà de la victòria, l'atenció de la premsa internacional està posada en els incidents violents.
1: Colòmbia fa el recompte de les eleccions presidencials d'aquest diumenge, en què els ciutadans han votat el successor de Gustavo Petro. Les enquestes vaticinten que el també progressista Iván Cepeda passarà la segona volta, amb el dubte de si competirà amb l'extrema dreta o amb la candidata conservadora. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
14: Les enquestes situen de manera prioritària a la segona volta dos polítics amb dos models de país ben diferents. L'esquerra cara a cara amb l'extrema dreta, Álvaro de la Estrella, empresari conservador i outsider de la política contra Iván Cepeda, representant de l'establishment polític progressista colombià i actual senador, un vell conegut de la política colombiana que aspira a succeir Gustavo Petro a la presidència del país. Tots dos han adreçat missatges als electors en aquestes darreres hores amb un tema especialment damunt la taula, com posar fi a les guerrilles que no van signar els acords de pau de fa ara 10 anys. Mà de ferro contra polítiques integradores.
16: Hoy se define la libertad, la democracia, el futuro de Colombia. Vamos a derrotar a la tiranía en primera vuelta.
17: Colombia puede y debe ser un país justo, un país en el que cada ciudadano tenga acceso efectiu a los derechos.
14: Per sorpresa, la segona volta també hi podria accedir en lloc del candidat de l'extrema dreta, la candidata i actual senadora conservadora de la dreta tradicional, Paloma València, abanderada de l'uribisme de l'expresident conservador Álvaro Uribe.
9: El temps.
1: Dani Ramírez.
18: Pel que fa a la pluja, avui en tindrem menys, però a la tarda cauran ruixats. Al matí no, al matí més aviat, doncs, aquest temps agradable, plàcid, amb poc vent, temperatura agradable, una mica fresca a l'interior del nord, aquí baixen 2, 3 o 4 graus, a la costa una mica de xafogó, mínimes encara de 18, 20 o 22 a les grans ciutats del litoral barceloní. I bé, després de dia tindrem màximes de 22, 25 al Pirineu, de 27 a 32 a la resta del país i arribant a 33-34 al Pla de Lleida i també a la Ribera d'Ebre, on hi van arribar 36 a Vinebre. Molta, molta calor aquest cap de setmana, però ja no ha estat rècord, a diferència de dijous i divendres. També destaquem les tempestes fortes, aiguats, localment violentes, aquestes tempestes aiguats de ploure, bots i a barrals. Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, 53 litres per metre quadrat, ahir amb calamar-se, pluges de intensitat de 1 a 2 litres per metre quadrat en un minut. Al Port del Comte gairebé 40 litres, a la Coma i la Pedra 35, a Guixers 28, Vallver de Cerdanya 27, al Prat de Guiló 23, a Gisclareny 18 litres per metre quadrat. Avui podran caure 5, 10, 15 litres, menys pluges, més aïllades, no tan fortes a la tarda, Pirineu, Prepirineu, i no arribarien a la Catalunya central. Dia globalment assolellat i una mica més fresc, i sembla que hi haurà més ruixats. Demà a la tarda, dimarts, localment forts, Pirineu, Prepirineu, Girona i Barcelona, però baixa la temperatura, tant dimarts com dimecres.
9: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Una nena de 10 anys ha resultat ferida aquest diumenge al vespre per una bala al carrer Còrdoba, al barri de Sant Roc de Badalona. Segons els Mossos, els fets han passat a quarts de vuit, quan una bala perduda hauria rebotat i impactat contra el braç de la menor, que ha estat traslladada en un vehicle particular a l'Hospital Esperit Sant, amb ferides lleus. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que s'ha desplegat un reforç dels agents a la zona i que la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. Aquest és el segon tiroteig en els últims 5 dies que es produeix al barri de Sant Roc de Badalona. Nova mobilització dels treballadors de la planta de llet de Pasqual Lagur, a Osona, que protesten per la situació d'incertesa laboral després de la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas. La plantilla ha tallat aquest diumenge a la C-17 en sentit nord, al costat de la planta lletera, per fer visible la seva situació i expressar el seu desacord amb la proposta de Pasqual quan els va notificar la venda. Lídia Sandez és la portaveu dels treballadors.
19: Desemparats perquè no sabem res del nostre futur. És a dir, ells ens han intentat vendre com que ens donen una oferta de feina a la qual l'hauríem d'agafar sense saber quines condicions té aquesta oferta de feina ni res, és a dir, només respectant salari i antiguitat, i evidentment no ens han donat cap tipus d'opció més.
1: Els 80 treballadors han rebutjat l'oferiment i reclamen una negociació col·lectiva. També expliquen que, tot i que el canvi de titularitat no es farà fins l'1 d'agost, Pasqual ja fa setmanes que està desmantellant la planta.
19: I només queda una de tractament d'operització i una envasadora. És a dir, això repercuteix que tota la plantilla ara en sobra la meitat per torn.
1: La planta de Gurb es va construir el 2004 arran del boicot dels consumidors catalans a Pasqual quan va anunciar que no compraria llet als ramaders d'aquí. La voluntat de Casa Tarradellas és destinar aquestes instal·lacions a fabricar mozzarella per a pizzas. Mig miler d'autònoms s'han manifestat aquest diumenge pel centre de Barcelona per reclamar solucions davant la càrrega laboral, fiscal i burocràtica que comporta treballar com a autònom.
20: Cada vegada et pugen més impostos i cada vegada et demanen més requisits. Per ser empresa, cada vegada més coses.
21: Tu treballes, però quan arriba a final de mes dius tot el que he guanyat m'ha servit per pagar.
22: El preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci, perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
1: Organitzada per la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms, la CEPA, la marxa també ha tingut el suport de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms 30N i ha reclamat una veu pròpia a les taules de negociació. Daniel Bosseler, president de CEPA.
23: De cada 10 papers que ens demana l'administració, 16 els té. S'inverteixen 42 hores al mes en temes de burocràcia, tema de llicències, l'intervencionisme, la càrrega fiscal. Entre el que se't detreu per l'impost de societats o per l'IRPF, s'endú pràcticament tot el rendiment de la teva feina. Per tant, nosaltres hem de fer una revisió molt profunda del règim fiscal que tenim.
1: La manifestació que ha reunit autònoms d'arreu del país i ha tingut el suport de col·lectius de Madrid ha començat als Jardinets de Gràcia i ha acabat a plaça Sant Jaume. A Catalunya, un de cada tres micropobles no tenen cap botiga d'alimentació. A més, d'aquests, n'hi ha un 14% que tampoc no disposen de cap bar ni restaurant. Per impulsar l'obertura d'establiments en aquestes localitats, la Generalitat ofereix un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros de pressupost. Amb aquestes subvencions es vol incentivar la instal·lació de locals multiservei que incloguin un comerç d'alimentació o un negoci de restauració combinat amb la venda de premsa i que també siguin punts de recollida de paqueteria.
9: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
24: A la Lliga CB de bàsquet, mal partit del Barça al Palau contra el València. Derrota de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i enfrontar-se al Múrcia amb factor pista en contra els play-off. L'entrenador blaurana, Xavi Pasqual, no s'ha tallat en acabar el partit.
25: Hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica amb 6 victòries consecutives. L'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac.
24: En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. L'equip gracien guanyava des d'abans del descans 1-0 gràcies al gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat el temps afegit. El capità Àlex Cano ha marxat amb regust amarg del partit.
26: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. Hi ha una jugada tonta, no sé, l'haig de veure repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important, però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
24: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. I el Cornellà s'ha imposat per 4-1 al Badalona al partit d'anada de la segona ronda del play-off d'ascens a la segona ref.
9: 3CAT Info.
24: També s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols, 4-4. Irene Paredes ha demanat fitxatges al club, al Tot Gira de Catalunya Ràdio, per pal·liar les baixes d'Alexia i altres jugadores.
27: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
24: L'Espanyol ha empatat a casa contra el Sevilla a 0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades al club blanquiblau.
28: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és algo que portaré amb mi tota la vida.
24: El Badalona Women, per la seva banda, ha tancat la temporada amb victòria per 0-1 contra el Llevant en l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Vanini al club. Sentim a Vanini.
0: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga. Creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
9: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
24: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat i es converteix en el 8è ciclista de la història a guanyar les tres grans proves per etapes, Tour, Giro i Vuelta. El danès l'han acompanyat al podi l'austríac Félix Gall i l'australià Jai Hindley. A l'última etapa, en final a Roma, s'ha imposat l'italià Jonathan Milan.
9: 3CAT Info.
24: En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real. Ha estat el darrer partit amb el Granollers del capità Sergi Franco. El Barça, per la seva banda, s'ha imposat al Logroño 28-41 i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. En futbol sala, aquest dilluns a les 9, segon partit de quarts de final pel Barça que visita la pista del Valdepeñas. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0.
9: L'actualitat esportiva a fons.
24: En tenis, a Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'ha classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió dels austríacs Erler i Milder. Al quadre masculí, l'espanyol Rafa Hodder s'ha imposat el també espanyol Pablo Carreño en 5 sets i s'enfrontarà a quarts a l'alemany Alexander Zverev. Al quadre femení ha caigut a vuitens de final la polonesa Iga Swiatek, quatre vegades guanyadora del torneig. L'ha eliminat la ucraïnesa Kostyuk per 7-5 i 6-1.
9: 3CAT Info.
24: I a l'NBA ja se sap quins dos equips jugaran el títol. Seran els Knicks de Nova York i els Spurs de San Antonio. L'equip texà, liderat pel francès Wembanyama, s'ha imposat en el setè i definitiu partit als actuals campions, els Oklahoma City Thunder, per 103-111. La final serà una reedició de la que van jugar aquests dos equips el 1999. Llavors va guanyar San Antonio. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des del 1973. Aquests dos equips també es van disputar la final de Copa al desembre amb victòria pels de Nova York. El primer partit de la final es juga la matinada de dimecres a dijous.
9: 3CAT Info.
24: Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, la seva quarta victòria aquesta temporada, i ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè. Al Mundial, després de 7 caps de setmana, Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts. Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.
9: 3CAT Info. Són 2:15.
1: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. La consulta que comença aquest dilluns a tot el personal docent del país sobre el preacord d'educació vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions. També a partir de dilluns els metges protestaran deixant de fer hores extra. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients. I en clau política, Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero. A partir d'ara anirem a la demarcació de Lleida, on els temporers que busquen feina a la campanya de la fruita disposaran enguany de 712 places d'allotjament en albergs municipals i espais d'acollida. I us parlarem de la festa d'aquesta casa, 3CAT en viu, que ha aplegat prop de 50.000 persones aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
24: La dura derrota del Barça de bàsquet al Palau contra el València, de 25 punts, 77 a 102, que condemna el Barça a la cinquena posició i a enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra dels play-off. En futbol, l'Europa ha empatat a una a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè. I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el vuitè ciclista de la història en guanyar Tour, Giro i Vuelta.
1: Pel que fa al temps, el juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims. Boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà. Lleugera refrescada tant de dia com de nit. Màximes d'entre 27 i 33 graus. I tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu. La consulta al personal docent sobre el preacord amb educació vincula un resultat negatiu a continuar fent vaga indefinida a partir del dia 8 de juny. Un preacord que, recordem, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Des d'aquest dilluns i fins dijous es consultarà els docents si donen suport a aquest preacord. Mentre duri la consulta, els sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials. Tot i això, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, més de 300 persones, entre docents, familiars seus i també amics, s'han concentrat aquest diumenge al vespre davant la seu de la Generalitat per denunciar que el preacord amb el departament és insuficient. Una trentena de professors hi fan nit i animen a fer vaga aquest dilluns. Berta Artigas Fontàs.
2: Durant la tarda s'han organitzat concerts, com per exemple el del cantautor infantil Jordi Tonietti.
3: El barret parabolats, fins a França.
2: Però també minibús intergalàctic o peluca. En una jornada festiva, però també reivindicativa, els docents convocats per la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines denuncien que el preacord és de mínims i que en volen més. Ho explica Paula Matamala, professora de Sarrià de Ter.
4: Penso que ara mateix tenim la força de la gent per poder apretar molt més i per poder aconseguir les millores que calen. Es parla poc, potser, de l'escola inclusiva, es parla poc de les ràtios i per mi personalment encara és més important que aquest increment de sou.
2: Per continuar amb les protestes, han organitzat el camp batejat com les últimes colònies i una trentena de persones es quedaran a dormir en tendes de campanya davant de la seu de la Generalitat. Un d'ells és en Pau Pagès.
5: Bàsicament hem portat tenda, sac de dormir, màrfaga. Entre les diferents assemblees ens hem repartit tasques per poder muntar una barra, poder fer sopar, haurà esmorzar.
2: La voluntat de la coordinadora és mantenir la crida a la vaga. Tot i això, han decidit suspendre la manifestació del matí i fer una assemblea.
1: També manté la mobilització l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès, que aquest dilluns combinarà una manifestació a Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. El País Valencià aquest dilluns començarà la quarta setmana de vaga a l'educació. Els sindicats majoritaris i la conselleria s'han reunit aquest diumenge per intentar desbloquejar la situació, però no s'han acostat les postures. I tot i que la consellera ha marxat, els representants dels sindicats s'han quedat a l'edifici. A tot això, també han denunciat l'agressió d'un policia a una docent que era a l'exterior de la conselleria.
6: ¿Eso es posible? ¿Eso es posible? ¡Hostia!
1: Mentre caminava, ha rebut una empenta per l'esquena d'un agent que l'ha fet caure i ha picat amb el terra. Li han hagut de cosir un trau a la barbeta. La delegada del govern al País Valencià, Pilar Bernabé, ha qualificat l'acció d'inacceptable i ha anunciat que s'obrirà una investigació. També continuen les protestes dels metges, que aquesta vegada canvien d'estratègia a partir de dilluns en una trentena d'hospitals deixaran de fer hores extres. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en el sector, posa en marxa una nova campanya, ni un minut més. L'objectiu és forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores i activitat addicional fora de la jornada laboral. Per tant, a partir de dilluns, l'impacte en el temps d'espera per a intervencions i en moltes proves serà inevitable, com explica Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina.
7: Es deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Llavors, la institució ens demana hores fora de la jornada ordinària. Pensem que hem de dir prou, s'ha acabat.
1: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia que la solució del govern a les llistes d'espera sigui, diu, abusar de les hores extra dels professionals. Són declaracions al Catalunya Nit d'aquesta emissora.
8: La solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratlla.
1: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha serveis d'hospitals com Bellvitge, Vall d'Hebron, Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. On no afectarà és en l'atenció urgent, el pacient greu o les visites ordinàries, perquè els metges no aturen la seva activitat laboral obligatòria. En els últims 7 mesos, els metges han fet 11 jornades de vaga per denunciar la sobrecàrrega laboral a què estan sotmesos.
9: 3CAT Info.
1: Els Estats Units han atacat una suposada narcollanxa i han matat les 3 persones que hi anaven a bord. L'exèrcit ha informat que la va batre dissabte en aigües del Pacífic Oriental, quan feia una ruta habitual per als narcotraficants, però no ha aportat cap prova de les acusacions. És el quan bombardeig aeri contra una embarcació amb suposats narcotraficants en menys d'una setmana. Segons alguns mitjans nord-americans, com The New York Times, des de finals d'estiu de l'any passat, les forces armades dels Estats Units han atacat una 60 de narcollanxes i han deixat almenys 200 persones mortes. Aquests atacs s'emmarquen en el seguit d'operacions militars ordenades pel govern de Donald Trump contra els càrtels de droga de l'Amèrica Llatina, que Washington ha classificat com a organitzacions terroristes. Experts legals i grups de defensa dels drets humans adverteixen que aquests atacs, a la pràctica, són execucions extrajudicials. Israel demana explicacions a Espanya per un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials on dues noies jueves denuncien que no les deixen entrar a una festa a Barcelona perquè una d'elles porta un collaret amb l'estrella de David. Hauria passat divendres a la nit en una sauna de l'Eixample. A les imatges que va gravar una de les noies es veu com les organitzadores de la festa els pregunten si són sionistes.
10: Why did you ask me that question? Because I'm wearing a Jewish star?
11: Because I'm not against the star.
12: The question is not Jewish, it's Zionist.
10: They're kind of the same thing.
12: Not really.
1: Les afectades recriminen que els facin la pregunta per portar un collaret amb l'estrella de David i discuteixen amb l'organització si és el mateix ser jueu que sionista. Després de ser expulsades del local, les dues noies van presentar denúncia i els Mossos ho investiguen com un possible delicte d'odi per discriminació religiosa. Com dèiem, el govern israelià s'ha fet ressò de les imatges a les seves xarxes socials i ho ha fet servir per tornar a acusar Espanya d'antisemitisme. La comunitat jueva de Barcelona s'ha sumat a la denúncia amb un comunicat a les xarxes en què reivindiquen lluir l'estrella de David amb orgull. 2 persones han resultat ferides en l'esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici plurifamiliar de Girona aquest diumenge al vespre. Les dones que es trobaven a la terrassa han caigut a la planta inferior on hi havia un local. El sistema d'emergències mèdiques les ha atès i les ha traslladat a l'Hospital Trueta de la capital gironina. Una d'elles es troba en estat greu, mentre que l'altra presenta ferides menys greus. Els bombers han informat que després d'una revisió amb l'arquitecte municipal s'ha decidit restringir l'accés a la zona de la terrassa. Preventivament s'ha decidit desallotjar la família del pis de la mateixa planta, que serà reallotjada. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Vic 2 vegades en menys de 2 setmanes per portar a sobre diversos paquets de cocaïna. La primera detenció va ser el 15 de maig, quan els agents van detectar que, en veure'ls, un home llançava alguna cosa dins un vehicle. A l'interior van trobar 17 farcells de droga. 12 dies després el van tornar a trobar intentant amagar 125 farcells en una bústia de correus. En tots dos casos el van detenir per tràfic de drogues. I els Mossos han detingut a Barcelona un italià acusat d'un assassinat a Nàpols l'any 2018 vinculat a la Camorra. Agents de paisà l'han detingut al districte de l'Eixample en un control preventiu quan s'ha identificat amb un document fals. L'home, de 33 anys, està acusat d'assassinar, juntament amb dos còmplices, un membre d'un clan rival de la màfia italiana amb arma de foc i en plena via pública.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: La banca privada s'avança al Banc Central Europeu i aquest any llançarà una moneda digital lligada a l'euro que funcionarà amb la tecnologia blockchain. Serà una nova forma de pagament ràpida i senzilla, alternativa al futur euro digital que el Banc Central Europeu té previst tenir a punt el 2029. El consorci Qivalis, fundat per CaixaBank, compta amb una quarantena d'entitats interessades a posar en marxa una stablecoin o criptomoneda estable per fer pagaments. La doctora en Economia de la Pompeu Fabra, Luz Parrondo, ha exposat les diferències entre aquesta moneda i el futur euro digital del Banc Central Europeu.
13: Podràs emportar paquets d'euros a zones o a wallets que no estan identificades, a dintre del món cripto, que no t'ho permetrà l'euro digital, i no et posaran límits, però no tindrà tanta seguretat. Són coses que tenen usos una mica diferents per diferents tipus de perfils d'usuaris.
1: Parrondo ha explicat com funcionarà aquest nou sistema de pagament.
13: És un euro que no l'emet una entitat governamental o un banc central, sinó que entitats privades agafen els euros que ja existeixen i que estan emesos per al banc central i es tokenitzen, i llavors els fan i els fiquen a dintre d'aquesta red. El que tu fas és una competència als sistemes de pagaments actuals.
1: Als Estats Units, les stablecoins ja funcionen lligades al dòlar i s'inverteixen en deute públic americà. Els temporers que busquen feina a la campanya de la fruita a les comarques de Lleida disposaran enguany de 712 places d'allotjament en albergs municipals i espais d'acollida. Es tracta de solucions residencials temporals fins que el temporer és contractat pel pagès. Anem a Lleida. Alba Mor.
14: Hi ha uns equipaments d'aquest tipus distribuïts arreu de la plana de Lleida. Exemples en són l'alberg de Serós, obert de maig a setembre, o el dispositiu habilitat a Fira de Lleida, que preveu rebre els primers usuaris aquest dimecres fins a finals d'agost. La responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, explica que aquests espais també fan d'enllaç entre temporers i agricultors.
15: Al final no deixen de ser una intermediació. Jo soc d'Artesa de Lleida, aquí tenim un alberg municipal, els pagesos ho gestionen juntament amb l'Ajuntament i això doncs, no salve la papereta amb els pagesos que cada cop el perfil de temporer són gent que no tenen allotjament. I això és un clar esforç des del govern que això se soluciona.
14: Tot i això, en determinats casos, no tothom defensa aquest model de gestió. Llibert Reixac és portaveu de l'entitat Fruita amb Justícia Social.
16: El que veiem és que molts cops aquests dispositius també s'omplen de treballadors i treballadores i, per tant, d'empreses que no compleixen allò que el conveni laboral marque. I, per altra banda, continuem pensant que un pavelló és un espai indigne per acollir a cap persona.
14: Enguany, com a novetat, la ciutat de Lleida guanya un nou espai a la partida de la Caparrella amb 32 places d'allotjament.
9: El temps.
1: Dani Ramírez.
17: Pel que fa a la pluja, avui en tindrem menys, però a la tarda cauran ruixats. Al matí no, al matí més aviat, doncs, aquest temps agradable, plàcid, amb poc vent, temperatura agradable, una mica fresca a l'interior del nord, aquí baixen 2, 3 o 4 graus, a la costa una mica de xafogó, mínimes encara de 18, 20 o 22 a les grans ciutats del litoral barceloní. I bé, després de dia tindrem màximes de 22, 25 al Pirineu, de 27 a 32 a la resta del país i arribant a 33-34 al Pla de Lleida i també a la Ribera d'Ebre, on hi van arribar 36 a Vinebre. Molta, molta calor aquest cap de setmana, però ja no ha estat rècord, a diferència de dijous i divendres. També destaquem les tempestes fortes, aiguats, localment violentes, aquestes tempestes aiguats de ploure bots i a barrals. Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, 53 litres per metre quadrat ahir, amb calamar-se, pluges de intensitat de 1 a 2 litres per metre quadrat en un minut. Al Port de Comte gairebé 40 litres, a la Coma i la P de 35, a Guixers 28, Vallver de Cerdanya 27, al Prat de Guiló 23, a Gisclareny 18 litres per metre quadrat. Avui podran caure 5, 10, 15 litres, menys pluges, més aïllades, no tan fortes a la tarda, Pirineu, Prepirineu, i no arribarien a la Catalunya central. Dia globalment assolellat i una mica més fresc, i sembla que hi haurà més ruixats. Demà a la tarda, dimarts, localment forts, Pirineu, Prepirineu, Girona i Barcelona, però baixa la temperatura, tant dimarts com dimecres.
18: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Prop de 50.000 persones han participat en la festa 3CAT en viu que s'ha fet aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i també públic. Hi ha anat Marta Vives.
19: Gairebé 50.000 persones han participat aquest cap de setmana en el gran desplegament de 3CAT a l'Anella Olímpica de Montjuïc de Barcelona per connectar el públic amb l'univers de 3CAT en directe.
20: Passa un dia a veure aquesta gent coneguda perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar, són gent.
21: Totalment, i el que no veiem en directe ho veiem a la carta. Vull dir que...
22: És un gran dia de trobada.
23: Porto moltes setmanes esperant aquest dia i per fin ha arribat i m'he quedat flipant.
19: S'han reproduït els espais i parts d'alguns programes d'entreteniment i actualitat com el Polònia, el Foraster, el Que no surti d'aquí, el Col·lapse, el Suplement o el Com si fos ahir, amb una presència especial de l'univers infantil del Super 3. La presidenta de 3CAT, Rosa Romà, ho ha valorat d'aquesta manera.
25: Doncs és un dia molt emocionant per tots nosaltres. Hem recuperat l'essència del Super 3, de les festes dels Supers, i l'hem expandit arreu dels nostres continguts, de TV3, de Catalunya Ràdio, de la plataforma, de les xarxes socials, i com arribem realment molt més enllà de les pantalles.
19: Al llarg de 25.000 metres quadrats s'han desplegat multitud d'escenaris amb activitats diverses per als assistents.
26: He anat a jugar allà als videojocs, he anat a l'aula de la travessa.
27: Tot el beta, ella ve pels
21: beta. Estem fent un Kahoot de preguntes de 3CAT i a veure si podem guanyar entrades.
19: Entre elles, un foraster en directe.
29: Som al Palau Sant Jordi!
19: I també el concert dels concursants d'Eufòria que han marcat l'agenda d'una festa on s'han viscut moltes emocions com aquesta.
30: És el millor, Gerard! És el millor!
31: És el millor, la Clara també!
32: Sí, Gerard, Gerard, és el meu cor!
19: El 3CAT en viu aconseguir l'objectiu de l'esdeveniment multitudinari, connectar continguts, protagonistes i públic al llarg de tot el cap de setmana.
1: I ara us parlem d'un cartell publicitari escrit en alemany i dirigit a alemanys que ha centrat la polèmica d'aquesta setmana a Mallorca. Parafraseja la frase «El que passa a Las Vegas es queda a Las Vegas». El govern balear i diverses entitats denuncien que fa una crida al turisme de borratxera. En canvi, Aena el troba inofensiu. Però ha estat un granet de sorra més a l'afartament de part de la societat mallorquina pel turisme sense límits. Mallorca, Caterina Carmany.
33: Els turistes que arriben a Mallorca per engatar-se ja venen motivats de casa, no els calen cartells.
34: This is the Spanish culture.
33: La cultura que venim a veure és la cervesa, ens deia aquest turista, vestit amb una camisa de gerres de cervesa, com la seva desena de companys de viatge. El cartell, però, ha indignat partits polítics, govern i molts mallorquins. Primer, per l'idioma, en alemany i per a alemanys. Sentim Albert Cervera i Leonor Vic.
35: Arriba un moment en què el turisme és una cosa que de la qual no podem prescindir, però tampoc ens ha de sobrepassar. I toca amb cartells com aquests, com a mínim ens sentim incòmodes i no ens agrada.
36: Se pot escriure una benvinguda, però en la nostra llengua i que estimem la nostra, perquè si no ho estimem i ho defensem nosaltres, qui ho farà, com ho pot apreciar un de fora.
33: Alemanys residents a l'illa tampoc estan d'acord amb la imatge que es dona al seu país de Mallorca, com la Celina.
36: Es que es un poco feo, lo veo, porque no estamos en Las Vegas. Llevo aquí 3 años y estoy en contra del turismo de borracheros.
33: La traducció exacta del cartell és: el que passa a Mallorca es paga a Mallorca, per promocionar un producte d'un banc alemany. Però Jaume Adrové, de l'organització Terra Ferida, va més enllà.
0: La darrera dècada, per exemple, s'ha ampliat l'aeroport de Palma. Ara s'està parlant d'augmentar també la capacitat de l'aeroport d'Eivissa. S'han augmentat la capacitat portuàries, i és per això que el turisme no fa més que créixer. Enguany és probable que arribem als 20 milions de turistes. Aquest és el verdader debat. Perquè aquest 20 milions de turistes per una població d'un sol milió d'habitants genera una quantitat d'impactes brutals.
33: Després de la polèmica, l'entitat bancària s'està pensant retirar el cartell. El que queda clar és que si volia impacte, n'ha tingut.
18: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Aquest diumenge han abaixat la persiana dues pastisseries emblemàtiques de Catalunya. A Barcelona ha tancat la pastisseria Centenària Ideal i a Platja d'Aro El Cisne, tot un símbol a la Costa Brava. En tots dos casos, els propietaris es jubilen i no han trobat cap relleu generacional. A la pastisseria Ideal del carrer Gran de Gràcia, aquest diumenge ha estat un dia de comiats, d'emoció i de no perdre l'esperança que potser a última hora es trobarà algú que es vulgui fer càrrec del negoci. En Miquel Àngel és un dels propietaris.
2: S'ha buscat, però és complicat. Estem mirant l'última opció i a veure si s'anima, no, a veure què. Però ho veig una mica feixut. Sí, clar, ser de lloguer també hi ha el tema de propietari, i, bueno, és complicat.
1: I a Platja d'Aro ha tancat la cafeteria pastisseria El Cisne. Va néixer fa gairebé 70 anys a l'avinguda de S'Agaró, al centre i eix comercial de la localitat. Anem a Platja d'Aro. Laia Claret.
3: L'any 1957, Jordi Albertí va fundar la pastisseria El Cisne. Rosa Coromines hi va anar a treballar i anys més tard es van acabar casant. Fa uns anys en Jordi va morir i els fills no continuen el negoci, per tant la Rosa, que n'és la propietària, hi posa punt i final i es ven al local. Als anys 60 i 70, El Cisne era un punt de trobada del boom turístic de la Costa Brava. Era un local modern, amb llums de LED. De fet, n'hi deien Las Vegas de Platja d'Aro.
4: La gent venia a buscar puesto a la terrassa del Cisne per veure la desfilada de la gent que passejava eleganta. No hi havia res de tot això. Quan els dos van morir, aquí davant, on hi ha el Mango ara, eren unes torres d'unes famílies.
3: I va esdevenir un punt de trobada del món de la cultura, d'artistes.
4: En Salvador Dalí, jo li vaig estirar els bigotis i vaig dir que no m'agradaven gens. En Manolo Escobar va iniciar-se aquí a Platja d'Aro i venia aquí a parlar amb nosaltres, perquè era un de la nostra edat.
3: Rosa Coromines en fa aquest balanç.
4: Una família meravellosa i un negoci fantàstic. Treballat molt, però disfrutant de la feina. Contentíssims. He sigut molt feliç.
18: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
5: A la Lliga CB de bàsquet, desastrós partit del Barça al Palau contra el València. Derrota de 25 punts, 77-102, que condemna els blaugranes a la cinquena posició i a enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra als play-off. L'entrenador blaugrana, Xavi Pascual, no s'ha tallat en acabar el partit.
6: Hem fet el ridícul, o prop del ridícul, horrorós, en totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica, amb 6 victòries consecutives. L'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac.
5: En futbol, Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. L'equip gracien guanyava abans del descans gràcies a un gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat al temps afegit. El capità Àlex Cano ha marxat amb regust amarg del partit.
7: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. Hi ha una jugada tonta, no sé, l'haig de veure repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un, un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important, però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
5: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos i el Cornellà s'ha imposat per 4-1 al Badalona en el partit d'anada de la segona ronda del play-off d'ascens a la segona ref.
18: 3CAT Info.
5: També s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols, 4-4. Irene Paredes ha demanat fitxatges al club al Tot Gira de Catalunya Ràdio per pal·liar les baixes d'Alexia i altres jugadores.
8: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
5: L'Espanyol ha empatat a casa contra el Sevilla a 0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades al club blanquiblau.
9: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és una cosa que portaré amb mi tota la vida.
5: El Badalona Women, per la seva banda, ha tancat la temporada amb victòria per 0-1 contra el Llevant en l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Banini al club. Sentim Estefania Banini.
10: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga. Creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
5: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat i es converteix en el 8è corredor de la història a guanyar les 3 grans proves ciclistes per etapes, Tour, Giro i Vuelta. El danès l'han acompanyat al podi l'austríac Félix Gall i l'australià Jai Hindley. A l'última etapa, en final a Roma, s'ha imposat l'italià Jonathan Milan. En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real. Ha estat el darrer partit amb el Granollers del capità Sergi Franco. El Barça, per la seva banda, s'ha imposat al Logroño 28-41 i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. En futbol sala, aquest dilluns a les 9, segon partit de quarts de final pel Barça que visita la pista del Valdepeñas. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0. En tenis, a Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'ha classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió dels austríacs Erler i Miller. Al quadre masculí, l'espanyol Rafa Hodder s'ha imposat el també espanyol Pablo Carreño en 5 sets i s'enfrontarà a quarts a l'alemany Alexander Zverev. Al quadre femení ha caigut a vuitens de final la polonesa Iga Swiatek, 4 vegades guanyadora del torneig. L'ha eliminat l'ucraïnesa Kostyuk per 7-5 i 6-1.
18: 3CAT Info.
5: A l'NBA ja sabem quins dos equips jugaran per l'anell. Seran els Knicks de Nova York i els Spurs de San Antonio. L'equip texà, liderat pel francès Wembanyama, s'ha imposat en el setè i definitiu partit als actuals campions, els Oklahoma City Thunder, per 103-111. La final serà una reedició de la que van jugar aquests dos equips el 1999. Llavors va guanyar San Antonio. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des de l'any 73. Aquests dos equips també es van disputar la final de Copa al desembre amb victòria pels de Nova York. El primer partit de la final es juga la matinada de dimecres a dijous.
18: 3CAT Info.
5: I Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, la seva quarta victòria aquesta temporada. Ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè. Al Mundial, després de 7 caps de setmana, Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts i Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.
18: 3CAT Info.

La consulta, que comença aquest dilluns a tot el personal docent del país sobre el preacord educació, vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris, mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions. Els metges es mobilitzen a partir de dilluns deixant de fer hores extres. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients. Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero. Emmanuel Macron promet contundència contra els detinguts després de la final de la Champions de dissabte i es declara fart dels episodis de violència. El president francès ha rebut aquest diumenge els jugadors del PSG en una celebració tenyida per uns aldarulls que deixen centenars de detinguts, desenes de policies ferits i un mort en un accident de trànsit. Reunió aquest dilluns del Consell de Seguretat de l'ONU per l'escalada d'Israel al Líban. Ho ha demanat França després que els israelians han conquerit el castell de Beaufort i han anunciat que expandiran la seva presència al país. L'exèrcit també ha mort 3 palestins a Gaza i Jerusalem. Prop de 50.000 persones han participat aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona en la festa 3Cat en viu. Durant 2 dies han pogut veure programes de ràdio i televisió, en directe i esdeveniments especials com un concert d'Eufòria.

0: en el 8è ciclista de la història en guanyar Tour, Giro i Vuelta.
1: El juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims. Boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà. Lleugera refrescada tant de dia com de nit, màximes d'entre 27 i 33 graus. Tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu, si bé menys intensos que aquest diumenge.
2: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. La consulta al personal docent sobre el preacord amb el govern vincula un resultat negatiu a continuar fent vaga. Així ho indica explícitament la pregunta i les respostes que han consensuat els sindicats. Un d'ells, l'USTEC, ja ha avisat que, en cas que el pacte rebutgi, defensarà una vaga indefinida a partir del dia 8. Els sindicats minoritaris faran campanya pel no. La consulta es farà des d'aquest dilluns fins dijous i els dos sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials previstes per aquesta setmana. Tot i això, algunes assemblees territorials han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, més de 300 persones, entre docents, familiars seus i també amics, s'han concentrat aquest diumenge al vespre davant la seu de la Generalitat per denunciar que el preacord amb el departament és insuficient. Una trentena de professors hi fan nit i animen a fer vaga aquest dilluns. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
3: Durant la tarda s'han organitzat concerts, com per exemple el del cantautor infantil Jordi Tonietti.
4: El barret parabolat, fins a França, fins a França.
3: Però també minibús intergalàctic o peluca. En una jornada festiva, però també reivindicativa, els docents convocats per la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines denuncien que el preacord és de mínims i que en volen més. Ho explica Paula Matamala, professora de Sarrià de Ter.
5: Penso que ara mateix tenim la força de la gent per poder apretar molt més i per poder aconseguir les millores que calen. Es parla poc, potser, de l'escola inclusiva, es parla poc de les ràtios i per mi personalment encara és més important que aquest increment de sou.
3: Per continuar amb les protestes, han organitzat el camp batejat com les últimes colònies i una trentena de persones es quedaran a dormir en tendes de campanya davant de la seu de la Generalitat. Un d'ells és en Pau Pagès.
6: Bàsicament hem portat tenda, sac de dormir, màrfaga. Entre les diferents assemblees ens hem repartit tasques per poder muntar una barra, poder fer sopar, haurà esmorzar.
3: La voluntat de la coordinadora és mantenir la crida a la vaga. Tot i això, han decidit suspendre la manifestació del matí i fer una assemblea.
1: També manté la mobilització l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès, que aquest dilluns combinarà una manifestació a Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. També continuen les protestes dels metges, que aquesta vegada canvien d'estratègia. A partir de dilluns, en una trentena d'hospitals, deixaran de fer hores extra. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en el sector, posa en marxa una nova campanya, Ni un minut més. L'objectiu és forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores i activitat addicional fora de la jornada laboral. Per tant, a partir de dilluns, l'impacte en el temps d'espera per a intervencions i en moltes proves serà inevitable, com explica Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina.
7: Es deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Llavors, la institució ens demana hores fora de la jornada ordinària, pensem que hem de dir prou, s'ha acabat.
1: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia que la solució del govern a les llistes d'espera sigui, diu, abusar de les hores extra dels professionals. Són declaracions al Catalunya Nit d'aquesta emissora.
8: Doncs la solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratlla.
1: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha serveis d'hospitals com Bellvitge, Vall d'Hebron, Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. On no afectarà és en l'atenció urgent al pacient greu o les visites ordinàries, perquè els metges no aturen la seva activitat laboral obligatòria. En els últims 7 mesos, els metges han fet 11 jornades de vaga per denunciar la sobrecàrrega laboral a què es

0: estan sotmesos. En clau política, Pedro Sánchez demana temps als socis per poder culminar l'agenda progressista. És la principal base de la Moncloa per resistir davant els casos judicials que envolten el PSOE i fer front a una dreta a qui acusen d'intentar derrocar-los amb trampes i males arts. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
1: El PSOE ja ha posat en marxa la maquinària per resistir l'allau d'investigacions judicials que el tenen contra les cordes, perquè si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar. Admet que la situació és difícil, però està convençut que el balanç del seu govern demostra que val la pena continuar. Per això demana temps als socis que li reclamen un avançament electoral. Sánchez els demana marge per completar l'agenda progressista, la seva millor base per arribar al 2027. També acusa l'oposició d'utilitzar dreceres i fer trampes per enderrocar-lo.
2: Esta oposició marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que no cuenten con nosotros, que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
1: I alerta dels avenços que estan en joc si governen el PP i Vox, però passa de puntetes per les investigacions judicials que l'envolten. Cap referència explícita a aquestes ensopegades o comportaments inadequats ha dit que el partit circumscriu a casos aïllats.
2: Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del Socialismo Democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia.
1: Perquè arribin les explicacions, caldrà esperar a finals de juny, quan té previst comparèixer al Congrés. Abans, però, haurà de fer front a les novetats judicials que surtin i a un comitè federal que es preveu tens i convuls.
0: Dins del PSOE, aquest diumenge hem sentit com ho veuen dos principals barons del partit. D'una banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que tanca files amb Pedro Sánchez, i de l'altra, el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, que des de fa temps marca distàncies amb la direcció socialista.
3: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret y por la presunción de inocencia. Y decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
4: A todos los que estáis sufriendo ataques, simple y llanamente, por hacer vuestro trabajo. Al Poder Judicial, a la Fiscalía, a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional. Gracias de todo corazón.
0: D'altra banda, el PP juga l'estratègia de desgast i continua parlant, sense concretar, d'una possible moció de censura. La vicesecretària del partit, Alma Ezcurra, reclama als socis d'investidura de Pedro Sánchez que el facin caure.
5: Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
6: ¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
5: Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
0: Tant Junts com el PNB i Podem demanen avançar eleccions, però descarten a hores d'ara una moció de censura de la mà del PP. I des de Sumar, el ministre Ernest Urtasun afegeix que els problemes del PSOE mai se solucionaran entregant el govern al PP.
7: Nosaltres no acceptarem cap lliçó del partit de la Gürtel. Entregar-li el govern, aquest cas a més ara, del bracet de l'extrema dreta, nosaltres això no ho permetrem perquè mai el partit de la Gürtel serà solució de res.
0: Urtasun creu que la dreta i l'extrema dreta tenen en marxa una operació per enderrocar el govern de coalició, però afegeix que això no pot servir d'excusa per mirar cap a una altra banda quan apareixen possibles casos de corrupció.
8: 3CAT Info.
0: A partir d'aquest dilluns, l'IVA de la llum i del gas tornarà a ser del 21%. El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans de mes de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna. Ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat i és que rebaixar aquests impostos repercuteix negativament en les arques públiques. La catedràtica d'Economia Montserrat Guillén ha detallat els efectes a curt i mitjà termini d'aquest restabliment de l'IVA a l'energia. Són declaracions a 3CAT Info.
9: Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. Aquesta seria la diferència portada a la pràctica i fent els números així d'una manera grossa, no? I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost, que és un impost indirecte, l'impost de l'IVA, farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i per tant s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
0: Guillena afegeix que ara és l'època de l'any en què més funcionen les energies renovables, però també hi ha un aspecte negatiu a tenir en compte.
9: Són els dies, ara al juny, que hi ha més sol i que les plantes solars estan fent molta, molta energia, gairebé la meitat del que es produeix, i això fa que també el preu per quilowatt sigui més baix. Per tant, al final podem arribar en un equilibri, no? I dependrà molt ara com evolucioni també aquests últims preus, que en el fons són els que marquen el mercat i que el petroli ens els podria fer descarrilar.
0: El conflicte a l'Orient Mitjà encara està obert i el petroli continua sent un 45% més car que fa un any. Per ara, els beneficis fiscals a la gasolina i al gasoil es mantindran fins al 30 de juny. El Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà aquest dilluns per l'escalada d'Israel al Líban arran de la conquesta de l'icònic castell de Bofor i l'anunci de Netanyahu que s'expandirà encara més al país. França ha demanat la convocatòria de la trobada. El president Emmanuel Macron ha assegurat per xarxes que res justifica aquesta escalada i el seu ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, ha acusat Israel d'actuar més enllà de la legítima defensa.
10: Si nous reconnaissons le droit,
11: si reconeixem el dret d'Israel com el de qualsevol país a la legítima defensa contra els atacs d'Hezbollah, que el 2 de març va optar per arrossegar el Líban a la guerra, res no pot justificar la prolongació de les operacions militars israelianes al Líban i la seva ocupació cada vegada més profunda del territori libanès.
10: Dans le territoire libanais.
0: Tot després que el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha anunciat un canvi radical en la seva política al Líban. Malgrat que hi ha un alto el foc en vigor, l'exèrcit continua bombardejant el país amb l'argument de lluitar contra Hezbollah i ha superat la barrera dels 3.400 morts.
12: He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litani i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
0: Egipte i Jordània també han condemnat aquesta escalada militar que passa mentre les negociacions entre els Estats Units i l'Iran sobre aquest últim conflicte es troben en un punt mort. Precisament, els iranians exigeixen el final dels atacs israelians al Líban com a condició per la pau. Mentrestant, aquest diumenge, Israel també ha continuat atacant Gaza. Un bombardeig aeri sobre un cafè ha mort dos palestins i n'ha ferit 12 més. L'exèrcit també ha mort a trets un altre palestí a Jerusalem, que intentava entrar a la ciutat grimpant per la tanca que la separa de Cisjordània. El president francès Emmanuel Macron ha promès contundència contra els detinguts pels aldarulls de dissabte després de la victòria del PSG a la Champions. Durant la recepció de l'equip guanyador, Macron s'ha declarat fart d'una violència que va deixar 800 detinguts, 60 policies ferits i un motorista mort en un accident. Anem a París. Isabel Galí.
13: La celebració per la segona Champions del Paris Saint-Germain ha deixat un regust agredolç, una alegria immensa per la fita esportiva i alhora centenars de detinguts i encausats per saquejos, robatoris o agressions contra policies i gendarmes. Escenes de violència insuportables, ha dit el president francès quan ha rebut el PSG a l'Elisi. Emmanuel Macron ha felicitat els jugadors i l'equip tècnic per haver persistit durant l'any, però també els comerciants i restauradors que aquestes darreres hores han patit les destrosses.
14: C'est pas le foot, ça.
15: Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem, així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou, s'ha acabat. Terminat.
13: Incidents que no només s'han viscut a París, sinó en almenys una setantena de ciutats més, i que són la mostra d'una tensió social que el govern francès no és capaç de gestionar. La Champions és un orgull per al país, però l'endemà de la victòria, l'atenció de la premsa internacional està posada en els incidents violents.
0: Colòmbia fa el recompte de les eleccions presidencials d'aquest diumenge, en què els ciutadans han votat el successor de Gustavo Petro. Les enquestes vaticinten que el també progressista Iván Cepeda passarà la segona volta, amb el dubte de si competirà amb l'extrema dreta o amb la candidata conservadora. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
14: Les enquestes situen de manera prioritària a la segona volta dos polítics amb dos models de país ben diferents, l'esquerra cara a cara amb l'extrema dreta. Álvaro de la Estrella, empresari conservador i outsider de la política contra Iván Cepeda, representant de l'establishment polític progressista colombià i actual senador, un vell conegut de la política colombiana que aspira a succeir Gustavo Petro a la presidència del país. Tots dos han adreçat missatges als electors en aquestes darreres hores amb un tema especialment damunt la taula, com posar fi a les guerrilles que no van signar els acords de pau de fa ara 10 anys. Mà de ferro contra polítiques integradores.
16: Hoy se define la libertad, la democracia, el futuro de Colombia. Vamos a derrotar a la tiranía en primera vuelta.
17: Colombia puede y debe ser un país justo, un país en el que cada ciudadano tenga acceso efectiu a los derechos.
14: Per sorpresa, a la segona volta també hi podria accedir en lloc del candidat de l'extrema dreta, la candidata i actual senadora conservadora de la dreta tradicional, Paloma València, abanderada de l'uribisme de l'expresident conservador Álvaro Uribe.
8: El temps.
0: Dani Ramírez.
18: Pel que fa a la pluja, avui en tindrem menys, però a la tarda cauran ruixats. Al matí no, al matí més aviat, doncs, aquest temps agradable, plàcid, amb poc vent, temperatura agradable, una mica fresca a l'interior del nord, aquí baixen 2, 3 o 4 graus, a la costa una mica de xafogó, mínimes encara de 18, 20 o 22 a les grans ciutats del litoral barceloní. I bé, després de dia tindrem màximes de 22, 25 al Pirineu, de 27 a 32 a la resta del país i arribant a 33-34 al Pla de Lleida i també a la Ribera d'Ebre, on hi van arribar 36 a Vinebre. Molta, molta calor aquest cap de setmana, però ja no ha estat rècord a diferència de dijous i divendres. També destaquem les tempestes fortes aiguats, localment violentes aquestes tempestes aiguats, de ploure bots i a barrals. Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, 53 litres per metre quadrat ahir, amb calamar-se, pluges de intensitat de 1 a 2 litres per metre quadrat en un minut. Al Port de Comte gairebé 40 litres, a la Coma i la Pedra 35, a Guixers 28, Vallver de Cerdanya 27, al Prat de Guiló 23, a Gisclareny 18 litres per metre quadrat. Avui podran caure 5, 10, 15 litres, menys pluges, més aïllades, no tan fortes a la tarda, Pirineu, Prepirineu, i no arribarien a la Catalunya central. Dia globalment assolellat i una mica més fresc, i sembla que hi haurà més ruixats demà a la tarda, dimarts, localment forts, Pirineu, Prepirineu, Girona i Barcelona, però baixa la temperatura, tant dimarts com dimecres.
8: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Una nena de 10 anys ha resultat ferida aquest diumenge al vespre per una bala al carrer Còrdoba, al barri de Sant Roc de Badalona. Segons els Mossos, els fets han passat a quarts de vuit, quan una bala perduda hauria rebotat i impactat contra el braç de la menor, que ha estat traslladada en un vehicle particular a l'Hospital Esperit Sant, amb ferides lleus. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que s'ha desplegat un reforç dels agents a la zona i que la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. Aquest és el segon tiroteig en els últims 5 dies que es produeix al barri de Sant Roc de Badalona. Nova mobilització dels treballadors de la planta de llet de Pascual Lagur, Pausona, que protesten per la situació d'incertesa laboral després de la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas. La plantilla ha tallat aquest diumenge a la C-17 en sentit nord, al costat de la planta lletera, per fer visible la seva situació i expressar el seu desacord amb la proposta de Pascual quan els va notificar la venda. Lídia Sandez és la portaveu dels treballadors.
19: Desemparats perquè no sabem res del nostre futur. És a dir, ells ens han intentat vendre com que ens donen una oferta de feina a la qual l'hauríem d'agafar sense saber quines condicions té aquesta oferta de feina ni res, és a dir, només respectant salari i antiguitat, i evidentment no ens han donat cap tipus d'opció més.
0: Els 80 treballadors han rebutjat l'oferiment i reclamen una negociació col·lectiva. També expliquen que, tot i que el canvi de titularitat no es farà fins l'1 d'agost, Pasqual ja fa setmanes que està desmantellant la planta.
19: I només queda una de tractament d'operització i una envasadora. És a dir, això repercuteix que tota la plantilla ara en sobra la meitat per torn.
0: La planta de Gurb es va construir el 2004 arran del boicot dels consumidors catalans a Pascual quan va anunciar que no compraria llet als ramaders d'aquí. La voluntat de Casa Tarradellas és destinar aquestes instal·lacions a fabricar mozzarella per a pizzas. Mig miler d'autònoms s'han manifestat aquest diumenge pel centre de Barcelona per reclamar solucions davant la càrrega laboral, fiscal i burocràtica que comporta treballar com a autònom.
20: Cada vegada et pugen més impostos i cada vegada et demanen més requisits. Per ser empresa, cada vegada més coses.
21: Tu treballes, però quan arriba a final de mes dius tot el que he guanyat m'ha servit per pagar.
22: El preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci, perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
0: Organitzada per la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms, la CEPA, la marxa també ha tingut el suport de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms 30N i ha reclamat una veu pròpia a les taules de negociació. Daniel Boseler, president de CEPA.
23: De cada 10 papers que ens demana l'administració, 16 els té. S'inverteixen 42 hores al mes en temes de burocràcia, tema de llicències, l'intervencionisme, la càrrega fiscal. Entre el que se't detreu per l'impost de societats o per l'IRPF, s'endú pràcticament tot el rendiment de la teva feina. Per tant, nosaltres hem de fer una revisió molt profunda del règim fiscal que tenim.
0: La manifestació que ha reunit autònoms d'arreu del país i ha tingut el suport de col·lectius de Madrid ha començat als Jardinets de Gràcia i ha acabat a plaça Sant Jaume. A Catalunya, un de cada tres micropobles no tenen cap botiga d'alimentació. A més, d'aquests, n'hi ha un 14% que tampoc no disposen de cap bar ni restaurant. Per impulsar l'obertura d'establiments en aquestes localitats, la Generalitat ofereix un programa d'ajudes de més de 2 milions d'euros de pressupost. Amb aquestes subvencions es vol incentivar la instal·lació de locals multiservei que incloguin un comerç d'alimentació o un negoci de restauració combinat amb la venda de premsa i que també siguin punts de recollida de paqueteria.
8: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
24: A la Lliga CB de bàsquet, mal partit del Barça al Palau contra el València. Derrota de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la cinquena posició i enfrontar-se al Múrcia amb factor pista en contra els play-off. L'entrenador blaurana, Xavi Pasqual, no s'ha tallat en acabar el partit.
25: Hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica amb 6 victòries consecutives. L'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac.
24: En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. L'equip gracien guanyava des d'abans del descans 1-0 gràcies al gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat al temps afegit. El capità Àlex Cano ha marxat amb regust amarg del partit.
26: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. Hi ha una jugada tonta, no sé, l'haig de veure repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important, però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
24: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. I el Cornellà s'ha imposat per 4-1 al Badalona al partit d'anada de la segona ronda del play-off d'ascens a la segona ref.
8: 3CAT Info.
24: També s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols, 4-4. Irene Paredes ha demanat fitxatges al club, al Tot Gira de Catalunya Ràdio, per paliar les baixes d'Alexia i altres jugadores.
27: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
24: L'Espanyol ha empatat a casa contra el Sevilla a 0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades al club blanquiblau.
28: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és una cosa que portaré amb mi tota la vida.
24: El Badalona Women, per la seva banda, ha tancat la temporada amb victòria per 0-1 contra el Llevant en l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Vanini al club. Sentim a Vanini.
1: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga, creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat i es converteix en el 8è ciclista de la història a guanyar les tres grans proves per etapes, Tour, Giro i Vuelta. El danès l'han acompanyat al podi l'austríac Félix Gall i l'australià Jai Hindley. A l'última etapa, en final a Roma, s'ha imposat l'italià Jonathan Milan.
8: 3CAT Info.
24: En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real. Ha estat el darrer partit amb el Granollers del capità Sergi Franco. El Barça, per la seva banda, s'ha imposat al Logroño 28-41 i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. En futbol sala, aquest dilluns a les 9, segon partit de quarts de final pel Barça que visita la pista del Valdepeñas. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0.
8: L'actualitat esportiva a fons.
24: En tenis, a Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'ha classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió dels austríacs Erler i Milder. Al quadre masculí, l'espanyol Rafa Hodder s'ha imposat el també espanyol Pablo Carreño en 5 sets i s'enfrontarà a quarts a l'alemany Alexander Zverev. Al quadre femení ha caigut a vuitens de final la polonesa Iga Swiatek, quatre vegades guanyadora del torneig. L'ha eliminat la ucraïnesa Kostyuk per 7-5 i 6-1.
8: 3CAT Info.
24: I a l'NBA ja se sap quins dos equips jugaran el títol. Seran els Knicks de Nova York i els Spurs de San Antonio. L'equip texà, liderat pel francès Wembanyama, s'ha imposat en el setè i definitiu partit als actuals campions, els Oklahoma City Thunder, per 103-111. La final serà una reedició de la que van jugar aquests dos equips el 1999. Llavors va guanyar San Antonio. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des del 1973. Aquests dos equips també es van disputar la final de Copa al desembre amb victòria pels de Nova York. El primer partit de la final es juga la matinada de dimecres a dijous.
8: 3CAT Info.
24: Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, la seva quarta victòria aquesta temporada, i ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè. Al Mundial, després de 7 caps de setmana, Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts. Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.
8: 3CAT Info. Són 2:15.
0: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. La consulta que comença aquest dilluns a tot el personal docent del país sobre el preacord d'educació vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions. També a partir de dilluns els metges protestaran deixant de fer hores extra. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients. I en clau política, Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero. A partir d'ara anirem a la demarcació de Lleida, on els temporers que busquen feina a la campanya de la fruita disposaran enguany de 712 places d'allotjament en albergs municipals i espais d'acollida. I us parlarem de la festa d'aquesta casa, 3CAT en viu, que ha aplegat prop de 50.000 persones aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
24: La dura derrota del Barça de bàsquet al Palau contra el València, de 25 punts, 77 a 102, que condemna el Barça a la cinquena posició i a enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra dels play-off. En futbol, l'Europa ha empatat a una a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat setè. I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix en el vuitè ciclista de la història en guanyar Tour, Giro i Vuelta.
0: Pel que fa al temps, el juny començarà amb menys calor, sol i alguns núvols matiners, en general prims. Boira baixa a les valls del Solsonès i el Berguedà. Lleugera, refrescada tant de dia com de nit. Màximes d'entre 27 i 33 graus. I tarda amb ruixats al Pirineu i Prepirineu. La consulta al personal docent sobre el preacord amb educació vincula un resultat negatiu a continuar fent vaga indefinida a partir del dia 8 de juny. Un preacord que, recordem, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Des d'aquest dilluns i fins dijous es consultarà els docents si donen suport a aquest preacord. Mentre duri la consulta, els sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials. Tot i això, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes i mobilitzacions programades perquè consideren que el pacte és insuficient i no recull part de les seves demandes. A Girona, més de 300 persones, entre docents, familiars seus i també amics, s'han concentrat aquest diumenge al vespre davant la seu de la Generalitat per denunciar que el preacord amb el departament és insuficient. Una trentena de professors hi fan nit i animen a fer vaga aquest dilluns. Berta Artigas Fontàs.
2: Durant la tarda s'han organitzat concerts, com per exemple el del cantautor infantil Jordi Tonietti.
3: El barret parabolats, fins a França.
2: Però també minibús intergalàctic o peluca. En una jornada festiva, però també reivindicativa, els docents convocats per la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines denuncien que el preacord és de mínims i que en volen més. Ho explica Paula Matamala, professora de Sarrià de Ter.
4: Penso que ara mateix tenim la força de la gent per poder apretar molt més i per poder aconseguir les millores que calen. Es parla poc, potser, de l'escola inclusiva, es parla poc de les ràtios i per mi personalment encara és més important que aquest increment de sou.
2: Per continuar amb les protestes, han organitzat el camp batejat com les últimes colònies i una trentena de persones es quedaran a dormir en tendes de campanya davant de la seu de la Generalitat. Un d'ells és en Pau Pagès.
5: Bàsicament hem portat tenda, sac de dormir, màrfaga. Entre les diferents assemblees ens hem repartit tasques per poder muntar una barra, poder fer sopar, haurà esmorzar.
2: La voluntat de la coordinadora és mantenir la crida a la vaga. Tot i això, han decidit suspendre la manifestació del matí i fer una assemblea.
0: També manté la mobilització l'Assemblea de Centres del Bages i Moianès, que aquest dilluns combinarà una manifestació a Manresa amb accions reivindicatives a Montserrat. El País Valencià aquest dilluns començarà la quarta setmana de vaga a l'educació. Els sindicats majoritaris i la conselleria s'han reunit aquest diumenge per intentar desbloquejar la situació, però no s'han acostat les postures. I tot i que la consellera ha marxat, els representants dels sindicats s'han quedat a l'edifici. A tot això, també han denunciat l'agressió d'un policia a una docent que era a l'exterior de la conselleria.
6: ¿Eso es posible? ¿Eso es posible? ¡Hostia!
0: Mentre caminava, ha rebut una empenta per l'esquena d'un agent que l'ha fet caure i ha picat amb el terra. Li han hagut de cosir un trau a la barbeta. La delegada del govern al País Valencià, Pilar Bernabé, ha qualificat l'acció d'inacceptable i ha anunciat que s'obrirà una investigació. També continuen les protestes dels metges, que aquesta vegada canvien d'estratègia a partir de dilluns en una trentena d'hospitals deixaran de fer hores extres. El Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en el sector, posa en marxa una nova campanya, ni un minut més. L'objectiu és forçar la Conselleria de Salut a negociar millores i implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores i activitat addicional fora de la jornada laboral. Per tant, a partir de dilluns, l'impacte en el temps d'espera per a intervencions i en moltes proves serà inevitable, com explica Santi Barcons i Vilaplana, metge especialista en cirurgia endocrina.
7: Es deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària perquè és que no hi arribem. Llavors, la institució ens demana hores fora de la jornada ordinària. Pensem que hem de dir prou, s'ha acabat.
0: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia que la solució del govern a les llistes d'espera sigui, diu, abusar de les hores extra dels professionals. Són declaracions al Catalunya Nit d'aquesta emissora.
9: La solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratlla.
0: Entre els que ja han comunicat que deixaran de fer activitat extraordinària hi ha serveis d'hospitals com Bellvitge, Vall d'Hebron, Josep Trueta, l'Hospital del Mar o l'Hospital de Sant Pau. On no afectarà és en l'atenció urgent, el pacient greu o les visites ordinàries, perquè els metges no aturen la seva activitat laboral obligatòria. En els últims 7 mesos, els metges han fet 11 jornades de vaga per denunciar la sobrecàrrega laboral a què estan sotmesos.
8: 3CAT Info.
0: Els Estats Units han atacat una suposada narcollanxa i han matat les 3 persones que hi anaven a bord. L'exèrcit ha informat que la va batre dissabte en aigües del Pacífic Oriental, quan feia una ruta habitual per als narcotraficants, però no ha aportat cap prova de les acusacions. És el quan bombardeig aeri contra una embarcació amb suposats narcotraficants en menys d'una setmana. Segons alguns mitjans nord-americans, com The New York Times, des de finals d'estiu de l'any passat, les forces armades dels Estats Units han atacat una 60 de narcollanxes i han deixat almenys 200 persones mortes. Aquests atacs s'emmarquen en el seguit d'operacions militars ordenades pel govern de Donald Trump contra els càrtels de droga de l'Amèrica Llatina, que Washington ha classificat com a organitzacions terroristes. Experts legals i grups de defensa dels drets humans adverteixen que aquests atacs, a la pràctica, són execucions extrajudicials. Israel demana explicacions a Espanya per un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials on dues noies jueves denuncien que no les deixen entrar a una festa a Barcelona perquè una d'elles porta un collaret amb l'estrella de David. Hauria passat divendres a la nit en una sauna de l'Eixample. A les imatges que va gravar una de les noies es veu com les organitzadores de la festa els pregunten si són sionistes.
10: Why did you ask me that question? Because I'm wearing a Jewish star?
11: Because I'm not against the star.
12: The question is not Jewish, it's Zionist.
10: They're kind of the same thing.
12: Not really.
0: Les afectades recriminen que els facin la pregunta per portar un collaret amb l'estrella de David i discuteixen amb l'organització si és el mateix ser jueu que sionista. Després de ser expulsades del local, les dues noies van presentar denúncia i els Mossos ho investiguen com un possible delicte d'odi per discriminació religiosa. Com dèiem, el govern israelià s'ha fet ressò de les imatges a les seves xarxes socials i ho ha fet servir per tornar a acusar Espanya d'antisemitisme. La comunitat jueva de Barcelona s'ha sumat a la denúncia amb un comunicat a les xarxes en què reivindiquen lluir l'estrella de David amb orgull. 2 persones han resultat ferides en l'esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici plurifamiliar de Girona aquest diumenge al vespre. Les dones que es trobaven a la terrassa han caigut a la planta inferior on hi havia un local. El sistema d'emergències mèdiques les ha atès i les ha traslladat a l'Hospital Trueta de la capital gironina. Una d'elles es troba en estat greu, mentre que l'altra presenta ferides menys greus. Els bombers han informat que després d'una revisió amb l'arquitecte municipal s'ha decidit restringir l'accés a la zona de la terrassa. Preventivament s'ha decidit desallotjar la família del pis de la mateixa planta, que serà reallotjada. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Vic 2 vegades en menys de 2 setmanes per portar a sobre diversos paquets de cocaïna. La primera detenció va ser el 15 de maig, quan els agents van detectar que, en veure'ls, un home llançava alguna cosa dins un vehicle. A l'interior van trobar 17 farcells de droga. 12 dies després el van tornar a trobar intentant amagar 125 farcells en una bústia de correus. En tots dos casos el van detenir per tràfic de drogues. I els Mossos han detingut a Barcelona un italià acusat d'un assassinat a Nàpols l'any 2018 vinculat a la camorra. Agents de paisà l'han detingut al districte de l'Eixample en un control preventiu quan s'ha identificat amb un document fals. L'home, de 33 anys, està acusat d'assassinar, juntament amb dos còmplices, un membre d'un clan rival de la màfia italiana amb arma de foc i en plena via pública.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La banca privada s'avança al Banc Central Europeu i aquest any llançarà una moneda digital lligada a l'euro que funcionarà amb la tecnologia blockchain. Serà una nova forma de pagament ràpida i senzilla, alternativa al futur euro digital que el Banc Central Europeu té previst tenir a punt el 2029. El consorci Qivalis, fundat per CaixaBank, compta amb una quarantena d'entitats interessades a posar en marxa una stablecoin o criptomoneda estable per fer pagaments. La doctora en Economia de la Pompeu Fabra, Luz Parrondo, ha exposat les diferències entre aquesta moneda i el futur euro digital del Banc Central Europeu.
13: Podràs emportar paquets d'euros a zones o a wallets que no estan identificades, a dintre del món cripto, que no t'ho permetrà l'euro digital, i no et posaran límits, però no tindrà tanta seguretat. Són coses que tenen usos una mica diferents per diferents tipus de perfils d'usuaris.
0: Parrondo ha explicat com funcionarà aquest nou sistema de pagament.
13: És un euro que no l'emet una entitat governamental o un banc central, sinó que entitats privades agafen els euros que ja existeixen i que estan emesos per al Banc Central i els tokenitzen, i llavors els fan i els fiquen a dintre d'aquesta red. El que tu fas és una competència als sistemes de pagaments actuals.
0: Als Estats Units, les stablecoins ja funcionen lligades al dòlar i s'inverteixen en deute públic americà. Els temporers que busquen feina a la campanya de la fruita a les comarques de Lleida disposaran enguany de 712 places d'allotjament en albergs municipals i espais d'acollida. Es tracta de solucions residencials temporals fins que el temporer és contractat pel pagès. Anem a Lleida, Alba Mor.
14: Hi ha uns equipaments d'aquest tipus distribuïts arreu de la plana de Lleida. Exemples en són l'alberg de Serós, obert de maig a setembre, o el dispositiu habilitat a Fira de Lleida, que preveu rebre els primers usuaris aquest dimecres fins a finals d'agost. La responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, explica que aquests espais també fan d'enllaç entre temporers i agricultors.
15: Al final no deixen de ser una intermediació. Jo soc d'Artesa de Lleida, aquí tenim un alberg municipal, els pagesos ho gestionen juntament amb l'Ajuntament i això doncs, no salve la papereta amb els pagesos que cada cop el perfil de temporer són gent que no tenen allotjament. I això és un clar esforç des del govern que això se soluciona.
14: Tot i això, en determinats casos, no tothom defensa aquest model de gestió. Llibert Reixà, que és portaveu de l'entitat Fruit amb Justícia Social.
16: El que veiem és que molts cops aquests dispositius també s'omplen de treballadors i treballadores i, per tant, d'empreses que no compleixen allò que el conveni laboral marque. I, per altra banda, continuem pensant que un pavelló és un espai indigne per acollir a cap persona.
14: Enguany, com a novetat, la ciutat de Lleida guanya un nou espai a la partida de la Caparrella amb 32 places d'allotjament.
8: El temps.
0: Dani Ramírez.
17: Pel que fa a la pluja, avui en tindrem menys, però a la tarda cauran ruixats. Al matí no, al matí més aviat, doncs, aquest temps agradable, plàcid, amb poc vent, temperatura agradable, una mica fresca a l'interior del nord, aquí baixen 2, 3 o 4 graus, a la costa una mica de xafogó, mínimes encara de 18, 20 o 22 a les grans ciutats del litoral barceloní. I bé, després de dia tindrem màximes de 22, 25 al Pirineu, de 27 a 32 a la resta del país i arribant a 33-34 al Pla de Lleida i també a la Ribera d'Ebre, on hi van arribar 36 a Vinebre. Molta, molta calor aquest cap de setmana, però ja no ha estat rècord, a diferència de dijous i divendres. També destaquem les tempestes fortes, aiguats, localment violentes, aquestes tempestes aiguats de ploure bots i a barrals. Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, 53 litres per metre quadrat ahir, amb calamar-se, pluges de intensitat de 1 a 2 litres per metre quadrat en un minut. El Port de Comte gairebé 40 litres, a la Coma i la P de 35, a Guixers 28, Vallver de Cerdanya 27, al Prat de Guiló 23, a Gisclareny 18 litres per metre quadrat. Avui podran caure 5, 10, 15 litres, menys pluges, més aïllades, no tan fortes a la tarda, Pirineu, Prepirineu, i no arribarien a la Catalunya central. Dia globalment assolellat i una mica més fresc, i sembla que hi haurà més ruixats. Demà a la tarda, dimarts, localment forts, Pirineu, Prepirineu, Girona i Barcelona, però baixa la temperatura, tant dimarts com dimecres.
18: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Prop de 50.000 persones han participat en la festa 3CAT en viu que s'ha fet aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona. Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i també públic. Hi ha anat Marta Vives.
19: Gairebé 50.000 persones han participat aquest cap de setmana en el gran desplegament de 3CAT a l'Anella Olímpica de Montjuïc de Barcelona per connectar el públic amb l'univers de 3CAT en directe.
20: Passa un dia veure aquesta gent coneguda perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar, són gent.
21: Totalment, i el que no veiem en directe ho veiem a la carta. Vull dir que...
22: És un gran dia de trobada.
23: Porto moltes setmanes esperant aquest dia i per fi ha arribat i m'he quedat flipant.
19: S'han reproduït els espais i parts d'alguns programes d'entreteniment i actualitat com el Polònia, el Foraster, el Que no surti d'aquí, el Col·lapse, el Suplement o el Com si fos ahir, amb una presència especial de l'univers infantil del Super 3. La presidenta de 3CAT, Rosa Romà, ho ha valorat d'aquesta manera.
25: Doncs és un dia molt emocionant per tots nosaltres. Hem recuperat l'essència del Super 3, de les festes dels Supers, i l'hem expandit arreu dels nostres continguts, de TV3, de Catalunya Ràdio, de la plataforma, de les xarxes socials, i com arribem realment molt més enllà de les pantalles.
19: Al llarg de 25.000 metres quadrats s'han desplegat multitud d'escenaris amb activitats diverses per als assistents.
26: He anat a jugar allà als videojocs, he anat a l'aula de la travessa...
27: Tot el beta, ella ve pels
21: betes. Estem fent un Kahoot de preguntes de 3CAT i a veure si podem guanyar entrades.
19: Entre elles, un foraster en directe.
29: Som al Palau Sant Jordi!
19: I també el concert dels concursants d'Eufòria que han marcat l'agenda d'una festa on s'han viscut moltes emocions com aquesta.
30: És el millor, Gerard! És el millor!
31: És el millor, i la Clara també!
32: Sí, Gerard, Gerard, és el meu cor!
19: El 3CAT en viu aconseguir l'objectiu de l'esdeveniment multitudinari, connectar continguts, protagonistes i públic al llarg de tot el cap de setmana.
0: I ara us parlem d'un cartell publicitari escrit en alemany i dirigit a alemanys que ha centrat la polèmica d'aquesta setmana a Mallorca. Parafraseja la frase «El que passa a Las Vegas es queda a Las Vegas». El govern balear i diverses entitats denuncien que fa una crida al turisme de borratxera. En canvi, Aena el troba inofensiu. Però ha estat un granet de sorra més a l'afartament de part de la societat mallorquina pel turisme sense límits. Mallorca, Caterina Carmany.
33: Els turistes que arriben a Mallorca per engatar-se ja venen motivats de casa, no els calen cartells.
34: This is the Spanish culture.
33: La cultura que venim a veure és la cervesa, ens deia aquest turista, vestit amb una camisa de gerres de cervesa, com la seva desena de companys de viatge. El cartell, però, ha indignat partits polítics, govern i molts mallorquins. Primer, per l'idioma, en alemany i per a alemanys. Sentim Albert Cervera i Leonor Vic.
35: Arriba un moment en què el turisme és una cosa que de la qual no podem prescindir, però tampoc ens ha de sobrepassar. I toca amb cartells com aquests, com a mínim ens sentim incòmodes i no ens agrada.
36: Se pot escriure una benvinguda per a ensenyar la nostra llengua i que estimem la nostra, perquè si no ho estimem i ho defensem nosaltres, qui ho farà, com ho pot apreciar un de fora.
33: Alemanys residents a l'illa tampoc estan d'acord amb la imatge que es dona al seu país de Mallorca, com la Celina.
36: es que es un poco feo, lo veo, porque no estamos en Las Vegas. Llevo aquí 3 años y estoy en contra del turismo de borracheros.
33: La traducció exacta del cartell és: el que passa a Mallorca es paga a Mallorca, per promocionar un producte d'un banc alemany. Però Jaume Adrové, de l'organització Terra Ferida, va més enllà.
1: La darrera dècada, per exemple, s'ha ampliat l'aeroport de Palma. Ara s'està parlant d'augmentar també la capacitat de l'aeroport d'Eivissa. S'han augmentat la capacitat portuàries, i és per això que el turisme no fa més que créixer. Enguany és probable que arribem als 20 milions de turistes. Aquest és el vertader debat, perquè aquests 20 milions de turistes per una població d'un sol milió d'habitants genera una quantitat d'impactes brutals.
33: Després de la polèmica, l'entitat bancària s'està pensant retirar el cartell. El que queda clar és que si volia impacte, n'ha tingut.
18: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquest diumenge han abaixat la persiana dues pastisseries emblemàtiques de Catalunya. A Barcelona ha tancat la pastisseria Centenària Ideal i a Platja d'Aro El Cisne, tot un símbol a la Costa Brava. En tots dos casos, els propietaris es jubilen i no han trobat cap relleu generacional. A la pastisseria Ideal del carrer Gran de Gràcia, aquest diumenge ha estat un dia de comiats, d'emoció i de no perdre l'esperança que potser a última hora es trobarà algú que es vulgui fer càrrec del negoci. En Miquel Àngel és un dels propietaris.
2: S'ha buscat, però és complicat. Estem mirant l'última opció i a veure si s'anima, no, a veure què. Però ho veig una mica feixut. Sí, clar, ser de lloguer també hi ha el tema de propietari, i, bueno, és complicat.
0: I a Platja d'Aro ha tancat la cafeteria-pastisseria El Cisne. Va néixer fa gairebé 70 anys a l'avinguda de S'Agaró, al centre i eix comercial de la localitat. Anem a Platja d'Aro. Laia Claret.
3: L'any 1957, Jordi Albertí va fundar la pastisseria El Cisne. Rosa Coromines hi va anar a treballar i anys més tard es van acabar casant. Fa uns anys en Jordi va morir i els fills no continuen el negoci, per tant la Rosa, que n'és la propietària, hi posa punt i final i es ven al local. Als anys 60 i 70, El Cisne era un punt de trobada del boom turístic de la Costa Brava. Era un local modern, amb llums de LED. De fet, n'hi deien Las Vegas de Platja d'Aro.
4: La gent venia a buscar puesto a la terrassa del Cisne per veure la desfilada de la gent que passejava eleganta. No hi havia res de tot això. Quan els dos van morir, aquí davant, on hi ha el Mango ara, eren unes torres d'unes famílies.
3: I va esdevenir un punt de trobada del món de la cultura, d'artistes.
4: En Salvador Dalí, jo li vaig estirar els bigotis i vaig dir que no m'agradaven gens. En Manolo Escobar va iniciar-se aquí a Platja d'Aro i venia aquí a parlar amb nosaltres, perquè era un de la nostra edat.
3: Rosa Coromines en fa aquest balanç.
4: Una família meravellosa i un negoci fantàstic. Treballat molt, però disfrutant de la feina. Contentíssims. He sigut molt feliç.
18: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
5: A la Lliga CB de bàsquet, desastrós partit del Barça al Palau contra el València. Derrota de 25 punts, 77-102, que condemna els blaugranes a la cinquena posició i a enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra els play-off. L'entrenador blaugrana, Xavi Pascual, no s'ha tallat en acabar el partit.
6: Hem fet el ridícul o prop del ridícul, horrorós, en totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica amb 6 victòries consecutives. L'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac.
5: En futbol, Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B a Can Dragó. L'equip gracien guanyava abans del descans gràcies a un gol de Jordi Cano, però el filial del Celta ha empatat al temps afegit. El capità Àlex Cano ha marxat amb regust amarg del partit.
7: Teníem el partit molt controlat, semblava que estava més a prop al 2-0 que si els podíem agafar amb alguna contra. L'equip estava molt ben posat, no estàvem patint gens. Hi ha una jugada tonta, no sé, l'haig de veure repetida perquè ha sigut una jugada una mica rara i ens han fet aquest 1-1, que clar que és un regust difícil perquè marxar guanyant d'aquí era molt important, però bé, és un empat, ara t'obliga a guanyar ja sigui en els 90 minuts o si no a la pròrroga.
5: El partit de tornada serà diumenge que ve a Balaïdos i el Cornellà s'ha imposat per 4-1 al Badalona en el partit d'anada de la segona ronda del play-off d'ascens a la segona ref.
18: 3CAT Info.
5: També s'ha disputat l'última jornada de la Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha golejat el Madrid Club de Futbol 0-4 per acomiadar una temporada que s'acaba en ple de títols, 4-4. Irene Paredes ha demanat fitxatges al club al Tot Gira de Catalunya Ràdio per pal·liar les baixes d'Alexia i altres jugadores.
8: Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
5: L'Espanyol ha empatat a casa contra el Sevilla a 0. Ha estat l'últim partit de la jugadora Judit Pablos, que amb 28 anys deixa el futbol professional després de 8 temporades al club blanquiblau.
9: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és una cosa que portaré amb mi tota la vida.
5: El Badalona Women, per la seva banda, ha tancat la temporada amb victòria per 0-1 contra el Llevant en l'últim partit d'Alice Chamorro, Ana González i Estefania Banini al club. Sentim Estefania Banini.
10: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga. Creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta despedirse.
5: Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia amb gran autoritat i es converteix en el 8è corredor de la història a guanyar les 3 grans proves ciclistes per etapes, Tour, Giro i Vuelta. El danès l'han acompanyat al podi l'austríac Félix Gall i l'australià Jai Hindley. En l'última etapa, en final a Roma, s'ha imposat l'italià Jonathan Milan. En handbol, el Granollers s'ha classificat per Europa després de derrotar 38-29 al Ciudad Real. Ha estat el darrer partit amb el Granollers del capità Sergi Franco. El Barça, per la seva banda, s'ha imposat al Logroño 28-41 i tanca una lliga perfecta, 30 victòries en 30 partits. En futbol sala, aquest dilluns a les 9, segon partit de quarts de final pel Barça, que visita la pista del Valdepeñas. Els blaugranes dominen la sèrie per 1-0. En tenis, a Roland Garros, la parella de dobles formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'ha classificat pels quarts de final després de la retirada per lesió dels austríacs Erler i Miller. Al quadre masculí, l'espanyol Rafa Hodder s'ha imposat el també espanyol Pablo Carreño en 5 sets i s'enfrontarà a quarts a l'alemany Alexander Zverev. Al quadre femení ha caigut a vuitens de final la polonesa Iga Swiatek, 4 vegades guanyadora del torneig. L'ha eliminat l'ucraïnesa Kostyuk per 7-5 i 6-1.
18: 3CAT Info.
5: A l'NBA ja sabem quins dos equips jugaran per l'anell. Seran els Knicks de Nova York i els Spurs de San Antonio. L'equip texà, liderat pel francès Wembanyama, s'ha imposat en el 7è i definitiu partit als actuals campions, els Oklahoma City Thunder, per 103-111. La final serà una reedició de la que van jugar aquests dos equips el 1999. Llavors va guanyar San Antonio. Els Spurs van ser campions per última vegada el 2014 i els Knicks no guanyen l'anell des de l'any 73. Aquests dos equips també es van disputar la final de Copa al desembre amb victòria pels de Nova York. El primer partit de la final es juga la matinada de dimecres a dijous.
18: 3CAT Info.
5: I Marco Bezzecchi ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, la seva quarta victòria aquesta temporada. Ho ha fet al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha acabat setè. Al Mundial, després de 7 caps de setmana, Marco Bezzecchi és líder amb 173 punts i Marc Márquez és vuitè a 102 punts de l'italià.
18: 3CAT Info.

0: La consulta, que comença aquest dilluns a tot el personal docent del país sobre el preacord educació, vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues. Tot i la suspensió de les vagues territorials d'educació per part dels sindicats majoritaris, mentre duri la consulta, algunes assemblees han decidit mantenir les mobilitzacions. Els metges es mobilitzen a partir de dilluns deixant de fer hores extres. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients. Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler-lo fer caure amb males arts i diu que vol seguir governant. El president de Castella-La Manxa, el també socialista García Page, mostra el seu suport a jutges i policies enmig del cas Zapatero. Emmanuel Macron promet contundència contra els detinguts després de la final de la Champions de dissabte i es declara fart dels episodis de violència. El president francès ha rebut aquest diumenge els jugadors del PSG en una celebració tenyida per uns aldarulls que deixen centenars de detinguts, desenes de policies ferits i un mort en un accident de trànsit. Reunió aquest dilluns del Consell de Seguretat de l'ONU per l'escalada d'Israel al Líban. Ho ha demanat França després que els israelians han conquerit el castell de Beaufort i han anunciat que expandiran la seva presència al país. L'exèrcit també ha mort 3 palestins a Gaza i Jerusalem. Prop de 50.000 persones han participat aquest cap de setmana a l'Anella de Montjuïc de Barcelona en la festa 3Cat en viu. Durant 2 dies han pogut veure programes de ràdio i televisió en directe i esdeveniments especials com un concert d'eufòria.
1: Esports. A la Lliga CB de bàsquet, desastrós partit del Barça al Palau contra el València, derrota de 25 punts, 77-102, que condemna el Barça a la 5ª posició i a enfrontar-se al Múrcia amb el factor pista en contra als play-off. En futbol, l'Europa ha empatat a 1 a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió contra el Celta B. La tornada serà diumenge que ve a Balaïdos. Marco Bezzecchi s'emporta el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al davant de Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat 7è. I Jonas Vingegaard ha guanyat el Giro d'Itàlia i es converteix